0: Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, la Tina Forest. Avui és divendres 22 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, una situació gairebé d'estiu, la que estem tenint ja a aquesta hora, i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà a passar dels 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i al migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de la descoberta de dues tombes del segle X que es mantenen intactes i ho farem amb l'arqueòleg Jordi Roig. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la suspensió de les concessions de llicències a Barcelona durant un any als supermercats de 24 hores i també per parlar sobre la pressió estètica. A partir de les 5 coneixerem el mestre pastisser Joan Muntada. També sabrem com han viscut les festes de maig els companys de Badalona Comunicació amb el viatge al centre de la ràdio. I acabarem amb Cultura fent un repàs a les estrenes de cinema amb Jordi Guillem. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia amb la roda d'actualitat i comencem per Terrassa amb Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda. Els alcaldes de Terrassa i Girona, Jordi Ballart i Lluc Salelles, van mantenir una trobada institucional a la capital gironina que va servir per compartir experiències i reptes comuns vinculats al municipalisme, la transformació urbana i la gestió dels serveis públics. Durant la reunió, ambdós municipis van coincidir en la necessitat de reforçar la veu de les ciutats mitjanes i també que creuen necessari impulsar aliances entre municipis amb models de gestió basats en la proximitat i la identitat local. Els dos alcaldes també van anunciar la creació d'un espai compartit de treball per abordar qüestions relacionades amb l'habitatge, la mobilitat, el desenvolupament econòmic, el creixement demogràfic i la lluita contra el canvi climàtic. La trobada també va servir per posar en comú experiències sobre la gestió pública de serveis municipals i el paper dels ajuntaments en la transició energètica. En aquest sentit, Terrassa i Girona van destacar el treball conjunt que s'ha fet des de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. El ferit en el tiroteig d'ahir al vespre a Can Puiganer ja ha rebut l'alta hospitalària. L'home va rebre l'impacte d'una bala, però en cap moment es va témer per la seva vida. Mentrestant, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra investiga els fets i en busca l'autor o els autors que haurien fugit del lloc dels fets al carrer Joan Balart en cotxe. Segons ha apuntat el cas, però no han confirmat fonts policials, la principal hipòtesi és que tot va començar per una baralla entre dues famílies. Els agents també estan analitzant el vehicle de la víctima, que va quedar abandonat a les portes de les urgències del Taulí amb diversos trets. Durant una bona estona, la policia va haver de blindar els accessos a les urgències davant de la gran concentració de familiars i també coneguts de la víctima que s'hi havia aplegat.
0: Gràcies, Júlia. Continuem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Tina. Aturat per segona vegada l'expedient d'un projecte urbanístic a Canyet. Com ja va passar a mitjans d'abril, Guanyem ha detectat que faltava una al·legació i acusa l'executiu de frau democràtic. Després de confirmar-ho i d'aturar l'expedient, el govern municipal assegura que prendrà les mesures necessàries contra el responsable de l'errada. Segons expliquen des del Departament de Territori, una al·legació havia quedat sense obrir. És el mateix que va passar l'anterior cop, que es va portar a la comissió informativa aquest expedient, i des de l'executiu local asseguren haver resseguit el rastre informàtic i atribueixen l'error al mateix treballador. Escoltem el segon tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
4: El govern prendrà les mesures que estan al seu abast perquè les persones responsables dels tràmits administratius facin la feina com toca, no? I va passar un cop, però és que ara ha passat un segon cop amb totes les garanties, però l'Ajuntament ha d'arribar fins al final perquè cadascú té la seva responsabilitat. La meva sortir aquí i demanar disculpes a la ciutadania.
3: Des de Guanyem, però, desconfien de la resposta. Creuen que el govern està amagant informació i consideren inversemblant que la mateixa errada s'hagi repetit dues vegades. Titllen la situació de frau democràtic. Mentre que Guanyem exigeix aquestes responsabilitats polítiques de forma immediata, l'executiu local assegura que arribarà fins al final de la investigació amb totes les garanties.
0: Gràcies, Martí. Seguim i ho fem anant cap al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
5: Bona tarda. Avui es commemora el Dia Mundial de la Biodiversitat, una diada que al Prat se celebra diumenge amb jornada de natura i descobriment de les espècies del Delta. Durant el matí tindran lloc diverses activitats, com un recorregut guiat pels espais naturals del riu, de Caltet, de Cal Arana i per la Pineda. Serà amb l'acompanyament de l'aplicació de ciència gratuïta per registrar observacions Minca. Ho explica el tècnic d'ús públic i educació ambiental del Consorci, Néstor Urios.
6: A tots dos llocs, Prat i Viladecans, tenim aquesta activitat i farem una visita guiada en què explicarem l'espai, els dos espais, en cada lloc hi haurà un guia, però alhora aprendrem a utilitzar una eina que és el Minca, que és una aplicació que ens permetrà doncs, anar recollint i compartint les observacions que fem.
5: La celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat tindrà lloc des de 12:15 fins a 1 a Cal Tet. Pel que fa a la resta d'activitats periòdiques, les podeu consultar a la pàgina web deltallobregat.cat.
0: Gràcies, Lluís. Anem ara cap a Castellà del Vallès amb l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
7: Bona tarda, Tina. La sala polivalent del Mirador de Castellà acollirà entre el 26 de maig i l'1 de juny l'exposició itinerant 50 anys de la Bressola. 50 anys sembrant futur. creada pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat. La Bressola és una associació cultural fundada a la ciutat de Perpinyà l'any 1976, amb l'objectiu de promoure una xarxa d'escoles d'immersió lingüística en català a França, especialment a la comarca del Rosselló. Pel que fa a l'exposició, aquesta conté 15 plafons diferents, els quals ofereixen un recorregut per la història de l'associació de la Bressola, alhora que fan difusió del seu projecte pedagògic, basat en el sistema d'immersió lingüística, la verticalitat i el treball cooperatiu. La mostra ha aterrat a Castellà del Vallès gràcies a la CAL, la coordinadora d'associacions per la llengua catalana, i a l'Ajuntament. Paral·lelament a l'exposició, s'ha programat el dimecres 27 de maig a les 6 de la tarda la xerrada revertida l'ús del català a la Catalunya del Nord, la qual serà oferta per Geoffroy Lourdou, president dels Amics de la Bressola.
0: Gràcies, Albert. I acabem aquesta ronda d'actualitat amb Sant Cugat, amb la Mireia Puente.
8: El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, Guipúscoa, l'ascens a la divisió d'honor plata, tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres a les 5 de la tarda contra l'RK Navarrés. Dissabte, a 7:45 del vespre, s'enfronten al conjunt anfitrió l'Ereinsa, Vitec, i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga. És la primera vegada que l'handbol Sant Cugat té la possibilitat de pujar a aquesta categoria i arriba a la cita en un bon moment, en dinàmica ascendent, després d'un molt bon tram final de Lliga que els ha permès classificar-se per aquestes fases d'ascens. Així ho explicava a Cugat Media l'entrenador de l'equip santcugatenc, Héctor Gómez, que assegurava que l'objectiu és guanyar els tres partits.
9: Afrontem amb molta il·lusió i amb moltes ganes aquest cap de setmana, perquè realment és un objectiu que ens havíem marcat des de principi de temporada. Estem amb molta energia, molta il·lusió i intentar guanyar els tres partits. Opcions? Creiem que tenien opcions reals. Evidentment, els dos equips del nord creiem que són un rival fort a batre. Llavors, jo crec que la clau és començar bé i després anar fent poc a poc.
8: Gómez destaca el conjunt anfitrió, l'Ereinsa Vitec i l'RK, campions del grup bàsquet navarrès respectivament com a principals rivals a batre. L'handbol Sant Cugat femení es va classificar com a segon de grup, mentre que el Ciudad Jardín ho va fer com a tercer del grup andalús. El primer classificat del grup serà qui aconsegueixi l'ascens a la divisió d'honor plata femenina.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: La campanya d'intervencions arqueològiques 2025-2026 al jaciment de Castellà Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïbles a dos rics esposos del segle X. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà.
7: Una troballa que s'ha titllat d'excepcional, ja que fins ara les tombes que s'han trobat a Castellà Vell, unes 243, eren totes iguals i eren tombes senzilles. Aquestes són les dues úniques amb caràcter de mausoleu de quasi 2 metres de fondària que estaven recolzades sobre la paret de l'església preromànica. I per parlar-ne d'aquest tema tenim el director de les excavacions de Castellà Vell, l'arqueòleg Jordi Roig. Jordi, bona tarda i benvingut aquí al Connectats.
11: Bona tarda, gràcies.
7: Estem davant d'una troballa molt excepcional, aquestes sepultures que es diu úniques a Catalunya i excepcionals a escala europea. Per què?
11: Sí, bé, a veure, d'una banda, primer lloc, pel seu excel·lent estat de conservació. És a dir, aquestes estructures, aquestes sepultures construïdes, ens han arribat intactes i inalterades des del moment que es van fer en el segle X fins ara. Això ja d'entrada és un fet no inhabitual, però és poc freqüent en arqueologia trobar restes que no hagin estat afectades per períodes posteriors, per treballs agrícoles, per construccions, rases, etc. No? Vull dir, això ja és el primer que fa que una resta arqueològica tingui un caràcter singular, el fet del seu estat de conservació intacte. En segon lloc, és la singularitat del tipus de resta. En aquest cas, és un tipus de tomba construïda que era molt especial ja a l'època, estem parlant del segle X, i aquestes tombes anaven reservades a l'elit més èlit, és a dir, els comtes, parents de comtes, jerarquia eclesiàstica, abats, abadeses, i alguns personatges magnats locals i personatges vinculats a l'elit comtal, no? De manera que això afegeix encara més, doncs, la singularitat, no? El fet que n'hi havia molt poques, perquè representa que era una estructura funerària que representava a un determinat grup de població, no? I en aquest cas, que Castellavell, diguem-ne, és un jaciment de tipus rural, és un castell del segle X, un castell d'encastellamento amb església, poblament i això, clar, no seria el lloc idoni a on buscaríem aquest tipus de tombes monumentals construïdes, perquè van més associades, com que dèiem que eren de l'èlit, no? A l'èlit on es troben aquests períodes, no? Doncs en aquest cas, que estem en el territori del comtat de Barcelona, doncs era la ciutat de Barcelona. La ciutat comtal, la ciutat de Barcelona del 910, un cop ha estat alliberada per Carlemany, un cop ja diguem-ne, s'ha expulsat el poder islàmic, era Barcelona, representa que on hi havia la catedral, no? On hi havia el comte i tota la jerarquia de poder, no? És a Barcelona on aquest tipus de tombes, i al voltant de la catedral, on les hauríem de trobar, no?
12: És més fàcil.
11: És més fàcil, perquè és el lloc on es trobava tots aquests personatges.
12: Perquè aquí, perdona que et talli, sí. Hi ha una cosa molt curiosa que m'ha sobtat, que ho parlàvem abans de l'entrevista, que és la troballa als anys 80, si no recordo malament, d'aquell marbre, no? Que sí. És la sepultura d'aquesta tomba, i es va trobar en un altre espai, només.
11: No, es va trobar en aquell espai. L'únic que, quan es va trobar en els anys 80, s'estaven fent com treballs de voluntariat, de refacció, restauració, moviment de terres, desmuntar murs, no? Una mica treballs d'aquest tipus, que no van anar acompanyats d'un control o d'una intervenció arqueològica en paral·lel, no? De manera que aquest element, aquesta làpida de marbre de l'Armomir, que va sortir en el 84, junt també amb altres coses, eh? Vull dir que no es va com profunditzar, no es va continuar el que seria, doncs, la recerca o indagar, no?, d'allò que no havia sortit, etc.
12: No, vull dir,
11: sí, és allò que es diu com una troballa puntual, aïllada, que la sort ha fet que ara, no, que el 2026, puguem trobar l'emplaçament a on estava col·locada, i la construcció funerària, aquesta tomba singular de l'Armomir, que tenia aquesta làpida, i incorporada en la seva estructura de mausoleu visible, perquè fos visualitzada, no? Vull dir que aquesta és també l'altra singularitat d'aquesta resta, d'aquesta tomba, pel fet de ser bastant exclusiva, que n'hi ha poques. El seu estat de conservació únic, que encara n'hi ha menys, que a Catalunya no en tenim cap que estigui intacte amb tota la seva construcció. I amb tot el que això aporta, pel coneixement de les pràctiques funeràries, vull dir, ara això, esclar, la troballa d'aquesta tomba i la informació que es desprèn una mica reescriu el que és l'arqueologia funerària o el coneixement que teníem fins ara de com eren les tombes, de com eren els cementiris, de com eren les jerarquies de la societat, no? Etcètera. I fins i tot com eren físicament aquestes tombes. Les altres que es coneixen per aquí a França, que n'hi ha algunes, estan molt més arrasades. No es conserven amb la integritat d'aquestes. Aquestes ens permeten reconstruir el seu alçat, com era la seva estructura aèria, la volta, els arcosolis on anava la làpida, cosa que es desconeixia profundament. Perquè d'aquestes làpides de marbre, aquests epitafis funeraris del segle X, a Catalunya n'hi ha una desena, més o menys, trobades al llarg del temps i també de forma així descontextualitzada. No en tenim cap que puguem associar a una tomba en concret. Són troballes esporàdiques. Una mica com havia estat la de l'Armomir en els anys 80, però que ara, que és les circumstàncies, han fet que es pugui reubicar. Clar, això encara revaloritza molt més, perquè una peça d'aquestes característiques, sí, esclar, és bastant exclusiva, que et deien, hi ha una desena a Catalunya de comtes, fills de comtes, abats i tal, doncs d'un personatge d'aquí castellà, clar, és singular, però el fet de poder-la ubicar en la seva tomba, clar, ja és el súmum, això sí que ja no hi ha cap altre exemple, tampoc a Europa. A Europa també se'n coneixen de làpides d'aquestes, algunes també, però passa el mateix. No es poden vincular ni associar a cap sepultura.
12: Déu-n'hi-do, sí, sí. Perquè parlaves ara del Hermomir i Riquila, que això els noms sí que els sabem per la làpida aquesta de marbre de Carrara, que era una cosa que et preguntava abans, no?, que a mi em cridava molt l'atenció, no?, de dir, ostres, com arriba el marbre de Carrara aquí al segle X, no? Els romans, no?
11: Els romans, sí, sí, sempre és els romans.
12: Reaprofitat.
11: Aquest marbre, o aquesta placa de marbre, és un marbre que per darrere té unes decoracions de volutes, sí,
12: té
11: això.
12: Té una doble història,
11: té una doble història, vull dir, originàriament seria algun banc o algun fris d'alguna construcció romana, potser.
12: Clar, doncs, perquè al segle X seria complicadíssim trobar marbre de Carrara aquí. Després de pràcticament 10 segles, no?
11: Clar, a veure, no seria difícil si fas això, no?, de reciclar o de recuperar. Ja hi havia, diguem-ne, com un circuit...
12: Aprofitament, no?
11: De, sí, a Roma mateix.
12: No, com es va fer el Coliseu, no?, per exemple.
11: A Roma mateix, i en aquests moments del segle X i abans... Ja hi havia instaurat un grup o unes quadrilles que desmuntaven, recuperaven els marbres, sí, els fraccionaven, sí, sí, i els repartien per tot l'imperi per ser reutilitzats, no?
12: No sé si encara és massa aviat, però què sabem d'Hermomir i de Riquila, d'aquests magnats que estaven enterrats,
11: sí, sí,
12: aquí?
11: A veure, no, diguem-ne... Si... Clar, és una cosa com molt recent, vull dir, encara, diguem-ne... sort, que encara sabem moltes coses, però representa que no les hauríem de saber encara, perquè tot just ho acabem de trobar. I esclar, i això representa que inicia una recerca com en paral·lel a partir de les restes localitzades. En aquest cas, com que hem pogut associar la làpida, que la làpida doncs ja era coneguda, transcrita de fa temps, ja està inclosa en els corpus de làpides de Catalunya, clar, ja tenim una informació. I, per altra banda, la documentació escrita, que també doncs, en gran part està com publicada i recollida en volums, doncs ha pogut ser consultada, tot i que no s'ha fet encara l'estudi, és això que dic, ara inicia tots aquests camins de recerca paral·lela, no?, de documental, de paleoantropologia, etc. A hores d'ara podem saber unes coses bàsiques. D'una banda, el nom del personatge que hi ha enterrat a la tomba monumental principal, vull dir, aquest Hermomir, que sabem que va morir l'any 966. Indirectament, fent la recerca documental, trobem algunes referències d'uns Hermomirs aquí a castellà, de manera que podem contrastar a partir de les dates d'aquests documents si realment eren aquest que hi ha aquí enterrat, no? I trobem un document del 965, que és com l'any abans, on apareix un Hermomir amb la seva esposa Riquila. De manera que es pot, diguem, pressuposar que la segona tomba que hi ha al costat, enganxada, que a més l'arqueologia ha determinat i la paleoantropologia, que és un individu femení d'entre uns 35-40 anys, els documents ens parlen d'un Hermomir i la seva esposa Riquila, en aquest cas doncs és possible, diguem-ne, plantejar la possibilitat que la segona tomba sigui d'aquesta Riquila que surt als documents, perquè la segona tomba no té làpida funerària, no té epitafi funerari. Mm-hmm. Això és habitual, perquè els personatges femenins no acostumaven a tenir làpides d'aquest tipus. d'aquestes 10 que es coneixen a Catalunya, crec que n'hi ha només dues que corresponen a personatges femenins, i una és la filla del comte i l'altra és una abadesa. De manera que no és d'estranyar.
12: Havia de ser molt important.
11: Sí, havia de ser molt important. Vull dir, que el paper de les dones doncs, era el que era, tot i que representa que actuaven com a magnats, una mica així, doncs, per un igual, suposadament, que els esposos, no? Perquè en aquests documents del segle X és habitual, doncs, això, Armamir, la seva esposa, Riquila, no? Vull dir, surten com enumerats i una mica al mateix nivell, aquests personatges magnats, no? Que tenen propietats, compren, etc. No? Però en aquest cas no hi hem pogut associar cap làpida, vull dir, no n'hi hem trobat cap físicament, ni tampoc se n'havia trobat antigament cap. De manera que, clar, la identificació del personatge femení una mica està diguem-ne ara...
12: L'aire, no?
11: A l'aire, perquè, clar, la recerca, aquesta documental que s'ha de portar a terme, doncs ens ho acabarà de quadrar, no? Però a nivell de proposta, a partir del que s'ha mirat així una mica per sobre dels documents, és que pugui tractar-se de l'esposa d'aquest Armamir dels documents, que es deia Riquila. Altres informacions que podem saber, doncs, per exemple, del cas de l'Armamir, són els estudis, diguem-ne, com visuals de paleontropologia fets sobre el terreny, que són també estimatius, perquè representa que s'ha de traslladar al laboratori, processar-ho, etc., fer medicions, però determinen que és un individu masculí, adult, també de sobre els 40 anys, així grosso modo, que no presenta alteracions ni mostres de treball físic intens en els ossos, un estat de salut molt bo, el tema de les dents...
12: Molt significant, clar, per saber qui era.
11: Clar.
12: Perquè en aquella època...
11: Sí, representa que per exemple, dels altres 200 i pico que tenim, la gran majoria tenen traumatismes, evidències com d'artrosis a la columna, d'haver fet treballs molt, diguem-ne, molt durs, no? I, en canvi, aquests dos, tant ell com ella, l'esquelet, la informació que ens dona ara sí com a priori, però que sembla que ja és així, tant pel tema de la dentició com per les traces en els ossos, que no havien treballat durament.
12: No van treballar
11: d'una altra manera, però no físicament.
12: Sí. Doncs déu-n'hi-do, quina descoberta. Jordi Roig, moltes gràcies per venir aquí al Connectats a explicar-nos aquesta troballa històrica, perquè la podem dir així, que és una troballa històrica a nivell europeu.
11: I tant,
12: fins i tot d'aquesta societat carolíngia, que potser des d'aquí podem reescriure alguna cosa, fins i tot.
11: I tant, molt bé.
12: Doncs moltes gràcies, Jordi.
11: Gràcies a vosaltres.

0: Continuem al Connectats i ara és el moment de fer la tertúlia, espai en què debatem sobre diferents temes d'actualitat. Primer de tot, presentem els tertulians d'avui. Per part de Cugat Mèdia m'acompanya la Maribel Cayuelas, excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. Benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Des del Prat també ens acompanya la Marga Soler, periodista pratenca i exdirectora de Ràdio L'Hospitalet. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
0: I finalment, des de Sabadell, també ens acompanya en Quirze Casablanques, llicenciat en Humanitats. Benvingut.
3: Hola, bona tarda.
0: A veure, anem a introduir el primer tema de la tertúlia d'avui, si us sembla. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any la concessió de noves llicències per obrir nous supermercats que operen les 24 hores, que és una mesura que s'ha posat en marxa aquesta setmana i que té efecte immediat, mentre el consistori està preparant una regulació específica per al conjunt de la ciutat. De fet, ja fa anys que aquest tipus de comerços van en augment a la ciutat i havien generat problemes de convivència en alguns punts. L'Ajuntament de Barcelona diu que amb aquesta mesura pretén protegir el comerç de proximitat. D'entrada, què us sembla aquesta mesura? Era necessària? Arriba tard? Què en penseu? Per exemple, Maribel.
1: Jo crec que està bé, perquè un dels problemes que he vist que tenien és que quan han fet inspeccions han vist que són botigues molt petites, pocs metres quadrats, algunes amb problemes sanitaris. Per tant, si ja no és tan fàcil obrir un d'aquests comerços, sinó que es dificulta més, potser la gent que ho podrà fer tindrà, no sé, un altre tarannà. A mi em sembla bé.
0: Marga, quina és la teva opinió?
2: Home, jo crec que tothom té dret a la vida, no? Vull dir que d'alguna manera hi hagi comerç o no hi hagi comerç, o no sigui comerç o uns comerç d'una manera o uns comerç d'una altra. Vull dir, la gent que té... A veure, tots necessitem viure i necessitem viure dignament i, per tant, tothom hauria de tenir una oportunitat com a mínim de poder tirar endavant. Ara, el tema dels comerços d'aquesta manera, jo crec que ja fa falta una bona legislatura, una legislació en el qual està molt bé que s'obrin, però amb unes condicions, amb alguns avantatges, amb alguns inconvenients, i que les coses siguin reglamentades. I que això es faci a tot arreu. No només perquè aquí a aquest poble hi ha quatre gats, doncs no cal, i a l'altre lloc no sé què. No, ho hem de fer-ho ben fet. I hem de pensar que les lleis han de ser fetes per tothom. I han de ser, tothom ha de tenir dret a la llei i, a més, acatar-la.
0: Quirze.
3: Mira, jo penso que, per un costat, hi ha una sentència del Tribunal Constitucional, que de vegades aquestes coses estan a darrere d'aquestes altres coses, que diu que aquesta gent poden operar sense restriccions. I jo llavors pregunto, operar sense restriccions què vol dir? Fer el que ens dona la gana o... No sé, per això, per lo que ens deia la Marga, necessitem que això tingui un... O sigui, tingui uns paràmetres i que s'observin aquests paràmetres. I em dóna la impressió que aquest tipus d'establiments no va per aquí la cosa. No sé, suposo que tot això es pot anar desenvolupant amb la conversa, no?
0: Uh-huh. De fet, vull posar el focus també en una cosa que havia comentat la Maribel, que és el tema d'aquestes sancions, no? Una de les polèmiques que també havia generat aquest tipus d'establiments era la quantitat de sancions que s'havien rebut. No sé si creieu que en aquest sentit hi hauria d'haver més regulació d'anar a vigilar més aquest tipus de comerços o els comerços en general, eh?
3: Mira, jo amb això precisament no m'hi he atrevit a dir-ho directament, però amb el que ens acabes de dir tu ara, penso que les infraccions que s'han observat, 123 en matèria laboral, i llavors diu que s'hi han observat infrahabitatges, una cosa lliga amb l'altra. Que estem treballant amb esclavatge aquí, o com va això? De vegades jo ho he sentit a dir i no ho he comprovat, i per això ho dic amb la boca petita i no m'atreveixo a alçar una mica més la veu, però que la gent treballa en aquests comerços amb un règim de no laboral, no, molt més enllà que un règim laboral.
2: Ja, però potser també ja els hi va bé, potser no han trobat l'oportunitat de tenir doncs, un sou digne i de poder viure una mica, doncs, no sé,
3: sí,
2: amb
3: però,
2: unes condicions, no?
3: Sí, però a una banda hi ha els que no han trobat manera de tenir un sou digne i per l'altra banda hi ha els que ofereixen molt menys que un sou digne. Vull dir, això hauria alguna cosa hauria d'anar d'acord amb l'altra.
2: Bueno, perquè s'hauria de regular d'una altra manera.
3: Ja,
2: Vull dir que, clar, aquí fa falta, ara aquí fa falta una regulació en, el, en la qual, doncs, vull dir, els comerços han de tenir unes certes condicions, han de tenir una certa disposició dels treballadors que tinguin, les condicions dels treballadors, clar, hi ha tot una norma, que la norma hi és, el que passa és que jo crec que no s'aplica.
1: És que és el que jo penso, perdoneu, és que jo crec que això de tenir els treballadors assegurats amb uns horaris, amb uns convenis, això ja existeix. El que passa que hi ha abusadors que, doncs, que abusen de les persones que necessiten una feina, sigui com sigui. Perquè el fet que aquests comerços estiguin oberts tantes hores vol dir que la persona que hi treballa són comerços petits, jo pel que he vist a la notícia que ens heu enviat per comentar, són comerços petits, vull dir que no deuen tenir més d'un treballador, i si no tanquen, és que no ho he entès jo això dels comerços de 24 hores, jo no n'he vist, no sé, Sant Cugat em sembla que no n'hi ha cap que estigui sempre obert. El que sí és veritat que alguns tanquen molt tard, en lloc de tancar a les 8, a les 9 encara estan oberts, i suposo que aquí està la cosa, no? Abusar
2: sí, del
1: treballador.
2: Jo vi que el Prat de Llobregat i el Prat de Llobregat, comerços de 24 hores, jo crec que no n'hi ha cap.
1: Tampoc.
2: Clar, vull dir que no, el que passa és que uns tanquen amb una hora, uns altres amb una altra. Jo crec que el tema aquest està una mica mal regulat. S'haurien de fer amb unes condicions i unes clàusules i obligatòries de complir-les. I potser llavors la cosa es regularia una mica més.
3: Jo no sé, aquí a Sabadell no ho sé si n'hi han de 24 hores, però a prop de casa meva n'hi han dos d'establiments d'aquests que sempre els he trobat oberts. I, o sigui, sempre aquí passo, i pot ser que hi passi molt d'hora al matí perquè em convé, doncs, anar a l'idea, o perquè plego molt tard al vespre i també hi passo per davant, i allò està obert. I un parell de vegades que hi he entrat, una vegada era d'hora del matí i l'altra era tard del vespre, amb un dels dos establiments que us dic, la persona que hi havia era la mateixa. Que dius, ostres, aquest home fot més hores que un rellotge.
2: Sí. Això en el Prat també existeix. Hi ha una botiga d'aquest tipus de 24 hores que és com d'uns pakistanis i que està oberta sempre que passes. Sempre hi és.
3: Sempre hi ha la mateixa persona que dius, bueno, aviam, aquest petit sou no sabem si digne o no, és per tantes hores? O per tantes hores guanyen molts diners? Perquè llavors, mira, cadascú que faci el que pugui, no? Bé, jo ho deixo així,
0: Una de les coses que deia l'Ajuntament de Barcelona per posar aquesta mesura sobre la taula era el que dèiem, no? Que la intenció és protegir d'alguna manera el comerç de proximitat. Pel que fa a aquest comerç, creieu que aquesta mesura ajudarà a protegir aquest tipus de negocis o caldrien més mesures diferents?
2: Jo crec que perquè això no sigui d'aquesta manera, les mesures han de ser molt més disciplinades, amb uns horaris quadrats i que les botigues han d'obrir de tal hora a tal hora, no fins a les 3 de la matinada, bueno, com abans. Abans hi havia un horari d'obrir, un horari de tancar i s'ha acabat, i ara no, ara això és, bueno, una mica en 60, no, que diem.
3: Sí, sí, exacte.
1: Però jo crec que és perquè ja la normativa hi és, el que passa que ningú ho controla i és una cosa permissiva, però jo crec que hi ha uns horaris de comerços, de mateixa manera que també els comerços han de tancar els festius i veus alguns que estan oberts. Tinc la sensació que una cosa és la normativa, la llei, la regulació, que això està fet, i una altra cosa és pues un munt de gent, pel que sembla, que no la compleix.
2: També hi ha comerços que són de 24 hores, per llei. Amb la qual aquests ja entren dentro de la llei. Sí, i a més ho posen en el ròtol de l'entrada o de la porta, i ja posa 24 hores, amb la qual allà pots anar-hi a l'hora que vulguis. Ara, de quina manera es regula això i quina diferència hi ha entre els que poden pagar els impostos aquests dels 24 hores i els altres que obren quan volen? Això ja ho desconec.
3: Ja, a veure, n'hi ha que obren dura en 24 hores, com per exemple, jo, o sigui, la meva experiència sempre la centro a la meva ciutat, on visc, a Sabadell, però a Sabadell, per exemple, hi ha dues farmàcies que obren 24 hores al dia durant 365 dies l'any. Però, esclar, depèn de l'hora que hi vas, hi trobes una persona o n'hi trobes una altra. Clar? Vull dir, aquests tenen donat d'alta aquell senyor que hi és de les 8 del matí fins no sé quina hora, i el que després s'hi posa també, i amb el seu sou, tal com manen els convenis que deuen tenir, etcètera, etcètera. No de qualsevol manera, amb una persona que hi és sempre, perquè llavors això el que perjudica és aquell comerç de proximitat, que normalment és un comerç familiar, que diuen, bueno, és que a mi el meu comerç no dona per tenir assegurades tres persones, per pagar-los un sou, quan durant tota la nit només hi ha una a comprar una Coca-Cola, etcètera, etcètera, etcètera. No? Per tant, necessitaríem una regulació, però, o sigui, em dóna la impressió que aquesta regulació és molt complexa.
0: Com tot.
2: Sí, exactament. Depèn dels interessos d'uns o dels interessos dels altres.
0: Exacte.
1: De totes maneres, de qui són aquests comerços? Perquè jo tinc la sensació que el propietari no és la persona que està allà despatxant. Llavors, no sé, alguna vegada amb algun altre tipus de comerç, així que hem vist amb el meu home de Barcelona, així dèiem, això no serà blanqueig de diners, perquè aquí no entra ningú, aquí quin benefici en treuen? I, de fet, amb aquests petits comerços així, quin benefici en treuen? Al treballador li paguen poquíssim, és un lloc molt petit, no tenen molta clientela, és impossible, perquè tampoc tenen molt l'assortiment de producte. I llavors, quin rendiment té aquests comerços?
2: És que no... De totes maneres, depèn, perquè, per exemple, al Prat n'hi ha molts que són deuen ser els propietaris, els llogaters o el que sigui, són pakistanesos. I llavors estan oberts a l'hora que vulguis, està obert sempre.
0: I escolteu... Perdoneu, és que anem avançant perquè si no sortirem d'aquí. Ja per tancar aquest tema, us pregunto també que molts d'aquests establiments també van dirigits d'alguna manera al turisme, també venen souvenirs o productes similars. En aquest sentit, creieu que la proliferació, ja ho direm bé, d'aquests comerços influeix també a reforçar aquest model de turisme de masses que fa molts anys que està present a la ciutat de Barcelona?
2: Sí, perquè estàs de Barcelona, però jo que vic al Prat de Llobregat, de turisme res, eh?
0: No, per això, com que la mesura s'ha fet a Barcelona, per això estic parlant de Barcelona.
3: A mi, jo el que hauria de dir, el que em toca dir, és que a mi no m'agradaria veure Barcelona convertida en un parc temàtic, eh?
2: Home, a mi tampoc, eh?
3: Vull dir... Això,
2: però no sé si no ho veurem, eh? No sé.
3: No ho sé que arribarem a veure, no ho sé.
2: Per això t'ho dic.
0: Maribel?
1: Sí, no, jo és que també... Jo penso que moltes coses es fan per Barcelona. Aquí mateix a Sant Cugat jo he pensat, bueno, botigues d'aquestes, no sé, no? Però a Barcelona hi deu haver molts problemes que els que no hi vivim desconeixem i que, per tant, moltes lleis, moltes regulacions es fan en funció de la capital. I, escolta, només això de que no sigui un parc temàtic, pues, cada vegada que hi ha un creuer a Barcelona hi desembarquen 2.000 o 3.000 persones de cop, només d'un. Per tant, la gent que fa...
2: Sí, i a més omplen els carrers, eh?
1: Clar, i pues, per tant, ara ja s'han tancat un tipus de restaurant concret que feia menjars més propis nostres, ara s'han obert hamburgueses, no sé què més, vull dir que l'oferta està destinada més al turisme que als habitants de Barcelona, i per això dius un parc temàtic, és clar, perquè canvia tot, canvia el comerç, canvia el tarannà també dels carrers, a què es dediquen, què s'hi fa, quan hi vas, què pots comprar... Doncs sí.
0: Mm-hmm. Doncs, sí, noi, sí. Si us sembla, deixem tancat aquest tema aquí, passem al segon tema de tertúlia, si us sembla. En aquest cas era el de que el CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, ha estrenat l'exposició El culte a la bellesa, que recorre els cànons estètics al llarg de la història per analitzar com ha canviat allò que considerem atractiu i també per reivindicar les belleses que han quedat excloses de la norma. La mostra parteix de la tesi que la bellesa és una construcció social i analitza com es construeixen els ideals estètics a partir de les obres d'una vintena d'artistes. I aquesta exposició em dóna peu a obrir el meló de la pressió estètica. Per tant, primer de tot, us pregunto si considereu que n'hi ha hagut sempre de pressió estètica o és una cosa que és més aviat actual. Maribel.
1: Oh, jo crec que des de sempre. Escolta, només cal veure Lluís XIV i aquests reis que com anaven emprifollats amb aquelles perruques. I és més, jo crec que és que a totes les cultures, perquè tots hem vist reportatges, no?, de tribus de l'Àfrica, doncs que o s'estiren el coll o es posaven com una mena de plat als llavis. Vull dir, aquesta idea de patir i de que passar mal per estar maco es pot fer perfectament. És més, avui en dia tothom va tatuat. Això també fa mal. Bueno, jo no en tinc, però suposo que fa mal. Vull dir que per la bellesa som capaços, no sé, de fer coses estranyíssimes.
0: Marga.
2: Bueno, no sé, jo és que a mi l'estètica, sincerament, em preocupa molt poc, perquè penso que l'important, estem parlant de persones, eh? L'important és trobar-se bé, sentir-se a gust amb un mateix. Això és molt important, perquè vull dir, molta estètica i molta cosa, però si no et sents a gust i això no t'agrada gaire i no sé què, doncs no, vull dir, jo penso que has de viure una mica el teu ritme i de la manera que tu et sentis còmode digui el que digui la gent, per exemple. A mi, per lo menos, jo sóc així.
0: Quirze.
3: Mira, el que ha dit la Marga s'acosta una mica al que diré jo. Jo, per mi, la bellesa, a part de construcció social, això és una manera d'explicar les coses. A mi em dóna la impressió que la bellesa es tracta d'actitud.

0: s'ha de procurar i aconseguir que els altres percebin que ets guapo o guapa.
1: Mira, jo estic molt d'acord amb això.
2: Sí,
0: no hi
2: també.
0: Estàs d'acord? Ah,
2: sí. Jo també.
1: Sí, mira, per exemple, jo pensava que hi ha actrius com la Barbra Streisand, que és guapíssima, i a més és que exerceix de diva, de guapa, o la Rossi de Palma, no? És una diva, en canvi, no estan dintre dels cànons del que es considera avui en dia una bellesa. I jo una vegada vaig sentir que la Liv Taylor deia: per ser guapa, només t'ho has de creure. I em va fer molta gràcia, i perquè és veritat, perquè és el que deies tu. Llavors tens una altra actitud davant de la vida, davant de les coses.
3: Clar, però aquesta visió la teniu vosaltres i la té part de la societat, però sí que és cert que també hi ha un bombardeig constant de, per exemple, anuncis, no? De, per exemple, m'invento, anuncis que ens diuen que corregim algunes imperfeccions, entre cometes, com ara marques a la pell, o també en bona part de la societat que es diu també de que, no? Que molesta que les dones, per exemple, portem pèls a les aixelles o a les cames, creieu que això també influeix, aquest bombardeig d'anuncis, a que les dones, o que també hi ha pressió estètica en homes, però la pressió estètica en general, estiguem subjectes a voler encaixar dins aquests cànons preestablerts?
2: Home, no sé, però jo la cirurgia estètica no me la faria mai, sincerament. Perquè penso que sóc com sóc, vaig néixer com vaig néixer, i a mi ja va estar bé.
0: Vull dir, i a més de néixer com vas néixer, Marga, la vida t'ha donat unes coses durant la vida, i la vida és el més preciós que tens. O sigui, exacte, si t'ha donat una marca a la pell, doncs, escolta, és una conseqüència d'haver viscut.
2: I és meva, no? És meva.
0: Exacte, i és teva i és intransferible, a més a més.
1: El que passa és que això és una visió molt individual, però jo sí que crec, que a nivell general la societat és un bombardeig constant. Sembla com si ens vulguem uniformar tots, no? Ara està de moda totes rosses, tenides. Ara està de moda platino, totes iguales.
2: Però això ens ho deixem fer, Que és una mica...
1: Clar,
2: és que aquest
1: general,
2: és el problema.
1: Jo estic parlant en general i sobretot amb gent jove. No és el mateix quan tu ja ets gran i t'has acceptat que quan tens 15 anys... I hi ha una cosa, en filosofia, bueno, ja ho sabem, no?, que en diuen la mirada de l'altre. I la mirada de l'altre, desgraciadament, és que és un jutge. I llavors, quan ets insegur, immadur, jove, aquesta mirada de l'altre és molt important per tu. Després passes de tot. Ets tu mateixa i els faran. Però crec que sí, que hi ha un bombardeig. I tinc la sensació que ara mateix al TikTok hi ha gent que es maquilla, que ensenyen a maquillar, que no sé què, com a primar-te, com fer, no sé... És un bombardeig constant. I els nois també, perquè mira que es matxaquen al gimnàs.
2: I tot això val diners, Tot això val diners.
0: Sí, a més.
1: Vull dir que els nois entre els tatuatges i matxacar-se al gimnàs per estar catxes, vull dir, també...
0: Però jo, sense anar a reta pleitesia a tots aquests paràmetres imposats, jo torno a dir, si aquella persona que 15 anys era guapa per actitud, quan en té 80 pot continuar sent guapa, aquesta persona. Si manté aquesta actitud.
2: Jo estic d'acord, també, Sí, tens raó.
3: Clar, amb aquesta línia que dèieu de que les xarxes socials influeixen molt i que és tot aquest bombardeig, us vull compartir un fet, que és que l'altre dia un company va fer una entrevista a la periodista i divulgadora Núria Valero, i una de les coses que deia ella era que la pressió estètica havia arribat fins i tot a la primària. Deia que ja hi havia nenes de 10 anys preocupades per si tenien arrugues. Què us sembla aquesta dada?
2: Em sembla una bestiesa, perdona.
0: Ara
2: Mare meva. Sí.
1: Sí, però riem, però és un símptoma esfereïdor. Vull dir, fins a quin punt ja no importa que siguis intel·ligent, ja no es valora, és a dir, com et jutgen els altres és per el teu aspecte físic, si quadra o no quadra amb els cànons actuals de bellesa. I, per tant, si tu no estàs dins d'aquests cànons, t'ofereixen de

0: que hi entris, maquillatge, tenyir-te, operar-te.
1: Home, maquillar-te i tenyir-te encara pot ser un joc, si vas a mirar, no?
2: Sí, però operar-te no, eh?
1: Operar-te, bueno, i tatuar-te també ja va bastant enllà, eh?
0: Jo crec que tot és perquè per agradar als altres.
1: Sí.
2: O potser també per sentir-se bé ells, no?
0: Sí. Clar, però et sents bé.
2: Hi ha persones que necessiten sentir-se bé.
1: Mm. A veure, però això de sotmetre-ho tot a un cànon, jo he tingut aquesta conversa mil vegades. Per exemple, hi ha el cànon literari que et diuen és que els llibres que són bons i que són aquest, i et fan una llista, o el cànon musical... No, perdona, el meu cànon literari són els llibres que a mi m'han agradat, i ja està. No m'ho ha d'explicar ningú quin és el cànon. O el cànon musical també és la música que a mi m'agrada. Ningú m'ha d'explicar quina és la que m'ha d'agradar.
2: Sí, sí.
0: Bueno, però nosaltres
1: hem
0: pogut triar.
1: Clar.
2: Tot és comerç, en el fons.
1: Sí.
3: I escolteu, creieu que hi ha una solució al respecte o seguirem amb aquesta pressió estètica que anirà pujant cada vegada més de to i serà cada vegada més ferotge?
1: Bueno, no sé si...
2: Jo crec que cada vegada anirà pujant de to. Jo crec que no ens quedarem aquí, si no ja ho veureu. Perquè la joventut ja ha nascut d'una altra manera, ja va d'una altra manera. Quan nosaltres o jo, que sóc una persona gran, era petita, doncs totes, hi havia moltes coses que no hi eren. I la gent va seguint. I això, d'alguna manera, doncs, bueno, no sé, amb l'escala de la societat.
0: Jo crec que això ha sigut des de sempre. Quan érem petites no teníem segons quines coses, però jo, per exemple, el dia que en lloc de fer-me trenes em deixaven el cabell suelto, bueno, era... Diu que sempre hi ha hagut aquesta com necessitat de sentir-te, no?, físicament agradable o això, complir amb l'estètica del moment. I des de sempre, és que les dones han fet de tot. Quan estava de moda estar blanca, doncs es prenien... no sé si era vinagre, no sé què, no? Quan, vull dir, és que som capaços... Això que ja us deia, no? Fins i tot de patiment físic, només per la bellesa que hi hagi en el moment el que estigui de moda.
2: O per seguir les tòniques.
3: Perdoneu, se'ns acaba el temps, ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé, Maribel Caiveles, Marga Soler i Quirze Casablanques. Moltes gràcies.
1: Gràcies per la vostra companyia. Vinga, vagi bé.
0: Bona tarda.
1: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
2: Moment ara de mirar com estan les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. Doncs a les dues del migdia començava l'operació sortida de la segona Pasqua i en aquests moments la situació és complexa, especialment a la P7, on hi ha hagut una topada a la P7 a Llinars del Vallès, en sentit Girona. Encara hi ha un carril tallat, han topat quatre vehicles. Com dèiem, encara falta un per retirar, està a punt de retirar-se, però ha generat una forta retenció de 16 quilòmetres arribant a la cua fins a Montmeló. A la P7, una altra topada on té un camió i un turisme ja retirats en sentit Girona, alenteix la circulació encara en uns 37 quilòmetres. A Barberà, en amb dos sentits de marxa, 5-7 quilòmetres de circulació lenta. Problemes a Sant Cugat en sentit Girona, a Castellví de Rosanes en sentit Tarragona i al 9 quilòmetres, al Perelló una avaria a Castelló. Per tant, la situació molt complicada en aquesta P7. També apreciem moltíssima mobilitat a les dues rondes, sobretot a la ronda de dalt, en sentit Llobregat, i, per tant, els accessos a l'àrea metropolitana presenten força aturades, especialment a la part nord, C33 i C58, venint dels Vallesos, i a la part sud, a la B23, entrant i sortint de la Diagonal. Com sempre, demanar-vos molta cautela. Molt bona tarda.
2: Moltes gràcies, Sílvia. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: I a aquesta hora del divendres que se'ns obre la gana del berenar, anirem a fer una mica de boca amb la història d'un mestre pastisser. És Joan Muntada, de la pastisseria Muntada. Aquí la Mireia Sanz ha agafat per banda entre fornada i fornada.
1: Joan, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: De la pastisseria Muntada de Castellà del Vallès. A veure, Joan, ens hauràs de situar, perquè ni servidora ho sap, ni els oients tampoc. A veure, què és exactament el Relais Dessert i què ha vingut a fer per casa nostra aquests dies?
2: Relais Dessert és una associació que van crear els francesos l'any 1981, que reuneix els millors pastissers del món per preservar la qualitat i l'excel·lència de la pastisseria artesana. Llavors, dos vegades l'any es reuneixen, a la tardor i a la primavera. A la tardor per treballar, a la primavera és més lúdic, mitges vacances, si vols, i llavors aquesta trobada la van fer a Barcelona. La trobada de primavera la van fer des del dissabte fins ahir, a Barcelona, i jo vaig tenir la sort, immensa sort, de ser un dels convidats, perquè és un esdeveniment impressionant que jo no havia vist mai i dubto que el torni a veure, perquè es troben, ja et dic, cada trobada la fan a diferents ciutats del món i aquesta vegada va tocar aquí.
1: I com es cullen a qui conviden?
2: L'anfitrió de la festa, en aquest cas era l'Eric Ortuño, de l'atelier de Barcelona, i llavors ell, doncs, em va escollir, un dels convidats vaig ser jo, sí.
1: I això com t'arriba, Joan? Que te truquen a l'obrador, com va això?
2: Doncs fa 15 dies vaig rebre una trucada de l'Eric i em diu: escolta'm, que estàs convidat al bufet de presentació de Relais Dessert a Barcelona. I ostres, quina sorpresa, tu. I clar, no, és que no m'ho creia, perquè és un esdeveniment, el món de la pastisseria és l'esdeveniment més top que hi ha. No hi ha res millor que això. I llavors, doncs, bé, ens van citar un dia i una hora, aquest diumenge va ser concretament a les 4:30 de la tarda a l'hotel SLS del Port Fòrum, on ells han estat allotjats allà durant 4 dies, i allà van començar diumenge a les 4 del matí a preparar el seu bufet, que és el bufet que després vam degustar tots els convidats. Anava per països i per regions de França, perquè Relais Dessert, com he dit, és francès, llavors ells són tanta colla que es divideixen per regions. Uh-huh. No per països. I en aquest cas estava tot molt ben presentat i cada regió de França havia elaborat una cosa diferent. Els representants d'aquí, doncs, també. I bé, per ells és una festa i un donar-se publicitat, donar-se a conèixer, i això que dic, preservar la qualitat de la pastisseria artesana, l'alta pastisseria que diuen ells, no? Uh-huh. Llavors, els representants de Relais Dessert a Espanya, n'hi ha tres de catalans, que són Tugues de Lleida, l'Atelier Barcelona i Oriol Balaguer. La resta, n'hi ha dos d'Alicant, un de Madrid, un d'Osca. Van haver de preparar l'esmorzar del dilluns per la resta de companys de Relais Dessert. I bé, vam passar, doncs, el dia fent turisme i menjant, bàsicament.
1: Ostres, però llavors, a tu a nivell de pastisseria, tu quants anys fa que estàs treballant a la pastisseria? Per aquí no et situï una mica, Joan, quant temps portes fent pastissers?
2: 40 anys.
1: 40 anys. I per tant, per tu, aquest esdeveniment suposa realment un abans i un després? És a dir, vas descobrir coses que ara el teu cap de creador entenc que estava rinant, o com?
2: Home, descobrir no, perquè... No, sí que descobreixes, perquè veus el que han preparat, no? Sobretot, ens va sorprendre molt a tots la salamandra, perquè el fil conductor d'aquesta trobada era Gaudí. Uh-huh. I el Pargüell, que aquest any fa 100 anys, uh-huh, no? Doncs la salamandra del Pargüell va estar molt present i hi va haver un pastisser francès que va tallar un financier, que és un pa de pessic, bàsicament. El va tallar a trossets fins fer la forma de la salamandra, i cada trosset portava una làmina de xocolata d'un color diferent.
1: Que és el que donava?
2: Que és el que donava el color de la salamandra, no? I això és una feinada impressionant, fer tot això.
1: Home.
2: I vam trobar, no sé, increïble. No hi ha paraules per descriure el que significava aquella salamandra allà i la feinada que hi havia fet allò. Uh-huh. I llavors, bé, doncs, conèixer gent, fas contactes, en fi... És... Però sí, com a esdeveniment, doncs sí que és un abans i un després, perquè no hi havia assistit mai ni pensava que pogués estar convidat mai.
1: Uh-huh. I tu no vas portar res fet per tu?
2: No, jo no. érem només convidats i ja està, vam arribar allà. Ens van rebre fent el passadís com si fóssim un equip de futbol. Això els mestres pastissers ens van aplaudir quan vam entrar, vam fer un discurs i tal, i llavors ja va començar la degustació del bufet, que era un bufet espectacular, enorme, però no va quedar res, eh? Jo pensava, ostres, i amb el que s'obri què faran? No va quedar res.
3: Clar.
2: No va quedar res.
3: I què és el que més et va impressionar? A part d'aquesta salamandra que deies, a nivell de gustos, a nivell d'aromes, a nivell de no sé si de presentacions, de creacions...
2: Sí, mira, creacions... Hi havia la pedrera feta amb xocolata, minimalista però molt ben feta, la casa Batlló, hi havia també les xemeneies de la pedrera, ous gaudinians que van fer, o sigui, tot molt maco, i a nivell de degustació, perquè hi havia salat també, una part era salada, em va sorprendre molt una combinació de foie amb festuc.
3: Ostres!
2: Que em va xocar perquè, no sé, no me l'imaginava aquesta combinació, no? I estava molt, molt bona i molt ben feta. I després, doncs, galetes farcides amb salat, també. I estava molt bé. Tot això estava molt, molt original i molt, molt lograt, sí.
3: I coses que hagis pensat, ostres, doncs per aquí, el meu públic, no?, la pastisseria muntada de Castellà, aquí podria innovar, perquè, clar, entenc que aquí, en el cas de la pastisseria artesana, hi ha un diàleg, no?, constant, sí, entre el que és la tradició, que s'ha de mantenir, i les ganes de crear i d'innovar, no?, i de buscar coses noves.
2: Sí. Jo crec que ara tornem a la tradició, eh?
3: Cada vegada més?
2: Cada vegada més es torna a la tradició, la gent torna a voler un braç gitano ben fet, que costa trobar, una pasta de full ben feta, i això potser fa uns anys ho havíem abandonat i ara es torna a fer i a demanar i a posar en valor, que és el que... Però això no vol dir que no... Sobretot nosaltres, a Castellano, que tenim una, des de fa molts anys, una línia sempre innovadora, tant de sabors com d'imatge, doncs això ho continuarem fent, sí, sí, sí.
3: Però sí que has notat un canvi, allò de la gent que busca més la tradició, més aquell tortell, no?, aquella cosa més pròpia de la nostra,
2: sí,
3: gastronomia, no?, fins,
2: sí,
3: i
2: sí,
3: tot.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Sobretot, mira, amb Brasa Gitano, per exemple, que, de fet, el Brasa Gitano han estat aquest 2025 i la part de 2026 que portem les postres emblemàtiques de Catalunya.
3: Ah, sí?
2: Perquè com que l'any passat era l'any de la gastronomia Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia, i el Brasa Gitano es va escollir com a postre emblemàtic de Catalunya.
3: És que sembla una cosa molt senzilla, però jo no m'he posat mai a intentar-lo fer, Joan, però entenc que no deu ser fàcil, no?
2: No, no, no ho has intentat, però ho has vist.
3: Sí, ho he vist fer, però no ho he intentat, no ho he intentat.
2: Sí, sí, sí, no, no és fàcil. No hi ha res fàcil. Al món de la pastisseria no hi ha res fàcil. I per fer un Brasa Gitano primer has de fer una bona planxa, que sigui elàstica, que la puguis cargolar i no es trenqui, que no s'assequi, vull dir, és tot un procés important, sí, sí, sí.
3: I en un context com el que vivim ara, en què parlem molt, doncs, per exemple, en la part més de la gastronomia, de la cuina del dia a dia, que cada vegada la gent opta més pel processat, no?, i que dediquem menys temps a la cuina, no sé si això es tradueix també en el món de la pastisseria, també ho noteu, no?, que cada vegada busquem coses menys sofisticades...
2: Clar, el món de la pastisseria t'arriben productes preparats ja tu per servir tants com vulguis. Llavors ja decideixes tu si els vols o no els vols. Però la gran indústria avui en dia t'ho porta tot fet. I igual que diuen que les croquetes als restaurants, no, el 90% ja són precuinades i congelades,
3: sí,
2: o el que sigui, doncs en pastisseria arribarem aquí també. Llavors ja et dic, cadascú triarà el que vulgui fer. Per això va bé trobar-te amb el relé desert i veure què són capaços de fer sense necessitat de res processat.
3: I a nivell de tendència, Joan, diries que estem canviant els gustos una mica de la població? Perquè el dia de Sant Jordi fèiem un programa especial aquí a Ràdio Sabadell, parlàvem amb la Eva Carreras, del Forn Carreras, que em deia que la sensació és que cada vegada la gent volia coses més petites i menys dolces.
2: Sí, sí, sí. A veure, si una cosa hem fet nosaltres sempre és poc dolç, però que cada vegada és més petit, sí, sí, sí, això, quan més ho notem és amb la mona de Pasqua, o sigui, abans fèiem unes mides, doncs ara, des de fa 3 o 4 anys, fem una mida que no fem mai més, o sigui, durant la resta de l'any, que és molt petita, i se'n venen moltes de molt petites, sí.
3: I això què és? Perquè la família no es posa d'acord si Sara o fruita o perquè realment cada vegada són menys a les cases?
2: Cada vegada són menys a les cases, jo crec, sí, sí. Sí. I després m'imagino que per regalar, en el cas de la Mona, per regalar el fillol, diu, bueno, una coseta petita ja fem el fet, no?
3: Uh-huh. I no us passa la resta de l'any? És a dir, amb tortell de Reis, no passa, amb coca de Sant Joan, no passa?
2: No. No, no. Suposo que per això que et dic, perquè com que compres per un tercer, que sí, és de la família, però entre cometes, no? És el teu fillol, però potser no el veus en tot l'any. Mentre que per Sant Joan o Reis, doncs, reuneixes amics o la família i llavors has de quedar més bé.
3: Uh-huh. De tot això que em va sortir el Relais Dessert, em veu parlar, vas poder veure això, que realment cada vegada volem el gust menys dolç, anar a buscar més els àcids o més altres tipus de gustos els que cada vegada estan més incorporats?
2: No vaig tenir aquesta sensació, perquè... La veritat és que els francesos...
3: Déu-n'hi-do!
2: No estan massa preocupats, per això. Penso, eh? Uh-huh. O sigui, perquè jo conec francesos i veig com treballen i veus, ostres, quanta mantega aquí, no? I diu, bueno, escolta'm, qui vulgui bona pastisseria hi ha d'haver-hi... La bona pastisseria és un temple de sucre, vull dir... I de mantega, però són bons. Vull dir, són bons. Que si els gastes de bona qualitat tindràs un producte inigualable, llavors. Ells juguen amb això, no?
3: I amb la mantega també ho heu notat? Que la gent volem coses menys mantecoses, no? O sí?
2: Amb la mantega...
3: No, perquè ara la citaves, no?, quan parlaves dels
2: sí,
3: francesos.
2: Sí, però clar, és que el substitut de la mantega és dolentíssim. Clar. Vull dir, una margarina és molt dolenta. O coses que no la poden igualar. Vull dir, el sabor que et dona una bona mantega amb una galeta o un croissant és impossible d'igualar, per molt que es digui. És així. Uh-huh. Llavors sí que hi ha tendències veganes que fan servir altres greixos, però no aconseguiràs mai aquell sabor, no?
3: I amb tot, Joan, quin diries que és el futur de la pastisseria artesana a casa nostra? Perquè aquí s'ha parlat d'ell darrerament, no? Per desgràcies, òbviament, com és el cas de l'Isaac Partera, no? Però hem hagut de veure com han tancat algunes pastisseries emblemàtiques. No sé quin diries que és el futur ara mateix de la pastisseria artesana.
2: El futur, clar, és complicat perquè tot es basa en en els que continuen, no? I cada vegada n'hi ha menys que continuen. I com dèiem amb l'Isaac moltes vegades, que darrere nostre no hi ha ningú. Perquè l'Isaac i jo érem més o menys de la mateixa edat i dèiem, és que no hi ha ningú.
3: No, i també havíeu heretat, no?, el negoci, tots dos, no?
2: Sí, sí, sí, teníem coses en comú, sí, sí, sí. I bé, aquest és un problema, sí. I llavors també, saps què passa? Que molta gent pot trobar coses dolces a un supermercat, per dir alguna cosa, i bueno, per què he d'anar a la pastisseria, no? Sí que ho trobo també. Quan faig la compra de tota la setmana. I això és...
3: El gust no sé si és el mateix,
2: el
3: no?
2: El gust no és el mateix, segur. Però mira, això amb el Quim Genescà, doncs també ho diem molt, no? És que darrere nostre no hi ha ningú. Uh-huh. Algú hi haurà, segur, perquè sempre hi ha algú. Algú que coneixem també, que és més jove que nosaltres, però... Complicat que sigui com ara o com els anys anteriors, sí.
3: Doncs Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat avui a Ràdio Sabadell i haver-nos explicat aquesta experiència.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Que vagi molt bé.
2: Adéu.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat a la xarxa.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.
8: Avui al viatge al centre de la ràdio ens n'anem fins a Ràdio Ciutat de Badalona per saber com han viscut les festes de maig alguns dels seus redactors, tant des del vessant laboral com del personal. Allà hi tenim, com cada tarda, en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
9: Estic aquí amb el Daniel Mormuz, la Neus Aragall i el Xavi Mestre, companys de Badalona Comunicació. I bé, com sabeu, durant tots aquests dies doncs hem anat explicant molt efusivament totes les festes d'aquí de Badalona, de les festes de maig, que són unes setmanes, doncs, diguem, molt importants per la nostra ciutat. Tothom està de celebració i a tothom li encanten aquestes festes. Què tal, com esteu, nois?
10: Molt bé. Què tal? Molt bé, Martí.
11: Encara de ressaca de la festa.
10: Tenim... Bueno, ja han passat dies ja, eh?
11: Bueno, però el cansanci es nota encara.
9: Sí, home, sí, sí. Tenim el Dani i la Neus aquí a l'estudi i el Xavi el tenim via per telèfon, que no s'ho volia perdre, això. Bé, us vull preguntar per les festes de maig. Primer des d'una vessant laboral i després més a títol personal de com les heu viscut, si heu participat en algunes festes, etc. Llavors, comencem per tema feina, que és aquí l'important, el motiu pel qual estem aquí. Imagino que han sigut dies intensos, que heu hagut de treballar, no?, durant les festes de maig.
10: Doncs mira, jo durant les festes de maig com a tal, els dies del cap de setmana no, però sí que la setmana prèvia vam haver de preparar bastantes notícies i temes relacionats amb les festes de maig. No sé com ho vas viure tu, Neus.
11: Sí, perquè al final, o sigui, hi havia el dimoni, que clar, es planta de l'1 de maig fins al 10 de maig, que és quan es crema Nit de Sant Anastasi, i clar, com a tradició badalonina, perquè clar, al final també he estat alumne d'escoles d'allà, de Badalona, doncs hi havia les visites escolars i sí que em va tocar, doncs, en el grava això del Bon Dia Dimoni, que era un espectacle de música infantil mentre es feien foto davant del dimoni, deixant els dimoniets a la falda del dimoni. I sí, o sigui, eren més prèvies de tot i enviar vídeos, o sigui, quan hi havia la cremada i tal, era enviar vídeos per WhatsApp.
10: Gravar també moltes notícies els dies d'abans. Jo, per exemple, vaig anar també a una cercavila que es va fer fins al dimoni. Però m'ho he passat molt bé, la veritat, perquè ha estat com el primer any que ho he viscut amb tanta intensitat.
9: Tu, Xavi, també vas haver de fer aquestes tasques prèvies als dies de festa, és a dir, els caps de setmana, la cremada del dimoni, a la nit del món, també vas haver d'anar a cobrir esdeveniments previs a aquestes festes, no?
12: Sí, primer vaig ajudar a cobrir a una companya el cap de setmana diversos concerts que es van fer la setmana abans de la cremada de la nit del món i tot això. Es van fer diversos concerts a Cal Arnús, que és un parc que hi ha a Badalona.
9: Sí.
12: I allà vaig ajudar a diversos concerts i després, especialment divendres... Bueno, s'ha de dir que crec que va ser dimarts de la setmana de la crema del dimoni, vaig haver d'anar a una cercavila per gent gran, que al final no es va fer perquè eren quatre persones.
9: Vaja.
12: Llavors al final es va cancel·lar aquest acte, però el divendres va ser com el primer dia gran, que era la nit del pregó, la nit del mono, i em va tocar fer el directe de les festes de maig, diguéssim, de donar el tret de sortida, i va ser bastant emocionant.
9: Home, moment xulo, no, Xavi?
12: Home, sí, moment xulo. A més, jo acabava contracte, diguéssim, la setmana següent, llavors era com el meu últim hit.
9: Va ser el comiat.
12: El comiat, correcte.
9: Mentre Ricky Rubio donava el tret d'inici a les festes, tu abaixaves la persiana de la teva etapa a Badalona Comunicació de moment, no?
12: De moment. Sí, així estem.
9: No sé si, a part dels actes previs, heu treballat en dies festius. En el meu cas sí que vaig treballar el dia del pregó, vaig fer doble jornada, al matí vaig fer les meves tasques habituals i per la tarda vaig anar a cobrir el pregó amb la companya Emma Teixidor, que ella va ser el microambient i jo estava com de productor, i va ser una experiència xula, la veritat, ara moltíssima gent. No sé si vosaltres algun dia aquests de festes, de concerts, que hagueu anat a algun concert, a alguna festa, us heu sentit una mica agobiats de tota la gent que hi havia?
11: A Juan Magán, recordo que el Dani tenia pressa, i jo li dic, espera'm, perquè anava amb una amiga meva i el seu cosí, I va dir el Dani, jo ja estic al concert, enmig del meollo, i dic, i com et trobo? I diu, soc alt, estic al costat d'un arbre. I sí que hi havia molta gent, o sigui, de fet...
10: Però va poder arribar bé, al final.
11: Però perquè encara no havia començat, o sigui, clar, va caure la casualitat de que encara no havia començat. Però mentre estàvem al concert, te'n recordes que anàvem passant com congas de gent?
10: Sí, és veritat que hi ha gent una mica passada que durant el concert... O sigui, si tu vas a un concert, l'has de veure, no? Jo. Però si tota l'estona estàs movent-te d'un costat cap a un altre, doncs molesta una mica la gent que sí que ens agrada Juan Magán i anem allà com per veure el concert.
9: A tu t'agrada Juan Magán, eh? Tu declares fan de Juan
10: Magán. A mi m'agrada, a mi m'agrada.
9: T'agrada.
10: Sí, sí.
9: Tu, Xavi, vas anar a algun concert?
12: Jo vaig anar a tot el que es va fer aquí a les festes de maig, cada any vaig. Llavors, sí, vaig anar...
10: A tot no sé, Xavi.
12: Sí, sí, vaig anar a tot.
10: A tot, Álvaro de Luna.
12: Álvaro de Luna, bueno, és que hi havia un altre cos de la plana, al mateix moment, que era més important.
9: I què hi havia, Xavi?
12: Hi havia... Ara no em surt el nom. Era...
11: Sí, l'orquestra Svetlana.
12: Ball de Mikaku.
10: Salvatana, no?
11: Salvatana.
12: I hi havia concert a la Svetlana.
9: D'acord.
12: Bueno, sí. I era un grup de versions, que estava molt bé. I Álvaro de Luna, pues, sincerament, tot el respecte cap a ell, però jo no conec qui és. I llavors vaig decidir anar al Mikaku, que era més... com festa tradicional badalonina.
9: Sembla que...
12: I això, vaig anar a totes les festes, sí.
9: Sembla que el Dani no li ha fet gràcia.
10: No, jo respecto a tothom, però mira, jo feia molt temps que volia anar a un concert d'Álvaro de Luna,
9: sí?
10: Molt
9: sí,
10: abans de que vingués aquí, així que he pogut anar gratuïtament, a més, o sigui que molt content, m'ho vaig passar molt bé i tinc ganes de tornar a un concert seu.
9: Ara que comencem a parlar ja de les festes més, com les vau viure a títol personal, és a dir, no laboralment parlant, de totes les que s'han celebrat ja fins a la data, que han sigut bastantes, de fet, la Cremada, el Dimoni, el Pregó, tots aquests concerts que comentàveu, la Festa del Badiu, la Nit del Mono, a quines hi heu anat? El Xavi ha dit que a totes, o gairebé a totes. A quines hi heu anat i quina ha sigut la que més us ha agradat?
11: El mateix, diria, jo he anat a gairebé totes.
10: La Nit del Mono vam anar junts.
11: No, però de festes, en plan, estem retrocedint en temps. Tu, crec que tu eren les teves primeres.
9: També podeu explicar si han sigut les vostres primeres, quina impressió us ha donat, si sou repetidors, que veniu cada any.
11: Sí, o sigui, jo cada any m'agrada veure la Crema del Dimoni, tot i que sí que és cert que agobia una mica el sentit de tanta gent, i per primer cop aquest any, clar, treballar aquí a Badalona, vam poder accedir com a l'espai que tenen reservat, i va ser, un privilegi, no tanta gent, zero agobios, mirant els focs artificials i cantant «Es va de l'Ona!».
10: Clar, ho vam poder viure una mica més tranquil·lament aquest any. Bueno, jo era la primera vegada que venia a una Cremada del Dimoni, però em va agradar, o sigui, em va semblar molt espectacular tot l'espectacle amb els drons i tot el que es va fer, i em va agradar, així que crec que repetiré un altre any.
9: Tu, Xavi, què és el que més et va agradar?
12: Jo, personalment, jo sempre he anat a tot, menys mai sempre he fallat al correfoc, perquè era una cosa que tampoc em crida gaire l'atenció. I aquest any vaig decidir anar al correfoc, a l'acte en si, i va estar bé. A veure, tampoc és una cosa que em cridi, em mati per anar cada any.
9: Et fan por les espurnes i el foc?
12: No, més que pot, és que no, és el que els deia als meus amics, que sempre que a ells sí que els encanta, i és com que tampoc li trobo molt la gràcia. Clar. Llavors... vaig allà, m'ho vaig passar bé, sí, repetiré, possiblement, però no és algo que estiguis esperant. Si prefereixo la Crema del Dimoni o la Nit del Mono, per exemple.
9: Estic una mica amb tu, Xavi, també haig de dir que els correfocs no en soc gaire fan. En el meu cas, a mi em va saber greu, perquè també és el meu primer any aquí treballant a Badalona Comunicació, i crec que és el primer any d'aquests últims que no he anat a cap festa de maig. Em sap greu dir-ho i me'n penedeixo, però
12: per què va ser això?
9: Bé, perquè em va coincidir amb uns caps de setmana que els tenia molt plens de partits de futbol sala i d'altres activitats, però com a mínim em vaig poder anar amb el bon regust de boca de poder anar al pregó i veure Ricky Rubio, que realment doncs, a mi m'agrada molt l'esport, m'agrada molt el bàsquet, i veure'l doncs, de tan a prop i poder gairebé parlar amb ell, perquè no hi vaig parlar, però estava al costat, doncs això va estar molt bé. I altres anys el que havia gaudit molt era anar a veure la Cremada del Dimoni. I anava amb uns amics d'aquí de Badalona, de la universitat, i era una nit molt guai, i, ostres, impactava molt de la gent que hi havia i del que significava aquest moment pels badalonins, no?
11: Sí,
12: a més el que deies tu ara del pregó, també estava crec que és el cop que ho he vist més ple.
9: Sí.
12: És veritat que, clar, venia Ricky Rubio, no?
9: Clar.
12: Llavors, això també suma bastant. I deies que, havies, que ho vas passar bé perquè veies a Ricky Rubio i tal, però també vas veure un periodista allà en un balcó, en un kebab, que també...
9: Sí, era, ben, de fet, era... era de, o sigui, li estava fent la competència a Ricky Rubio. La gent no sabia on mirar, si al balcó de l'Ajuntament o al balcó de Capadòquia Kebab, que és on... que és qui us van cedir al balcó per poder fer...
10: I el mateix ho diu tot, eh?
11: Sí, sí.
9: Bueno, està bé que reivindiquis. No,
10: sí, sí, totalment, totalment.
11: Però, bueno, re com el vídeo anunciant el pregoner d'aquest any, que semblava gravat amb un Nokia potent o l'iPhone del Ballesteros mateix.
9: Sí, no, era un vídeo vintage, era un vídeo retro. Bé, abans d'acabar, de tots aquests dies, tant a Badalona treballant com pels carrers, què és el que més us agrada? Què és el que més us ha fet gaudir de totes aquestes festes de maig i de les que queden encara?
11: Crec que passar temps, o sigui, disfrutar, gaudir, sigui com sigui, sigui prenent alguna cosa chill a la platja, anant de festa als concerts, allargant la nit, anant a les platges, a Titus, on sigui, veure la cremada, perquè això ja és, o sigui, l'espectacle fusionat, els drons, els focs artificials. Jo crec que també és envoltar-te de gent, en plan...
10: Clar, i què?
11: Gaudir-ho conjuntament.
10: A més, ens vam trobar els seguidors del Vilnius, que
11: ai,
10: va ser l'equip que va guanyar la Basketball Champions League.
9: No ho passem per alt. Que...
10: I ho estaven celebrant allà una guingueta el dia de la cremada, també.
11: I la meva amiga i jo ens vam unir als Vilnius i allà estàvem saltant i dient coses diverses.
12: He de dir que no cal recordar aquest record. I jo crec que el que és més bonic de les festes de maig, i ara fora bromes, també va estar molt bé que s'ajuntés amb un esdeveniment tan important com la Champions de bàsquet.
9: Efectivament.
12: És que és com que es fa molta ciutat i veus... Hi ha molta gent que potser perquè treballen fora o perquè, no sé, o no viuen normalment aquí, que no els sols veure, però saps que les festes de maig se'ls trobaràs. De fet, jo tinc una amiga que sempre que ens trobem diem, bueno, fins les festes de maig de l'any següent, no? Perquè, vull dir, no ens veurem durant tot un
9: any. Potser no és tan amiga, no?
10: Ja.
9: Bueno,
10: no,
9: és broma, és broma, ja t'entenc, ja t'entenc. Sí, sí.
12: A
9: mi em passava exactament el mateix quan us he explicat que venia a veure la cremada del dimoni amb un amic de la universitat i amb els seus amics d'aquí de Badalona, de la seva escola, que era això, vull dir, els veia un cop a l'any o com a molt dos, però un cop era el dia de la cremada del dimoni o el dia del concert d'X cantant que venia i passàvem la nit junts i, ostres, era, o sigui, una nit molt, molt divertida i ens ho passàvem superbé doncs, gaudint de les festes de maig. Esperem que, almenys jo espero que hagueu passat unes bones festes de maig.
10: Sí, sí, perquè, i encara queda, eh?
9: Pel que expliqueu, clar, de moment aneu pel bon camí i encara queda rematar-ho amb les últimes activitats que hi ha programades.
10: Sí, sí. Sí.
9: Dani Mormuz, Neus Aragall, Xavi Mestre, des de casa, moltíssimes gràcies per venir al Connectats i explicar-nos una mica com han sigut les vostres festes de maig.
10: Gràcies a tu, que vagi bé.
11: Que vagi bé.
12: Moltes gràcies i no fallis a les pròximes.

0: Passem ara a les estrenes de cinema de la mà dels nostres companys, en Sergi Estapé i en Jordi Guillem.
1: Bona tarda, estem de nou aquí al Connectats amb la secció de cinema que, com cada setmana, o gairebé sempre, compta amb la intervenció del periodista de Diari de Terrassa i un cinèfil reputat com és Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Anirem a analitzar algunes de les estrenes d'aquesta setmana i després parlarem del Festival de Cannes. Vam començar ja a fer un tastet la setmana passada i parlarem d'aquest cap de setmana es decideix...
1: Sí, dissabte hi ha el Palmarès.
0: I guanya la Palma d'Or. Parlarem sobretot de tres pel·lícules espanyoles que és la primera vegada, no? Em sembla que no havia passat mai.
1: No ho recordo, però és probable, no, sí. No és molt habitual.
0: Que no és la primera vegada. Ai, vull dir que és la primera vegada. Comencem amb una pel·lícula que ve d'una sèrie, que ve de la nissaga de Star Wars i que es diu The Mandalorian and Grogu.
1: Sí, en el títol original l'han respectat, Star Wars The Mandalorian and Grogu. És la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. La sèrie la teniu a Disney Plus i aquí podem veure la història de l'imperi que ha caigut. Sabeu, si sou fans de la saga de George Lucas, de Star Wars, estareu al cas d'aquestes coses. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersats per tota la galàxia, mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot les coses per les quals va lluitar la rebel·lió, ha reclutat un legendari cerca recompenses que es diu Din Djarin i el seu jove aprenent el Grogu del títol. Protagonitzen Pedro Pascal i Sigourney Weaver.
0: Molt bé, doncs escoltem una mica de què. La veritat és que a mi m'agrada la saga, però penso que després s'han passat. Vull dir, les tres primeres estaven molt bé, però després... I ara ja és...
1: Home, té molts seguidors i,
0: per tant,
1: s'ha d'anar fent calaix, escolta. S'han de vendre peluixos i coses.
0: Escoltem de Mandalorian en Grogu un trosset.
2: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura.
3: Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
4: Buena suerte. La vas a necesitar.
2: Cinturón.
0: Doncs aquesta pel·lícula, els que us agradi Star Wars, segur que voldreu anar-la a veure. I ara ens anem a França per saber cosetes d'un drama que es diu, no té res a veure, em sembla, amb la cançó de Elvis Presley, potser sí, i es diu Love Me Tender.
1: Exacte, és una pel·lícula dirigida per Anna Cazenave. Oh?
0: Com? Quina cançó vull dir, no?
1: Love Me Tender, d'Elvis Presley. Sí, sí.
0: No.
1: És una pel·lícula francesa dirigida per Anna Cazenave-Cambet, basada en un llibre de Constance Debré. Està protagonitzada per Vicky Krieps, Antoine Reynats i Moika Chokri. És la història de és una història de maternitat, també d'homosexualitat. Estem a finals de l'estiu, a França. Una dona, la Clémence, li explica al seu exmarit que manté relacions amoroses amb altres dones i a partir d'aquí la seva vida canviarà quan ell es queda amb la custòdia del fill que tenen en comú. I la nostra protagonista, la Clémence, haurà de lluitar per continuar sent mare, dona i dona lliure. Aquest Love Me Tender, que ve precedit de l'èxit que va tenir el Festival de Cannes de l'any passat, no aquest any, ens arriba ara. La pel·li va ser guanyadora del guardó com a millor pel·lícula de la secció paral·lela En Certain Regard.
0: Molt bé, doncs marxem de França, venim cap aquí per saber cosetes d'una pel·lícula que es diu Cowgirl, amb algunes interpretacions d'actrius i actors catalans, com és el cas d'Isabel Rocati, si no m'equivoco, i Carlos Cuevas.
1: Sí, també surt Pep Monner, Joaquim Pep Climent.
0: Monner, sí. Joaquim Climent és valencià.
1: És valencià, Joaquim Climent. Doncs és una pel·lícula dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miquel Llorenç, i ens explica la història d'una grangera, és com una espècie de western rodat aquí a casa nostra. Home, és una pel·li de cowboys i de... De fet, és una senyora que és una grangera de 60 anys, l'Empar, que necessita que la seva vaca, que es diu Tona, quedi prenyada per tal de mantenir la seva granja. Després de diversos intents fallits, sense èxit, li demana ajuda a un veí, el Bernat, que té una gran explotació a la zona, i finalment la vaca queda prenyada i el veterinari veu que la gestació és de risc i a partir d'aquí començaran els problemes. L'Empar, la protagonista, s'enfronta al poble per intentar protegir la tranquil·litat de la seva vaca i, en fi, totes aquestes històries.
0: Està bé, no?
1: Sí, és una pena. No estem acostumats a veure westerns de catalans. No?
0: Bueno, tu dius westerns, jo a mi em sembla agosarat.
1: Seré.
0: Escoltem una mica de Cowgirl, va.
5: Si és la vaca, és més rara que un perro verde.
6: És més que una vaca, i ja està.
7: Tona és mi vaca, la única que me queda, así que no està.
8: El nieto de Micaela ha llegado para vivir en su casa.
9: Qué vaca más bonita, ¿no?
8: Es que tengo buen rollo.
9: De rollo sí que tiene, sí.
10: Que la inseminació no funciona.
9: No me digas que está en celo.
0: Doncs aquest Cowgirl ens dona pas a una pel·lícula feta a Túnez, que es diu un drama de, que es diu Tres Mujeres. Què m'expliques? Va.
1: Ah, mira, que estava nominada a l'Os d'Or a millor pel·lícula al Festival de Berlín d'aquest any. Aquesta sí que és més nova. Mm-hmm. El títol passa aquelles coses que li canvien als distribuïdors. La pel·lícula en francès es diu A Voix Basse, que vol dir a poca veu, a veu baixa. I aquí es va dir Tres Mujeres. Ha estat dirigida per Leila Bouzid i explica la història d'una noia que torna a Tunis, la seva Tunísia natal, per assistir al funeral del seu oncle. Es retroba allà amb tota la seva família. La seva família no sap res de la seva vida a París, especialment de la vida amorosa que porta a París. I, en fi, ella es decidirà resoldre un misteri que es veu que envolta la repentina mort del seu oncle. S'enfrontarà a secrets familiars en una casa on conviuen tres generacions entre silencis i tradicions. És una pel·lícula que parla d'homosexualitat, de família, de la relació que té aquesta noia amb una societat tancada com és la tunisiana.
0: I acabem amb un drama aquests drames relacionats amb una mica amb la bellesa. Es diu Dos dies i també està fet a Espanya.
1: Sí, una pel·li que me n'han parlat molt bé. Va ser Premi del Públic, de fet, al Festival de Màlaga, una pel·li petita, dirigida per Gonzaga Manso i protagonitzada per un actor que no sé si recordaràs, Saturnino García, sí, sí. Que havia fet...
0: Més secundari que...
1: Sí, sí, havia fet de secundari al cinema espanyol fa un temps. Ara feia temps que no treballava.
0: Sèries, també.
1: Sí. I surten també Letizia Sola, Melanie Cruz, Jesús Quiles, Aurora Maestre, per exemple. És la història d'un jubilat, d'un senyor de 89 anys, que està perdent la memòria, però es resisteix a dependre dels altres i a deixar de fer la vida que havia fet sempre. La seva família li prohibeix, però decideix, amb un amic seu, el Mindo, el que fa anys que no es veu, marxar de pesca. Se'n va amb la seva barca a pescar, i la cosa es complica, es queden sense benzina, cau la nit, i, en fi, tot són problemes.
0: No es podia saber,
1: Sí, es queden a la deriva al mig del mar, també amb boira, i atrapats en aquesta diminuta barca, doncs comencen a un inesperat viatge, on es parla d'amistat, de bellesa en ve baixa, i de la forma d'acceptar el pas del temps. Una pel·li contemplativa, no amant per als... No massa recomanada per aquells que els hi agraden les emocions fortes i aquestes coses.
0: Doncs escoltarem una miqueta d'aquests Dos dies.
11: Esta tarde convenía ir a pescar.
12: ¿Tú solo? ¿Con la barca?
11: Naturalmente.
12: No, ni hablar.
13: Papá, ¿dónde vas?
11: ¿Cómo estás? ¿Entera? Pues venga, ¿te vienes a pescar o qué?
14: Yo contigo no voy a ningún sitio, entérate.
11: Si esto está seco.
0: Doncs acabem amb aquest Dos dies. També s'estrenen aquest cap de setmana una trista pel·lícula de terror, El passajero nocturno.
1: Gran pel·lícula.
0: Que l'he censurat, així de clar.
1: Sí, estava a la selecció i
0: aquell... A la selecció, però és comparat amb Tres Mujeres.
1: L'has vist?
0: I tu?
1: No. No, jo no, no, no.
0: Doncs ja està. Vist La bèstia, un drama fet als Estats Units, però és que, és igual, deixem estar. No, és que, clar, parlaria d'intimitats mentre preparem el programa.
1: Clar,
0: no
1: potser no.
0: Assassinat en la tercera planta, una pel·lícula d'intriga feta a França, Un mundo frágil y maravilloso, una pel·lícula d'aquestes de romàntiques del Líban, Les catadores de Hitler, un drama fet a Itàlia, i Sack of the Andean, Tras los pasos de Kerouac, un documental fet a Espanya amb Jimmy Barnatan. Escolta'm una cosa, em vols parlar de Festival de Cannes. Va, parlem una mica, no? Això que deies, va. No? Tres pel·lícules, és una cosa que no havia passat mai, inclús fa molts anys no hi havia ni pel·lícules espanyoles, és inèdit, i va, explica'ns, són pel·lícules de Pedro Almodóvar, de Rodrigo Sorogoyen i dels Javis, són, diríem, gent
1: de prestigi.
0: Gent conegut.
1: Sí. Amarga Navidad és la primera, es va estrenar ja, per tant no ens extendrem massa. La segona és El ser querido, la pel·li de Rodrigo Sorogoyen, que té molt bona pinta i ha tingut una bona acollida. I La bola negra, que és el debut en el cinema dramàtic, per dir-ho així, no és la típica comèdia dels Javis, Javier Ambrós i Javier Calvo, i també sembla ser que ha tingut una bona acollida. Veurem dissabte el palmarès d'aquesta 79a edició del Festival de Cannes, si s'emporten alguna cosa.
0: El ser querido surt Javier Bardem i Victoria Luengo. És la segona vegada que Sorogoyen està a Cannes, no? Després de passar l'any 2022 amb Asbestes.
1: Exacte.
0: Fora de competició. I hem de dir també que hi ha una catalana que també està allà ficada, no?
1: Sí, sí, en una categoria paral·lela, la Setmana de la Crítica, tenim Aina Clotet, que s'estrena, l'actriu catalana, en la direcció, i debuta amb Viva, que és una pel·lícula, una òpera prima, que ha rodat i que també interpreta i que té molt bona pinta. Veurem si s'emporta alguna cosa. També hi ha Aina Callejón, perdó, que ha fet un curtmetratge que es diu Tuyo i la vaca. És, de fet, el treball final de màster de l'ESCAC i competeix en la secció La Cinef de dirigir de curtmetratges, entre d'altres coses.
0: Curiosament, avui parlàvem d'una pel·lícula Cowgirl amb una vaca,
1: sí,
0: doncs...
1: una altra vaca.
0: Jo i la vaca de l'Aina Callejón està, doncs, fora de concurs, amb el curtmetratge aquest. Què m'expliques de Cannes? Si diguéssim, dins els europeus, ja no entro els Oscars, què estaria? Qui seria el més ben considerat?
1: Sí, és el principal festival més important, després de Berlín, de Sant Sebastià... En fi, Cannes és la meca dels festivals de cinema. Parlem, si vols, una mica de les favorites.
0: Sí, digue'm.
1: Es parla, llavors aquestes travesses s'equivoquen, sí, normalment, però hi ha un thriller de ciència-ficció sud-coreà que es diu Hope, dirigit per Na Hong-jin.
0: Seria una de les favorites.
1: És una de les favorites, sí. El director artístic del festival, Thierry Frémaux, ha dit que és una pel·lícula que canvia constantment de gènere i que té un... De fet, això no ho ha dit ell. Té un planter de protagonistes espectacular, entre d'altres, Michael Fassbender i Alicia Vikander.
0: Què més? Hi ha algun altre més, no? Que té
1: possibilitats? Sí, hi ha una pel·li que és un drama de postguerra que es diu Fatherland, que és d'un cineasta polonès prou conegut, com Paweł Pawlikowski, que és un habitual també de Cannes i d'altres festivals. És la història de l'escriptor alemany Thomas Mann durant un viatge per carretera a la Segona Guerra Mundial, i en aquest Fatherland recrea una mica la història. També tenim la pel·lícula Fjord, del director romanès Christian Mungiu, un altre dels habituals. També és un dels guanyadors. Sleep in the Box, del japonès...
0: Ship in the Box.
1: Ah, Ship, perdó. Sí. Ship in the Box, també un altre habitual del festival, el japonès Hirokazu Koreeda. I també el cineasta rus Andrei Sigantsev, amb la seva pel·lícula Minotaure, també és una altra de les possibles guanyadores de la Palma d'Or. Sortirem demà de dubtes.
0: N'has vist alguna?
1: No, d'aquestes, òbviament no, perquè hauria d'estar allà.
0: Val. Llavors, quina és la que et fa... Digue'm les dues que et faria més gràcia veure o que tens ganes de veure.
1: Primer, la de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido,

0: o Pedro Almodóvar, que ha fet aquest amarga Navidad, doncs si tenen... bé?
1: Si tenen sort. Sort.
0: Recordem aquesta... que l'any passat Oliver Lasche
1: sí.
0: es va endur a...
1: Premi del públic.
0: Premi del jurat.
1: Del jurat, perdó.
0: A la 78a edició. Mm. Aquest any és la 79a, després vindrà la 80a, que suposo que faran una festa.
1: Sí, faran festa grossa.
0: Què anaves a dir?
1: No, anava a dir que aquesta, que no és habitual que una pel·li que ja s'ha estrenat a les sales, que ja l'ha vist tothom qui l'ha volgut veure, com a Amarga Navidad, la pel·li de Pedro Almodóvar, que concursi en un festival. El que passa que el reglament el que diu és que no s'ha d'haver estrenat a França, i Almodóvar l'ha estrenat aquí, però no la va estrenar no a França, per tant, pot concursar.
0: Pot concursar i podria guanyar. Mira, escolta, marxarem. No marxarem amb cap...
1: Pedro Almodóvar.
0: No. Oliver Mira, avui Lasche. Fa 15 anys de la mort de Joseph Brooks. Tu diràs, qui és Joseph Brooks?
1: Ni idea, ni punyetera
0: doncs,
1: idea.
0: Joseph Brooks era director, productor, guionista i compositor que va guanyar l'Oscar l'any 1977 a la millor cançó. És curiós. Ah, sí. És una pel·lícula que ell mateix va dirigir, va guionitzar, que és Tu, es deia Tu il·lumines mi vida aquí, i en veritat es deia You Light Up My Life, que cantava la Debbie Boone i que escoltem ara per marxar. A mi ja ho saps que m'agrada recordar gent del món del cinema que potser no són tan coneguts, però que també poden tenir la seva finestra aquí a la secció de cinema del Connectat.
1: Estem oberts a tothom.
0: Sí, home, coneguts estem oberts a tothom, però és veritat que sense vulgar acabes parlant de la gent coneguda, molta gent. Diem, Joseph Brooks, Mel Brooks, no, no.
1: No, altre, el germà. No saber,
0: el germà. Jordi, ens escoltem la setmana vinent, marxem amb aquest You Light Up My Life de Debbie Boone.
1: Que vagi molt bé, bon cinema.

0: I abans d'acabar, fem un repàs a l'agenda del cap de setmana. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé.
1: Bona tarda, Terrassa. Demà dissabte, 11:15, concert del Punch Trio Jazz, connexió entre la tradició jazzística nord-americana i el Gypsy Jazz al Cafè de l'Aula. I diumenge a les 6 de la tarda arriba la 5a temporada d'Elles i Ellos, espectacle humorístic dirigit per Xavi Fuster, a la Sala Cresp.
0: Seguim amb Sabadell, Júlia Ramon.
2: Primer cap de setmana del Festival Observa. Avui, de fet, es fa el concert inaugural a càrrec del grup Buós i Miquel del Roig i les entrades ja s'han exhaurit des de fa setmanes. El director de l'Observa, José Luis Castet, creu que aquesta i la resta de propostes que s'han programat fins al 7 de juny els faran créixer en número d'assistents respecte d'edicions anteriors. A més del plat fort de Buós, aquest cap de setmana hi haurà altres propostes a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Demà hi ha un tribut a l'Oreja de Van Gogh de la mà del grup La Reina del Pop, mentre que diumenge a la tarda hi haurà una festa breix. D'altra banda, a la Creu Alta, a la Cava Orpí, hi ha doble proposta de jazz avui i demà. Aquest divendres hi actua a partir de les 9 la banda Jazzix, mentre que dissabte ho farà un dels grans noms del gènere de casa nostra,

0: Andrea Motis Duo, també a partir de les 9. I als carrers tenim festa major tant al barri de Campoamor com al barri de la Creu Alta. En tots els casos hi haurà activitats per a totes les edats i per a tots els gustos, però això sí, la de la Creu Alta va començar ahir al vespre amb el pregó alternatiu dels llamps i els trons i la de Campoamor ho farà demà.
1: Torn de Badalona, Martí Villegas.
2: Hola de nou, Tina. Pel que fa als actes culturals d'aquest cap de setmana a Badalona, destaquem sobretot els relacionats amb la música. Els actes comencen aquest mateix divendres a les 8 del vespre amb el Tardeo de Música Urbana a la plaça del president Tarradellas. A la sessió sonaran grans èxits dels darrers anys de reggaeton, dembow, electrolatino, afrobeat, latin tech, dance i pop urbà. La festa correrà a càrrec de DJ Cosmic. I dissabte hi haurà el segon Tardeo, els Tardeos del Dimoni, aquest pensat per un públic més adult on sonaran els grans èxits dels anys 80. Serà la mateixa plaça a partir de les 7 de la tarda i arretrà un homenatge especial als grans temes del grup suec ABBA.
1: Anem amb l'agenda del Prat, Ivan Conde.
3: Bona tarda, recta final del maig cooperatiu, el mes de l'economia social al Baix Llobregat. Demà dissabte la plaça Roger i Badia es converteix en la plaça de la cooperativa per un dia amb activitats i celebracions per a totes les edats. D'altra banda, l'agrupament Escola i Guia Conxita Busquets celebra demà mateix dissabte el seu 60è aniversari. Serà una jornada d'activitats des de 9:45 del matí fins a 1:45 de la matinada al Parc del Fondo d'en Peixo. Hi haurà un torneig de futbol amb almenys 12 equips ja inscrits i un dinar popular a 8 euros al tíquet elaborat per excaps de l'agrupament.
1: Viatgem fins a Castellà, Guillem Plans.
4: Bona tarda. Doncs aquest cap de setmana aterra a Castellà el Correllengua, un esdeveniment reivindicatiu amb el català. L'acte central serà el dissabte a 8:15 a la plaça del Mirador amb la lectura d'un manifest i a 9:00 el concert No vindrà d'un pam. L'esdeveniment aquest any és un homenatge a Josep Maria Espinàs.
1: I acabem a Sant Cugat, en aquest cas dissabte, amb la Gincamat, una gincama de reptes matemàtics dirigida a infants de primer a 6è de primària, en la qual hi haurà dos torns, una a les 10 del matí i una altra a les 12 del migdia. I també dissabte, en el marc de la programació de la segona setmana del català, tindrà lloc el primer festival inaudit de poesia jove, un festival per donar a conèixer, potenciar i donar suport a les noves veus poètiques en català del Principat, les Illes i el País Valencià. Doncs ja arribem al final del Connectats, aquesta edició de divendres. Per part meva, dir-vos que ha estat un plaer acompanyar-vos durant aquestes dues hores de ràdio i la setmana que ve, com sempre, es torna a posar darrere el micròfon la Carme Reverte quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la propera.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aiman Triqué, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres 22 de maig i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Jordi Casas, Lourdes Dalmau i Albert Roda. Tot seguit parlarem de la Setmana Sense Fum, que se celebra del 26 al 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac, amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis de deixar de fumar i prevenir el tabaquisme, especialment entre els joves. I després de les notícies de les 11, continuarem amb el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb la directora de les biblioteques de Sant Cugat, Montse Collazos. Parlarem de quin paper tenen les publicacions amb segell d'autoria local a les biblioteques de la ciutat. I afegirem un pessic d'inclusió amb el Part 1, on els usuaris de la Fundació Catalunya Creativa entrevistaran la Marisol Boronada, psicòloga i fins fa poc coordinadora d'àrees de la Fundació. I per posar la cirereta al programa, la Cuca Fernández i l'Eva Garrido ens posaran al dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'auge de l'extrema dreta i en els discursos d'odi i el paper que juga la memòria històrica. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Jordi Casas, historiador, president del GEL i membre del Consell de Cultura. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Alba Roda, president de l'Ateneu, bon dia.
2: Bon dia, Alba.
0: I la Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa jubilada.
3: Molt bon dia.
0: Sí. Va bé, sí o no?
1: No presideix res.
3: Sí, no, no, jo sóc una del carrer.
0: Que jo tingui constància, ara no.
3: Persona... Què?
2: Tots som homes.
1: No, això, una del carrer. Ah.
2: Tots som homes i dones del carrer.
0: No sé si he d'avisar l'audiència que avui això...
2: Avui promet.
1: Avui...
0: Anem al gra. Ara els veia molt entregats parlant del tabac, però mira, ho deixarem pel final de la tertúlia i així ho lligarem amb l'entrevista que ve després.
3: Jo ja vull dir una cosa, perquè clar, sempre parles, per exemple, aquest posicionament molt masclista i tal, de l'extrema dreta. I l'extrema esquerra, que no n'hi ha? És que no n'hi ha? És que no tenim casos?
1: No hi ha extrema esquerra.
3: No? No va estar encausat els del... Com es diu
0: per
3: aquell?
0: Per què m'acuses a mi?
3: Del Podemos.
1: Mira, escolta, el que es diu extrema esquerra en aquest país...
3: Extrema esquerra.
1: Estan proposant i fent les polítiques que ha fet la socialdemocràcia a Europa des de fa 70 anys.
3: Bueno, això és el que tu opines.
1: El que passa és que com que el món ha jurat cap a la dreta, ara, ser d'esquerres és ser d'extrema esquerra.
3: I ser de dreta és de ser extrema esquerra, dreta feixista i de tot.
1: No, jo que estic per la socialització dels mitjans de producció, que sóc?
3: Comunista.
1: Ah, exacte.
0: Comunista. Correcte,
1: correcte, correcte.
2: Bueno, hi ha una dictadura i un feixisme. Vull dir, la dictadura, anem a dir, són patrimoni moltes vegades de les esquerres i el feixisme són més patrimonis de les dretes. A partir d'aquí podem parlar de principis. Si parlem de principis, podríem dir que moltes vegades hi ha una dreta moderada que podria acceptar els principis de l'esquerra moderada, i no la d'esquerra dictatorial, potser. Per tant, a partir d'aquí, doncs, podríem parlar-ne i podríem estar d'acord, no?
3: Mm-hmm. Totalment d'acord.
2: Però des del punt de vista de les idees, és llavors quan ens enfrontem, no? I això que moltes vegades vol... No, no, és que els partits volen tenir la majoria absoluta. Això no te n'estigues aquest... No es tenir, no es té que acceptar. Mm-hmm. S'ha de poder negociar, s'ha de poder compartir, s'ha de poder parlar-ne'n. Perquè si no parles... i poses també línies vermelles, què passa? Que el que li poses les línies vermelles puja automàticament. Això està demostrat. Per tant, aquí hem de veure aviam de quina manera podem gestionar aquests principis i potser el manifest aquest que vam fer i vam signar l'altre dia està més a prop dels principis que de les idees.
0: Us proposava aquest tema arran d'una notícia que publicàvem ahir a la portada d'una sortida que feien els joves de l'Institut Angeleta Ferrer a un camp de concentració a Ravensbrück a Alemanya, no? I vaig dir, ostres, potser és el moment, arran del manifest que aquí tenim dos dels seus signants, el Jordi i l'Àlvar, en contra de l'extrema dreta i parlant de quina situació tenim d'avui la democràcia, perquè si fem una radiografia, no? Veiem que a molts països del món, començant pels Estats Units, a Rússia, però també a Europa, arran de les últimes eleccions estatals i també de les europees, l'extrema dreta va guanyant lloc. També a Espanya veiem com Vox a nivell estatal augmenta el nombre d'escons a diferents parlaments autonòmics i també a l'espanyol. A Catalunya també vam tenir l'erupció, a part de Vox, d'Aliança Catalana. Per tant, podríem dir que l'extrema dreta ha deixat de ser marginal en els últims anys i fins i tot podríem parlar potser de l'última dècada, no? Què està passant? Perquè aquestes forces que havien quedat denostrades possiblement arran de les últimes grans guerres a Europa tornin a estar als parlaments dels nostres països.
1: A mi, ja que has tret el tema del manifest, m'agradaria explicar el per què del manifest. El manifest surt de baix, diguem-ne, de persones...
0: Si vols, posem una mica en el context per les persones, sí, potser que no el coneguin, Jordi.
1: Sí, el manifest surt a partir de la iniciativa d'una quinzena de persones, crec relativament representatives del teixit associatiu de Sant Cugat, però absolutament a títol individual, que consideren que en aquestes circumstàncies, el que tu acabes d'explicar, cal, amb un manifest que es diu Vivim en democràcia, crec que queda clara la idea, cal confrontar, eloqüent mai es diu res en contra, confrontar el discurs de l'extrema dreta. Debatre'l, interpel·lar-lo. Aleshores, a partir d'aquí es fa una petita anàlisi de quina és la situació, una miqueta tu ja has avançat alguns elements, i es fan algunes consideracions a nivell institucional, a nivell del teixit associatiu, a nivell de la memòria, i també al final es planteja interpel·lar, no renunciar a interpel·lar a nivell personal, a nivell individual, a nivell de carrer, aquelles persones que estan promovent aquest discurs o que són sensibles a fer-se el seu. hem de confrontar i hem de disputar l'hegemonia dels valors que s'està imposant des de l'extrema dreta, no? Aquesta és la idea. Uh-huh. I que, des del punt de vista dels signants, estan posant en qüestió la democràcia, o, si no més no, tindre una democràcia de qualitat. I aquest, a part de la broma que feia abans, uh-huh, aquest és l'objectiu del manifest, i a partir d'aquí també hi ha una cosa que ja està tenint un cert resultat, és que això, t'adhereixis o no, està motivant que moltes entitats i associacions, a nivell de junta o inclús a nivell d'assemblea, estiguin debatent el tema. Uh-huh. Que ja era la idea, que hi hagués un moment de reflexió col·lectiva sobre aquest d'allò. D'alguna manera s'està aconseguint ja.
0: Mira, possiblement, ara que parles d'aquesta reflexió col·lectiva, fruit dels temps i els canvis socials que hem tingut, possiblement és el que falta, no? Aquests espais de poder reflexionar i de trobar, no sé si solucions, però sí explicacions complexes a problemes de gran envergadura, que moltes vegades, des de l'extrema dreta, el que es fa és simplificar amb solucions màgiques, podríem dir, molt senzilles, qüestions que són molt complexes.
3: Alba, i l'extrema esquerra també, eh?
1: Dona'm un exemple aquí d'extrema esquerra que estigui fent propostes absolutament de realisme màgic.
3: Mira, de vegades quan parlem de que l'habitatge,
2: no posem
3: l'ocupació,
2: sí. Lourdes, no posem etiquetes, perquè si posem etiquetes no ens en sortirem.
3: De l'ordre legal. Jo crec en l'ordre legal. Sí. Ens fem unes lleis, ens dotem unes lleis per respectar-les, no perquè algú se les salti.
2: Per tant, estic d'acord que tu segur que firmaries aquest manifest, perquè tens uns principis que pots també estar d'acord amb el manifest aquest, segur.
3: Sí. Bueno, però segur. Sempre amb el discurs sempre s'agafa des d'un extrem. L'extrema dreta, que, aviam...
0: Estem parlant d'un auge, per això parlem de l'extrema dreta.
3: També,
0: és que no hi ha un auge de l'extrema esquerra.
2: No estem parlant de la dreta, perquè la dreta l'acceptem com una...
0: És tot allò que va contra dels principis i dels drets humans.
2: Tenim la sort que hi ha una democràcia que també accepta la dreta, però, evidentment, no ens té tendència, la dreta, moltes vegades, a tenir complicitats amb una extrema dreta, que llavors no hem d'interessar a buscar
3: al fons de la qüestió.
2: Principis.
3: Parlàvem de que el jovent... Sembla que el jovent està abraçant uns posicionaments extremistes.
2: Sí.
3: Jo tinc la meva opinió. Jo crec que és perquè des de la societat, diguem-li, els estan traient de la seva zona de confort. Han rebut uns missatges, uns hàbits, uns costums, i ara els diuen, mira, el vostre paper és diferent. El vostre paper, doncs, ha de ser més col·laborador, més participatiu i tal, i aquí tots som iguals. Això... diguem-li, els dessitua.
2: Però hi ha gent d'esquerres. Hi ha gent joves.
3: Per suposat. Però jo estic justificant el per què els hi passa aquestes coses. No justificant, sinó raonant. Jo crec que el motiu per al que proliferen aquests fenòmens és perquè aquestes persones que, per la raó que sigui, es havien situat d'aquesta manera. I llavors una altra cosa també, la varietat de les persones. Estem rebent moltes persones que venen amb unes educacions on, per exemple, tenen a la dona en un lloc que nosaltres no la teníem aquí quan jo era jove, almenys al principi. Per exemple, molt Sud-amèrica, les dones estan molt sotmeses, les dones són mamis, mones, tal i qual, i està, si parlem d'altres cultures més per educació, que tenen a les dones com un moble dins de casa tancades i vestides de negre. Aleshores...
2: No generalitzis, jo
3: generalitzo el que manera, passa.
2: Bueno, jo, tu estàs defensant una regulació d'immigrants.
3: Jo la llei.
2: Vale, podem estar d'acord o no, però vull dir, per tu fas això, però evidentment no acceptaràs mai, estic segur que no acceptaràs mai, un feixisme, una dreta feixista,
3: estic totalment en contra,
2: estem en un moment que la condició humana pot arribar, anem a dir, a blanquejar totes aquestes idees, i és un perill, i no. Per tant, igual que una ultraesquerra també pot ser, anem a dir, dictatorial, que també d'alguna manera estaríem
3: contra.
2: Per
3: suposat, mira.
2: Per tant, a partir d'aquí, doncs, parlem-ne, intentem buscar, però no blanquegem aquesta dreta feixista.
3: No, jo no estic blanquejant res, per favor.
2: El PP en un moment també està intentant blanquejar perquè el necessita moltes vegades per poder governar, i aquestes coses doncs són complicades i són perilloses.
3: No, el que passa és que...
2: I a partir d'aquí, doncs, hem de posar un punt d'atenció.
0: No,
2: a partir d'aquí, escolta'm, hi ha gent del PP paper que estic segur que podríem signar aquest manifest.
3: D'igual manera, per exemple, estic d'acord amb grups que amb moltes coses difereixen del meu pensament, per exemple, la defensa dels animals, val? També en els grups que vosaltres dieu d'ultraesquerra de Vox, que jo he conegut aquí el
0: Garriga... l'esquerra de poc.
3: Que jo he conegut aquí el Garriga i us asseguro que era un noi gens d'ultradreta. Aleshores, doncs d'igual manera hi han coses que comparteixo amb uns postulats que no són els meus, també dels altres. Tu, el que deies fa un moment, parlem, negociem, escoltem-nos i busquem els punts de trobada.
2: Però hi ha uns principis...
3: hi ha també principis. Que hi ha principis, ja et dic, per mi un dels principis és que ninguna dona la tanquin dins d'una mena d'estrafalari negre va pel carrer. Això també és un principi.
0: Sí. També hi ha el principi de la lliure elecció, que cadascú decideix què fa, si és des de, la llibertat.
3: Quan jo era joveneta, també, perdoneu, però
2: això,
3: vull dir, em retrotraeixo amb el temps. Havies de ser pura casta i divina, ¿vale? I t'han educat d'aquesta manera, i clar, si no eres així, eres... una golfa, per no dir una altra cosa més forta.
0: I això és un sistema masclista i patriarcal que perdura fins a dia d'avui.
1: No, abans l'Alba parlava de... A veure, un dels principis fonamentals de la democràcia és la transacció. El diàleg, a nivell social, a nivell parlamentari i tal. Això s'ha perdut. No hi ha transacció, està tot polaritzat. La polarització política, en principi, és dolenta, sempre igual, i repeteixo, hi hagi transacció i cada un aporti allò que considera que pot aportar i el resultat sigui el millor possible, dic a nivell utòpic. Això s'ha acabat. I jo no estic d'acord quan s'analitza aquestes coses a distància. Està molt clar qui ha acabat amb el respecte parlamentari d'aquest país, qui ha introduït l'insult a la vida política i qui ha polaritzat de males maneres la política. Està molt clar. I allò que diu la Lourdes, en aquests moments la suposada extrema esquerra està al govern intentant fer coses. Mira, l'altre dia la gestió del vaixell aquest
0: l'antivirus.
1: Ho va dirigir una senyora que sembla que és d'extrema esquerra. Doncs mentre l'extrema esquerra està al govern fent coses que ha fet la socialdemocràcia durant tota la vida, l'extrema dreta es dedica sistemàticament a oposar-se i a votar en contra, sense fer una proposta, senzillament perquè la proposta surt del govern, no pels continguts de la proposta, senzillament perquè surt del govern. Per tant, jo no estic d'acord amb aquesta distància. Qui ha polaritzat, qui ha enverinat i qui ha tirat merda a la política, que després recullen ells. Perquè, clar, quan la gent s'emprenya amb les institucions, amb la política, i adopta postures nihilistes, acaba votant, evidentment, l'extrema dreta. Està l'extrema dreta. I això és claríssim, i és objectivament demostrable.
2: Amb l'altra dreta, no es pot ser equidistant. Perdona, no es pot ser equidistant. Evidentment, han d'haver uns principis...
1: Hi ha l'altra esquerra. No, l'altra esquerra.
3: Aquí l'equidistància...
1: Que no hi ha altra esquerra en aquest país. Que no hi ha altra esquerra en aquest país.
2: No, escolta'm, estaria d'acord amb dir que hi ha una altra esquerra que potser...
1: Que no hi és, en aquest país no existeix.
2: Però no hi és en aquest moment aquí. No, home, no.
3: Home, no.
0: Deixem parlar un moment a l'Albert Lourdes i després...
2: No, vull dir que jo veig més una ultradreta que una ultraesquerra. Jo no estic d'acord tampoc amb una esquerra en amedidocta en la qual, doncs, és excloent a medida les idees, perquè d'alguna manera penso que s'han de discutir les idees, no? Però esclar, les etiquetes de seguida... Tu penses això perquè tens uns principis, ets de dretes. Tu penses això perquè tens uns principis, ets d'esquerres. Aquesta manera d'etiquetar a la gent... Jo, en un moment determinat, aquí la CUP em va dir que era un botifler. Que era un botifler, una persona que havia treballat en el franquisme contra la dictadura i havia fet i el catalanisme i la llengua l'he defensat fins al... Per què? Perquè em vaig oposar a dir en un moment determinat a que unes urnes es posessin en el Sant Cugat amb espais municipals. Jo vaig dir no utilitzeu, al principi de tot, no el 17, al principi de tot.
0: El
2: 9N. No les poseu perquè comprometeu a tot el món ajuntament des del punt de vista jurídic, poseu-les amb les entitats, que les entitats siguin on hi hagi les urnes. Doncs per dir això, em van tildar...
0: Vas guanyar el premi o no del botifler?
2: Sí, sí, vaig guanyar el premi del botifler. O sigui, t'imagina't.
3: Quin honor.
2: Una persona que diu això... escolta, arriba un moment que ens posen etiquetes de seguida i ets d'esquerres, de dretes, i així, arriba un moment que això es perd. I jo, per mi, hi ha una cosa que és essencial, que són els principis. I els principis els podem compartir amb molta gent. I amb la democràcia es poden tenir molts principis. Les idees estan bé, i han de ser, i els partits polítics han de posar idees. Però els principis són essencials. I si hi ha principis que podem compartir, doncs s'han de posar sobre la taula.
0: Possiblement...
2: A partir d'aquí, i em diran que sóc equidistant, però no sóc equidistant. Sóc teòricament, tinc principis, i aquests principis, d'alguna manera, doncs, potser ideològicament estaré més lluny o més a prop d'uns o uns altres, però en principi, els
3: jo
2: principis per mi...
3: Jo comparteixo la teva manera de pensar.
2: Sí. Mira, però em diran a qui distar.
3: Sí, bueno, és el que jo em queixava fa un moment.
2: Però...
1: Però les etiquetes estan bé, eh? Jo m'autodefenso les cares i m'agrada...
0: Ens ajuden a situar-nos tot i que a vegades són limitants.
2: Però jo també, la meva etiqueta sí que la... Però no comparteixo l'etiqueta que em diu l'altre que sóc. Aquesta és la idea.
1: Bueno, però t'autodefeneixo. Jo em defineixo com a marxista, ateu i catalanista, tu, i d'esquerres, i tal, i a partir d'ara ja em podeu dir que sóc ateu, que ja m'ho podeu dir. Bueno, no, però vull dir que sí, jo m'he fet d'esquerres. Però el problema no és que un sigui d'esquerres o dretes, i sobretot que s'ho reconeixin mateix, perquè llavors, hòstia, hi ha una certa honestat política intel·lectual i saps de què estan parlant. El problema és que a les dretes i a les esquerres pot haver un camp d'encontre i pot haver una transacció. Per exemple, ha sigut típic de la dreta la defensa del mercat. Jo des de l'esquerra no qüestiono el mercat. Ah, cony! No. Però resulta que hi ha un altre tema, que és la funció social de la propietat, que està a la Constitució, i que està en dos articles, però aquest tema, la dreta, ni tocar-lo. Quan es posen mesures al tema de l'habitatge per baixar el preu, surt el senyor Sánchez Llibre, el senyor diu, això és una mesura comunista, això no sé què. Escolti, la Constitució parla de la funció social de la propietat, i què més que aplicar-ho a l'habitatge? Aquest és el tema.
2: Sí.
3: Jo crec
1: que l'esquerra que renuncia als principis, però la dreta no renuncia.
2: Però existeix una propietat que es defensa, sí. Per tant, hem de dir, hi ha uns col·lectius que defensen les propietats.
1: Existeix el dret a la propietat privada, però l'article, el precepte després diu la propietat estarà en funció dels interessos socials.
2: Sí, però els interessos socials, moltes vegades...
1: Què?
2: Hi ha una dreta...
1: O bé comú, digue-li,
2: no, hi ha un tema de la propietat que pot estar d'acord, anem a dir, amb els interessos socials.
1: Sí.
2: I per tant, anem a dir, les grans corporacions...
1: I parlant de l'habitatge.
3: La funció social, saps quina seria, per als d'esquerra? Comenceu a construir habitatge per la gent.
1: Sí.
3: Comenceu a construir i no li vulguis cargar
1: als privats... Ah, perquè l'esquerra només ha de construir habitatge a l'esquerra, la dreta no. Queda exempta d'estudi.
3: Però qui no... No ho fa. Clar que ho fa. El que no fa és amb una persona que s'ha guanyat un habitatge, un segon habitatge, perquè ell, en lloc d'anar a viatjar, el que li agradava era invertir en un apartament. Però ara, cuidado, en tens dos, fora un, n'hi ha un altre que el necessita.
0: Però
3: què
0: això no
3: és
0: fora,
3: això?
0: No,
3: això
0: no passa.
3: Amb dos no, però amb més...
0: Tampoc.
2: No.
1: Topar el lloguer, no fotre'l fora.
3: No, perdona. I amb el lloguer, totes aquestes mesures que s'han fet, han baixat el preu del lloguer, no funcionen perquè la gent diu, davant de la situació on es troba...
0: Reconduïm, us faré rebobinar.
1: Davant de la situació, com que el govern no té prou força per aplicar a la funció social de la propietat i posar normes més dures, més penalització...
3: Però
0: reconduïm, perquè de l'habitatge en tenim un altre tòpic.
1: No, perquè el debat és, primem la propietat o primem el dret a tindre un habitatge digne?
2: No, Jordi. Això no estic d'acord, Jordi.
1: Però és aquest el dilema.
3: És la llibertat de les persones a tenir, a dedicar els seus recursos, el seu esforç, a tenir una cosa o una altra. I la llibertat va primer que tot.
1: I tenir dret a un habitatge digne no és un tema de... Tu pots exercir el dret a un habitatge i no tenir habitatge.
2: La llibertat té límits.
1: Tu pots llegir...
3: Construeix.
2: La llibertat té límits.
3: Facilita terreny perquè la gent pugui construir.
2: Alba, em sembla que...
0: Jo ja ho sabia, això, eh?
1: Escolta, i mentre construïm un parc d'habitatges, la gent queda fot, no?
3: Deixo que parli.
2: No, tampoc.
0: Se'n descontrola, perquè podem fer una altra tertúlia, si voleu, d'habitatge, perquè el problema és complex, multifactorial, i segurament tampoc ens posarem d'acord, però poden sortir moltes idees.
2: Hi ha molts matisos amb aquest tema.
0: Però ens desviem. Jo vull tornar una mica a l'auge de l'extrema dreta, ara l'Ordes em dirà de l'extrema esquerra, però com que no està en auge, no parlem d'aquest. Hi ha problema de desinformació, hi ha problema de desafecció política. El Jordi parlava abans de normalitzar aquests discursos que van entrar fa uns anys en determinades formacions polítiques als parlaments, molt més beligerants, on hi tenia cabuda l'insult, que abans no existia, de normalitzar tot això, que al final es transforma també en una conducta al carrer i a la societat, no? On comença tot aquest moviment per guanyar aquests adeptes a l'extrema dreta? I quina és la qüestió i com es confronta? Home. Com es confronta si no hi ha aquests espais que apuntàveu tots una mica de debat, d'idees, de profunditat, des del respecte a la diversitat i al pensament de l'altre, de poder arribar a acords comuns i no estar tot el dia a la grenya, que és el que veiem malauradament als mitjans, de si un diu a l'altre dirà bé i que no es parla de política per construir per a la societat tan diversa com sigui en un país, sinó per xafar sempre la idea aliena.
2: Això té part de la culpa també al periodisme.
0: També és veritat que els mitjans de comunicació tenen la seva part de responsabilitat.
2: Tenen part de la responsabilitat. I per tant estan...
0: Sobretot els públics que tenim una obligació.
2: Els públics que d'alguna manera tenen una obligació més. Per tant, a partir d'aquí, tots tenim la nostra culpa, el nostre espai de culpa. Per tant, no podem dir la culpa que és d'aquests, o d'aquests, o que és d'altres. Tots tenim la part de culpa i tots hem de ser lo suficientment hàbils com per poder donar les notícies d'una manera determinada, no d'una manera ideològica i determinada, sinó d'alguna manera que posar barreres quan hi ha uns insults al Parlament, desconnectar-ho d'altrament les televisions.
0: Després et diuen que silencies. Després t'acusen de silenciar.
2: Sí, però m'entens que dius, clar, tots, la condició humana no l'arreglarem. No l'arreglarem. Vull dir, sempre tindrem un problema de condició humana que realment hem de gestionar. El que sí que podem fer és gestionar-la d'alguna manera correctament. Correctament, quina és? Hi ha gent d'esquerres que pensa d'una manera, hi ha gent d'esquerres que pensa d'una altra, i d'alguna manera es poden confrontar. Llavors, a l'hora de votar, votes a la gent que d'alguna manera t'interessa. Però portar al límit aquest diàleg i aquesta discussió arriba un moment que pot ser que l'ultradreta pugui pujar més vots, m'entens? Perquè l'ultradreta s'aprofita d'aquest descontent, no? Llavors és molt més fàcil. L'esquerra és més complicada. L'esquerra, evidentment, perquè evidentment té una concepció molt més àmplia de la societat i de les idees, doncs és més complicada de gestionar. Per això és molt difícil, anem a dir, que es reuneixin tots els grups.
0: I si parlem de confrontació, s'ha parlat de diverses estratègies i no han acabat de funcionar.
2: La dreta de seguida pito i segur que es posen tot d'acord. L'esquerra és complicadíssima.
3: És que les formes i l'educació s'ha perdut. S'ha perdut totalment. I la prova, per exemple, aquests últims dies, el senyor Rufián, que va dir... No sé, vull dir, un vocabulari totalment impropi, no fa falta.
0: Hi ha altres exemples, vol dir, Albert, no?
2: No diré noms, però hi ha
3: altres exemples. Si traiem una comptabilitat, veurem que s'utilitzen més per una banda per una altra. I aleshores, clar, si tu a mi un dia em dius desgraciada, jo el proper dia et diré imbècil. I ja s'ha perdut, diguem-li, doncs això, l'educació, que hauria de ser el que tu deies. Vull dir, cadascú es posa la seva i després es vota i després amb els resultats dels vots ja està. No fa falta dir-te cap improperi.
0: Però tot això està fent que la democràcia en la que vivim sigui cada vegada més fràgil? Perquè s'estan qüestionant principis democràtics, que hi havia un acord social molt ampli, podríem dir fins i tot des d'una Constitució que hem de parlar si representa o no la societat actual. Vull dir, estem en un moment de crisi de valors democràtics, quan abans hi ha determinats discursos que era impensable sentir-los pel carrer.
3: S'ha perdut el respecte, però ho veus a qualsevol lloc. I mira, jo donant classes i tal, una de les primeres coses que veus és que els alumnes comencen a perdre el respecte als professors. Vull dir, no importa que tu sàpigues... I es perd el respecte als pares. Vull dir, hi havia un respecte... Tu podies pensar el que volies a casa teva si castigaven si eres injust, si no eren
2: injust. Ja funciona molt bé, no hi ha violència, perquè estem posant sobre la taula... Que sembla que hi hagi molta violència a les escoles.
3: Imagina't tot el bullying.
2: Hi ha molt, el 80%, el 90% no són violents. Els nanos no són violents. No podem donar aquesta imatge de que són violents. El que passa és que si hi ha un problema, evidentment el director, i sempre ho han fet, han demanat ajuda. Però el que no pot ser és posar a la policia a fer cursos davant dels nanos.
3: No, jo no crec que posin a la policia. Jo crec que ho fan per si van els venedors
2: i els militars
3: de droga.
2: I no sé quantes coses.
1: Parlem de perdre el respecte, que si els alumnes, els pares... El problema és que no perdem el respecte a la democràcia, que és el que estem debatent. És a dir, els motius pels quals una persona pot adoptar plantejaments i pot acabar votant la seva dreta són variats. Tothom té motiu per estar descontent. L'habitatge, no sé què, pim-pam, i tal. La qüestió és... A veure, no tothom, en les mateixes circumstàncies, acaba assumint el discurs de la teva dreta i acaba votant. Una sí, una és no. I aquí tenim mal pis al taler. Jo sempre parlo de la paresa a pensar. És a dir, la democràcia exigeix una certa militància i el primer aspecte de la militància és estar ben informat per contrastar opinions i actuar en conseqüència. Però hi ha una cosa que és paresa mental... I amb això s'aprofita l'extrema dreta. Entra molt millor, i a més els algoritmes de les xarxes socials ho faciliten, entra molt millor un discurs negatiu, destructiu i de descalificació que un discurs esperançador i positiu. I és així, està demostrat. I és clar, si no vols entrar a la demagògia i el que tu intentes fer és arguments, no tens res a fer amb aquell que fot una etiqueta, un insult i que la gent s'hi apunta. Per exemple, el tema de la immigració. És que la immigració és el culpable de tot. Tu, per contrarrestar això, els 3 segons que utilitzes a l'altre necessites un minut i mig.
0: Porta molta més.
1: Però la gent, un minut i mig, no està disposat a escoltar. Sí. I aquest és un problema. Sembla que estic simplificant, i no estic simplificant.
2: La xarxa
1: la democràcia exigeix una certa militància. Sí. Exigeix defensar-la, exigeix compromís. I aquesta és la batalla, i d'aquí el manifest, que no és altra cosa que apel·lar al compromís de la ciutadania.
2: I decideix principis, i necessita principis.
0: Hi ha un factor també, que és la memòria històrica, que és la memòria històrica en tot plegat, no? Possiblement, si fa uns anys no hi havia aquests moviments, o no hi havia certes actituds o certs discursos que la societat estigués disposada a acceptar, és perquè probablement tothom tenia un pare o un avi que havia estat a la Guerra Civil, en qualsevol dels dos bàndols, recordaven bé les grans guerres, no? Segona Guerra Mundial. Tot això, cada vegada, ens queden menys testimonis en primera persona que ens puguin parlar d'aquest conflicte, totes les conseqüències negatives que té per la societat, no? Els avis que van, els últims, que són els que van estar a la Guerra Civil, malauradament cada dia ens en queden menys. Evidentment, de la Segona Guerra Mundial queden molt poques persones i són centenàries. Estem oblidant tot allò que aquestes beligeràncies o aquests discursos excloents, les conseqüències que porten?
2: Sí, la memòria...
0: Per no poder tenir aquest testimoni directe i després ja no sé, i no vull posar la lupa en l'educació, que potser no hem sabut transmetre prou les conseqüències. Estem en un món on la guerra és constant, diària, i s'està demanant que s'augmentin els pressupostos en defensa dels països.
2: Sí.
0: Carai, no? Sembla que la memòria és molt curta. Jo recordo els professors d'història que feien allò, entendre el passat per no repetir els mateixos errors al present, no? Que és una simplificació, però que ens ajuda.
1: Això és una frase feta, però no funciona.
0: No funciona.
2: La memòria no ha de ser solament nostàlgia.
0: Exacte.
2: La memòria ha de ser alliçonadora. I, per tant, com que ha de ser alliçonadora, s'ha d'explicar i s'ha d'entendre. I, per tant, s'ha d'entendre tant per una banda com per una altra. Vull dir, per tant, la memòria s'ha d'entendre bé. Per tant, la memòria... I què passa? Que, evidentment, avui en dia, més pressupost amb armament. El tema del trumpisme, que, evidentment, el que necessita és que es parli d'ell, i per això, encara que sigui bé, ell, com deia el del Dalí, un li agrada que es parli d'ell, però que estigui malament. I, per tant, arriba un moment que estem en una societat que la comunicació és molt important i que les xarxes, amb 140 caràcters, doncs ja, d'alguna manera, es feia el titular, ja funcionava, que és el fet el rufián, moltes vegades en el Congrés, la frase concreta, i per tant, no s'explica, el què. Arriba un moment que s'han d'explicar les coses, s'han de debatre, és el que diu el Jordi, vull dir, és que arriba un moment que... Bé, perdona.
0: És que no, ens hem d'acomiadar, molt breu.
3: Jo el que deies tu, no, potser ja no ens queden persones que haguessin viscut la guerra. A l'època que jo vaig viure, que hi havia moltes persones que recordaven el tema de la guerra i tal, i aquests els que volien era deixem de parlar, sortim endavant, construïm de nou, i no, diguem-li, revolcar-nos amb aquella... Te'n parlaria. I a més, he tingut gent...
0: En psicologia,
3: gent,
0: a vegades es diu que s'ha de parlar d'allò que fa mal
3: que
0: per poder-ho superar.
3: El meu tiet, vull dir, va estar... Eren de la Quinta del Biberó i d'altres que eren de l'altra banda, o sigui...
1: Jo no vaig viure la guerra, però vaig viure la transició, com es creuen aquí, i la denostada transició, però alguns n'hauríem de parlar. Allò va ser un exemple del que jo reivindico.
2: I tant. No reneguem mai.
1: El Carrillo i el Fraga mai es van insultar. Estaven als antípodes. Sí. I van compartir comissió constitucional.
3: Pues això era bo, no?
0: En seguirem
1: Boníssim.
0: Parlant.
1: Ah.
0: En seguirem parlant, perquè està clar
3: que
0: el tema dona de si, escolteu-me, molt bon cap de setmana, no us perdeu el respecte.
3: Aneu a la platja.
1: I feu el favor de fer programes més llars perquè no tenim temps.
0: Perquè no tenim temps, això. Farem un monogràfic. Bon cap de setmana.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Fqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
6: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Faves comptades.

0: Del 25 al 31 de maig se celebra la Setmana Sense Fum, una iniciativa que coincideix amb el Dia Mundial Sense Tabac i que vol posar el focus en els riscos del consum de tabac i dels nous productes amb nicotina, com els vapejadors o les cigarretes electròniques. Tot i que el tabaquisme ha anat a la baixa en els darrers anys, encara més d'un 21% de la població catalana fuma. I preocupa especialment l'augment del consum entre joves i l'ús combinat de cigarretes electròniques i del tabac convencional. Per parlar de prevenció, de salut pública i dels recursos que tenim la ciutadania per deixar de fumar, avui el Faves Comptades, ens acompanyen quatre dones que en saben molt. La Núria Fernández, que és la regidora de Salut. Molt bon dia, ben tornada.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: La Montse Moral, que coneixereu de les tertúlies i d'altres entrevistes. Ella és farmacèutica comunitària jubilada i tresorera de la Societat Catalana d'Atenció al Tractament i Consum del Tabac. Montse, molt bon dia.
2: Molt bon dia, i també rotària.
0: I també rotària, clar, però aquí no t'ho deia, sí, ho diem sempre, però avui, com que no era el context, t'ho
2: he tret. Avui vaig amb una altra gorra.
0: Avui vas amb una altra gorra. També tenim la doctora Esther Vall, és metgessa del Cap de Vall d'Oreix i és la referent de tabaquisme del centre. A més, també és vocal de la Junta de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament al Consum del Tabac. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I l'Esther Rodríguez, ella és farmacèutica comunitària, diplomada en Salut Pública i titular de la Farmàcia del Monestir, així que segur que molts de vosaltres l'haureu vist a la farmàcia. Molt bon dia, benvingudes.
4: Hola, bon dia.
0: Núria, comencem pel principi.
1: Deixa'm primer dir que som tres farmacèutiques aquí, eh? Avui,
0: tres farmacèutiques a la taula.
1: La Montse, l'Estela i jo.
2: Però totes som
1: dones.
2: Atenció primària.
1: Atenció primària.
0: I de la
2: comunitària.
0: De la salut. Escolteu-me, perquè és important, des d'un ajuntament, Núria, que es posi el focus en campanyes com la Setmana Sense Fum i en lluitar contra el tabaquisme.
1: Doncs gràcies. Com dius, des de l'Ajuntament volem posar això, com dius, el focus no només en el tabac convencional, sinó sobretot en la nicotina i en la normalització d'aquests nous dispositius entre joves, no? Perquè avui ja, el problema ja no és només el cigarret clàssic, sinó que estem veient doncs, aquest augment molt important de vapejadors, de cigarretes electròniques i altres sistemes d'administració de nicotina, especialment entre adolescents, no? I aquí és important que deixar clar un concepte bastant científic, que la nicotina és una substància altament addictiva, independentment del vehicle de consum, no? I, com diem, a Salut Pública hi ha un concepte molt important, que és aquesta porta, aquesta entrada a l'addicció. Sabem que molts joves comencen amb vapejadors, acaben desenvolupant una dependència nicotínica i posterior consum dual o un consum d'entre tabac i convencional, no? Com també vull fer que, com que farmacèutica, doncs que és molt important remarcar que deixar de fumar no és només una qüestió de voluntat, no? Que la dependència del tabac és una addicció neurobiològica, doncs vinculada, com ja dirà la doctora, als receptors nicotínics cerebrals, a uns circuits dopaminèrgics de recompensa, i per això el suport professional multiplica molt la possibilitat d'èxit. I que des de l'Ajuntament el que volem és defensar una ciutat que protegeixi els seus infants, els seus adolescents, no només prohibint o advertint, sinó educant, escoltant, i per això creiem que des d'una promoció i una prevenció de la salut des de l'Ajuntament és imprescindible.
0: Mm-hmm. Clar, quines són les eines que teniu com a Ajuntament regidora per lluitar contra el tabaquisme?
1: La promoció, promocionar la salut, fer campanyes, perquè clar, és una cosa que és molt important també aquest treball conjunt entre farmàcies, que jo crec que les farmàcies és el punt més important perquè és el primer lloc que uh-huh. la persona va, i després amb els CAPs. És molt important l'ajuda CAPs i farmàcies i l'administració.
0: Ho dèiem a l'entradeta, no? I la regidora també ho ha esmentat. Sembla que el consum del tabac baixa lentament, però estan apareixent nous hàbits de consum de nicotina. Preocupa especialment aquesta normalització de vapejadors i de cigarretes electròniques entre els joves?
1: Sí, clar, a més ells es pensen que el fet de vapejar, a vegades diuen, no, jo a mi he sentit dir, però si és el que hi ha és vapor, no és vapor, allà hi ha nicotina, hi ha l'experta, la Montse, que és molt experta en tot això, uh-huh. en totes les substàncies que hi ha, no? Vull dir que treure aquestes fake news de que vapejar no és dolent, no és dolent, al contrari, uh-huh. sí que ho és.
0: Montse, justament aquest any es posa molt el focus en la nicotina, més enllà del tabac, precisament justament perquè potser el tabac convencional doncs no està tan a l'alça, però sí que hi ha altres productes que porten nicotina. Per què és important aquest canvi de mirada i posar aquest focus en la nicotina?
2: Mira, la vida és una pol·lució. Vam començar amb el tabac, que va vindre d'Amèrica, quan es va descobrir Amèrica, i evidentment associat a una planta, que és la planta que produeix el tabac. Vale. Aquesta planta, la nicotina tabacum, té una substància molt tòxica, que és la nicotina. que ho fa per protegir-se dels insectes. Bueno, a més, la nicotina té aquest poder addictiu tan potent, tant com l'heroïna o la cocaïna, que jo crec que és més, inclús. Bueno, és una... ens arriba com a tabac, però la importància està en això, amb la nicotina, amb el poder addictiu d'aquesta substància. Hem passat de que el fum, els càncers de pulmons, la contaminació ambiental, això no quedava bé, vam començar posant uns filtres que només són un trosset de plàstic que embruta i contamina i que no filtra res, però bueno, això va servir per rentar la primera imatge de la indústria tabaquera. Però després, com que això del fum no quedava bé, hem passat a vapejar. Però clar, ara ja hem vist que el que vapegem no és aigua. Estem propilenglicol, glicerina, productes que estan bé per ingerir, però no perquè arribin al pulmó. I ara ja veiem que tenim malalties noves com el Ebali. Ara ja es comença a qüestionar. Però clar, la indústria què fa? Es va rentant la imatge de cara a l'usuari, però no, ara ja ha arribat a la peça clau, que és la nicotina. Ara ja fa productes de nicotina sols. Que és, en definitiva...
0: que són aquestes boletes, que es consumien sobretot al nord d'Europa, però que ja estan arribant
2: ja
0: també a casa nostra.
2: I les tenim aquí, i les poden comprar la gent. I llavors, què passa aquí? Bueno, a ells els interessa mantenir gent enganxada. A més, els hi posen gustos perquè t'enganxis més. No ens enganyem, el problema és la nicotina. I hem evolucionat, però el problema és la nicotina. I per això el lema de l'OMS d'aquest any és desenmascarem la nicotina. Contrarrestem aquest efecte, concretament el titular el lema de l'OMS, per dir-ho bé, cal desenmascarar l'atractiu i contrarrestar l'addicció a la nicotina i també al tabac, perquè ara hi ha gent que se'ls ha vengut, que és més inocuo fer servir els cigarrets electrònics, llavors fan servir cigarrets electrònics, però també fumen. I llavors la cosa, pues, ara tenim de tot. Però ara ja tenim els que només fan els
0: cigarrets electrònics. A part de la nicotina i de tots aquests productes que l'evidència científica cada vegada la tenim més àmplia, no? Perquè ja tenim més mostres de persones que fan servir vapejadors i cigarretes electròniques, entenc que també inhalar aquest vapor d'aigua a altes temperatures tampoc deu ser saludable.
2: No, és que demà és aigua. Primer, que no és aigua.
1: No és aigua.
2: I segona, que també en el procés d'escalfament hi ha metalls pesats i també, que també són dolents pel pulmó. O sigui, ara ja tenim evidència científica de que els cigarrets electrònics i els vapejadors també causen malalties a la salut.
0: Uh-huh.
2: Aleshores, doncs, ja no són innocuos. Ara ja podem demostrar que no ho són.
0: Montse, parlaves, a més d'aquest consum dual que s'ha augmentat, que hi ha un auge, no? Al principi la indústria va voler vendre com els vapejadors i les cigarretes electròniques com aquella eina que ens podia servir per deixar de fumar tabac,
2: exacte,
0: no?
1: I jo ara recordo que jo a la farmàcia venia amb cigarretes electròniques
2: al principi
1: perquè era per deixar de fumar, imagina't.
0: I ara ens trobem que aquestes cigarretes continuen sent perjudicials per la salut perquè continuen tenint nicotina i molts altres productes, com molt bé ens explicava la Montse, però que, a més, hi ha un auge d'aquest consum de persones que combinen el tabac convencional amb vapejadors i cigarretes electròniques. Això és preocupant?
2: Molt, i sobretot és que el que és preocupant és que busquen el sector jove, perquè estem aquí, més que res, com ha dit ella, des de l'Ajuntament ha de fer prevenció. Nosaltres a l'ESCAT, amb l'Ester, fa molts anys que estem treballant i veiem el resultat de la reducció de lo que és el consum de tabac, però no hem arribat ni molt menys al nivell que voldríem arribar a un 5% de consum, i encara estem amb un 21 de mitja.
0: Uh-huh.
2: Estem molt estancats. També això té a veure que tenim una llei obsoleta que regula el tabaquisme i que la tenim aquí. Estem fent pressió perquè a veure si surt. Però mentrestant,

0: I és que, si posem xifres, que deia la Montse, el tabaquisme provoca 10.000 morts a Catalunya anuals, potser possiblement el primer que ens ve al cap podria ser el càncer, els càncers en general, el càncer de pulmó potser específicament, però és que el tabaquisme deu tenir impacte en moltes més àrees de la salut, no?
1: A veure, d'entrada, només amb el tema de, només amb el tema de càncers, hi ha el tema de tot el càncer del que és de gola, que, bueno, que té, a més, molta seqüela quan arriba, el càncer de pulmó, el càncer de bufeta, que cada vegada n'estem veient més i que dius, bueno, és un càncer gran desconegut. No, no, realment és molt invalidant, a més. Càncers digestius, o sigui, i l'associació de tabac amb càncer és grandíssima, però després hi ha tot el tema cardiovascular, tot el tema de les angines de pit, els infarts, els ictus, tot això, el tabac va tapant les artèries i el que fa és que si sumes el tabac més el colesterol que un té de base, més l'edat que un va avançant, doncs a poc això realment estreta tant els vasos sanguinis que hi ha repercussions a tots nivells. Llavors, realment és importantíssim. Jo als pacients els hi dic, o sigui, el que estic fent és allargar la vida, a part de fer-te més ric perquè tens més diners, és que t'estem allargant la vida. Llavors, sempre s'està temps de poder allargar la vida, no? Llavors, oh, és que jo ja soc molt gran. No, no, és igual. O sigui, anem a com a mínim a no augmentar aquest tapament de les artèries, que és el que ens dona totes aquestes afectacions, a part del càncer, que és amplíssim el ventall de malaltia que pot aportar.
0: Clara, parlaves de la consulta, no? Jo no estic convençuda que les persones que coneixen persones fumadores, tothom en algun moment, jo vull deixar de fumar, o li passa pel cap deixar de fumar, perquè la gent sap que és perjudicial, perquè carai, serà que no s'ha dit a vegades. Però a vegades suposo que no deuen saber per on començar. Com ho han de fer?
1: Primer de tot, han d'haver fet un treball mínim de decidir en quin punt estan de deixar de fumar. El tema és, pots estar dient, jo deixaré de fumar, però ja ho veuré quan. Aquí podem intervenir poc. Es tracta de trobar el moment just al vuelo, com se'n diu. O sigui, a mi si em ve algú a la consulta perquè s'ha torçat el turmell, li pregunto si fuma i em diu, no, però ja m'ho estic pensant perquè... Pues, en aquell moment és el moment de dir, és que m'és igual, m'estic més estona, però vull aconseguir que t'agafi el cuquet, no? Llavors, o que t'agafi el cuquet per dir, jo estic aquí per quan tu acabis de repensar, jo t'atendré, o de dir, mira, t'enganxo, estiguem una estona més, fem una mica una foto del moment i ens hi posem, perquè és així, o sigui, és una satisfacció molt gran el saber que en algun moment aquesta persona l'encarrilarem perquè sigui un exfumador, no?
0: Des del CAP, quines eines teniu per ajudar les persones fumadores a ser exfumadores?
1: Mira, d'entrada, el primer, ja dic, la fase en què està el pacient és la que ha de motivar a que ens demani hora. Inicialment es pot demanar hora amb l'infermera. Es demana hora directament per l'aplicació o per telèfon. Llavors es demana cadascú amb l'infermera del seu cupo. Uh-huh. L'infermera el que fa llavors és fer una entrevista, mira el grau de motivació i el grau de dependència que té la persona que és fumadora, i a partir d'aquí junt amb una mica la història de cadascú, perquè cadascú és diferent. Uh-huh. I les tracta de personalitzar. No tothom és, mira, aquí tens una pastilla i adiós. No, no, no, no, no. Cada persona té el marit que apreta perquè deixi de fumar, els nens que matxacen per deixar de fumar, el que tingui un familiar que està malalt, ja, o el fet de que vol estalviar, o el fet de que fa pudor a la roba. O sigui, uh-huh, hi ha mil coses que ens sumen i que del que es tracta és d'enganxar-les i dir, vale, doncs tirem per aquí, no? Llavors, truques o demanes hora amb l'infermera. L'infermera fa aquesta primera visita. I l'infermera, depèn de quin ambulatori sigui, en el cas de Valldoreix hi ha una unitat de tabac. Som dos doctores, la doctora Sant Salvador i jo, i després les infermeres que treballem, que totes treballen de mateixa manera. Llavors, hora amb l'infermera ens ha de citar a nosaltres i fem una visita una mica més que de motivació afegida i de tornar a fer una història completa de veure en quin moment estem i com ho farem per dirigir aquesta deshabituació. Llavors, quedem sempre en la consulta amb el pacient, li oferim diferents possibilitats, que seria o fer tractament substitutiu amb nicotina, que sonarien els pegats, o fer tractament oral, que seria o la variniclina o la citicina, o simplement fer acompanyament, que també és una opció, no? O sigui, nosaltres estem allà per ajudar, per la qual cosa el que ajudi al pacient ja ens és bo. Llavors, una vegada quedem amb el tractament que posarem, quedem amb un dia. Sempre se surt de la consulta amb un dia cada. Més igual que sigui d'aquí un mes, d'aquí tres dies, o d'aquí l'1 de juliol. Més igual. Llavors, amb aquest compromís, posem una medicació

0: I després ja donem hora perquè l'infermera, al cap d'una setmana del dia D de zero cigarros, faci seguiment. Uh-huh. Llavors es fa seguiment a la setmana de zero cigarros, al cap de dues setmanes i al cap d'un mes i mig. Llavors, depèn de quin tractament sigui, s'allarguen més o menys les visites. Però llavors, ja, en el moment en què ja enganxen amb infermeria, ja és
1: una seqüència.
0: Llavors, a Sant Cugat i a Can Mates no hi ha dos metges referents de tabac, però cada metge és referent de tota la patologia que hi ha, entre elles el tabaquisme. I llavors fan el mateix. Entrada per via d'infermeria i després derivació al metge responsable.
1: Us trobeu molta gent també que ve per deixar els vapejadors o cigarretes electròniques?
0: Sí, sobretot gent jove. Jo cada vegada que ve un jove me n'alegro molt. O sigui, el felicito i ja no és un tema de tècniques, de reforç, sinó que és que realment em fa molt feliç que una persona de 23 anys vingui i hagi arribat ja a l'estadiu de... ja està, o sigui, ja he fumat, ja ho he provat, no vull, no? Llavors, aquest, a més, són gent que és exemplar pel seu grup, per la qual cosa, el primer que preguntes, el teu entorn és fumador?
1: Si suposo tu deixes que això de fumar... també deu afectar molt a les persones quan volen deixar de fumar, no? L'entorn en el que
0: l'entorn.
1: Es troben.
0: És una pregunta que fem moltes vegades, de dir, a on estem per, de cara a dir, si tu deixes de fumar, seràs el rarito del grupo o seràs l'exemple del grup? O et deixaran fer amb la teva deshabituació i el teu dia a dia ja serà exemple pels altres, no? Mm-hmm. És una mica...
1: No sé si us trobeu que potser una de les pors o de les angoixes sumades al deixar de fumar, que és deixar una addicció, per tant, comporta un cert impacte, és la por al fracàs, al dir, no sé si seré capaç.
0: Sí. A veure, de la meva consulta surten, i de la meva i de la de tots els metges, dient, a veure, tot això que anem a fer... serà per aconseguir-ho. Si no ho aconsegueixes, jo segueixo estant aquí. I no et caigui la cara de vergonya de dir, torno i mira, no me n'he sortit. És igual, si has arribat en el moment de dir vull deixar de fumar, és que has arribat ja a una situació que seràs capaç de tornar-hi en un altre moment. I s'ha vist que el qui ho intenta, no és que fracassi, és que al final ho aconsegueix. Llavors, d'entrada, la idea és, sortiràs d'aquí deixant de fumar. I si no, jo estic aquí per seguir-te ajudant. I no és la teoria bonica, és la realitat.
1: Clar, tenim aquest recurs des dels centres d'atenció primària de la ciutat, però hi ha un altre pas que potser és més proper a la ciutadania, com a mínim quan passa pel cap deixar de fumar, que són les farmàcies. No, Estela, vosaltres què podeu oferir a la ciutadania quan ve entre la farmàcia i us diuen jo vull deixar de fumar, com em pots ajudar?
2: Bé, bon dia. Mira, jo crec que la farmàcia té un avantatge, no?, i és que és molt accessible, no?, i llavors la nostra porta està oberta tot el dia a tothom, no? Llavors aquí coincidim amb molts tipus de fumadors, des dels que s'ho han plantejat alguna vegada, des dels que no s'ho han plantejat mai, o els que inclús tenen dubtes, no? I podem intervenir amb tots, no? Al final nosaltres des de la farmàcia fem molta promoció de la salut, no?, i molta prevenció. I a vegades quan entra algú que sabem i detectem que fuma, però no s'ha plantejat mai deixar de fumar, doncs el que fem és intentar-lo empuixar, no?
1: Sembrar la llavor, no?
2: De que s'ho vagi plantejant, no? I de vegades també et troba gent que et deixa anar, que té dubtes, que ho vol deixar, no? De que no sap com fer-ho, no? I llavors aquest també és un pas per, d'alguna manera, dir, bueno, doncs resolem aquests dubtes que hi ha, no? Que de vegades van associats a dir, doncs estaré estressat, guanyaré quilos, a l'entorn que tinc fuma i després què faré, no? Doncs aquí també li podem donar diferents eines perquè s'acabi de convèncer en deixar de fumar, no? I un cop ve el que ja està decidit, doncs tenim eines similars a les del CAP, no? Nosaltres tenim serveis de cessació tabàquica i hi ha moltes farmàcies i farmacèutics que ja estem formats i acreditats. I aquí doncs, valorem també grau de dependència, grau de motivació, l'entorn, si és el moment ideal, no? I a vegades decidim que potser la millor opció és derivar al centre d'atenció primària perquè aquesta persona pues, es beneficiï d'un tractament, no? I després li farem el seguiment d'aquest tractament perquè al final el vindrà a buscar a la farmàcia i li dispensarem, no? I de vegades també tenim o simplement acompanyar perquè és una persona que ho vol intentar sense cap ajut de medicament o també podem posar tractaments substitutius de nicotina, no? Que són els típics pegats, xiclets, sprays, o sigui, hi ha mil formes, no? Però sí que és important que aquests tractaments pues, estiguin supervisats, no? Perquè té a veure la dosis que fa servir, té a veure la forma farmacèutica que fa servir, té a veure en el moment que te'l col·loques, en el moment que te'l treus, i sobretot perquè al final és nicotina, no? I també haurem de fer aquest seguiment per deixar aquests medicaments, no? I anar-los reduint i sobretot prevenir aquestes recaigudes, no? Que molta gent té por.
1: Crec que
2: a recaure.
1: Apuntaves ara en aquest acompanyament i la doctora també en feia esment. Ens garanteix també més èxit en aconseguir aquest objectiu que es deixa?
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi a principis d'aquest 2026. Per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: I ja ho sabeu, un divendres al mes ens endinsem en l'univers de les biblioteques municipals. Avui ho volem fer per parlar del valor que tenen les publicacions amb autoria local i de com les biblioteques esdevenen un punt de trobada entre creadors, lectors i patrimoni cultural de proximitat. Per parlar-ne ens acompanya la Montse Collazos. Ella és directora de la Biblioteca Central Gabriel Ferreter i del cap de la xarxa de biblioteques de Sant Cugat. Montse, bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: A més, avui no vens sola, ni amb altres companys de la biblioteca en aquesta ocasió, sinó que portes dos convidats que tenen molt a veure amb el tema que abordarem avui. Ens els presentes?
1: Sí, vinc molt ben acompanyada. Vinc acompanyada d'un parell d'autors santcugatencs que les seves obres van sorprendre gratament i em ve molt de gust de que els conegueu tots plegats.
0: Qui són?
1: Doncs un d'ells és l'Augusto Alegret, poeta, i moltes altres coses, però sobretot una persona que en el moment en què pronuncia alguns versos a mi m'emociona. I l'Eva Virgili, autora i també autora d'un llibre que es diu Joan Oró i la recerca de la vida, i responsable, directora de l'Escola d'Art de Sant Cugat.
0: Carai, a més, aquest llibre de Joan Oró, l'any passat, que va ser l'any Joan Oró, em vam sentir a parlar, una bona manera per aproximar-se a aquesta figura d'aquest científic lleidatà, amb aquest llibre de l'Eva. Montse, per què és important en una ciutat com Sant Cugat donar visibilitat també als creadors locals?
1: És que, jo no sé si ho sabeu, però Sant Cugat és una de les ciutats amb més patrimoni humà, literari, artístic, que conec de Catalunya. Les biblioteques públiques tenen una part important, que és la col·lecció local, i a Sant Cugat, després d'una taula d'escriptors amb una setantena d'autors que han presentat els seus llibres, crec que és necessari donar imatge, veu, coneixement, divulgació a totes aquestes persones i a les seves creacions.
0: Sí, de fet, com una anècdota, en aquesta casa, quan se celebra Sant Jordi, ja obrim un Excel de cara al Sant Jordi de l'any següent per anar fent llista de tots els llibres, que molts d'aquests autors i autores ens envien exemplars o ens fan saber que han escrit un llibre, i Déu-n'hi-do el nivell de producció que tenim a la ciutat, on també tenim moltes editorials, per cert, a més d'aquests autors. Quin paper tenen les biblioteques a l'hora de preservar i difondre aquesta producció cultural de proximitats? Quines iniciatives teniu, Montse?
1: A veure, hi ha una responsabilitat que jo no diria que és iniciativa, perquè és una responsabilitat obligatòria, que és la de preservar aquest fons. Ara bé, per exemple, com acabes d'esmentar les editorials, no? Tenim en aquests moments una exposició de l'editorial Les Hores, la vam fer també de símbol, on l'editorial ha col·laborat en l'exposició del seu fons i on, a més, ha anat una proposta més enllà, que és que ha fet una mena de recull, n'hi diuen relligats, de publicacions de 3 en 3 vinculades a temàtiques que apleguen aquelles novel·les. I nosaltres hem preparat unes enquestes perquè la gent que visita l'exposició, a part de conèixer aquelles publicacions, pugui dir si els agradaria participar de clubs de lectura vinculats amb aquelles temàtiques de cara a la propera programació de clubs de lectura del curs vinent.
0: No perdeu una oportunitat per prendre el pols a la ciutat.
1: Sí. I amb els llibres, per exemple, de l'Augusto i de l'Eva, doncs ja començaran a tenir visibilitat gràfica per a totes les persones que venen a les biblioteques, perquè se'ls col·locarà un picto, un dibuixet al llom del llibre, que és la roseta del monestir de Sant Cugat, perquè quan la gent passegi per les prestatgeries els identifiqui amb claredat. I encara més, amb el llibre del Joan Oró i la recerca de la vida, es farà una maleta a les escoles didàctica que va més enllà del propi àlbum, sinó que tractarà els àlbums il·lustrats. I com que en tenim 15 d'aquest títol, podran llegir-los molts nens i nenes de l'aula alhora i després comentar-lo.
0: Has dit maleta, em sembla que és una maleta viatgera. Explica'ns què és exactament. Què inclourà, on es podrà veure, quin és l'objectiu d'aquest projecte?
1: Les tres biblioteques de Sant Cugat tenen diverses maletes viatgeres que les escoles poden sol·licitar. Nosaltres també en fem difusió, I aquestes maletes inclouen títols repetits d'un mateix exemplar perquè es puguin llegir alhora, i també diversos. En el cas de la maleta que crearem, que està en procés de construcció, vinculada al llibre del Joan Oró i la recerca de la vida, que, per cert, l'Eva és l'autora, però l'Estefania Zorita és la il·lustradora també santcugatenca. Doncs carai, aquesta maleta inclourà els àlbums il·lustrats que us acabo d'esmentar, altres àlbums il·lustrats de referència i també llibres de divulgació de coneixement vinculats amb el món de l'àlbum il·lustrat de cara que el professorat, les mestres, puguin saber la importància de la forma de llegir un llibre que no només aporta informació rica a la paraula, sinó també a la imatge.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Des de les biblioteques, ens deies, col·laboreu amb diferents entitats de la ciutat. Una d'aquestes entitats som nosaltres, per exemple, no? Però ho feu amb les escoles. Un d'aquests col·laboradors, si jo no m'equivoco, és l'Escola d'Art i Disseny. Ens deies que l'Eva Virgili, a més, hi està altament vinculada. Quins projectes teniu en marxa de manera col·laborativa?
1: Un de molt bonic, però no sé si explicar-lo jo, o que l'expliquem les dues, o que comenci l'Eva...
0: Com vulgueu.
2: Bé, doncs, si voleu, em faig 5 cèntims i tu m'ajudes si em deixo res. Doncs bé, gràcies. Gràcies per convidar-me, perquè em fa molta il·lusió parlar tant del llibre aquest, que va sortir el 2023, ja té un parell d'anys, no, 3 anys. Val? I també de les pràctiques, que això és una cosa molt nova d'ara, i conèixer-te tu, Montse, que és genial, perquè és molt entusiasta la Montse i està plena d'idees, que a més és que es relacionen perfectament amb l'activitat que fem a l'escola. I també personalment a mi, que sempre m'ha agradat molt la il·lustració i els àlbums infantils il·lustrats, i que, bé, vaig decidir fer aquest llibre del Joan Oró, no? Doncs la Montse ens va demanar una col·laboració per reutilitzar unes bosses serigrafiades que, malauradament, van sortir una mica, doncs, no com s'esperaven, no? Uh-huh. Amb un color que no era adient, en fi... Clar, aquestes bosses estan ja impreses i, per tant, o bé s'havien de no utilitzar o de llançar, o bé es podien reciclar. Per tant, doncs, és bo ja d'entrada reciclar i reutilitzar aquest material, i aleshores ho vam comentar amb els especialistes de l'escola, amb la professora d'il·lustració, la tutora, que també en sap de serigrafia, i vam convenir que 3 alumnes de segon d'il·lustració fessin propostes, cada un 2 propostes de disseny i il·lustració, pel revers de la bossa, és a dir, la part de la bossa que no està tacada per la tinta. Uh-huh. I doncs ara ja estem a punt de presentar aquests projectes. Fa un mes que estan treballant-hi i no només fan, diguem-ne, la il·lustració o el projecte, sinó que després estamparan manualment el revers de les 250 bosses i això ho faran durant una setmana, ara a principis de juny. Aquests 3 alumnes que faran les pràctiques i també uns altres alumnes assistents del grau mitjà. És a dir, que fem tot un treball col·laboratiu i, a més, jo crec que el projecte aquest de les bosses, que ara expliques tu, si de cas, Montse, per què serveixen, que es veuran per la ciutat. No? Per això també
1: és meravellós. A mi m'agradaria molt esmentar que aquestes bosses, el que tenien escrit d'un color que es llegia poc, era un poema que es titulava Llibres, en el que s'han inspirat a l'hora de fer la il·lustració. Vull dir que no han fet una il·lustració qualsevol. Uh-huh. Els alumnes han llegit aquell poema, van fer també una entrevista, jo els hi vaig donar la meva visió del que significa la lectura, les biblioteques públiques, els llibres en si, a les nostres vides. Els vaig convidar també que ells rumiessin, encara que fossin o no lectors en aquests moments, que rumiessin sobre el que havia significat algun llibre a les seves vides, i a partir d'aquí ells han fet aquesta il·lustració. Ja fa anys que les biblioteques de Sant Cugat a l'estiu, per promoure el préstec, tot i que a Sant Cugat hi ha molt de préstec de llibres, però és igual, per promoure'l d'una forma diferent i també per, com diria jo, per donar les gràcies a les persones usuàries de les biblioteques. Doncs que posem dins de les bosses llibres sorpresa vinculats amb temàtiques concretes, i n'hi ha per adults i n'hi ha per infants. Les bosses que il·lustraran l'alumnat, que han il·lustrat i que imprimiran l'alumnat de l'EAT, doncs seran les bosses infantils, per a públic infantil. També cada bossa amb un nivell de lectura diferent. I llavors n'hi ha unes altres també de molt boniques on només hi ha un text per a públic adult. I com cada any, els mesos de juliol i agost la Ferreter, perquè és oberta, doncs cada persona que vingui a la biblioteca i s'endugui una bossa amb els llibres, doncs es queda a la bossa i gaudeix dels llibres. És una suma perfecta.
0: Meravellós, escolta. Quina millor manera. No? Per celebrar l'estiu i el préstec.
1: Sí, sí, i la lectura i tot plegat.
0: Suposo que pels estudiants deu haver sigut xulíssim, no? També col·laborem des d'aquesta casa per fer la bossa precisament també dels caramels per Nadal, sí, que també sí. Ens encanta veure, sí. Perquè malauradament només en podem triar un d'aquests dissenys que ens fan i costa molt,
2: sí,
0: costa
2: és el que li
0: molt
2: passarà
0: de triar. I Montse, et dic que és molt difícil perquè els alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat són alumnes molt, molt de talent. Sí, que t'espero un bon repte.
1: Que bé.
2: Sí, hauràs d'escollir tu de les 6 propostes que ja les he vistes i que estan molt bé. 3, no? O no sé.
1: Si podem fer-ne 3, meravellós. Perquè així hi hauria representació dels 3 alumnes que s'han esforçat. Exacte. Per fer les pràctiques i per crear.
0: Sí, i tant. Hem parlat d'aquesta col·laboració que feu. Què et sembla si parlem ara dels nostres convidats com a escriptors, no? Sí. De les obres que avui tenim sobre la taula. L'Augusto J. Alegret, no sé si ens vols explicar com neix 24 destellos en lo hondo de la noche.
3: Eso tiene una larga historia desde dos puntos de vista. Hace unos 1000 años, en el norte de África, probablemente en Alejandría, 24 sabios se reunieron con un objetivo, tener un congreso, un pequeño congreso, intentando definir qué es Dios. Bueno, después de todas las reuniones que tuvieron, discusiones, convenios, llegaron a 24 definiciones, cada cual se quedó con la suya. Eso se escribió en latín y se conserva. Se ha conservado prácticamente perdido y olvidado durante 800 años. En el siglo XIX hubo alguna edición en Italia, el siglo pasado, en el siglo XX, Siruela hizo una edición, y a finales del siglo XX, digamos que hacia 1999 me parece que fue, Raymond Panikkar, el filósofo, me dio un ejemplar en latín. Estaba en la Fundación Vivarium de Raymond, y teníamos una gran amistad, me dio un ejemplar y me dijo, estúdialo, verás cómo salen cosas. Lo primero que hice fue traducirlo del latín al español e investigar dónde podemos encontrar algo que dé raíz a este texto tan antiguo. Me dijo, probablemente en los textos herméticos. Cogí el canon hermético y lo comparé el libro este de los 24 filósofos, que es muy cortito, son 24 definiciones, lo comparé con el Asclepio. Yo creo que demostré la correlación, es decir, hay una correlación hermética. Ese es el primer punto, ¿eh? Aparte de eso, yo iba de vez en cuando a unos cursos de meditación en general, con los carmelitas de Segovia. Y allí tomé contacto con los poemas de Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús. Se me ocurrió que cada uno de esos aforismos, de esas definiciones, podía dar lugar a un pequeño poema. Y es lo que hice. Y lo edité hace 20 y tantos años. De modo que esto es una reedición. ¿Por qué una reedición ahora? Porque se agotó. Y ha habido amigos y gente que me ha dicho, bueno, ¿por qué no lo vuelves a sacar? Y ahí está. Esto es poesía mística, basada en una raíz del canon hermético y matizada por varias religiones, porque entre aquellos sabios que se reunieron había cristianos, judíos, musulmanes, de modo que es bastante múltiple. En mi casi dedicatoria, al principio, lo dedico a 3 tipos de divinidades. Por una parte, a Dios Padre, por otra parte, a Hashem, como de los judíos, y por otra parte, a Dorje Jam, que es uno de los budas raíz. Yo, además de otras cosas, también soy budista. Soy budista, soy cristiano, soy masón, soy un montón de cosas raras.
0: Moltes etiquetes. ¿Eh?
3: Sí, sí, pero las llevo puestas una encima de otra.
0: Montse, Déu-n'hi-do.
1: Jo vaig quedar meravellada. I això, això que us ha explicat ara, que ens ha explicat a tots vosaltres...
0: No, clar, ara pensava, l'haurem de convidar un altre dia per fer-li una entrevista.
1: Sí. Això que us ha explicat a vosaltres, jo vaig escoltar-ho amb atenció a la biblioteca, però és que també va passar una altra cosa preciosa, que és que jo vaig agafar el seu llibre, vaig obrir-lo a l'atzar, i ell em va dir, «Ciérralo». I li vaig dir, «No». No el vull tancar. I tot i així, em va preguntar, quin número? Jo no recordo el número com va sortir, perquè quan visc una experiència intensament emotiva, m'oblido del context intel·lectual. Però anem a dir, que jo hagués dit 12, perquè són 24 poemes, com he explicat. Sí. Doncs en el moment en què vaig dir la xifra, ell es va posar a recitar-lo.
0: Ho fem.
1: De memòria. Fem-ho.
0: Si us plau.
1: Ho fem. Fem-ho. I va fer-ho tan bé, se'l sabia de memòria, Alba. I era preciós. I jo vaig pensar, quin privilegi treballar a les biblioteques de Sant Cugat i viure una experiència d'aquest tipus. I em baixaven les llàgrimes i ell potser devia pensar, mare meva, quina noia.
3: Estuve verdaderamente encantado. Fue una experiencia muy bonita para mí.
1: Sí. Fem-ho.
0: Què us sembla? Ho fem?
1: Fem-ho.
0: Sí?
1: Però jo el que voldria és que ell fos ara ell que triés.
0: Que triï quin ell quin és.
1: Sí, sí, que triï ell quin és el que vol compartir-nos. Quin poema.
3: Mira, un previo. Esto es una serie de, digamos, oraciones. Es decir, a partir del aforismo, yo hablo con la divinidad. Entended que puede ser de varias religiones. Uh-huh. Y le digo cosas. Excepto en uno de los poemas, que es el que me lo dice a mí. Pues empiezo por... Mira, el primero, si queréis, y después os leo otro. Son cortitos. El aforismo que escribieron hace 1000 años dice... Os ahorraré el latín porque no hace falta tampoco...
0: Es que no
1: en sabem. Yo no me'n recordo.
3: Pero lo que decía el aforismo traducido es... Dios es mónada... unidad, que engendra mónada, unidad. En sí mismo refleja el ardor. Y yo le digo, ¿podrías no engendrar? ¿Puedes acaso vivir una unidad sin referencia que se cierre en la propia autopresencia, sin mundo, sin aurora, sin ocaso? No serías tú. Y sé bien lo que digo, pues a veces percibo tu reflejo. Por eso te persigo y no te dejo. Eres un dios apasionado y vivo. Esto es lo que salió de ahí. Si queréis, leo otro por aquí.
0: En fem un altre i després passem a l'Eva.
3: Sí, sí. Espera. Por ejemplo... Este dice, Dios es el único, dice el aforismo, para quien es presente cuanto al tiempo se refiere. Digo, Señor, presente puro, enséñame ahora mismo, pues tú puedes, a no tener ni pasado ni futuro, a quedarme en el sitio en que te quedes. Céntrame en este instante, en este punto, donde ya no hay error, pues nada pasa. Donde todo perdura y está junto. Ábreme, en fin, la puerta de tu casa.
1: Preciós.
0: Jo crec que, a més, és una gran oportunitat que ens ajuda a pensar, a reflexionar i a reconnectar amb un mateix i amb tot el que ens envolta, no? Jo l'emplaço, seguirem parlant,
1: sí.
0: El convidarem un altre dia, perquè avui, clar, ens quedaríem sense temps.
3: Me doy por retado y acepto el reto.
0: Perfecte, ja només ens quedarà agafar els telèfons, ja ho veuràs. I tenim a l'Eva, a Virgili, i hem parlat d'aquest àlbum il·lustrat, Joan Oró, explica'ns i la recerca de la vida, que és el subtítol o el nom sencer de, del conte il·lustrat. Eva, com arriba l'oportunitat de fer aquest llibre i com ha sigut?
2: Doncs bé, de fet no m'arriba el llibre, sinó que jo me l'empesco. És a dir, que va ser una idea meva d'inici a final, i va sorgir doncs, perquè vaig conèixer la història d'aquest científic arrel de, bé, de que em relaciono amb gent de l'astronomia, la meva parella ho és, d'astrònom, i en trobades doncs, entre astrònoms es va parlar molt de Joan Oró. I jo, de fet, com que vinc del món de la història de l'art, de la il·lustració, no en coneixia gaire cosa. I la seva biografia, la seva aventura personal des de que era un nen fins a que es va fer gran, em va semblar una història de llibre, d'aquestes històries que dius, ostres, és interessant perquè ningú la coneix, perquè era català de Lleida, de família humil, i perquè va fer una trajectòria vital i científica, professional, i després va donar tot un llegat, és a dir, que va com revertir també en la cultura catalana, molt important i molt singular per l'època que li va tocar viure. I doncs res, vaig parlar amb gent que el va conèixer, vaig llegir-me la seva biografia, que en té una. Vaig anar a la Fundació Joan Oró, que la porta la seva família, i que tenen tot el fons de documents, d'arxius, de quan va treballar a la NASA als anys 60, quan va estar doncs, darrere de les missions Apollo, de la missió Viking, que va portar doncs, unes andròmines a Mart, en fi, tot un món que dius, això ja passava als anys 50, 60, 70, i el nostre Joan Oró, dic nostre perquè era català de Lleida, no? Fill de forners, va fer tot aquest viatge, li van fer cas, se'l van escoltar, no? I va tenir doncs, molta... Bueno, molt de pes en aquell moment, total. Que un cop ho vaig mirar tot i em van deixar remenar tots aquests documents, vaig fer un text que jo no sóc escriptora, així com vostè ho és i molt profund, jo no sóc escriptora, sóc més aviat il·lustradora, però...
3: Jo soy ingeniero industrial.
2: Vale. Però escriu molt bé. Jo considero que aquest llibre no és tan... Em considero autora, però no és un treball literari, diguem-ne, el que he fet. El que he fet és una adaptació doncs, de tot un conjunt de coneixements que hi havia sobre aquesta figura, adaptat doncs, al món infantil-juvenil. No? I aquí va ser on dic, val, jo me l'imaginava amb imatges, sobretot. Àlbum il·lustrat, doble pàgina, que hi hagués aquest ambient que jo m'imaginava. I llavors vaig anar a trobar l'Estefania Zorita, que va ser alumna meva a l'Escola d'Art, que ara, doncs, bueno, ella és de Sant Cugat. Jo no sóc ben bé de Sant Cugat, sóc de Sants, de Barcelona, però treballo aquí a l'Escola d'Art des de fa gairebé 30 anys. És a dir, que gairebé
0: podem
2: també
0: considerar-ho...
2: m'hi considero, sí. I, clar, aquest tàndem entre un exalumne de l'escola, jo, no? I, doncs, sí, es pot considerar que aquest llibre s'ha cuit, no? S'ha cuinat aquí a Sant Cugat. Doncs l'Estefania tenia aquesta, bueno, ja ho veieu, aquesta qualitat de donar un ambient i una poesia a les imatges que, bueno, que va superar totes les meves expectatives. I el que
0: perquè
2: va ser
0: no
2: més
0: ser bonic...
2: Perquè
0: no ha de ser fàcil, suposo, no. Sento il·lustradora, fer el text i deixar que sigui un altre qui faci els dibuixos, perquè jo m'imagino en el teu cervell que tot allò anava prenent forma, en forma d'il·lustració, no?
2: Però la meva manera de dibuixar no era la que jo m'imaginava. Sí, sí, això ho vaig veure claríssimament, que jo no podia donar aquesta pàtina, aquest ambient que hi ha. I perquè l'Estefania té un punt de tendresa, però també seriosa. Té un punt de misteri, però alhora és lluminosa. És a dir, té un... En fi, que s'adequava, no? I que ella va gaudir moltíssim. I ho vam poder treballar, això va ser el goig, no? És la part més xula de poder treballar la maqueta, que també ens va ajudar amb la maqueta una companya de l'escola, l'Anna Basco, és qui va fer la maqueta. És a dir, que érem tres amigues fent el llibre. Vam decidir-ho tot, el tipus de lletra, la maqueta, les il·lustracions, tot, tot. I res, va sortir i es va finançar perquè hi havia tot un ajut de la Generalitat, com tu bé has dit, l'any 23 va ser l'any Joan Oró. Llavors, aquí la Fundació Joan Oró va rebre una subvenció i es van poder editar aquests llibres, que a més estan molt ben editats, amb tapa dura, de gran format, moltes pàgines, a tot color... En fi, un luxe.
0: Tu deies, Eva, no sóc escriptora, però
2: no.
0: Jo veia la Montse de Raül i feia... No? Tu n'has llegit prou de llibres, entenc que valides la qualitat amb la que està escrita l'àlbum.
1: La valido plenament perquè no és senzill escriure una biografia
0: per
1: adreçada
0: infants,
1: per
0: a
1: públic
0: més, no? I joves.
1: Infants i joves, sí, sí. I jo crec que el ritme, que el contingut, que el vocabulari, tot plegat, és fantàstic, sincerament.
2: Gràcies. Pel que fa al vocabulari, vam demanar l'ajuda de Joan Anton Català, que també
0: home,
2: és d'aquí Sant Cugat.
0: I col·laborador d'aquesta casa, sí. El tindrem la setmana que ve.
2: Doncs al Joan Anton li vaig demanar l'ajuda pel glossari. Hi ha un glossari aquí que dic, val, dic jo sí. Aquí sí que jo, diguem-ne, posar en paraules fàcils conceptes astronòmics, dic aquí sí que ja no m'hi atreveixo perquè no ho faré bé. I el Joan Anton doncs, ens va fer aquest favor. I després la Marta Balaguer, que també és de Sant Cugat, il·lustradora, superconeguda i excompanya de l'escola, professora jubilada, també em va ajudar.
0: També aquesta casa, quan va rebre un premi no fa massa, fa aquesta temporada. Sí.
2: Doncs la Marta em va ajudar amb tot el tema d'això, del guió i de l'escriptura, no? Vull dir que vaig tenir assessorament, em vaig buscar les meves crosses. I res, i doncs això, aquí teniu el llibre, que ja és vellet, ja té 3 anys. Però encara n'hi ha de circular.
0: Les històries no moren mai, no?
2: No.
0: No tenen data de caducitat, ni els llibres, imagina't. Hem retrocedit segles i segles i segles per buscar aquests 24 filòsofs en aquell moment al nord d'Àfrica. 3 anys són res.
2: Yeah.
0: No? De fet, les biblioteques són espais on les històries són interminables, infinites, i no caduquen.
1: I per a qualsevol persona...
0: Perquè ens ajuden a entendre també contextos.
1: Jo penso, Alba, que qualsevol persona que entoma un llibre per primera vegada, tant és quan hagi estat escrit aquest llibre, és nou per a la persona que l'experimenta.
0: I tant. Déu-n'hi-do, Montse, quina feinada que teniu a les biblioteques, amb tot el que feu, i a més donant veu també al talent local, que tu ens deies és una obligació, però jo crec que no us ho entomeu com una obligació, sinó com un goig i un gust a poder difondre l'obra dels escriptors, les escriptores i els il·lustradors, perquè a vegades parlem només de paraula, però la il·lustració també té un pes molt important en el món de la literatura, perquè així és com tots hem entrat.
1: La traducció, els traductors...
0: Els traductors, sí senyor, no me'n voldria oblidar. Per mai, a més, tenim grans traductors a Sant Cugat, alguns guardonats i d'altres que no, però que ens fan que aquestes històries que són universals i que podrien o podríem llegir, perquè no entenem tots els idiomes, ens puguin arribar a casa i a les nostres vides. No sé si em deixo res, Montse.
1: Jo crec que ben res, tot rodonet.
0: Tot rodonet. Doncs acomiadem als nostres convidats d'avui i a la Montse. Tot un convidat a anar a les biblioteques, feu sempre. Són dels serveis més ben valorats d'aquesta ciutat, per alguna cosa és, i remeneu i descobriu i busqueu aquests pictogrames que ens deia la Montse amb la rosassa del monestir, que tindrà l'oportunitat de conèixer l'obra dels veïns i de les veïnes de la ciutat, que jo crec que això sempre ho fa una mica més especial. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies.

0: agradat tenir més formació a aquest nivell.
1: ¿Tú sabes en el... ¿Tú sabes en el trabajo que te han metido con las personas que somos funcionales?
0: ¿Con las personas con diversidad funcional?
1: Sí.
0: Sí, a mí me gusta trabajar con personas. ¿Y
1: si
0: vosotras?
1: No te hubiese gustado trabajar con personas de diversidad funcional, ¿qué hubiese pasado?
0: Pues que hubiera elegido otro camino, supongo.
1: Vale.
0: Yo, de hecho, empecé también compaginando el tema de la diversidad funcional con el tema de la drogodependencia. Y estuve trabajando en ambos, en las dos vessants, en ambos aspectos sociales.
1: Cataluña y con la drogodependencia, ¿verdad?
0: La drogodependencia trabajaba en un sector dentro del ámbito de público.
1: Ah, vale.
0: En centros concertados. Y bueno, las dos me gustaron, pero en un momento determinado tuve que elegir.
1: Y
0: elegí la diversidad
1: Cataluña.
0: Funcional.
1: Vale.
2: ¿Qué te ha enseñado la vida profesional sobre las personas?
0: Pues me ha enseñado mucho, me habéis enseñado mucho vosotros también. Me habéis enseñado a que realmente la diversidad forma parte de la vida y enriquece nuestro mundo. Te permite tener una mirada, si lo valoras, si lo aprendes, te permite tener una mirada de la vida mucho más interesante.
3: ¿Tendrías éxito ahora que miras a trayectoria en perspectiva?
0: A la meva trajectòria en perspectiva, que és el que em semblaria, no? Doncs, bé, la veritat és que, com dèiem abans, sempre es poden canviar coses, sempre es podrien fer coses diferents. Però bé, estic contenta de la vida que he portat, de la meva família, de la meva feina, dels meus amics. I veient tot això en perspectiva, doncs penso que al final ens fem nosaltres el nostre propi camí. I sempre hi ha coses que podem modificar i fer millor, per descomptat. Però n'estic contenta de la meva. N'estic molt contenta.
4: Quan té idea o mensatge te gustaría que se quedara los oyentes?
0: Pues no sé. Yo creo que en este momento en el que vivimos, ¿no?, a nivel mundial, donde hay tanta inestabilidad y tantos problemas por no aceptar a veces a las personas que son diferentes, a mí lo que me gustaría es, pues, como decía hace un momento, pues abogar por la diversidad, ¿no? Porque todos tenemos un sitio en este mundo, no puede ser de otra manera. Y esa diversidad, ya sea de religión, de idioma, de capacidades, de maneras de funcionar en la vida, lo que, si la valoramos, si la aceptamos, lo que hace es enriquecernos, enriquecer nuestro mundo y enriquecernos como personas. Y ese sería mi mensaje, eso es lo que también me llevo de mi trayectoria profesional y que me gustaría compartir con los oyentes.
1: Vale, gracias.
5: T'has sentit a gust en aquesta entrevista amb nosaltres?
0: Molt, molt. I això que venia nerviosa, que us ho he dit, Doncs m'he sentit molt, molt, molt bé, molt, molt ben acollida amb vosaltres, molt tranquil·la i molt contenta i molt agraïda que m'hagueu convidat. O sigui que moltes gràcies.
6: Ràdio Sant Cugat. Notícies. Salutacions. La futbolista santcoatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, es prepara per afrontar la seva primera final de la Lliga de Campions aquest dissabte davant el Lió. Renera recorda els seus inicis al júnior, on competia amb nens, en una entrevista des del club santcoatenc. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip i somia aixecar una Lliga de Campions amb protagonisme. Sobre el seu futur, Renera ha explicat que està en negociacions amb el club blaugrana, però vol seguir, diu, el club de la seva vida. La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Una de les taules del restaurant Abat de la plaça d'Octavià s'ha convertit per una tarda en l'escena d'un crim. A sobre les estovalles hi ha posats els plats, gots i coberts de dues persones amb una carta de pizzas recolzada a la paret i una cinta policial que impedeix el pas dels curiosos. Això és perquè aquí és on la víctima d'aquest cas ha fet el seu últim sopar abans de ser trobada dins el lavabo del local. Aquest és l'argument de sortida de l'activitat Enigma Tomasi, que forma part de la programació de la segona setmana del Català. I la cantant Passión Vega arriba aquest diumenge al Teatre Auditori amb Vilarassau amb Passión Almodóvar, un espectacle que ret homenatge a l'univers cinematogràfic de Pedro Almodóvar a través de les cançons més recordades de la seva filmografia. La cita, com deia, és aquest diumenge a les 7 de la tarda. Amb aquest muntatge, Passión Vega revisita alguns dels temes que han marcat el cinema d'Almodóvar i que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Volver, Piensa en mi o Curro Cucú, Paloma són algunes de les peces d'aquest recorregut musical. I en esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat juga aquest cap de setmana a Renteria, a Guipúscoa, l'ascens a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. Les santcoatenques debuten aquest divendres contra l'RK Navarrés. Dissabte, a 8:15, s'enfronten al conjunt anfitrió, l'Ereinza Vitek, i diumenge, a 12:00, tancaran aquestes fases contra l'Arfanatejo Ciudad Jardín de Màlaga. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
7: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Del 25 al 31 de maig se celebra la Setmana Sense Fum, una iniciativa que coincideix amb el Dia Mundial Sense Tabac i que vol posar el focus en els riscos del consum de tabac i dels nous productes amb nicotina, com els vapejadors o les cigarretes electròniques. Tot i que el tabaquisme ha anat a la baixa en els darrers anys, encara més d'un 21% de la població catalana fuma. I preocupa especialment l'augment del consum entre joves i l'ús combinat de cigarretes electròniques i del tabac convencional. Per parlar de prevenció, de salut pública i dels recursos que tenim la ciutadania per deixar de fumar, avui fa Faves Comptades, ens acompanyen quatre dones que en saben món. La Núria Fernández, que és la regidora de Salut. Molt bon dia, ben tornada.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: La Montse Moral, que coneixereu de les tertúlies i d'altres entrevistes. Ella és farmacèutica comunitària jubilada i tresorera de la Societat Catalana d'Atenció al Tractament i Consum del Tabac. Montse, molt bon dia.
2: Molt bon dia, i també rotària.
0: I també rotària, que clar, però aquí no t'ho deia, sí, ho diem sempre, però avui, com que no era el context,
2: avui tret. Vaig amb una altra gorra.
0: Avui vas amb una altra gorra. També tenim la doctora Esther Valle, és metgessa del Cap de Vall d'Oreix i és la referent de tabaquisme del centre. A més, també és vocal de la Junta de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament al Consum del Tabac. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I l'Esther Rodríguez, ella és farmacèutica comunitària, diplomada en Salut Pública i titular de la Farmàcia del Monestir, així que segur que molts de vosaltres l'haureu vist a la farmàcia. Molt bon dia, benvingudes.
4: Hola, bon dia.
0: Núria, comencem pel principi.
1: Deixa'm primer dir que som tres farmacèutiques aquí, eh? Avui,
0: tres farmacèutiques a la taula.
1: La Montse, l'Estela i jo.
2: Però totes som
1: dones.
2: Atenció primària.
1: Atenció primària.
0: I de comunitària. De la salut. Escolteu-me, perquè és important, des d'un ajuntament, Núria, que es posi el focus en campanyes com la Setmana Sense Fum i en lluitar contra el tabaquisme.
1: Doncs gràcies. Com dius, des de l'Ajuntament volem posar això, com dius, el focus no només en el tabac convencional, sinó sobretot en la nicotina i en la normalització d'aquests nous dispositius entre joves, no? Perquè avui ja, el problema ja no és només el cigarret clàssic, sinó que estem veient doncs, aquest augment molt important de vapejadors, de cigarretes electròniques i altres sistemes d'administració de nicotina, especialment entre adolescents, no? I aquí és important deixar clar un concepte bastant científic, que la nicotina és una substància altament addictiva, independentment del vehicle de consum, no? I, com diem, en salut pública hi ha un concepte molt important, que és aquesta porta, aquesta entrada a l'addicció. Sabem que molts joves comencen amb vapejadors, acaben desenvolupant una dependència nicotínica i posterior consum dual o un consum d'entre tabac i convencional, no? Com també vull fer que farmacèutica, doncs que és molt important remarcar que deixar de fumar no és només una qüestió de voluntat, no? Que la dependència del tabac és una addicció neurobiològica, doncs vinculada, com ja dirà la doctora, a receptors nicotínics cerebrals, a uns circuits dopaminèrgics de recompensa, i per això el suport professional multiplica molt la possibilitat d'èxit. I que des de l'Ajuntament el que volem és defensar una ciutat que protegeixi els seus infants, els seus adolescents, no només prohibint o advertint, sinó educant, escoltant, i per això creiem que des d'una promoció i una prevenció de la salut des de l'Ajuntament és imprescindible.
0: Mm-hmm. Clar, quines són les eines que teniu com a Ajuntament regidora per lluitar contra el tabaquisme?
1: La promoció, promocionar la salut, fer campanyes, perquè clar, és una cosa que és molt important també aquest treball conjunt entre farmàcies, que jo crec que les farmàcies és el punt més important perquè és el primer lloc que uh-huh. la persona va, i després amb els CAPs. És molt important l'ajuda CAPs i farmàcies i l'administració.
0: Ho dèiem a l'entradeta, no? I la regidora també ho ha esmentat. Sembla que el consum del tabac baixa lentament, però estan apareixent nous hàbits de consum de nicotina. Preocupa especialment aquesta normalització de vapejadors i de cigarretes electròniques entre els joves?
1: Sí, sí, clar. A més, ells es pensen que el fet de vapejar, a vegades diuen, no, jo he sentit dir, però si és el que hi ha és vapor. No, no és vapor, allà hi ha nicotina. Hi ha l'experta, la Montse, que és molt experta en tot això, uh-huh. en totes les substàncies que hi ha, no? Vull dir que treure aquestes fake news de que vapejar no és dolent, al contrari, uh-huh. sí que ho és.
0: Montse, justament aquest any es posa molt el focus en la nicotina, més enllà del tabac, precisament justament perquè potser el tabac convencional doncs no està tan a l'alça, però sí que hi ha altres productes que porten nicotina. Per què és important aquest canvi de mirada i posar aquest focus en la nicotina?
2: Mira, la vida és una pol·lució. Vam començar amb el tabac, que va vindre d'Amèrica, quan es va descobrir Amèrica, i evidentment associat a una planta, que és la planta que produeix el tabac. Vale. Aquesta planta, la nicotina de tabacum, té una substància molt tòxica, que és la nicotina. que ho fa per protegir-se dels insectes. Bueno, a més, la nicotina té aquest poder addictiu tan potent, tant com l'heroïna o la cocaïna, que jo crec que és més, inclús. Bueno, és una... ens arriba com a tabac, però la importància està amb això, amb la nicotina, amb el poder addictiu d'aquesta substància. Hem passat de que el fum, els càncers de pulmons, la contaminació ambiental, això no quedava bé, vam començar posant uns filtres que només són un trosset de plàstic que embruta i contamina i que no filtra res, però bueno, això va servir per rentar la primera imatge de la indústria tabaquera. Però després, com que això del fum no quedava bé, hem passat a vapejar. Però clar, ara ja hem vist que el que vapegem no és aigua. Estem propilent glicol, glicerina, productes que estan bé per ingerir, però no perquè arribin al pulmó. I ara ja veiem que tenim malalties noves com el Ebola. Ara ja es comença a qüestionar. Però clar, la indústria què fa? Es va rentant la imatge de cara a l'usuari, però no, ara ja ha arribat a la peça clau, que és la nicotina. Ara ja fa productes de nicotina sols. Que és, en definitiva...
0: que són aquestes boletes, que es consumien sobretot al nord d'Europa, però que ja estan arribant també a casa nostra.
2: I les tenim aquí, i les poden comprar la gent. I llavors què passa aquí? Bueno, a ells els interessa mantenir gent enganxada. A més, els hi posen gustos perquè t'enganxis més. No ens enganyem, el problema és la nicotina. I hem evolucionat, però el problema és la nicotina. I per això el lema de l'OMS d'aquest any és desenmascarem la nicotina. Contrarrestem aquest efecte, concretament el titular de la lema de l'OMS, per dir-ho bé, cal desenmascarar l'atractiu i contrarrestar l'addicció a la nicotina i també al tabac, perquè ara hi ha gent que se'ls ha vengut que és més inocuo fer servir els cigarrets electrònics, llavors fan servir cigarrets electrònics, però també fumen. I llavors la cosa, ara tenim de tot. Però ara ja tenim els que només fan els
0: cigarrets electrònics. A part de la nicotina i de tots aquests productes que l'evidència científica cada vegada la tenim més àmplia, no? Perquè ja tenim més mostres de persones que fan servir vapejadors i cigarretes electròniques, entenc que també inhalar aquest vapor d'aigua a altes temperatures tampoc deu ser saludable.
2: No, és que demà és aigua. Primer, que no és aigua. I segona, que també en el procés d'escalfament hi ha metalls pesats i també, que també són dolents pel pulmó. O sigui, ara ja tenim evidència científica de que els cigarrets electrònics i els vapejadors també causen malalties a la salut. Uh-huh. Aleshores, doncs, ja no són innocuos. Ara ja podem demostrar que no ho són.
0: Montse, parlaves, a més d'aquest consum dual que s'ha augmentat, que hi ha un auge, no? Al principi la indústria va voler vendre com els vapejadors i les cigarretes electròniques com aquella eina que ens podia servir per deixar de fumar tabac, no?
1: I ara recordo que jo a la farmàcia venia amb cigarretes electròniques.
2: Al principi
1: perquè era per deixar de fumar, imagina't.
0: I ara ens trobem que aquestes cigarretes continuen sent perjudicials per la salut perquè continuen tenint nicotina i molts altres productes, com molt bé ens explicava la Montse, però que, a més, hi ha un auge d'aquest consum de persones que combinen el tabac convencional amb vapejadors i cigarretes electròniques. Això és preocupant?
2: Molt, i sobretot és que el que és preocupant és que busquen el sector jove, perquè estem aquí, més que res, com ha dit ella, des de l'Ajuntament ha de fer prevenció. Nosaltres a l'ESCAT, amb l'Ester, fa molts anys que estem treballant i veiem el resultat de la reducció del que és el consum de tabac, però no hem arribat ni molt menys al nivell que voldríem arribar a un 5% de consum, i encara estem amb un 21 de mitja. Uh-huh. Estem molt estancats. També això té a veure que tenim una llei obsoleta que regula el tabaquisme, que la tenim aquí. Estem fent pressió perquè a veure si surt. Però, mentrestant, el que sí que hem de fer i no hem de parar és de prevenir. I hem de dirigir aquest missatge als joves. I per això crec que és molt important el que estem fent aquí, en aquest moment, i gràcies a la ràdio i a totes els mitjans que ens ajuden a fer aquest crit d'atenció. Joves, no us deixeu enganyar. La cosa està amb la nicotina. Volen enganxar-vos i després us costarà molt de sortir-ne. Però després, jo no vull monopolitzar, la nicotina afecta molt el desenvolupament cerebral i del sistema cardiovascular dels joves. Jo vull deixar parlar.
0: Aprofitem que tenim la doctora Vall aquí, que feia algun apunt així en veu baixa, mentrestant. I és que, si posem xifres, que deia la Montse, el tabaquisme provoca 10.000 morts a Catalunya anuals. Potser, possiblement, el primer que ens ve al cap podria ser els càncers en general, el càncer de pulmó potser específicament, però és que el tabaquisme deu tenir impacte en moltes més àrees de la salut, no?
3: A veure, d'entrada, només amb el tema de càncers hi ha el tema de tot el càncer del que és de gola, que, bueno, que té a més molta seqüela quan arriba, el càncer de pulmó, el càncer de bufeta, que cada vegada n'estem veient més i que dius, bueno, és un càncer gran desconegut. No, realment és molt invalidant, a més. Càncers digestius, o sigui, i l'associació de tabac amb càncer és grandíssima, però després hi ha tot el tema cardiovascular, tot el tema de les angines de pit, els infarts, els ictus, tot això, el tabac va tapant les artèries i el que fa és que si sumes el tabac més el colesterol que un té de base, més l'edat que un va avançant, doncs a poc això realment estreta tant els vasos sanguinis que hi ha repercussions a tots nivells. Llavors, realment és importantíssim. Jo als pacients els hi dic, o sigui, el que estic fent és allargar la vida, a part de fer-te més ric perquè tens més diners, és que t'estem allargant la vida. Llavors, sempre s'està temps de poder allargar la vida, no? Llavors, és que jo ja soc molt gran. No, és igual. O sigui, anem a com a mínim a no augmentar aquest tapament de les artèries, que és el que ens dona totes aquestes afectacions, a part del càncer, que és amplíssim el ventall de malaltia que pot aportar.
0: Clara, parlaves de la consulta, no? Jo no estic convençuda que les persones que coneixen persones fumadores, tothom en algun moment, jo vull deixar de fumar, o li passa pel cap deixar de fumar, perquè la gent sap que és perjudicial, perquè carai, serà que no s'ha dit a vegades. Però a vegades suposo que no deuen saber per on començar. Com ho han de fer?
3: Primer de tot, han d'haver fet un treball mínim de decidir en quin punt estan de deixar de fumar. El tema és, pots estar dient, jo deixaré de fumar, però ja ho veuré quan. Aquí podem intervenir poc. Es tracta de trobar el moment just al vuelo, com se'n diu. O sigui, a mi si em ve algú a la consulta perquè s'ha torçat el turmell, li pregunto si fuma i em diu, no, però ja m'ho estic pensant perquè, pues, en aquell moment és el moment de dir, és que m'és igual, m'estic més estona, però vull aconseguir que t'agafi el cuquet, no? Llavors, o que t'agafi el cuquet per dir, jo estic aquí per quan tu acabis de repensar, jo t'atendré, o de dir, mira, t'enganxo, estiguem una estona més, fem una mica una foto del moment i ens hi posem, perquè és així. O sigui, és una satisfacció molt gran el saber que en algun moment aquesta persona l'encarrilarem perquè sigui un exfumador, no?
0: Des del CAP, quines eines teniu per ajudar les persones fumadores a ser exfumadores?
3: Mira, d'entrada, el primer, ja et dic, la fase en què està el pacient és la que ha de motivar a que ens demani hora. Inicialment es pot demanar hora amb l'infermera. Es demana hora directament per l'aplicació o per telèfon. Llavors es demana cadascú amb l'infermera del seu cupo. L'infermera el que fa llavors és fer una entrevista, mira el grau de motivació i el grau de dependència que té la persona que és fumadora, i a partir d'aquí, junt amb una mica la història de cadascú, perquè cadascú és diferent i es tracta de personalitzar. No tothom és, mira, aquí tens una pastilla i adiós. No. Cada persona té el marit que apreta perquè deixi de fumar, els nens que matxacen per deixar de fumar, el que tingui un familiar que està malalt, ja, o el fet de que vol estalviar, o el fet de que fa pudor la roba. O sigui, hi ha mil coses que ens sumen i que del que es tracta és d'enganxar-les i dir, vale, doncs tirem per aquí, no? Llavors, truques o demanes hora amb l'infermera. L'infermera fa aquesta primera visita. I l'infermera, depèn de quin ambulatori sigui, en el cas de Valldoreix hi ha una unitat de tabac. Som dos doctores, la doctora Sant Salvador i jo, i després les infermeres que treballem, que totes treballen de mateixa manera. Llavors, hora amb l'infermera ens la cita a nosaltres i fem una visita una mica més que de motivació afegida i de tornar a fer una història completa de veure en quin moment estem i com ho farem per dirigir aquesta deshabituació. Llavors, quedem sempre a la consulta amb el pacient, li oferim diferents possibilitats, que seria o fer tractament substitutiu amb nicotina, que sonarien els pegats, o fer tractament oral, que seria o la variniclina o la citicina, o simplement fer acompanyament, que també és una opció, no? O sigui, nosaltres estem allà per ajudar, per la qual cosa el que ajudi al pacient ja ens és bo. Llavors, una vegada quedem amb el tractament que posarem, quedem amb un dia. Sempre se surt de la consulta amb un dia cada. Més igual que sigui d'aquí un mes, d'aquí tres dies o d'aquí l'1 de juliol. Més igual. Llavors, amb aquest compromís, posem una medicació i després ja donem hora perquè l'infermera, al cap d'una setmana del dia D de zero cigarros, faci seguiment. Uh-huh. Llavors es fa seguiment a la setmana de zero cigarros, al cap de dues setmanes i al cap d'un mes i mig. Llavors, depèn de quin tractament sigui, s'allarguen més o menys les visites. Però llavors, ja en el moment en què ja enganxen amb infermeria, ja és
0: una seqüència.
3: Llavors, a Sant Cugat i a Can Mates no hi ha dos metges referents de tabac, però cada metge és referent de tota la patologia que hi ha, entre elles el tabaquisme. I llavors fan el mateix, entrada per via d'infermeria i després derivació al metge responsable.
0: Us trobeu molta gent també que ve per deixar els vapejadors o cigarretes electròniques?
3: Sí, sobretot gent jove. Jo cada vegada que ve un jove m'alegro molt, o sigui, el felicito i ja no és un tema de tècniques de reforç, sinó que és que realment em fa molt feliç que una persona de 23 anys vingui i hagi arribat ja a l'estadiu de ja està, o sigui, ja he fumat, ja ho he provat, no vull, no? Llavors, aquest, a més, són gent que és exemplar pel seu grup, per la qual cosa, el primer que preguntes, el teu entorn és fumador?
0: Si suposo tu deixes que això de fumar, també deu afectar molt a les persones quan volen deixar de fumar, no? L'entorn en el que
3: l'entorn
0: es troben.
3: És una pregunta que fem moltes vegades, de dir, a on estem per, de cara a dir, si tu deixes de fumar, seràs el rarito del grup o seràs l'exemple del grup? O et deixaran fer amb la teva deshabituació i el teu dia a dia ja serà exemple pels altres, no? Mm-hmm. És una mica...
0: No sé si us trobeu que potser una de les pors o de les angoixes sumades al deixar de fumar, que és deixar una addicció, per tant, comporta un cert impacte, és la por al fracàs, el dir, no sé si seré capaç.
3: Sí. A veure, de la meva consulta surten, i de la meva i de la de tots els metges, dient, a veure, tot això que anem a fer serà per aconseguir-ho. Si no ho aconsegueixes, jo segueixo estant aquí. I no et caigui la cara de vergonya de dir, torno i mira, no me n'he sortit. És igual, si has arribat en el moment de dir vull deixar de fumar, és que has arribat ja a una situació que seràs capaç de tornar-hi en un altre moment. I s'ha vist que el qui ho intenta, no és que fracassi, és que al final ho aconsegueix. Llavors, d'entrada, la idea és, sortiràs d'aquí deixant de fumar. I si no, jo estic aquí per seguir-te ajudant. I no és la teoria bonica, és la realitat.
0: Clar, tenim aquest recurs des dels centres d'atenció primària de la ciutat, però hi ha un altre pas que potser és més proper a la ciutadania, com a mínim quan passa pel cap deixar de fumar, que són les farmàcies. No, Estela, vosaltres què podeu oferir a la ciutadania quan ve entre la farmàcia i us diuen jo vull deixar de fumar, com em pots ajudar?
4: Bé, bon dia. Mira, jo crec que la farmàcia té un avantatge, no?, i és que és molt accessible, no?, i llavors la nostra porta està oberta tot el dia a tothom, no? Llavors aquí coincidim amb molts tipus de fumadors, des dels que s'ho han plantejat alguna vegada, des dels que no s'ho han plantejat mai, o els que inclús tenen dubtes, no? I podem intervenir amb tots, no? Al final nosaltres des de la farmàcia fem molta promoció de la salut, no?, i molta prevenció. I a vegades quan entra algú que sabem i detectem que fuma, però no s'ha plantejat mai deixar de fumar, doncs el que fem és intentar-lo empuixar, no?
0: Sembrar la llavor, no?
4: De que s'ho vagi plantejant, no? I de vegades també et troba gent que et deixa anar que té dubtes, que ho vol deixar, no? De que no sap com fer-ho, no? I llavors aquest també és un pas per, d'alguna manera, dir, bueno, doncs resolem aquests dubtes que hi ha, no? Que de vegades van associats a dir, doncs estaré estressat, guanyaré quilos, a l'entorn que tinc fuma i després què faré, no? Doncs aquí també li podem donar diferents eines perquè s'acabi de convèncer amb deixar de fumar, no? I un cop ve el que ja està decidit, doncs tenim eines similars a les del CAP, no? Nosaltres tenim serveis de cessació tabàquica i hi ha moltes farmàcies i farmacèutics que ja estem formats i acreditats, i aquí doncs valorem també grau de dependència, grau de motivació, l'entorn, si és el moment ideal, no? I a vegades decidim que potser la millor opció és derivar al centre d'atenció primària perquè aquesta persona doncs es beneficiï d'un tractament, no? I després li farem el seguiment d'aquest tractament, perquè al final el vindrà a buscar a la farmàcia i li dispensarem, no? I de vegades també tenim, o simplement acompanyar, perquè és una persona que ho vol intentar sense cap ajut de medicament, o també podem posar tractaments substitutius de nicotina, no? Que són els típics pegats, xiclets, sprays, o sigui, hi ha mil formes, no? Però sí que és important que aquests tractaments, doncs, estiguin supervisats, no? Perquè té a veure la dosis que fa servir, té a veure la forma farmacèutica que fa servir, té a veure en el moment que te'l col·loques, en el moment que te'l treus, i sobretot perquè al final és nicotina, no? I també haurem de fer aquest seguiment per deixar aquests medicaments, no? I anar-los reduint i sobretot prevenir aquestes recaigudes, no? Que molta gent té por.
0: Crec que ara, apuntaves ara en aquest acompanyament i la doctora també en feia esment, ens garanteix també més èxit en aconseguir aquest objectiu que és deixar el tabac, fer-ho amb un acompanyament mèdic i farmacèutic?
2: I tant, perquè... està demostrat, eh? Està demostrat, el consell mínim aconsegueixes que la gent, un 3%, em sembla, però amb acompanyaments arriba fins als 30% de resultat, o sigui que sí o sí... La gent pot treure sol, però sempre, si ho fas acompanyat...
0: És més garantia d'èxit, per entendre'ns. A més a més que possiblement també és més fàcil amb algú que sap perfectament què passa en el teu cos, no? Fer-ho acompanyat. Sí, sí. No sé si hi ha algun... Els errors més típics que us trobeu a la consulta i a la farmàcia, no sé si és una bona paraula, errors, però de la gent que intenta deixar de fumar i que no se n'acaba de sortir. Allò, o sigui, ara jo em plantejo, estic escoltant la tertúlia, vull deixar de fumar, sé que tinc acompanyament a la ciutat, tinc les farmàcies, tinc el cap, què he d'intentar, quins patrons he d'intentar no seguir per intentar arribar amb èxit a la meva meta.
3: Bueno, simplement nosaltres el que proposem, quan posem tractament, sí que és que hi ha una part que ja queda coberta amb el tractament, per la qual cosa el pacient té menys esforç a fer. Però hi ha una part que és d'ells, o sigui, primer l'estan a l'estat adequat i després la intenció de modificar un mínim aquells hàbits o aquell dia a dia, no? Si el cafè va associat al cigarro, doncs aquell dia, doncs què tal si fas uns quants dies mentre dura el tractament per anar creant un nou hàbit? Uh-huh. No vol dir que mai més tornin a prendre cafè, però potser el cafè no l'han de prendre a la terrassa, sinó que l'han de prendre a dintre el bar perquè no els deixin fumar. Per exemple,
0: hi ha trucs, loteria. No?
3: Clar, o sigui, o dir, ara moro per un cigarro perquè tinc aquell minut de ara me'n necessito un, doncs potser prendre's un xiclet mentolat pensant que estàs reforçant el pulmó, encara que sigui mentida, però és igual. O mirar una aplicació que et digui els dies de vida que guanyes, els diners que estalvies, que et digui molt bé, ho estàs fent molt bé, segueix per aquí, o sigui... Hi ha aplicacions que t'ajuden, hi ha el canvi d'hàbits mínim, però sí que depèn del pacient, i després, evidentment, doncs, saber-se acompanyat i tractat. Llavors, potser sí que és veritat que entrar en una farmàcia amb més facilitat és més fàcil que anar a l'ambulatori o demanar hora, no? Que és com una mica complicat. Però sí que és veritat que l'accessibilitat de les infermeres en aquest sentit també és millor potser que la del metge en aquest sentit, però entrar en una tenir la possibilitat de saber que el teu farmacèutic està allà per ajudar-te, jo crec que és un plus que si la ciutat el té, s'ha d'aprofitar.
0: Entendre també que les recaigudes poden formar part del procés és important,
3: sí,
0: suposo.
2: Sí.
3: Mai jutjarem, mai, al contrari, el que vols...
0: No, que no ens faci por.
3: No, per res.
0: Hem de ser honestos, no?
4: Bueno, jo sempre els dic, no? Quan un cop recaus, o sigui, tu tens la seguretat que pots tornar a intentar deixar de fumar perquè ja ho has fet una vegada, no? Sí. Llavors tens un camí que ja has après, no? Al final, la segona vegada serà més fàcil, perquè tu ja saps el que t'enfrontes, t'enfrontaràs millor, no? Tindràs un altre tipus d'eines i potser el que ens caldrà treballar és més aquesta recaiguda, no? De com evitar aquesta recaiguda o reflexionar què t'ha fet recaure, no? Per no tornar a recaure, no? Al final és aquest acompanyament i que si ho fas amb un professional, doncs és perfecte, perquè tens una estratègia, no, de seguiment, de tractament, i que et resoldrà aquests petits dubtes que et surten al dia a dia, que tu quan et planteges deixar de fumar no saps demà com et sentiràs, no? Però demà potser dius, ostres, estic supernerviós, què faig, no? Pues vas a la farmàcia i preguntes, no? Que és aquesta accessibilitat. El dia següent et passa qualsevol cosa, tornes a la farmàcia i hi ha algú, no, que t'ajudarà a superar aquest petit pas, no? Però és passet a passet i és tot un procés.
0: Per acabar, quin missatge us agradaria deixar a les persones que ens escolten i que potser s'estan plantejant deixar de fumar d'una vegada per totes?
3: Jo crec que, perdona, jo crec que estem oberts per rebre'ls sempre. O sigui, via infermeria, jo parlo des de l'ambulatori, des del CAP, via metge. O sigui, si el pacient arriba al CAP i té un dubte i infermeria l'ha atès però falta alguna altra cosa, els dos metges que estem com a mínim en el meu centre, ja et dic, i a Sant Cugat i al Camp Matas també, sempre podran fer la consulta. O sigui, aquell dia que hi ha aquell problema se solventarà. per la qual cosa jo crec que t'has de deixar més tranquil de dir no estic sol amb això, no? Sé que m'ajudaran per tenir èxit, que és l'objectiu.
2: A mi m'agradaria dir a tots els que ens escoltin que a Sant Cugat tenim molt bons sanitaris, i ja heu sentit, o sigui, es pot. Però és que, a més, si es vol, es pot deixar de fumar, segur. Els tractaments són segurs i eficaços. Això també està demostrat, molt important. Si algú encara té dubtes de si val la pena o no val la pena, he fet números. 10.000 morts a l'any representa 27 persones diàries. Vol dir que cada hora mor 1,1 persona per causes atribuïbles al tabac. Això ja és una raó de pes. Però aquí hem vingut no sols per animar els que fumen a deixar-ho, que és molt important, sinó perquè no comenci,
4: que
2: no se'ls comenci. Aquest missatge ha d'anar dirigit als joves. Sisplau, no us deixeu enganyar. Tothom ha sigut joves, jo he sigut fumadora, provem les coses. Sapigueu que, si voleu, proveu la nicotina, però que enganxa molt i no mola, no mola fumar.
4: Les conseqüències són terribles.
2: I, a més, encara que no es vegi el saquet de nicotina sota la llengua, o aquí a la geniva, us asseguro que el dany que fa a la mucosa bucal és molt important. Ningú olorarà, no fareu pudor, però el vostre cos se'n ressentirà. No us deixeu enganyar, sisplau.
4: I jo diria que no conec cap exfumador que no estigui content d'haver deixat de fumar, no? Llavors això jo crec que és molt bona senyal, no? I que tampoc la gent tingui por perquè hi ha una estratègia per tothom, no? O sigui, no n'hi haurà una que funcioni per tothom en general, però per cadascú podem trobar una estratègia que l'ajudi a deixar de fumar. Regidora.
5: Bueno, jo, clar, des de més de la promoció, primer de tot, mira que el cervell dels adolescents i dels joves és molt susceptible, no?, a la nicotina i tot això, per tant, que ho tinguin molt en compte. Clar, dir-li a un jove que tindrà problemes més endavant no és el seu, no, en aquest moment, però, bueno, si els hi donem informació, l'important és que tinguin la informació. I a mi també és una mica aquestes notícies, falses notícies que els hi arriben, vull dir, poder dir, contrasteu aquestes notícies que teniu i des de l'Ajuntament poder fer-ho tot això. I tal com diuen les meves companyes, no?, que deixar de fumar és possible, és possible. I que en professionals l'èxit es duplica o triplica, com deia la Montse, no? Per tant, feu servir els professionals que estan per això.
4: Doncs a la nostra audiència, si algú està fumant, ja sap que les eines hi són. Falta trobar-se en aquest moment que deia la doctora, de decidir-ho, de voler-ho i de comprometre's amb deixar aquest hàbit. Molt breu, Montse, digues.
2: Molt breu. Donar-vos les gràcies, sincerament.
4: A vosaltres.
2: Perquè l'Ester i jo estem a la Societat Catalana d'Atenció al Fem i Consum del Tabac i som sanitaris, som diferents professionals sanitaris, però veiem molt i valorem molt el que feu els periodistes o abogats o altres professionals que no són sanitaris en la difusió de que no hem de fumar, diguéssim.
4: També
2: és molt important.
4: També un agraïment a l'Anna Sebastián, que és la tècnica de la Regidoria de Salut, també, que ha sigut l'artífex de tot plegat, agrair-li, coordinar totes aquestes persones que han participat avui a la tertúlia i donar veu a la Setmana Sense Fum. Moltes gràcies.
2: A tu.
5: Gràcies.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: factor, aquesta fidelitat, aquesta responsabilitat que són capaços d'assumir quan altres no la volen. Molt ràpidament, que hem d'acabar. Com veieu el vostre futur ara mateix?
1: Anna.
2: Jo amb il·lusió.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo vull treballar i treballaré en un entorn sa.
0: Això vol dir?
2: Que tothom potenci les seves habilitats. O sigui, vull treballar en un equip que crezca. Que crezca libremente i abiertamente. Sense límits, sense barreres.
0: En el món de l'empresa això és complicat.
2: No.
0: Eh?
2: No?
0: Vinga.
2: No.
0: La meva mirada, Dani.
1: No lo sé. No lo sé cuál va a ser mi futuro. Me llevo un poco al cine, aquella escena de Titanic, cuando decía que cada día cuente, ¿no? Cada día es importante. Yo no sé qué pasará mañana. Había momentos en que creía muy claro mi futuro y de repente todo cambió. Pero lo que sí tengo claro son mis opciones, mis capacidades y lo que yo puedo hacer. Con lo cual, ¿qué será mañana? No lo sé. Lo disfrutaré seguro.
0: I tant. Paco, acabem recordant com es poden posar en contacte les persones que estiguin interessades o necessiten un cop de mà amb Wise People.
3: Pues conectándose a la web www.wisesancugat.cat y allí está la información del teléfono, el email, el WhatsApp y todas estas cosas.
0: Doncs ens ha encantat tenir aquesta conversa amb vosaltres avui per veure que quan es tanca una porta, doncs diuen que s'obre una finestra, però potser s'obre una porta d'aquelles d'un armari de tres portes, no? Senyors i senyora, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies
2: a vosaltres.
1: Ha sigut un plaer.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Cultura de la violació. Cultura en què, per mitjà de pràctiques socials i situacions quotidianes, són vistes com a normals i justificables conductes que tenen a veure amb la violència sexual cap a les dones, les quals poden implicar que es desacrediti, responsabilitzi o culpabilitzi la víctima d'una agressió sexual. Les sancions socials es dirigeixen contra les víctimes i no contra els autors de les conductes, deslliurant-los de responsabilitat sobre els fets i considerant les seves conductes com a impulsos inevitables.
3: Posar nom a les violències masclistes és imprescindible per identificar-les i trencar amb aquesta cultura de la violació. Això és el que fa el Diccionari del Consentiment del Termcat, una terminologia en revisió constant que va més enllà de tenir cura de la nostra llengua. Aquest és, doncs, un Paraules Habitables especial, en què ens posem seriosos i que volem dedicar a Giselle Pellicot, aquesta dona que diu que no vol ser valenta, però que intenta canviar les coses amb una fortalesa infinita. Per posar-li veu, en català, ens ha ajudat la periodista Neus Bonet.
4: Vull que les dones que han patit violència sexual diguin: la senyora Pellicot ho va fer, nosaltres també podem fer-ho.
3: Sandra Cuadrado Camps.
5: Els termes són necessaris perquè moltes dones puguin identificar que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Allò que s'està descrivint et ressona i te n'adones que allò és el que t'ha passat a tu i que resulta que aquesta definició el que fa és visibilitzar un delicte sexual. Sovint necessites que algú hi posi paraules.
6: No.
5: I sovint acostuma a ser una altra dona. Posar nom a les violències contra les dones i creure en l'impacte de les paraules és un dels primers passos per trencar el discurs del patriarcat. Per això vam crear el diccionari, aquesta terminologia del consentiment sexual. Calia posar nom als delictes sexuals, calia tenir una veu pròpia i calia dir prou. Cultura de la violació no vol dir res més que això: responsabilitzar la víctima d'una agressió sexual, que allò que t'ha passat tu has buscat tu. Sancions socials que s'assumeixen per una masculinitat hegemònica patriarcal.

0: patriarcal i que responsabilitza la víctima d'allò que li ha passat. Vas anar a casa d'aquesta persona, se't va violar, doncs ja t'havies buscat. Portaves uns pantalons apretats, et van tocar el cul, dona.
1: Laura Gallego Marfà.
0: Però és que més fins i tot en el cinema, la literatura, coses que s'han romantitzat, com per exemple petons robats, i tota aquesta idea de si et diu que no, és que realment és que sí, perquè realment sí que vol, però s'està fent la dura, tot això al final ha creat aquest imaginari que realment la dona no té l'opinió prou formada o l'entitat per dir que no, sinó que realment s'està fent la difícil. Per tant, tot això justifica que tu creuis la línia d'agressió sexual, perquè al final infantilitzes la dona, assumeixes que no sap què vol i, per tant, tu li has de dir què voldrà i el que vol, evidentment, és mantenir relacions sexuals amb tu. Però això, des de sempre, s'ha anat validant a través de la cultura, per això també és cultura de la violació.
2: És el que Barbara Kruger deia, que els nostres cossos sempre han estat un camp de batalla. Tot aquest discurs de la cultura de la violació s'ha normalitzat. Que tots aquests delictes afectin majoritàriament a les dones no ens sorprèn, perquè és un relat que al final s'ha adquirit com a socialment normal. De la mateixa manera, com tu deies, Laura, no? En la literatura i el cinema, quan hi ha una violació, normalment en el cinema la víctima és una dona. Aquestes experiències són situacions que compartim i que al llarg dels segles hem arribat a minimitzar. Ho hem vist tan representat a tot arreu i ho hem experimentat tant que ens sembla que l'espai destinat a les dones és per defecte el de la víctima. I per això, doncs, aquest és l'espai que cal trencar.
0: Un exemple paradigmàtic de cultura de la violació també és que en obres això literàries o de cultura en general, una violació sigui l'estimulant de l'evolució del personatge d'una dona. És a dir, una dona potser comença la pel·lícula o la sèrie sent molt fleuma, llavors la violen i llavors s'empodera i és la millor. Això és violentíssim i realment és cultura de la violació amb totes les lletres, però ho hem assumit i ens sembla una trama normal en la majoria d'obres.
1: Un violador no és només algú amb qui topes en un pàrquing fosc a la nit. També en trobes dins la família, entre els amics.
2: Tota aquesta onada de testimoniatge ens ha servit també per desmitificar la idea del maltractador com a monstre, com un violador anònim que t'espera en una cantonada. Els maltractadors formen part del nostre entorn, sovint aprofiten l'espai de vulnerabilitat d'un entorn amable per exercir la seva manipulació. Aquesta manipulació pot desembocar en una violència en diferents estadis i tots aquests delictes els tenim també recollits en el diccionari. Pot esdevenir una violència psicològica, pot esdevenir una violència econòmica, vicària, quan es vol fer mal als fills per, en últim terme, voler fer mal a la dona. En una violència sexual,
0: la qüestió és que també els violadors moltes vegades no són ni conscients que allò que fan és una agressió sexual, perquè justament la cultura de la violació el que fa és justificar tot un seguit de conductes que realment són de violència sexual cap a les dones, però s'ha normalitzat fins a tal punt que sembla que les dones, si fan X cosa, ja deuen sexe en aquesta persona. Per tant, que t'agredeixi sexualment realment és com que t'ho has buscat. Tot això és el que ens ensenya la cultura de la violació i el que s'ha anat legitimant durant tants anys. Per això és important ara posar-hi paraules, explicar què és i així anar descapdallant una mica tot aquest garbuix de rols que s'han creat i que justifiquen que hi hagi violència sexual. I per això també és molt habitual que n'hi hagi dins la parella mateixa, perquè
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, es prepara per afrontar la seva primera final de la Lliga de Campions aquest dissabte davant el Lió. Renera recorda els seus inicis al júnior, on competia amb nens, en una entrevista des del club santcugatenc. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip i somia aixecar una Lliga de Campions amb protagonisme. Sobre el seu futur, Renera ha explicat que està en negociacions amb el club blaugrana, però vol seguir, diu, el club de la seva vida. La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Una de les taules del restaurant Abat de la plaça d'Octavià s'ha convertit per una tarda en l'escena d'un crim. A sobre les estovalles ja posats els plats, gots i coberts de dues persones amb una carta de pizzas recolzada a la paret i una cinta policial que impedeix el pas dels curiosos. Això és perquè aquí és on la víctima d'aquest cas ha fet el seu últim sopar abans de ser trobada dins el lavabo del local. Aquest és l'argument de sortida de l'activitat Enigma Tomasi, que forma part de la programació de la segona setmana del català. I la cantant Passion Vega arriba aquest diumenge al Teatre Auditori a Vilarassau amb Passion Almodóvar, un espectacle que ret homenatge a l'univers cinematogràfic de Pedro Almodóvar a través de les cançons més recordades de la seva filmografia. La cita, com deia, és aquest diumenge a les 7 de la tarda. Amb aquest muntatge, Passion Vega revisita alguns dels temes que han marcat el cinema d'Almodóvar i que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Volver, Piensa en mi o Curro Cucú, Paloma són algunes de les peces d'aquest recorregut musical. I en esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, a Guipúscoa, l'ascens a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres contra l'RK Navarrés. Dissabte, a 8:15, s'enfronten al conjunt anfitrió, l'Ereins a Vitec, i diumenge, a 12:00, tancaran aquestes fases contra l'Arfanatejo Ciudad Jardín de Màlaga. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ja sabeu que un cop al mes al Faves Comptades ens endinsem en les entranyes de l'Escola Conservatori de Música de Sant Cugat i ho fem de la mà de la Clara del Ruste, professora d'Educació del Cos del centre. I en aquesta ocasió hem començat l'espai escoltant una música que fa festa, Clara. Sí.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. A més, es diu festera. Volta... Aquesta música es diu festera.
0: Festera es diu.
1: Festera. La tradició és que se'n digui festera, perquè és música concebuda ja i també i tota la confecció dels instruments com a banda, per tant, al carrer, a les places, a les festes, a les celebracions públiques.
0: I arriba l'època ara de fer festa, eh?
1: Sí.
0: Amb el bon temps, les celebracions, festes majors i tot el que se'ns posi per davant. Doncs hem arrencat amb aquesta música perquè avui hem de saludar i donem la benvinguda al professor i músic Enric Mestre.
2: Hola,
0: què tal?
2: Bon dia,
0: com
2: dia.
0: Estàs?
2: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Avui ens obrirà les portes del món de les bandes, Enric. Tu en coneixes aquest món prou a fons?
2: Sí, porto anys fent bandes a tot arreu, tot el que em proposen.
0: Tot el que et proposen. Tu ets professor de trombó a l'Escola Conservatori Sant Cugat. Explica'ns quin és el teu vincle amb Sant Cugat. Tu ets santcugatenc?
2: Sí, des de fa més de 50 anys visc a Sant Cugat. Vaig néixer a Barcelona, però em considero que sóc de Sant Cugat, a tot arreu, ho vaig dient. La cosa és que des de petit ja vaig estar a les escoles d'aquí, al Pla Ferreres. Després, quan es va fer l'institut, vam estrenar a l'institut. I allà he de dir que ja vam fer conjunts i grups que ja tocava música, perquè tenia aquesta vinculació amb els instruments i amb tot. Aleshores, també puc comentar que vaig estar a la banda de la Creu Roja de Valldoreix, que era una cosa molt antiga, i allà vaig tocar per primera vegada instruments de metall.
0: Que la banda, si no recordo malament, podia sortir doncs, per les celebracions com...
2: Sí. La cavalcada de Reis,
0: totes aquestes celebracions, és veritat, sí.
2: Sí, més tard, doncs, bueno, allà vaig conèixer la corneta i allà hi havia una trompeta i vaig començar a evolucionar la trompeta, després vaig canviar el trombó, també tocava la guitarra i vaja, aquestes coses que es feien a Sant Cugat en aquell moment, hi havia uns conjunts, hi havia els conjunts, els Borinots, els Gama, nosaltres vam fer un conjunt que es deia Xocolata, algú que porti 40 anys per aquí ho se'n recorda, que tocàvem algunes festes d'aquí a Sant Cugat, sí. Això era abans d'estudiar música.
0: Abans d'estudiar música?
2: Sí.
0: O sigui que la teva vinculació va néixer d'una manera, podríem dir que natural, no?
2: Això mateix, sí, sí. Després, quan te n'adones que, per fer-ho bé, s'ha d'estudiar, ja vaig anar al Conservatori de Sabadell, al Conservatori de Barcelona, taller de músics... diferents escoles. Sí,
0: sí. Avui la Clara ens ha portat una selecció musical doncs, que s'ajusta al perfil de l'Enric, no? El nostre convidat. Avui què tens ara
1: jo per escoltar? Jo volia parlar primer del que acabem d'escoltar una miqueta, que és aquesta banda primitiva de Llíria, que és la més antiga de tot l'estat espanyol. Per tant, estem parlant de 1819. I hem de dir que hi ha, en tot l'estat espanyol, hi ha unes 1.510 bandes, però és que 533 es troben al País Valencià.
0: És que és terra de bandes,
1: I estem parlant de 40.000 músics tocant, en bandes, a València. O sigui, és una xifra d'aquestes grosses. I el que ha guanyat molts premis, aquesta banda, de Llíria n'hi ha moltes, molt importants, Vull dir que aquí nosaltres tenim d'important una que seria la de Badalona, està perquè ha aconseguit premis, però n'hi ha d'altres, El que he de dir és que hi ha una diferència entre la banda que diuen sinfònica o la banda... que ja no és sinfònica, que sol és metall. Això ja ho entrarem en detall. Però la sinfònica permet, doncs, això, instruments de corda, percussió, estem allà i fan concerts, també. I la banda, sense ser sinfònica, aquesta, doncs, és metall, tots els instruments de metall que n'hi han. A mi m'agrada molt el terme família. És una família com molt àmplia i variada, amb moltes mides, sí o no?
2: Sí, sí. Bueno, matisant una mica...
1: Sí, sí, sobretot.
2: Les bandes, hi ha les bandes de concert, i després hi ha les marching bands, les bandes de caminar pel carrer. Aquestes es diuen brass band, a vegades a Amèrica, no? I aquestes bandes tenen instruments de vent fusta, instruments de vent metall i percussió. I aquests són els que veiem a les desfilades, de tant en tant. Aquí s'han quedat no gaire, però en fem alguna de tant en tant.
0: Sí, aquí no hi ha massa tradició, oi?
2: No, ens costa de muntar. Hem fet alguna cavalcada de Reis, hem fet a la Festa de la Tardor, vam tocar l'any passat, i en fem. Però són els mateixos alumnes que tenim a l'escola que els organitzem per poder fer aquestes sortides. Però la banda sinfònica, com ha dit la Clara, sí que hi ha, a vegades, hi ha instruments de corda, que són els contrabaixos i els violoncels. Exacte. Però tota la resta són els instruments de vent fusta, vent metall i percussió, sobretot.
0: Ara, sí, em sembla que ens has preparat un tema que té a veure amb l'instrument que...
1: Amb el trombó, sí, amb, no?, el trombó de vares. Mm-hmm. Eh? Però sí, sí, perquè és un tema molt típic, vol dir que serà reconegut, ara en aquest moment serà de solista, però, en fi, està dintre del món de l'òpera, Wagner, per tant, escolteu-me, també dius que sona el trombó a l'òpera.

0: Doncs aquest és un solo.
1: Sí. Sí, sí, però a més, clar...
0: Jo estava esperant la resta de l'acompanyament.
2: No, és un trombó sol que fa les Valquíries, que després a l'òpera està amb tota l'orquestra, i aquest és un sol i una part important dels trombons, que ho fan tres trombons a la vegada.
1: Imagina't.
2: I és tota l'orquestra.
1: Sí, sí, per tant, ho trobo, és una entrada d'aquestes...
2: Sí, hem d'anar al Liceu per sentir-ho.
1: Sí, sí, i clar, se'n diu trombó de vares, però també he buscat i de culissa. Culissa.
2: En català és millor dir culissa.
1: Culissa.
2: Com diuen els francesos, la culisse.
1: La culisse. Sí. I que bé, perdona, també se'n diu sacabutxos antigament, sacabutxos. I en francès he trobat una paraula, em fa molta gràcia, ja la trobaré, però és que és una cosa molt especial, perquè té una cosa com de treure's, carabutx, una cosa que vol dir sortir, perquè surten coses.
2: Sacabutx, vols dir.
1: Sacabutx.
2: És el precursor del trombó de vares.
1: Exacte.
2: El que hi havia al segle, bueno, el Renaixement i la música, per fer música antiga. És una mica més petit, però ja van fer que tingués aquesta vara, aquests tubs que s'estiren, que s'allarguen, i així es poden fer les diferents notes.
1: Sí, exacte.
3: I aquí escolta, evolucionat. Enric, tu per què vas triar precisament el trombó? Clar, abans dius, és que jo vaig passar i vaig tocar diferents instruments, però ara vas i t'especialitzes...
2: Jo penso que cada músic pot explicar la seva història de com ha entrat a estudiar el seu instrument. En el meu cas... És una mica curiós, no? Perquè jo tocava, ja us he explicat que tocava la trompeta una mica, per això de la corneta, i tocava la guitarra. Però quan vaig acabar el batxillerat, el meu pare em va dir, fes alguna cosa en sèrio.
3: El trombó sembla
2: I
3: més
2: dic,
3: seriós.
2: Sí, sí. No per això, no, sinó que vaig anar a una escola molt seriosa de Barcelona, que ara ja no existeix.
1: Onda?
2: El Centre d'Estudis Musicals de Barcelona, una escola amb molta categoria. I el meu pare diu, vés-hi, pregunta, aviam si prendries classes de trompeta. I vaig anar a matricular-me i resulta que em van dir, no, trompeta no en tenim aquest any. I em vaig quedar amb les ganes. I vaig veure allà un cartell que deia Miquel Badia, classes de trombó. I em vaig pensar, el trombó també és maco, no? Vaig anar a una botiga, no me'l van deixar provar, van dir, has de venir amb el teu pare. I bueno, llavors vaig anar a comprar uns discos, abans que es compraren a les botigues al carrer Vall d'Oreig, hi havia una, la botiga de música, no em surt el nom, que és molt coneguda, i vaig comprar un disc de James Brown.
1: Home.
2: I allà hi havia uns solos de trombó boníssims, i que, escolta, això és el meu. I vaig anar i dic, saps què? Em matriculo de trombó, m'arrisco i em canvio de la trompeta al trombó. I des d'aleshores estic tocant el trombó. Va anar així la cosa.
3: Fantàstic. O sigui que no coneixies, no tenies referències, no?, que t'haguessin allò indicat, sinó que vas fer aquesta prova, no?
2: Sí, abans hi havia, doncs, veies una cobla de sardanes, veies una orquestra de ball, veies les coses que podies veure per aquí a Sant Cugat o anant a Barcelona, i veies instruments, però no et feies la idea de que... No és com ara, que tenim l'escola municipal i l'escola Fusió, i escoles... Ara hi ha moltes possibilitats de veure els instruments, però en aquell moment no era tan fàcil. I va ser una aposta. El so em va interessar, a l'escoltar el disc, em va interessar molt aquell so, i vaig dir, em dedicaré a això. I vaig començar els estudis, i fins ara.
3: Perquè normalment quan pensem en una banda i en un instrument de vent, el primer és el que tu comentaves abans, no? La trompeta. Però és que el trombó
2: són
3: germans,
2: són una família.
3: Segona opció.
2: La família del vent metall són, el més agut és la trompeta, després hi ha la trompa, després hi ha el trombó i el bombardí, el fiscorn de sardanes i la tuba. Tots aquests instruments es toquen pràcticament igual, el que passa que canvien d'octaves, és com de violins fins a contrabaix, són la família.
1: La família.
2: Aleshores, cada un té la seva embocadura, les seves mides i els seus estudis a fer, però després toquem junts. Hi ha instruments que són més dedicats a la música clàssica i altres que estem a la música clàssica i a la música moderna. Per exemple, la trompa no es fa servir només que a l'orquestra sinfònica i a les bandes. Uh-huh. I, en canvi, la trompeta i el trombó es poden trobar a les big bands de jazz, com sentireu, d'aquí unes... penso que hi ha una proposta. Uh-huh. I, bueno, ja ho sabeu, es toquen instruments de... Aquests instruments es fan servir en formacions de jazz, de música tradicional, de música sinfònica, de banda i d'orquestra. O sigui, la trompeta i el trombó estan a tot arreu. No tant la trompa, que està només a la música clàssica.
3: Uh-huh. I és veritat, ara ho comentaves, que acostumem a associar el trombó a un gènere de música molt concret, el jazz, el swing, no? I ara ens ha preparat la Clara un tema.
1: Sí, perquè xulíssim. Penso que sí. Sí, Glenn Miller. Trobo que ha d'anar aquest tema. Gràcies.

sí, aquesta música, in the mood, per tant, humor. Hi ha un text que va associat en aquesta música que es diu, d'humor, això és el que em va dir. D'humor, quan m'ho va dir. D'humor, el meu cor batega amb força. No em va costar gaire dir, estic d'humor ara. D'humor, per a tots els seus petons. D'humor, el seu amor boig. D'humor, el que trobava a faltar. No em costa gaire dir, estic d'humor ara.

0: Doncs sí, el que semblava un poema és realment la lletra de la cançó que es canta, quan es canta amb cor, diuen aquest text. D'humor, això és el que em va dir, tot vinculat amb l'humor. Aquesta música, sí.
1: I la trompeta aquí,
2: Sí, sí, al final hi ha un solo trompeta fins al final.
1: Sí, fantàstic.
0: I és escollida Glenn Miller perquè justament va ser un tromboista, si escolta, tromboista, arranjador, compositor, i cap de banda d'una de les bandes més importants.
2: Sí, això quan la Segona Guerra Mundial va ser una big band que va estar vinculada a l'exèrcit dels Estats Units per animar les tropes i per totes les festes que feien en aquell moment. Inclús va morir en un accident d'avió militar, molt jove. Era trombonista, sí.
1: Segur que ens han vingut imatges escoltant aquest tema d'alguna pel·lícula, precisament fent això que tu ara comentaves, no? L'animació de les tropes.
2: Sí, perquè hi ha una pel·lícula dedicada a tota la seva vida, que es diu... Música i Làgrimes, sembla,
0: Una
2: pel·lícula del James Stewart.
0: Sí, exacte.
1: I escolta una cosa, Enric, ens has explicat la teva descoberta del trombó, la teva història, però jo em pregunto si un nen petit pot començar directament amb el trombó o necessita fer una escala prèvia.
2: No, actualment estem fent mans i mànigues perquè els nens puguin triar instrument molt aviat. No com vaig fer jo, que vaig triar, que ja tenia 16 anys. Ara a l'escola ja repartim els instruments amb els nens que venen a sensibilització i iniciació, que tenen 6 i 7 anys, i els comencem a mostrar els instruments i venen amb els professors de 3 en 3, en grupets, i ja et dic, als 6 anys ja jo tinc uns trombons més petits, que són de plàstic, de colors,
1: lleugerets,
2: que són com joguines, que no pesen, i allà ja s'inicien. Després van evolucionant, passem a instruments de metall més grans, i quan tenen 8 anys, si els hi agrada, ja comencen els seus estudis de trombó regulars. Això és una aposta que fem en aquesta escola de Sant Cugat, que en altres llocs no sé si ho fan, perquè quan jo era petit no es podia fer trombó a Barcelona fins als 14 anys. Perquè deien que era un instrument molt gran, igual que la tuba, i que no era adient per nens petits. Però nosaltres ja hem buscat aquesta solució d'instruments més petits, que no pesin, i que els nens jugant ja van aprenent i fem concerts i fem coses amb els nens petits.
0: Sí, perquè, clar, aquesta cosa de la respiració, del diafragma, d'aquesta necessitat física i, a part, de sostenir l'instrument, clar, es considerava això, no?
2: Abans consideraven perquè els instruments eren grossos i pesats, però ara no. Tenim aquestes possibilitats i ho aprofitem. Perquè també ja van fer els instruments de corda, van fer iniciar els estudis, per exemple, als 4 o 5 anys, amb el mètode Suzuki, i així es va veure que els nens jugant ja poden iniciar-se i així ja tenen molta sensibilitat per començar a participar en els grups.
1: I com és l'aprenentatge d'aquest instrument? Ara la Clara parlava de la postura, de l'aire. Com és d'important tot això?
2: Això es va guanyant amb el temps. Al principi, quan són tan petits els nens, el que fan és jugar, que és el que els hi toca, jugar. Però juguen, com diuen els francesos, jouer la musique, no? O els anglesos, que diuen play the music. Doncs tot això ja, nosaltres que diem tocar, no. Nosaltres juguem amb els instruments i els fem les propostes de fer una nota, dues notes, cançons que és de la música popular catalana, que tenen només dues notes, s'ha de fer dos posicions, coses senzilles, però que ells participen i ja se senten trombonistes,
0: en
2: el cas.
0: De sostenir aquest aire, de l'emissió d'aquest aire. Jo, la meva assignatura d'educació del cos és allò de bufar l'espelma, de bufar un mocador, d'omplir un globus, i anar guanyant aquests reptes, que a vegades són tangibles, es veu, també es va veient la capacitat, és una certa disciplina també, concentració en aquell moment, que també els hi permet.
2: Van agafant la consciència de la respiració, però jugant. Respirem des que naixem. Aleshores, es tracta d'aquest aire que tenim per respirar, el fem servir per parlar, per cantar i també per emetre uns sons amb els instruments, però de la forma natural. No és res forçat.
1: Clara,
0: i ens trobem que el dia 27, jo he dit perquè ja ens trobarem directe el 27, a l'auditori, primer de tot, he de donar un agraïment a tot l'equip tècnic, a tots els professionals, a tots els que fan possible que en aquest moment l'escola Conservatori Sant Cugat es pugui tota ella, amb les bandes i els grans conjunts i tot el bloc de corals, tots es traslladin i facin la seva posada en comú de tots els instruments a l'auditori. Això és un treball intens, de dos dies, dues tardes, tant el 27 com el 28. El 27 el que es fa és els grans conjunts, i en aquest moment serien les orquestres de guitarres, les orquestres
2: de corda
0: i les bandes. El 27 de maig. Això vol dir que totes les famílies allà a escoltar, i són doncs molta gent a dalt l'escenari. Aquí hi ha tot un repertori, en la qual, doncs, com que tenim l'Enric, ens parlarà d'aquest repertori, però jo m'agradaria començar per una de les peces, que és aquesta, que és, diguéssim, Eolo, el rei, de Ferrer Ferran.

0: He triat aquesta que serà interpretada, la banda, perquè és un autor contemporani, Ferrer Ferran, és de València, i ens vol dir, doncs, Eolo, aquest vent, sí. És el déu del vent, per tant, necessari pel trombó, per tots els instruments de vent, aquesta l'energia eòlica que diem, tot això, imagina't, no? Tot el que tenim, els molins eòlics, aquesta importància. I la història d'això també és maca, és res, el déu dels vents, l'Odissea en parla, diguéssim, dona un poder, perquè després d'Ítaca doncs pugui tornar a casa seva, però li dona aquest poder, li dona una cosa que es diu un odre. I odre és un sac que normalment es posava dintre vi o vi, i és un sac de pell, i li va donar això, torna cap a casa teva. Molt bé, el déu dels vents. Però resulta que els navegants van interpretar això, ai, ai, que no, que això deu ser un tresor, ho van buidar, i llavors aquí el que es va desencadenar...
1: Van perdre l'aire.
0: Exacte, una tempesta impressionant. L'odre és aquest sac tan important que és perquè l'inflis d'aigua, ai, d'aire, i el puguis navegar, diguéssim, et fa de flotador. Per tant, aquesta importància de l'aire, no?, com a fer música, també supervivència.
1: Et sembla que anem al repertori aquest que ens comentava la Clara?
2: Bé, ha parlat de l'Eolo el rei, que és aquesta obra que és solo de trompeta, que ho fan els alumnes de trompeta, dirigeix el César Femenia, que és el professor de trompeta, i és una peça, ja ho sentiu, el tarannà així com de banda sonora, però sobretot els protagonistes són les trompetes que surten a la part davant de l'escenari i fan el solo. Però començarem el concert amb aquesta peça que es diu Florir, Florir per banda de vent, que és del Ralph Vaughan Williams, un compositor anglès. És una peça curta, dura un minut i mig, i és com un gran crit d'un florir d'instruments, tots tocant fort i tots donant la benvinguda al concert. Després hi ha aquesta peça que és Eolo el rei, amb els solos de trompetes, i després passem a una banda sonora de la pel·lícula Aladdin, que és de la factoria Disney, i és un recull de les cançons aquí, i vaig triar aquesta peça perquè m'agrada que toquin tots els estils. I aquí hi ha una part amb swing, que és una mica com el so que hem sentit de Big Band, doncs hi ha una part, el Friend Like Me, que és una cançó que hi aporta molt de swing, amb bateria, i llavors és un so absolutament diferent. Després tocarem Star Wars, que no cal dir res, Star Wars és la banda sonora que va escriure el John Williams, una reducció per banda d'estudiants, i després la sorpresa és que surten els nens de la banda infantil, que són una quinzena en aquesta ocasió, perquè hi ha alguns que estan de colònies, però s'afegiran, som 50 primer, després s'afegiran els altres 15, i al final serà la gran banda, que tocarem les dues últimes peces, que tocarem el Tidings on Joy, que també és un tema de benvinguda, molt, molt vistós, i acabarem d'una manera festiva amb el tema de New York, New York, molt famós de les pel·lícules. És un concert comptant que hi ha el grup de guitarres, després l'orquestra de corda i l'orquestra de vent, que durarà una horeta, i començarem a 7:45, exacte, i després a l'hora de sopar tots cap a casa.
0: Sí, recollint instruments varis, perquè això és un escampall allà, molt bé. I després jo volia que sonés, diguéssim, molt breument, una música que es va gravar per YouTube de la banda juvenil.
2: Ui, aquella música. Gravar quan la pandèmia, cada un a casa seva. Cada un va gravar el seu instrument a casa seva, i me'l van enviar i vaig juntar-ho, i esclar, és un
1: doncs,
2: fragment.
1: Doncs tot el mèrit.
0: Sí.
1: Tot el mèrit, per això que estem sentint ja.
0: Sí, el Merci Merci.
1: Merci Merci.

0: sona pas malament, eh?
1: No, no.
2: És una feina, una feina d'enginyeria.
0: Exacte.
2: Per juntar tots els...
0: Sí.
2: Tot, ho van gravar amb els telèfons, tots.
0: Sí. És això, homenatge a aquest esforç que s'ha fet i que des dels professors, molts professors en aquest cas...
3: I aquesta etapa maleïda que ens ha tocat passar a tots.
2: Enrere, per
0: sí, tot. I això estem parlant del 2020, tot gravat, amb tota la feinada.
3: Que... Arribem a final de curs, eh,
0: sí,
3: Clara?
0: Sí, i aquest final de curs, jo el centro en aquests dos dies, 27 i 28,
3: sí.
0: Perquè són allà en l'auditori, gràcies a tots per tots per fer-ho possible. Per tant, és un gran moment... De trobada, de tot. I el que ve ja ara, a part de que són candidats d'audicions, tots els nanos ficats amb audicions, diria una conclusió que també s'han fet dos grans coses molt importants aquest curs. Podríem parlar al pròxim programa, però és això de la música clàssica a la Magna i Cambra a la Magna, que són aquests dos grans projectes nous que s'han fet i a més amb èxit. Però anem, i jo crec que jo volia dir unes frases relacionades amb el trombó, et sembla?
2: Sí, sí.
0: Sí, i aquestes frases, els trombonistes són coneguts entre els músics d'orquestra perquè són persones molt assenyades, tranquil·les i fiables. I Richard Strauss deia, no miris mai els trombons, només els animaràs. Vinga, som-hi, eh? I després hi ha un terme col·loquial històric, es deia sleep horn, bé, que era per dir, utilitzat en jazz, per referir-se al trombó, perquè feien això, aquest concepte de lliscó, de lliscar, de la seva vara.
2: Slide.
0: Slide, és aquí estem. En fi, i el trombó és l'instrument més proper a la veu humana, això també, mira.
2: Sí, el trombó tenor, com els homes tenors.
0: Exacte,
2: Sí,
0: I aquestes frases que hi ha sobre els trombons, i en trobaríem de més músics, també, però ell, sí.
3: Doncs acabem aquí.
0: Sí.
3: Acabem aquí i donem les gràcies a l'Enric Mestre, que avui ens ha acompanyat per descobrir el món de les bandes, d'aquests instruments que estan, jo diria que una mica oblidats pel gran públic, no? No els tenim massa en compte, el trombó, i avui els hem volgut recuperar i posar-los en primera fila. I sobretot les dates, que no s'han oblidat la gent, el 27 i el 28, aquest final de curs...
0: Totes dues vegades és a 3:15, s'obren les portes a 7:15 i vinga, es pot venir a escoltar.
2: I a més a més, probablement, gairebé segur, pel Dia de la Música, el Dia Internacional de la Música, que és el dia 18, dijous 18 de juny, tocarem aquí a la plaça del Monestir, amb la banda. Si tot va bé i no estan tots de colònies ni de viatge de final de curs, vindrem i tocarem.
3: Fantàcia. Doncs els anirem a trobar, a aquesta cita musical. Gràcies als dos, que vagi molt bé. Bon fi de curs.
0: I que la música i la força ens acompanyi.
3: Vinga.

0: Avui coneixerem una proposta gastronòmica que està tenint molt bona acollida a Sant Cugat. Alberto Ximeno i Àlex Barrio són els socis propietaris del restaurant Xivarri, que trobareu a la plaça de Sant Pere. I avui descobrirem la seva història, la història d'aquest petit establiment que fa les delícies dels seus clients. I per això ens acompanya l'Alberto Ximeno. Com estàs?
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Molt bon dia. Per començar, explica'ns des de quan, quan va obrir portes Xivarri a Sant Cugat i com va néixer aquest projecte.
1: Bueno, això és una proposta que va començar ara al setembre, farem 6 anys, és a dir, al setembre del 2020. Això és un projecte de pandèmia, una oportunitat d'aquelles que no es poden deixar escapar, un tren que passa i que t'ofereixen i que es va portar a terme en 48 hores d'una decisió una mica esbojarrada entre dos amics que es coneixen des de fa pràcticament 30 anys i que van decidir donar un gir a la seva vida i agafar un local que hi havia aquí a Sant Cugat en traspàs i muntar aquest restaurant.
0: Però vosaltres veníeu del sector?
1: Sí, nosaltres som del sector els dos. L'Àlex va estudiar a dues escoles de cuina i jo vaig estudiar direcció hotelera aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona. I llavors som de tota la vida del sector de la restauració. Ens vam conèixer fa al voltant de 25 anys amb una empresa de catering d'aquí de Sant Cugat que es diu Sibaris Catering, i allà és on vam iniciar el nostre recorregut, primer d'amics, i des de fa, pues això, un temps com a socis, com a propietaris, com a emprenedors i com a treballadors del Xivarri.
0: Aquest és el primer projecte propi, diríem, no?
1: Totalment.
0: Sí. Xivarri, com definiríeu el vostre restaurant?
1: Bueno, és un projecte molt, molt personal. Vull dir, d'inici el nom ja és una barreja dels nostres cognoms. Ximeno, per un costat, d'aquí ve el Chi, i Barri, de Barrio, del cognom de l'Àlex. Llavors, a partir d'aquí, doncs, Xivarri és nosaltres. Vull dir, és un concepte de restaurant de cuina de mercat, de molt bona matèria primera, molt ben tocada per part de la persona que està a la cuina, això, producte, un tracte proper, un local acollidor. És el restaurant que a nosaltres ens agradaria trobar. Bàsicament hem muntat, doncs això, què ens agradaria trobar-nos, on ens agradaria anar, doncs un restaurant com el que tenim nosaltres, com Xivarri. El meu soci sempre diu que el que pitjor porta de treballar a Xivarri és que no pot anar a Xivarri.
0: Ni sortir. O sí, perquè això també ho teniu molt clar, no?
1: Bueno, sí, nosaltres ens definim com a establiment conciliador. Això vol dir que per nosaltres és molt important el poder disposar de temps per estar amb les nostres famílies. Tenim aquest defecte que ens agrada molt estar amb la família. Llavors, tenim un horari que no és habitual. Nosaltres treballem de dilluns a dissabte a migdia, o sigui, fem 6 migdies, però a la nit només obrim 2 serveis, que són el de dijous i divendres.
0: Val. Tot és carta, t'ho pregunto, perquè a migdia hi ha la possibilitat d'oferir un menú?
1: No, la proposta sempre és carta.
0: Sempre és carta?
1: Sí. Sí, no hi ha la possibilitat de fer un menú. I això és molt fàcil d'explicar. Vull dir, al final, com a negoci, els menús funcionen per volum. Nosaltres només treballem 2 persones. Nosaltres som l'Àlex, que està a la cuina, i jo, que estic a la sala. Des de fa aproximadament 2 anys tenim la col·laboració de la Mari, que és una treballadora que està amb nosaltres i que fa una feina que no té preu i que ens ajuda moltíssim. Però l'estar només 2 persones incidint durant el servei, nosaltres no podem fer volum. Vull dir, estem restringits per la nostra pròpia estructura. Llavors, d'aquesta manera, hem decidit, des del primer dia, fer únicament carta.
0: Mm-hmm. Com és aquesta carta? És una carta extensa? És una carta ajustadeta, variada? Com
1: és una carta de platets a compartir. Aquest és el concepte del restaurant. En tot moment és plats que van al centre de la taula per compartir entre els comensals que venen al restaurant. Llavors, aquí pots trobar una miqueta de tot. Hi ha un apartat que nosaltres li diem suggeriments, que serien plats fora de carta o plats del dia, que això depèn una miqueta del producte que et dona el mercat, la temporada, i després hi ha una base d'una carta bastant sòlida de producte que està molt integrat ja dintre de la nostra filosofia de restaurant. Llavors et pots trobar des de plats frescos, com ara, per exemple, fem un plat amb bacallà marinat, un plat fresc. Pots trobar-te coses de marisc, depenent del mercat. pot haver-hi des d'una viera a la planxa, unes cluses a la planxa, i a partir d'aquí, doncs, plats de peix, plats de carn, arrossos, una miqueta de tot.
0: Postres també són principals en la vostra carta? Vull dir, tenen importància?
1: Tenen molta importància, perquè al final el 90% de la carta podríem dir que és de producció pròpia. Després hi ha plats que tenen productes que són subministrats directament per un proveïdor amb acabat final, que ens ajuden en l'elaboració dels plats, com pot ser alguna base d'algun postre, alguna tartaleta, que això ja sí que és un producte acabat, que no realitzem nosaltres, però els postres són d'una gran qualitat com la resta de la carta, i tot és, com he comentat, elaboració de l'Àlex.
0: I carta de vins?
1: Carta de vins...
0: Quina és la vostra filosofia per la carta de vins?
1: Bueno, la nostra filosofia és com intentar-nos desmarcar una mica del que hi ha tot arreu, que al final el que passa moltes vegades és que tots els establiments acabem tenint el mateix. Llavors, intentem buscar producte no tan referenciat o conegut, direm, no? Sortir-nos una miqueta del marc habitual. Vam començar amb una carta de 16 referències, ara tenim unes 40. Sí que és veritat que nosaltres estem... tenim una estructura en quant a espai molt petita, no tenim magatzem, llavors no podem tampoc ampliar molt més, però bueno, estem molt contents amb la selecció que tenim.
0: Quin és el públic que teniu? O el client, no públic, perquè no van a veure cap espectacle, però... O sí, no? No ho sé. Perquè...
1: No. L'espectacle, a part de nosaltres dos, no fem cap cosa més.
0: Com és el client de Chivarri?
1: Bueno, hi ha una miqueta de tot. Vull dir, hi ha des d'un públic... És un restaurant petit. Hi ha més un públic de tauleta petita, taula de dos, parella, dos parelles. No som un restaurant com per fer grups.
0: No, ni famílies.
1: Famílies estan sempre ben acollides. Sí que és veritat que nosaltres no tenim una oferta destinada directament a nens, per exemple, no? Llavors, els nens s'han d'adaptar a la carta que nosaltres oferim. I sí que és veritat que tenim moltes famílies. Al servei de dissabte al migdia, per exemple, per lo general, hi ha molts pares que venen amb els seus fills i gaudeixen del restaurant. Però no seria el nostre client principal, no? Seria més, pues, això, parelles, grups de parelles, amics, sobretot, per exemple, la nit de dijous, i entre setmana, doncs, client d'empresa que decideix o que pot fer un àpat a la carta entre setmana, perquè també disposa d'una miqueta més de temps.
0: Parlem del producte. Ja hem fet referència, però m'imagino, pel que comentaves, que aquest producte m'imagino que és de proximitat, no?
1: Hi ha una miqueta de tot.
0: Hi ha una mica de tot?
1: Sí, col·laborem.
0: Però sí que treballeu amb alguns proveïdors de la ciutat.
1: Col·laborem des de... amb empreses que tenen un volum relativament gran i que, per tant, no estan situades a les rodalies del nostre establiment, però també, per exemple, col·laborem amb botigues o comerços que estan a tocar nostre, com, per exemple, a Charcuteria Grífol, a Carnisseria Sagarra, vull dir, ara també, pues, una part dels gelats que no elaborem nosaltres i que comprem són de Boglio, que és la gelateria que tenim també al costat del nostre establiment. Vull dir, intentem jugar una miqueta amb les dues coses. Sempre amb la qualitat com a requisit principal.
0: Hi ha algun plat que s'hagi convertit en el imprescindible del Chivarri?
1: Bueno, aquí hi ha dos plats realment que mantenim pràcticament des de bon inici, que tenen molta acceptació i que la gent està més que contenta amb ells, i que nosaltres sempre creiem que és impossible que no tinguem a la carta. I són dos plats que és molt curiós perquè tenen tocs asiàtics, i nosaltres de restaurant asiàtic no tenim res, però un seria un salmó que fem, un salmó soassado. Això és un llom de salmó fresc, filetejat, només suplatejat. Per tant, és cru, amanit amb maionesa de wasabi, salsa ponzu i espècies japoneses. I aquest és el plat, podríem dir, estrella, juntament amb un filet que és un filet de vaca en cru, marinat al sake, marcat volta i volta i trinxat, passat per soja, pebre i oli d'oliva, acompanyat d'un timbal d'albergini amb salsa miso. Aquest és un filet no convencional. Jo, quan l'explico, l'Àlex es posa molt nerviós, perquè jo dic sempre que és com un fals tartar, i ell diu, no és un tartar, i és veritat que no és un tartar, perquè no s'assembla en res, però has de donar un concepte al client o al comensal,
0: no?
1: Correcte, perquè es faci una idea del que pot arribar a ser, i són els dos plats que més agraden.
0: Són aquests dos plats els que penseu que també representa millor la vostra identitat, o no?
1: No té per què. Vull dir, la nostra oferta gastronòmica es basa en el que a l'Àlex li agrada. Ell cuina el que li agrada. Vull dir, llavors ara, per exemple, doncs tenim un plat de temporada que ja just està acabant, però amb pèsol. És un pèsol fresc del Maresme, saltejat, amb un toc d'anís i de menta, una miqueta de ceba i pernil, i et pot fer un plat, podríem dir, d'elaboració més clàssica, i després té aquests plats, per exemple, que tenen tocs asiàtics, perquè la cuina asiàtica li agrada molt a ell, que com li agrada, doncs els fa. I després et pot fer un arròs espectacular i un plat amb ous. Vull dir, és que dona igual el que faci, perquè tot ho fa bé.
0: Que bé. Escolta, i aquesta carta canvia sovint, és a dir, la proposta gastronòmica va en funció de la temporada?
1: Sí, hi ha una part que està basada en la temporada, ara vindrà un moment de fer plats potser una miqueta més frescos, que va arribant la calor, més endavant, quan arribi la temporada de bolets, doncs hi ha més referències i plats elaborats en bolets, que pot ser un arròs, que pot ser un bolet saltejat amb botifarra, que pot ser alguna miqueta més especial. Vull dir, ja anem jugant. Sí que és veritat que al final només hi ha dos mans a la cuina. Vull dir, llavors, miracles tampoc es poden fer, però hi ha una certa rotació de plats a la carta.
0: Abans parlàvem de l'acollida. Sabem, pel que ens arriba, que els clients estan molt, molt contents, que costa molt de reservar una taula. L'acollida està sent com esperàveu, millor?
1: Jo crec que som afortunats, estem molt contents del projecte que tenim, de com funciona, de com ens va. Jo recordo una frase que ens van comentar d'inici, que va ser: durant els 6 primers mesos, tot a Sant Cugat passarà pel restaurant i valorarà si realment valeu la pena o no. Bé, a dia d'avui portem pràcticament 6 anys. Jo crec que llavors això possiblement és la resposta de que les coses es fan bé. Llavors, en aquest aspecte estem molt contents. Sí que és veritat que nosaltres tenim un negoci que és petit i que el fem petit. Vull dir, sempre aconsellem o recomanem reservar, perquè el Xivarri té entre 8 i 10 taules. Vull dir, no en té més. I nosaltres no fem torns. No són 16 taules, són 8-10 taules. Llavors, tu pots arribar a la una per
0: terrassa?
1: Dinar... Sí, tu pots arribar a la una per dinar, però ningú en cap moment et dirà: necessito la taula. És un local on tu has de venir a gaudir, a estar tranquil i passar una bona estona en un bon ambient i amb una molt bona gastronomia i un servei proper.
0: I si et pregunto per reptes que heu hagut de superar o que heu trobat en aquest camí des del moment que vau obrir Xivarri a la plaça Sant Pere, ho dic perquè esteu en una ciutat on hi ha un sector molt potent gastronòmic, al carrer Major. Mm-hmm. Mateix?
1: Sí, sí.
0: Allà ja tens diverses propostes.
1: El repte principal va ser l'apertura, vull dir... Penseu que nosaltres vam muntar això en plena pandèmia. Nosaltres vam obrir i al cap de 3 setmanes vam estar obligats a tancar. I això, des d'un bon inici, ja ho teníem present, ja ho sabíem. Per tant, sabíem que era una aposta a llarg plaç, que havíem de tenir paciència i que el temps ens acabaria donant la raó o no. Llavors, l'inici sí que va ser més complicat. Ara mateix sí que és veritat que una gran part de l'oferta gastronòmica de Sant Cugat està centrada en aquesta zona peatonal entre plaça Octavià, plaça Pere Sant i després Pep Ventura, i hi ha molta oferta, però jo sempre dic el mateix, vull dir, és molt important que hi hagi molta oferta, perquè al final l'oferta fa que la gent s'acosti, i llavors, quants més siguem, millor. Perquè el que som establiments del mateix sector, no som competència, som gent que ens dediquem tots al mateix i que el que hem de fer és fer-ho el millor possible, i el que vingui algun dia al Xivarri, demà anirà al local del costat i hi haurà una retroalimentació que és molt important.
0: I aquesta aposta per obrir a Sant Cugat va venir únicament donada per aquesta oportunitat que vau trobar amb el local que estava en traspàs, o perquè pensàveu en Sant Cugat com un lloc idoni o favorable per poder tirar endavant un negoci.
1: Sí que és veritat que hi ha una part de casualitat molt important, i per una altra, l'Àlex viu a Sant Cugat des de fa 15 anys, jo visc a Cerdanyola i sempre he fet vida a Sant Cugat, per tant, Sant Cugat per nosaltres és un municipi amb molta importància, i sabem que és una ciutat que pot acollir una bona oportunitat i que al final a nosaltres doncs, ens ha anat molt bé.
0: I escolta, ja acabem. Parlem d'objectius o de novetats que us agradaria impulsar Xivarri en els pròxims mesos, a part d'un possible canvi a la carta, perquè toca ja, perquè canviem de...
1: Bueno, la veritat és que ara mateix nosaltres som dues persones que el nostre objectiu principal és estar bé nosaltres, estar contents, estar feliços, buscar temps per estar amb la família. No ens plantegem, per dir-ho d'una manera...
0: Créixer ni ampliar ni...
1: De moment no. Estem molt contents com estem, ens va molt bé com ens va, i això ens permet, pues això, gaudir de la nostra vida personal. Més endavant... Mai se sap, vull dir, hi ha moltes coses al cap, hem parlat mil coses moltes vegades, però ara estem en un moment, doncs això, de tranquil·litat total i absoluta, pensant només en el dia a dia del restaurant, i el temps ho dirà.
0: Gaudint
1: sempre.
0: Molt bé. Alberto Chimeno, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
0: Per acompanyar-nos. I res, èxits, els heu recollit a continuar
1: sumant. Bueno, no s'ha de parar, s'ha de seguir dia a dia.
0: Molt bé, que vagi bé.
1: Gràcies per tot.

0: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
1: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
2: Cultura viva en marxa cap a l'Ametlla de Mar a conèixer una miqueta més els gegants i els capgrossos de la mà del seu cap de colla, el Rubén Vila. Hola, Rubén, què tal?
3: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
2: Ens posem en contacte amb tu com a cap de la colla gegants, si no, ja m'ho corregeixes, per conèixer una miqueta més els vostres gegants.
3: Doncs mira, jo com a membre dels Gegantes i Gralles de la Cala, de l'Ametlla de Mar, vos parlaré sobre Sant Jordi i el Drac, que seran els gegants que portarem a l'Hospitalet el pròxim dia 17.
2: Bueno, i explica'ns una miqueta els seus orígens.
3: Doncs mira, els orígens d'estos gegants van ser a la Setmana Cultural de l'Ametlla de Mar, prop del 1990-1991, amb motiu de la Setmana Cultural, i que ja feia anys que ja tenien una altra parella, feia 10 anys exactament que tenien una altra parella, se van crear estos dos gegants. Són dues espècies úniques, és a dir, no hi ha dos models igual, perquè una vegada es van acabar de construir, es van destrossar els seus motlles. Són fets per un escultor de Tarragona, el Joan Serramià, i ells representen a Sant Jordi, de la llegenda de Sant Jordi, i al drac, el seu enemic en aquesta llegenda.
2: Quants membres sou ara mateix a la colla?
3: Ara mateix a la colla som unes 30 persones aproximadament, entre petits i grans. El més petit estem parlant d'uns 10 anys, i la més gran, la persona més gran, estem parlant de fins uns 66-67 anys.
2: I els membres de la colla, com aneu vestits d'alguna manera, d'algun color en particular, o cadascú va com vol?
3: No. Nosaltres representem, bueno, com la bandera de la Cala o del nostre poble és blanqui i roja, blanqui i vermella, doncs anem igual, la camiseta és vermella i les lletres amb el logo dels gegants de la Cala és blanc.
2: Són els únics gegants que tenim a l'Ametlla?
3: No, a l'Ametlla de Mar, a dia d'avui comptem amb 5 gegants. Són Sant Pere i la Candelera, que representen els nostres dos patrons. Ells són la parella més antiga que tenim, són del 1980-1981, fets pels escultors aragonesa de Fiestas. I després tenim a Sant Jordi i el Drac, que són els que portarem a l'Hospitalet. I el 2023-2024 vam començar a poder disfrutar de la companyia de Josep de Cafigerola, que és un gegant que vam adquirir fa poc, i ell representa un pagès i ramader d'aquí de la població.
2: Rubén, com va sorgir la idea de crear, en aquest cas, aquest ramader o els dos gegants que comentaves abans?
3: Bueno, jo te puc explicar la idea del ramader, del pagès, perquè sí. Els altres eren molt menut i no ho conec ni ho recordo. Però del pagès, doncs mira, un dels membres de la nostra colla i actualment membre també de la Junta, ell volia retre-li homenatge al seu avi, que era un dels primers pagesos i ramaders d'aquí de la població, que també es va dedicar molt de temps al transport de mercaderies per carretera.

0: any a les diferents sortides, doncs sempre intentem treure el màxim de gegants. No pot ser perquè ja per mesures de transport no podem portar tots els gegants i perquè a vegades no podem ser tots els membres de la colla. Però bueno, sempre intentem portar una parella, ja sigui bé Sant Jordi o el Drac, o intentem treure un gegant, almenys a Josep de Figuerola, sempre intentem portar-lo. Però, bueno, sempre intentem, a molts de llocs, anar amb Sant Jordi al Drac, perquè són els gegants que donen més gresca i lliguen més amb la població.
1: Quant pesen, més o menys?
0: Doncs mira, estem parlant de Sant Pere i Lacande, que pesen aproximadament uns 64 quilos cada un, i medeixen aproximadament uns 3,60 metres, i Sant Jordi el Drac, Sant Jordi medeix 2,65, comptant la part més alta, que és la seva llança, pesa aproximadament uns 35 quilos. El Drac medeix 1,70, amb un pes de 25 quilos. I el Josep de Cafigueroa, ell medeix quasi 3 metres i pesa 20 quilos.
1: Bueno, estan repartits els quilos, pel que veig. Cadascú té...
0: Sí. I ara estem a veure si podem engrescar-nos una mica més i fem alguna també pels més joves de la colla.
1: Molt bé. Ha canviat molt, els gegants... i tot en si, des que vas començar fins ara?
0: Bueno, jo és que vaig començar aproximadament farà... T'enganyaria si et digués 15 anys, perquè és entre 10 i 15 anys. Uh-huh. Dels principis d'anar a Sant Pere i la Canda, que són els dos gegants vells, que són materials de cartó-pedra, són gegants molt pesats, molt difícils a l'hora de portar i de fer ballar, a l'última adquisició que tenim ara el Josep de Cafigueroa, que és un gegant que pesa molt poc, la seva roba és molt més fresca, ara a l'estiu no patim tanta calor, i notem que anem millor, més que res ja per millorar les condicions dels geganters. Però també veiem que a nivell de colla o de participació en les altres colles és molt difícil estirar la gent per continuar participant a les activitats de les colles.
1: Què t'aporta formar part de la colla gegantera?
0: Bueno, m'aporta... Te diria que mals de cap, perquè jo com a cap de colla i representant de la colla gegantera, doncs bueno, som mals de cap, però després també tenim molts bons moments, molt agraïment, una sensació de família que no podria acabar-te de descriure, perquè estem units entre petits i grans i passem molts bons moments. Sí que porta molta feina, però després hi ha moments de molta gratitud, hi ha moltes rialles, hi ha moments de molt passar-ho bé.
1: Com ens explicaries la sensació o el que sents quan estàs dins d'un dels gegants?
0: Bueno, a nivell personal és molt emocionant perquè jo vaig començar en este món gràcies al meu pare, que a dia d'avui ja no està amb nosaltres, i és un moment que gràcies a ell puc disfrutar i penso que si ell no m'hagués introduït en este món jo no hagués fet res de tot això i no estaria vivint, no hagués conegut la gent que ha arribat a conèixer gràcies al món geganter i ni les vivències que estic vivint. Llavors és algo més ja emocional, la meva part en este món.
1: I quan veus els més petits amb aquella cara que us miren?
0: És clar, jo també vaig començar com de petits, com aquí al poble tenim los nanos, els capgrossos. Clar, jo de petit també vaig començar així i a vegades m'hi veig reflectat, no? De dir, mira, és que jo vaig començar amb un cap de nano i anava davant i detrás dels nanos grans i dels gegants i veure que... hi ha possiblement un seguiment, no? Que no... Sabem que hi ha planter, que podria ser que si la colla seguís, pues, a la llarga hi haurien geganters. Que costarà, sí. Però bueno, és il·lusió, no? De veure que hi ha els més petits que també ja s'interessen per este món.
1: Parlant d'aquests capgrossos, d'aquests nans que ens deies, ara.
0: Bueno, són els capgrossos que té l'Ajuntament, que en són aproximadament uns 20 i algo. I els porten els nens de la població quan per festes majors, sobretot per Candelera, i després, si nosaltres com a colla els han demanat alguna vegada, doncs mos han prestat, mos han deixat perquè els nens de la colla els puguin traure també.
1: Bueno, déu-n'hi-do també, no? I és el que comentes, no? Hi ha cantera, ja.
0: Sí, la qüestió és el que dic, és crear cantera i crear afició, perquè si no és molt difícil mantindre aquestes tradicions.
1: Doncs, Rubén, moltíssimes gràcies. Tradicions que esperem que siguin infinites, que durin durant molt de temps, és a dir, llarga vida aquestes tradicions. I per la nostra part, doncs, ens veurem el 2 de febrer, que és l'actuació que sortiu tots junts, no?
0: Sí, el 2 de febrer...

0: Festes a Candelera, a l'ofrena a la nostra Mare de Déu, sortim els cinc gegants, i no et puc concretar la data de la nostra trobada, però que també és quan traiem tots els gegants de la casa, i després doncs ja per voltes, per places i carrers de Catalunya que sempre anem participant on poguéssim.
1: Doncs ens trobarem, ens veiem a l'Ametlla de Mar i aquí a l'Hospital de l'Infant quan vingueu. Gràcies, Rubén.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: curiositat molt interessant és que els humans són els únics animals coneguts que poden ruboritzar-se. Aquest fenomen va ser destacat fins i tot per Charles Darwin, que el considerava una de les expressions més peculiars de les emocions humanes. El rubor es produeix quan els vasos sanguinis de la cara s'expandeixen de manera involuntària, fent que més sang arribi a la pell i doni aquest to vermellós. El més sorprenent és que no és una resposta física a un estímul extern, sinó que és una emoció social. Vergonya, timidesa o fins i tot sentir-se observat. Cap altre animal mostra aquest tipus de reacció visible associada a l'autoconsciència social. Això suggereix que el rubor està relacionat amb la nostra capacitat de pensar com ens perceben els altres. Alguns científics creuen que pot tenir una funció social. Mostrar involuntàriament que reconeixem una situació incòmoda pot generar empatia i reduir possibles conflictes. A més, és gairebé impossible controlar-ho voluntàriament, cosa que ho fa especialment interessant des del punt de vista psicològic.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Pels més petits de la casa us recomano un àlbum il·lustrat que m'ha robat el cor. Es diu Una vegada vaig ser un arbre, d'Owen McLaughlin, publicat per Animallibres. McLaughlin és el mateix autor de L'Abraçada, un dels àlbums il·lustrats més tendres que he llegit mai. En aquest cas, Owen McLaughlin ha format un tàndem amb l'il·lustrador Guillem Karsten per portar-nos un llibre sobre com neixen els llibres. I, de fet, és el propi llibre qui ens narra aquesta història. Diu, una vegada vaig ser un arbre. Era alt, verd i bonic. I abans d'això, era una llavor que vivia en una pinya i que va sortir del cul d'un esquirol. Un àlbum molt divertit i original que ens fa ser conscients del valor i la màgia dels llibres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, es prepara per afrontar la seva primera final de la Lliga de Campions aquest dissabte davant el Lió. Renera recorda els seus inicis al júnior, on competia amb nens, en una entrevista des del club santcugatenc. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip i somia aixecar una Lliga de Campions amb protagonisme. Sobre el seu futur, Renera ha explicat que està en negociacions amb el club blaugrana, però vol seguir, diu, el club de la seva vida. La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Una de les taules del restaurant Abat de la plaça d'Octavià s'ha convertit per una tarda en l'escena d'un crim. A sobre les estovalles hi ha posats els plats, gots i coberts de dues persones amb una carta de pizzas recolzada a la paret i una cinta policial que impedeix el pas dels curiosos. Això és perquè aquí és on la víctima d'aquest cas ha fet el seu últim sopar abans de ser trobada dins el lavabo del local. Aquest és l'argument de sortida de l'activitat Enigma Tomasi, que forma part de la programació de la segona setmana del català. I la cantant Passión Vega arriba aquest diumenge al Teatre Auditori amb Vilarassau amb Passión Almodóvar, un espectacle que ret homenatge a l'univers cinematogràfic de Pedro Almodóvar a través de les cançons més recordades de la seva filmografia. La cita, com dèiem, és aquest diumenge a les 7 de la tarda. Amb aquest muntatge, Passión Vega revisita alguns dels temes que han marcat el cinema d'Almodóvar i que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Volver, Piensa en mi o Curro Cucú, Paloma són algunes de les peces d'aquest recorregut musical. I en esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, a Guipúscoa, l'ascens a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres contra l'RK Navarrés. Dissabte a 8:15 s'enfronten al conjunt anfitrió l'Ereinza Vitek i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Arfanatejo Ciudad Jardín de Màlaga. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Com sempre, un plaer estar amb vosaltres parlant de ràdio i fer-ho, com sempre, amb el nostre company Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
4: Hola, Esteve, què tal? Doncs encantat, ja saps, també, com sempre, aquí tot un plaer poder continuar parlant de tots aquells programes de ràdio que estan en antena o que ja no estan en antena, però que aquí a la Maroteca de la Ràdio ens encanta recordar. I avui doncs tindrem un cop més un programa molt especial.
3: Un programa diferent. Bé, d'entrada m'agradaria començar parlant breument d'aquelles gravacions úniques que persones com nosaltres van fer en aquells anys en els que les emissores de ràdio no enregistraven tot allò que s'emetia en directe. Recordem que les cintes de bobina oberta eren molt cares, es guardava una còpia de tant en tant de cada programa o com a molt alguna entrevista que fos especial, però poc més. I com em recordava l'altre dia el meu tiet, que és cap d'emissions d'una emissora de televisió, això també passava fins i tot a la tele, que la majoria de programes que es feien en directe, com per exemple els informatius, tampoc s'enregistraven cintes, només es feia una mica de tant en tant i si hi havia alguna notícia allò molt, molt destacada i que es feia una cobertura en directe, no? Doncs bé, gràcies a les persones que, pel motiu que sigui, en aquella època analògica van decidir enregistrar tot allò que estaven escoltant, gràcies a ells podem actualment realitzar un programa del record com és aquest, a la Maroteca de la Ràdio. Jo crec que és, Jordi, interessant fer aquesta reflexió perquè volem que els oients col·laborin amb nosaltres vosaltres aportant material per poder continuar fent el nostre programa.
4: Doncs sí, la veritat, és superimportant que puguem tenir tota aquesta contribució per part d'ells. De fet, tenim habilitat el mail, us el recordo, a maroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, a maroteca@radiosantcugat.com. Com ja sabeu, estem encantats de que ens pugueu enviar tot allò que tingueu. Nosaltres aquí a la Maroteca ho podem digitalitzar, si ho tenim amb cinta de caset, i evidentment posar una antena i comentar-ho, que de fet és el que més gaudim.
3: Molt bé, ara seguim llegint un e-mail que vam rebre ja fa uns quants mesos. Ja sabeu que aquí anem sempre amb una mica de delay entre que enregistrem el programa i s'emet. I és un e-mail de l'Albert Murillo. De moment no us diem qui és, que ell mateix ens ho digui. Ens deia: em dic Albert Murillo i faig el programa Generació Digital a ICAT. A través del Telegram del nostre programa, ahir un cosí vostre que s'anomena Parufito a les xarxes ens compartia el teaser que heu fet del programa que comenceu el dia 5. El teaser es refereix al vídeo que vam fer on explicàvem una mica de què anava aquesta història de la Maroteca. M'ha encantat tot, ho escoltaré en directe ja que sóc de Sant Cugat. L'edició del vídeo és fantàstica. El so, el ritme, la qualitat i la cura que heu tingut és sorprenent. Felicitats. A mi en general m'agrada molt enregistrar sons i paisatges sonors i els publico al meu blog Espacio Sonante des de fa molts anys. A més, també publico moments de ràdio que tinc enregistrats en cintes de caset que he anat enregistrant i acumulant. Podeu disposar, si voleu, de les coses que he anat penjant aquí. I ens posa l'enllaç de la web que us recomano de totes totes. Es diu espaciosonante.com. Una abraçada i encantadíssim de conèixer el vostre projecte. Visca! Doncs molt bé, doncs parlarem en aquest programa, perquè de fet serà el nostre convidat, el saludarem d'aquí uns moments, l'Albert Murillo. L'Albert Murillo que apareix en aquesta emissora. Ok.
4: ICAT, la ràdio inquieta. Doncs apareix a ICAT FM. ICAT és una de les emissores de la Generalitat de Catalunya, inaugurada el dia de Sant Jordi del 2006. ICAT va prendre el relleu de Catalunya Cultura, emissora posada en marxa després de la compra de RAC 105 per part del grup Godó. Catalunya Cultura va emetre continguts culturals entre el 1999 i 2006. Degut a les retallades pressupostàries, ICAT FM va deixar de tenir freqüència convencional a la freqüència modulada l'any 2012 i va estar emetent només per internet fins al 2017, moment en el qual va tornar a emetre per les zones argianes. Compta també amb els canals exclusius per internet especialitzats en diversos estils musicals. Alguns dels programes històrics d'ICAT encara estan actius avui dia. Són Delicatessen, d'Albert Puig, Els Experts, Independents, El Cel Obert, de Lluís Gavaldà, El Cantant dels Pets, Adolescents, ICAT i Generació Digital.
3: I precisament avui anem a parlar de Generació Digital. Aquesta és la seva sintonia.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Doncs com us dèiem, avui tenim l'honor de tenir com a convidat a la Maroteca de la Ràdio Albert Murillo, periodista d'ICAT, director i presentador del Generació Digital, un innovador programa que va néixer a l'estiu del 2002 a Ona Catalana i que des del 2006 s'emet ininterrompudament a les emissores de la Generalitat. El Generació Digital és un programa de tecnologia que, en essència, tracta intensivament de videojocs. Què tal, Albert, com estàs?
6: Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me al vostre programa. Em fa molta il·lusió, de veritat.
3: Bé, la il·lusió també és mútua, perquè és fantàstic poder col·laborar amb professionals com vosaltres i unir-nos en aquesta passió que és descobrir sons del passat enregistrats de la manera que sigui i bé, restaurar-los, editar-los bé, equalitzar-los i posar-los al dia en el sentit que tothom els pugui escoltar. Això és fantàstic.
6: És fantàstic, i escoltant aquests sons o aquests moments de ràdio, per exemple, te n'adones de com es feia ràdio abans, de com es parlava, de com s'escrivia. Per mi és un dels grans plaers dels darrers anys de descobrir aquests moments de ràdio que no vaig viure, desgraciadament, perquè o encara no havia nascut o era molt petit, i poder créixer escoltant com es feia professionalment la ràdio abans.
3: Molt bé, parlem de diverses coses, diversos pals en el programa d'avui, però a mi m'agradaria començar parlant dels videojocs, perquè de fet jo crec que és potser el 80% del que parleu en el vostre programa, no? Jo t'he de reconèixer que a mi em sorprèn l'afició que teniu molts amb això dels videojocs. A mi em feien gràcia els Atari, per exemple, quan van sortir, les maquinetes Nintendo de principis dels 80, perquè jo era petit i quan, bueno, doncs t'apareix una cosa d'aquestes a les mans et sorprèn, i més en el primer primer moment, no? I posteriorment la Nintendo Game Boy també em va deixar astorat, no? Jo era nen en aquesta època i això dels videojocs em va durar fins a adolescent, quan els jocs per a PC van començar a desenvolupar-se i van començar a tenir cara i ulls, no? Però vosaltres, que ja teniu una edat, què li trobeu amb això dels videojocs avui dia encara?
6: Bé, per mi el món del videojoc, des de sempre, jo tinc 51 d'anys, encara jugo, sí que és veritat que cada vegada jugo menys als jocs, perquè jo, com tu, també vaig començar a jugar en una època que els jocs eren molt més curts, que els reptes eren una fracció de temps molt més curta, i ara, si no jugues 3 hores seguides per intentar acabar-te un joc de 50 hores, doncs no l'acabes mai, i sí que ha canviat. Però per mi continua sent un entreteniment que m'agrada molt més que veure una sèrie. A mi m'agrada molt més veure un videojoc o m'agrada tant com veure una pel·lícula. I per això continuo, doncs, jugant i parlant-ne, perquè considero que m'entreté d'una forma brutal.
3: Bé, jo crec que al final és que teniu esperit jove, o tenim, eh? Jo faig extensible això, tot i que nosaltres, sí. Ja dic, tu i jo, Jordi, no sé si n'havíem arribat a parlar mai de videojocs.
4: No n'hem parlat mai, però a mi m'agraden, eh? Aquí a casa hi ha 2 consoles i el meu nano, que ja en té 15 d'anys, ara mateix està totalment immers. De fet, ell té molt clar que es vol dedicar a la programació de videojocs. Uh-huh. I vol dibuixar, i vol dibuixar escenes. I això que tu deies, Albert, sí, autèntics jocs que duren 50 hores. Ell, per exemple, ara està amb el Red Dead Redemption, que el coneixeràs.
6: Sí,
4: és una barbaritat la de dies que fa que juga, i porta un 5% del joc.
6: Sí, sí, sí, no, és...
4: Per exemple,
6: De vegades és una mica frustrant, no?, perquè són moltes hores que sí, sí, tu ara no tens per poder jugar.
4: No,
6: però,
4: no,
6: per exemple,
4: clar,
6: una de les coses boniques del món del videojoc és, en aquests gairebé 20 anys que portem fent el programa, com ha anat canviant. Darrerament va haver-hi un esdeveniment que es diu la Indie Dev Day, on pots veure les empreses independents joves que estan fent videojocs. I em vaig emocionar molt anant-hi fa cosa de 3 setmanes veient la gent jove que està fent videojocs en aquests moments, que tenen 19, 20, 22, jocs totalment diferents, amb una perspectiva moral totalment diferents, i que és fantàstic que encara tingui aquest futur, i sobretot els jocs que venen seran molt millors en molts aspectes que els que juguem ara. I no estic parlant dels grans jocs de gran èxit, eh?, sinó els jocs, sobretot, independents. Les petites històries que s'han fet en estudis de 4 o 5 persones valen molt la pena. I des del programa intentem donar-los, doncs, una miqueta de canxa.
4: Segur que sí, segur que sí. N'estarem molt pendents, perquè jo crec que és una indústria, òbviament, que està aquí per quedar-se. Ja fa temps que existeix, però òbviament que continuarà, i que cada vegada més. I no sabem fins on es pot portar. No sabem fins on es pot portar. Tots hem vist pel·lícules com que el joc ja passa a ser com una espècie d'immersió, no?, totalment del jugador, una immersió virtual. Recordava aquella pel·lícula del One Player, no?, em sembla, sí, tu, no?, que clar, tu ja jugues a una altra vida, quasi bé, no?, quasi bé.
6: Sí, sí. I ara el Mark Zuckerberg, que ho té bastant clar, eh? Que
4: ho vol, sí, exacte, això, el Zuckerberg ho té clar amb aquest canvi a Facebook, no?, i que també vol anar cap aquí, exactament. Exactament,
6: sí, sí,
4: exactament.
6: Ja anirem veient.
4: Anirem veient.
3: Bé, doncs, que ho puguem anar veient tots i que ho pugueu anar explicant al Generació Digital. I, per cert, abans hem citat l'email que ens vas enviar Perufito, que és un dels vostres oients, dels vostres seguidors. Doncs el Perufito és el meu cosí Climent. I el Climent va ser el que ens va posar en contacte. Com ja us vam explicar programes enrere, el Climent, que és oient del Generació Digital, via Telegram va donar el contacte a l'Albert, i això ens demostra que les noves tecnologies ens poden ajudar molt, perquè jo crec que en una altra època potser hauria sigut molt difícil que des d'una emissora local poguessin contactar amb vosaltres, que esteu a les emissores de la Generalitat, no? Vull dir que realment és una d'aquelles coses que ha val la pena de posar també en valor, no? I bé, ja que avui per una qüestió de disponibilitat no podem tenir en aquests moments el Climent, cosa que m'hauria agradat que hagués participat un moment en el programa, li he proposat fer una participació asíncrona en el programa. Així doncs, li vaig passar unes preguntes que ara li formularé, però les seves respostes estan enregistrades. Va, intentem-ho, a veure com queda això. Què tal, Climent, com estàs?
7: Hola, Esteve. Doncs molt bé, estic encantat de poder col·laborar amb el teu programa.
3: Gràcies per posar-nos en contacte amb l'Albert. El teu acte demostra que de vegades és fàcil poder parlar amb qualsevol persona d'aquest planeta amb molt pocs contactes personals entremig. Climent, com ara explicava, a tu et recordo sempre amb la Nintendo i aquella fantàstica pantalla monocrom i els cartutxos amb els jocs de Mario Bros i companyia. Què és el que recordes d'aquella època dels primers videojocs i amb quina consola et quedaries de totes les que van sortir aquells anys?
7: La Nintendo que comentes era concretament la Game Boy. Com bé descrius, tenia una pantalla de color verd i funcionava amb cartutxos. Però m'agradaria destacar que abans de que sortís al mercat la Game Boy, Nintendo tenia un altre tipus de dispositius. El que a casa en dèiem les maquinetes, no? Eren uns videojocs més senzills, amb pantalles LCD d'un sol color, com les pantalles de les calculadores. I no permetia canviar els jocs, sinó que cada una d'aquestes maquinetes era un únic joc. Volia explicar això perquè precisament un dels records que tinc d'aquella època va ser el dia que vaig veure per primera vegada una Game Boy, no? Em semblava bruixeria, no? Que pràcticament això de poder canviar els jocs i que la màquina sigui la mateixa no ho entenia gairebé, no? I quan a sobre ja vaig veure que la pantalla permetia scroll, és a dir, que els personatges es movien d'un cantó a l'altre i podien aparèixer coses noves per pantalla i que no eren ninots estàtics, no? Com els que coneixia fins aleshores, em va al·lucinar. Així que, bueno, com deu sospitar, la Game Boy és precisament la consola a la que li tinc més estima de totes i seria justament amb la que em quedaria.
3: Albert, precisament jo crec que aquesta reflexió és de les més interessants. Si mirem enrere, fa 30-35 anys van aparèixer totes aquestes màquines i, clar, el canvi que hi havia dels primers jocs d'ordinador o de consola tipus Atari, per exemple, era espectacular.
6: Totalment. Jo ara, quan l'escoltava, pensava en aquesta sensació que jo tenia, clar... Jo recordo que vaig viure els primers videojocs als bars. El videojoc sí. no el tenia a casa i havia de convèncer els meus pares per anar al bar. I recordo com ell, els colors, el so, el moviment... Saps per on es posaven les monedes? Jo mirava per allà, jo tenia 10-11 anys, i deia, però com està fet això? Què és aquesta bogeria tan... O sigui, em tocava directament a la fibra. I era fora, i era al bar que ho vaig viure. Després, evidentment, ho vaig doncs, viure a casa i també era fantàstic. Però tan especial com la primera vegada, és que no hi ha cap moment.
3: Bé, aquí en el programa hem parlat moltes vegades d'aparells d'àudio que hem anat guardant aquests anys, tant el Jordi com jo, doncs, jo què sé, des de ràdios petites, passant per Walmans, platines de minidisc, de caset, de CD... Però, a més, en el cas del Climent, ell ha conservat les seves antigues consoles i, a més, n'ha anat adquirint de segona mà de molts tipus. Climent, quines són les que destacaries del teu catàleg? On les aconsegueixes, aquestes unitats?
7: Doncs el fet de col·leccionar ha estat una mica de casualitat, ja que, per sort, les maquinetes aquestes, no, de les que hem estat parlant abans, les vaig tenir sempre ben guardades... I això, doncs, anys després em va portar un dia a poder-la recuperar i reviure amb nostàlgia aquells temps, no? Recordo que molts nens jugàvem amb aquelles maquinetes als patis de l'escola i compartíem els jocs, no? Tu deixaves un joc, el company te'n deixava un altre, i així, jo què sé, l'endemà ens el tornàvem i ja està. I això em va permetre, doncs, poder jugar amb molts jocs que jo no m'haurien pas pogut comprar els pares a aquella època, més aviat econòmicament, no? No tenia sentit comprar tota aquella mà de jocs. I aquests records, sumats amb que doncs, jo havia acabat ja la universitat i feia uns anys que treballava i que ja començava a tenir, no, un sou una mica estable, i vaig conèixer la web d'eBay, no? La plataforma aquesta on es poden fer subhastes d'objectes de segona mà, i allà és on em vaig començar a aficionar al col·leccionisme. No? El meu objectiu sempre ha sigut aconseguir els jocs i maquinetes, no? que havia pogut jugar jo al pati de l'escola, no? Aquelles que m'havia deixat algun company, algun joc, una maquineta, no? Que jo hagués pogut jugar llavors, no? Per poder reviure també aquells moments que ja que eren màquines que jo no tenia, no? No tinc la intenció ni l'interès en aconseguir tot el catàleg de jocs de Game Boy, per exemple, sinó això, els que m'importen bons records, ja per haver-los jugat o per haver-los, jo què sé, desitjat amb bogeria, no? Per culpa de les revistes de videojocs d'aquella època com la Hobby Consoles o Superjuegos. Cal dir, però, que actualment aquesta tasca de recuperar jocs preuats, no, jocs antics, s'està complicant, perquè d'un temps ençà al mercat dels videojocs hi ha un de segona mà, hi ha una especulació creixent molt, molt bèstia, convertint que algunes peces, jocs o productes siguin pràcticament impossibles d'aconseguir.
3: Ah, fixeu-vos que abans estàvem parlant de jocs que eren locals, 100%, no? És a dir, que el tenies tu i el podies passar amb un altre, però no podies connectar. Clar, des del moment que això va canviar, jo recordo, per exemple, crec que era el Doom, per ordinador, fa una conya d'anys, que crec que és el primer que vaig jugar en xarxa i vaig flipar, o sigui, era una barbaritat.
4: Sí. Jo també recordo això de les maquinetes, eh? Jo les havia tingut i segur que tu també ho sabràs, això, Albert, que aquelles de la Nintendo, que les obries, eren de cristall líquid.
6: Els Game Watch, no? Es deien?
4: Sí, exacte. Eren de cristall líquid, o unes eren d'una sola pantalla, però les altres eren com un estuig, no?, que l'obries i tenies pantalla dalt i a baix. Recordo el Donkey Kong, que estava lligat amb uns candaus i que tenies que pujar i deslligar-lo. Després el d'un edifici en flames, com en construcció, que tiraven bidons, vaja.
6: Sí.
4: Vam començar amb això. Per mi aquestes van ser les primeres maquinetes.
6: Sí, exacte. Jo aquestes les vaig veure per primera vegada al pati de l'escola.
4: Sí.
6: Que dic, però això què és? I vaig aconseguir que els meus pares en compressin una, que desgraciadament ja no tinc, no sé què va passar, que també feia servir com a despertador, perquè tenia un rellotge.
4: Tenia un rellotge i una alarma.
6: Exacte. I posava el despertador allà. I això que ha dit el Climent és important, eh? El fet de col·leccionar, però al final col·leccionar el que realment t'ha impactat. Perquè quan tu col·lecciones, has d'aprendre a col·leccionar. I hi ha un moment que dius, però per què tinc això? Saps? I això m'ha passat a mi amb els videojocs, també, perquè va haver una època que també em vaig començar a comprar, i va haver un moment que vaig dir, no. O sigui, al final en compraré els que jo recordo que em feia il·lusió tenir. Tots els altres...
4: Just així. I ara estan tornant a treure coses. A mi m'ha passat, per exemple, que quan jo era adolescent i tenia la PlayStation 2, que jugava el Crash Bandicoot, i ara l'han tornat a treure per la 4. I vaig dir, hòstia, jo me'l compro. Perquè em recorda, no? Perquè és els que recordo jo de l'adolescència. I ara... Doncs amb 45, no?, que tenim l'Esteve i jo, estem jugant al Crash Bandicoot, que és el mateix que jugava quan en tenia 15 o 16.
6: Exacte, i Sony i Nintendo el que mai faran és que les IPs aquestes o tots aquests personatges mai es posen de domini públic perquè saben que tenen el tema del negoci assegurat amb anys i anys. I és una pena, també, perquè curiosament això tu pots trobar a archive.org, a banda de sons, a banda de música, et trobes videojocs que són lliures de llicència, i és una pena que les grans marques no posin algun en llicència lliure plataformes com aquesta, per exemple.
3: Molt bé, seguim ja amb les últimes preguntes al Climent. Com a oient de Generació Digital, quants anys fa que escoltes el programa i què és allò que més t'agrada del Generació Digital?
7: Doncs l'anècdota de com vaig conèixer el Generació Digital és, si més no, curiosa. Ho he hagut de buscar, no?, amb unes fotos que tenia, però era l'any 2007 i amb un company de la universitat, en Roger Baldomà, que és segurament un altre conegut de l'Albert i del programa de Generació Digital, fèiem una web de videojocs en català, no?, i es deia Badajocs. I aquell estiu vam decidir anar a una fira de videojocs que es feia a Leipzig, a Alemanya. I vam tenir la brillant idea, entre cometes, d'anar-hi en cotxe. Eren aproximadament unes 17 hores de viatge. Es preveia un trajecte llarg, no? I d'alguna manera ens havíem de distreure, no?, i preparar-nos per la fira aquesta de videojocs. Així que pel camí... En Roger m'havia parlat d'aquest programa, no?, del Generació Digital, i mans a l'obra. No recordo com vam aconseguir els MP3, perquè això, aquella època, això del podcasting no era algo que estigués tan extès com ara, però bé, vam aconseguir els MP3 i gràcies a que jo tenia un telèfon de la marca Palm, que s'hi podien posar targetes SD, doncs vam omplir aquell telèfon de tots els programes d'aquella temporada, crec, del Generació Digital, i amb un caset d'aquells típics amb sortida de jack d'àudio que es posaven als cotxes abans, doncs vam poder fer tot el trajecte escoltant tota una temporada del programa. I el que més m'agrada del Generació Digital sobretot és la proximitat, no? Ja no només pel fet de que es parli de videojocs i tecnologia en català, que considero que és molt important, sinó per com ho fan l'Albert i el seu equip, no? Com intenten promoure totes aquelles activitats que es fan al nostre país, de com gestionen el contacte amb la seva audiència a través del grup de Telegram, per exemple, últimament, i et fan sentir doncs, pràcticament part del programa, no?, encara que siguem merament oients.
3: Jo, Albert, crec que això és un dels millors elogis que es pot dir en aquests moments en els quals un programa de ràdio, bé, és un article de consum més, però no és tan influent com abans, que tothom es connectava a la ràdio a qualsevol lloc en directe i l'escoltava, no? Per tant, em sembla una reflexió molt, molt interessant la que fa el Climent.
6: No, no, i li dono les gràcies a nosaltres. I t'he de dir, a Generació mai ens hem cregut res. Sempre ens hem sentit petits. Però no ho dic com a tema dolent, sinó que hem estat sempre una família, hem tingut la sort. Jo sempre, quan arriba el juliol, vaig al cap de programes que toca... Bueno, què? L'any vinent, què? I mira, portem 20 anys, tu. I m'ha donat una idea, a Climent, que com que el juliol fem 20 anys, m'ha agradat molt saber com ells ens van... o com ell ens va descobrir. I potser serà una manera fantàstica de fer un programa especial, el darrer de la temporada, que és justament els dels 20 anys, de posar doncs, talls com aquest, del Climent i d'altres oients, de com han conegut el programa. I crec que m'agafaré el tema i ho faré.
3: Molt bé, perfecte, perfecte. Doncs, per anar acabant, Climent, no sé si vols fer arribar algun missatge, aprofitant ja aquest canal que tenim en aquests moments, a l'Albert i al seu equip.
7: Crec que ja ho he dit tot anteriorment, no? L'únic que els hi podria dir és que segueixin així, fent tot això com... tot el que fan i com ho fan, i que en puguem seguir gaudint doncs, molts anys més.
3: Esperem que sí. Doncs gràcies, Climent, una abraçada i fins aviat.
7: Doncs moltes gràcies, Esteve, per convidar-me, i bé, una abraçada per tu també.
3: Molt bé, doncs aquestes eren les reflexions del meu cosí, el Climent, aquí a l'Hemeroteca de la Ràdio.
2: L'Hemeroteca de la Ràdio.
3: Bé, doncs ara sí, anem a escoltar com surt en antena el Generació Digital, escoltant un extracte del primer programa emès la temporada 2021-22, emès el dia 10 de setembre del 2021.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Benvinguts al Generació Digital, edició número 803. Encetem la 20a temporada a la ràdio amb il·lusió i alegria. Avui us presentarem un dels nostres nous fitxatges. Coneixerem el Niño de la Luz. Veurem què s'amaga en el nou sistema operatiu Windows 11. Escoltarem música d'Ava, sabrem qui de nosaltres juga amb emuladors i us explicarem les novetats del món dels videojocs. Hola, què tal, Elisabet Sánchez, com estàs?
9: Molt bé, i tu?
8: Estar des de Tarragona, no?
10: Estupendíssim, guapo, com estem?
8: Gina Tos, bona tarda.
11: Bona tarda.
8: Francesc Xavier Blasco, preparat?
12: Ei, totalment.
8: I benvinguda, Laia Nerín, com estàs?
13: Moltes gràcies, molt bé.
5: Has descarregat Generació Digital.
8: Uf, escolta'm, aquesta sintonia, després de molts anys, l'hem canviat. I què us sembla? Quina sensació us dona?
11: A mi em falta una cosa.
8: Què?
11: Humanoid.
8: Home, s'ha sentit.
11: Sí. M'agrada molt, però m'agrada molt que ho conservem, no? Que des de fa molt de temps.
8: És que no podríem fer-ho d'altra manera, eh? Vull dir, de fet, m'ho va recordar el Francesc,
12: sí,
8: eh?
12: Sí, això ha de sortir.
8: Ara, de totes formes, a mi em sap greu perquè hem estat 14 anys amb una sintonia, que era l'anterior, sí, d'un autor canadenc, que cobrava uns cèntims d'euro cada setmana.
9: I ara l'hem deixat sense.
8: Avui s'adonarà que ja no sona la seva sintonia.
11: Avui el truquem. Sí, avui el truquem.
9: Avui el tenim en directe, no?
8: Sí.
12: Pobre, amb la seva jubilació ja...
10: Ja té que viure, no menjarà calent aquest home.
8: No ho sé.
9: Perquè moltes més sintonies no sabem si deu tenir.
8: No, normalment sí que en tenen,
10: eh? Si són la meitat de bones que la que teníem nosaltres...
8: Sí, és veritat.
10: Aquest home està forrat.
8: Però aquesta, escolta. A mi m'agrada molt. L'única cosa d'aquesta sintonia és que no acaba bé.
9: Ah, no? No sé,
8: pots posar al final de la sintonia o ara et faig una... No? Escolteu. Hòstia.
9: Ja està.
11: Ostres, però aquest deu ser belga.
10: O... Està cobrant, no? L'autor està cobrant.
11: Aquest ja no és canadenc. No fila tan prim.
8: No, jo crec que se li va acabar, no sé, saps? Allò, va haver un moment que diu, hosti, com ho acabo?
11: Es va morir,
8: sí,
11: va morir.
8: Va dir, però...
10: Se li va acabar la bateria del mòbil.
8: Exacte.
9: Curiosíssim també el videojoc que ha aparegut aquesta setmana per PC i Xbox i que es diu Artful Escape i que està publicat per Annapurna Interactive. Mm-hmm. Portem el control d'un jove que amb la seva guitarra es vol escapar del llegat musical del seu tiet, una llegenda ja absoluta morta del folk.
8: Del folk, del món del folk. De fet, tu, Star, has anat seguint la sortida i sobretot la història d'aquest videojoc, sí, d'aquest Artful Escape. Sempre hi ha hagut músics tapats per la figura, per exemple, del seu pare, no?
10: Sí, però, hòstia, si fem una miqueta de memòria, em penso que és més al revés, eh?
8: Sí, tu creus?
10: Sí, i tant. A veure, per exemple, sempre que hi ha amb la mateixa, no? Amb aquest, amb el fill del John Lennon.
8: Sí, és veritat.
10: Però això et dic el fill del Maurice Jarre, el Jean-Michel Jarre.
8: Sí.
10: No? I la Nica Costa. i la Miley Cyrus, que era la Anna Montana, la filla
8: sí,
10: del Billy Ray.
8: Sí, és veritat.
11: Però és que Miley Cyrus no és... O sigui, és molt més que el seu pare. Ah, el seu pare té una cançó.
10: Clar, sí, clar, sí. Anem pensant, diem, hòstia, va, el fill de John Lennon, el fill d'aquest, de l'altre, hòstia, han fracassat. Però comencem a mirar per l'altre cantó i, hòsties, i també una cosa molt curiosa. Descendents d'autors de llibres.
8: Sí, també.
10: De Herman Melville, que és l'autor de Moby Dick.
8: Sí, sí.
10: Tenim el Moby.
8: Sí, és veritat.
10: A veure, la novel·la és molt famosa, però popularment el cantant o el músic és molt, molt més.
8: Mm-hmm. També hem de dir que aquesta setmana ha aparegut el Lost in Random d'Electronic Arts, on l'atzar, diguéssim, és el protagonista, i també el WarioWare Get It Together, microjocs, algun d'ells una mica bojos, amb aquell sentit de l'humor japonès que de vegades no s'entén, eh?
11: Vull sí, dir. Els Wario, que diuen.
8: Els Wario. Doncs en tenim un altre. I després ha sortit també a l'NBA 2022... amb moltes novetats tècniques. Us he de dir una novetat tècnica, no sé si la sabeu, i és que el so de les sabatilles en el parquet, depenent del si jugador porta unes Nike o unes Converse, sona diferent.
11: Molt bé.
8: No,
11: és el detall que necessitàvem.
9: Sí, per mi.
10: Molt bé, molt bé.
8: És broma.
11: No,
8: és que jo he llegit les novetats tècniques, saps? I dius, al final... És un joc de bàsquet, saps? Però sempre han de dir alguna cosa perquè el joc sigui especial, saps?
11: Home, ara comencen les dates aquestes on totes aquestes sagues com l'NBA 2K, el FIFA, el Pro, comencen a sortir abans de Nadal, octubre, novembre...
8: Sí, sí.
11: I començarem a tenir aquestes novetats que, si mires l'anterior, dius... És que tampoc hi ha tanta diferència més que de portada.
8: Claro, i...
5: Generació digital és ara tendència.
8: I en aquesta nova temporada hi ha coses que no canvien, com escoltar aquesta sintonia i també les experiències de l'Eli amb els seus videojocs de mòbil. Has aprofitat aquestes vacances per jugar més?
9: He aprofitat molt, he jugat molt, tinc molts jocs preparats, però n'hi ha un en concret que m'ha portat molt més temps que els altres, que és el d'aquest primer programa.
8: A veure.
9: Que m'ha agradat molt, però molt. És un joc preciós.
12: Recomanaria als nostres oients, excepte qui tingui moltes ganes, de que fins d'aquí 6 mesos, és a l'octubre, doncs escolta, fins l'abril o fins al maig, no actualitzin, perquè els primers es menjaran tota la falta de drivers, les incompatibilitats, tot per ser el primer.
11: Nosaltres sempre positius, Generació digital.
12: Actualitzacions de Windows, no. Espereu-vos.
5: Generació digital. Acabes de fer una captura. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
3: Esteu a la Maratoca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat. Avui estem amb Albert Murilló, del Generació Digital. I, Albert, jo recordo escoltar-te a tu per primera vegada, no amb el Generació Digital, sinó en una de les temporades d'estiu en les que el Pere Mas es va fer càrrec del matí de Catalunya Ràdio, i que tu, jo crec que era una mica abans de les 8, hi havia una pastilla teva on... posaves sons que enregistraves, no? I a mi em va sorprendre moltíssim. Jo me'n recordo, doncs, que aquella hora al matí, doncs, és quan m'estava afaitant, per exemple, abans de preparar-me per anar a treballar, i era aquell moment que dius, ostres, m'estan posant una cosa absolutament diferent per la ràdio, moment de màxima audiència, i ho trobo fantàstic.
6: La veritat és que moltes vegades hem parlat del tema del paisatge sonor a la ràdio, o del so a la ràdio, o silenci a la ràdio. Recordo a una catalana, quan treballava una catalana, que vaig estar 7 anys, al control central hi havia una alarma que sonava en el moment que hi havia 2 segons i mig de blanc, o 3, no me'n recordo, que quan vaig adonar-me dic, perdó, no pot haver-hi a la ràdio 3 segons de blanc? No pot haver-hi, no? Vull dir, tècnicament no podia ser, no? I amb el paisatge sonor passava el mateix, i quan m'ho van proposar vaig dir, oh... M'encanta, m'encanta. I sí, fer escoltar durant uns segons a la gent, doncs, qualsevol so, em va encantar la idea, la veritat.
3: Doncs anem a escoltar, si us sembla, breument, alguns exemples d'aquests paisatges sonors que tu has anat enregistrant al llarg dels anys. Per exemple, ens traslladem en un moment en una llibreria anomenada L'Ello, de Porto.
13: Ah.
3: Em va fer molta gràcia, Albert, que fa uns dies que vaig escoltar aquesta gravació binaural teva d'aquesta llibreria i per l'Instagram vaig veure una publicació d'una cosina meva que precisament estava allà. I dic, mira, ja ho he escoltat abans de veure la imatge, no?
6: Aquesta llibreria, jo crec que mai he fet una cua tan llarga en una llibreria com aquella, perquè ja es va fer... Bueno, són les escales aquelles que surten en aquella pel·lícula de Harry Potter. Però el més al·lucinant d'aquesta llibreria és que estava a tope, era abans de la pandèmia, i jo em vaig fixar en els pits que van sonant molts pits, que és una compra. Cada vegada és una compra. I vaig pensar, buah, aquí hi ha molt negoci.
3: Sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bé, doncs seguim amb més sons, en aquest cas, en un helicòpter enregistrat senzillament a la teva localitat, a Sant Cugat.

0: sons, podríem dir, quotidians, però enregistrats amb una perspectiva diferent i amb aquesta gran qualitat que ens ofereixen els mitjans d'avui, tant els micròfons com les gravacions digitals. Quan se't va acudir a tu, Albert, començar a enregistrar aquest tipus de coses?
1: Mira, jo vaig començar a enregistrar sons l'any 92, que va aparèixer un minidisc que es deia MZ1 de Sony. Jo estava a l'espera de que sortís aquest minidisc portàtil, que tenia un preu molt més raonable que no els DATs digitals de l'època, i jo, és curiós, jo no volia enregistrar sons, jo volia fer max mix amb aquests minidiscos, volia fer editatges. I quina va ser la meva sorpresa? Que quan començo a editar amb el minidisc no podia, com ho podia fer amb el magnetòfon, o no podia, i quan hi havia ordinadors. Llavors, com que vaig veure la qualitat amb la qual enregistrava, vaig començar a enregistrar paisatges sonors i no vaig parar. És a dir, quan anava de viatge, no anava en càmera, sinó que anava en gravadora i enregistrava els sons.
0: Doncs mira, jo vaig comprar el model que es diu, que ara no me'n recordo, l'MZ no sé què, el 3,
1: sí.
0: Aquest és el que vaig comprar jo l'any 95. I amb aquest minidisc vaig enregistrar coses com, per exemple, Jordi, a veure si et sona el so d'aquest cotxe.

0: I tant, això és el teu Seat Ibiza amb motor System Porsche.
1: Sí, senyor.
0: El color negre.
1: El vaig gravar tot, tot el que feia, perquè vaig pensar, aquest cotxe se'n va a la bassa, perquè el vaig comprar de segona mà. Doncs ho gravaré absolutament tot i almenys tot tinc un trosset d'aquest cotxe, no? El tinc com a record, no?
2: Està molt bé.
0: I parlant de minidisc, l'audiència no ho podrà veure, però vosaltres sí.
1: Aquí tens, aquest quin és? Quin model és?
0: Aquest és el model MZR30.
1: Ui, aquest ja és més avançat,
0: Aquest va anar després del teu, però que pràcticament calcaven les prestacions i funciona, Funciona.
2: Jo tinc un molt semblant a aquest que ara estem veient. És un que estava preparat per periodistes, sí, perquè tenia un botó molt ràpid de gravació. És a dir, quan premies el botó, passaven molt pocs segons perquè enregistrés. I aquest tinc a la cuina. I el tinc sempre preparat per enregistrar converses amb els meus fills, que m'encanta, i el tinc allà, és supersemblant a aquest.
0: Està molt bé. Sí. Aquí, no serà aquest, perquè aquest, de fet, has de pressionar, sí, el rec es desplaça, sí, i t'obliga, sí, a pressionar un botó i després desplaçar-lo.
2: Sí, sí, sí.
0: Aquest segur que no, però molt bona aquesta idea, sí, sí.
1: Molt bé, ara sí, anem a parlar una mica més amb l'Albert, però en aquest cas ja de ràdio.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
1: Anem a escoltar alguns sons del passat, com per exemple un jingle de Ràdio Hospitalet.

0: I seguim amb un jingle de RAC 105 de l'any 1989.
1: RAC 105 FM i Marc

0: problema.
1: La veu de Sílvia Tarragona amb aquests jingles tan fantàstics de RAC 105 que hem anat escoltant aquí amb el Jordi a l'hemeroteca de la ràdio. Albert, quan se va començar a acudir de fer aquest tipus de recerca d'aquests sons perduts?
2: Mira, em sembla que això, és que, crec que no ho he explicat mai, va haver-hi l'any 88, Sintoniki, de l'altra ràdio, que segur que coneixeu, va fer un concurs on demanava jingles de les emissores de ràdio. I no recordo quin era el premi. I em vaig passar, era just abans que jo marxés a l'Emili, tenia 18-19 anys, i vaig començar a gravar indicatius a Tutiplen. I recordo que em va agradar. I vaig dir, escolta, mira, és com tenir el segell de referència de cada emissora. I vaig començar una mica allà. I m'ho gravava en cintes, clar. I el que he fet després és intentar digitalitzar-les per recuperar-ho.
1: I acabem amb un indicatiu de RKOR, que precisament ara fa poc aquí en el programa en vam parlar, d'aquesta emissora, amb en Jordi. Una gravació, en aquest cas, de l'any 1989.
3: RKOR 93.5 estèreo.
1: Quines veus, eh? Unes veus... Jo crec que es troben a faltar, eh? Amb tots els respectes pels que ara fan veus. Bé, vosaltres sí que teniu un personatge, la veu de Catalunya Ràdio, que és absolutament espectacular.
2: El Carles Martínez de Bo, tinc la sort de treballar amb ell, perquè estem a la mateix departament de promos, i quan ell va escoltar aquesta promo de RKOR... em va dir una cosa que em vaig quedar molt parat. Diu, mira, el dia que vam enregistrar aquesta promo, jo hi era a l'estudi. Era molt jovenet, però ell treballava, va treballar uns anys a RKOR, el de Bo. I aquestes coses també m'agraden molt. I sempre penso, tot això s'ha d'escriure, de no perdre's. Qui era aquesta persona? Quan es va gravar? Quin tècnic hi havia? Per què s'ha posat aquesta música, saps? Totes aquestes coses són fantàstiques de poder saber.
1: Mira, també m'agrada molt parlar dels detalls de les gravacions. Per exemple, no sé si te'n recordes, Jordi, ara fa poc que parlàvem d'una gravació nostra a l'estudi de Ràdio Sant Cugat l'any 2001-2002 i se sentia, per exemple, quan es posava en marxa l'aire condicionat. Com que els micròfons de ràdio són bastant sensibles, se sentia això. Sí. I clar, jo pensava, és que estic situat exactament en aquell estudi que ja no existeix.
4: Sí. Sí, sí, et porta tots aquests records. De fet, aquí a la Maroteca de la Ràdio un dia vam estar fent també un especial d'això que parlàvem ara de falques, analitzant tots els estils, les falques cantades en veu que potser ara ja no es porta tant, i falques mítiques, no? A més, molt ben composades i amb unes músiques molt, molt, molt xules. Jo, per exemple, doncs, que sóc un nostàlgic, bueno, que som nostàlgics tots tres, de fet, quan sento falques de Club 25 FM de Terrassa, doncs, fantàstic, no? I les falques de RAC 105, jo em confesso un enamorat total del que va ser l'emissora RAC 105. Era una emissora que, com sempre han dit amb l'Esteve, elegant. Totalment elegant, vale? amb la veu com la de la Sílvia Tarragona, que és la gran veu que tothom es va enamorar en aquella època, no?
2: Sí, sí. I el Joan Anton Ramoneda,
4: que també, Joan Anton Ramoneda.
2: Que està, per cert, ja a punt de jubilar-se, encara està treballant a Catalunya Ràdio, sí. I que, fixa't tu, jo penso que el que passava en aquella època, que tot anava una mica més lent, que tot estava més calmat, les idees, el que es volia transmetre, tu estaves dient ara l'elegància,
4: sí.
2: Era l'elegància amb música, amb veu, amb estil.
4: Amb tot, sí, sí.
2: Ara,
4: sí.
2: El que passa és que volem dir moltes coses, masses coses, amb frases, amb músiques, amb estils, i potser és que el problema és aquest, que no ens definim, saps? I abans sabien definir-se més.
4: Sí, sí, sí, estic d'acord. És que sempre ens ve al cap això, l'elegància. És una emissora que jo no he tornat a sentir un estil com aquell. Ho eren les falques que feien servir doncs, èxits d'aquella època i d'èpoques passades, val? I no sé, estava molt ben fet. Fins i tot havia dit que està el nom quedava bé. En els primers equips de música, RAC 105 era un títol elegant que quedava bé en els displays dels que teníem, no, ja sintonitzadors digitals i que tenies a l'RDS i et donava el nom, doncs escolta.
2: No, fantàstic. I fins i tot la de RKOR que ha sonat, que al final digui a l'estèreo,
4: Estèreo.
2: Ja sí, és una declaració d'intencions, ell.
4: D'intencions, ell, que matem amb estèreo.
2: Compte, saps? Perquè per nosaltres és important i per l'audiència també ho serà, saps? Uau, fantàstic.
1: Bé, ja que parlem de ràdio de fa una colla d'anys i d'altres estils, et proposo, Albert, d'escoltar uns documents que en aquest cas he recuperat jo. Ara després t'expliquem amb micròfon tancat la història, perquè això ja ho hem explicat aquí en el programa. Però viatgem al 11 d'octubre de 1979, en aquest cas he pogut recuperar el dia, amb una gravació de Ràdio Joventut del programa Peques Únic, i a veure si ets capaç de saber qui apareix en aquesta gravació.
0: Los teléfonos son el 218-1466
5: y el 218-8031.
6: Bueno, nombre y apellidos, vamos a ver.
0: Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Oye.
6: Bueno, vamos a recordar los teléfonos, Jorge.
5: Sí, uno de ellos es el 218-8031
0: y el 218-1476.
6: La pregunta es, ¿cómo se llamaba de nombre y apellidos? Lo del nombre, vamos, está facilísimo, ¿no? Y apellidos, Agustina de Aragón, que no era Aragón su apellido.
7: Vamos a ver. Hola, buenos días.
8: Hola, ¿te llamas Zaragoza?
0: Muy bien, Agustina Zaragoza, vale.
5: Agustín, bueno, estaba equivocado de ciudad.
6: Sí, me había equivocado de ciudad, ¿eh? Yo estaba convencido de que era Barcelona, Domènech, o sea, y es Zaragoza, Domènech, entonces.
0: Oye, ¿cómo te llamas?
8: Monche Romero.
0: ¿Y cuántos años tienes?
8: 12.
0: 12, vale. ¿Y cómo lo sabías?
8: No sé, es que lo buscaba en el diccionario.
0: Ah, vale. Muy bien.
8: ¿Dónde lo tengo que ir a buscar el disco?
0: Pues a Radio Juventud, vale. Y a Gusto 17.
8: Gracias.
0: Vale.
1: Parlaven d'un tal Jordi, que no era el Jordi Casellas,
4: Jorge. Jorge. Qui és aquest Jorge que li diu, Jorge, recuérdame los teléfonos?
1: A l'Albert fa cara una mica de pòquer.
4: Sí, eh?
2: Sí, no ho sé, la veritat.
4: Ho tornem.
1: Va, te'n poso un altre, espera. Em poso un altre.
4: Prestem atenció en aquest Jorge quan diu això, eh?
1: En aquest cas...
4: No el nena ni el locutor madur, adult, sinó aquest Jorge.
1: En aquest cas és un tall de l'any 1982 del mateix programa, Peques Únic de Ràdio Joventut.
9: Con 12 grados de temperatura y las 9:23 minutos, continuamos.
10: Continuamos y ahora es el tiempo ya de los teléfonos, puesto que ya empiezan a sonar los dos teléfonos del locutorio, el 218-1476 y el 218-8031 para recibir vuestras llamadas. ¿Por qué? Porque es tiempo de concurso, María Ángeles.
11: Sí, como bien has dicho antes, Jordi, recibimos a Marta y Marta nos trae su concurso. Es un concurso que ha cambiado un poco porque Marta anteriormente hacía unos concursos un tanto difíciles y ahora la pregunta está en el... En el espacio que Marta os leerá, pues allí tenéis la pregunta. O sea que poner mucha atención y adelante, Marta.
12: Hacia el año 1000 antes de Jesucristo llega a Grecia la escritura. Los griegos, al añadir las vocales a un alfabeto que solo indicaba las consonantes, facilitaron la reproducción escrita del lenguaje hablado y lo hicieron apto para el desenvolvimiento literario. Homero, un poeta ciego de cuya vida casi nada sabemos, sería el primero que recogería por escrito aquella larga tradición poética. Creó dos grandes composiciones literarias, la Ilíada y la Odisea. En la Ilíada se narra la guerra de Troya y en la Odisea relata la vuelta al hogar de uno de los héroes de esta guerra, Ulises. Y yo pregunto, ¿de cuál de los cinco sentidos carecía Homero?
11: ¿De cuál de los cinco sentidos carecía Homero? Pues ya sabéis los teléfonos.
12: El 218-8031.
11: Y el 218-1476. Pasemos con la primera llamada.
12: Hola, buenos días. ¿Hola?
11: ¿Hola, buenos días?
10: No, parece que no hay nadie en el 1476. Cambiamos de teléfono.
12: Hola, buenos días.
13: Hola,
12: ¿qué lo sabes?
13: ¿Era sordo?
12: No era sordo, ¿eh?
10: Vale. No, sordo no lo era. Para sordo pues ya tenemos a varios personajes como doña Rogelia, Mari Carmen, etcétera. 1476.
12: Hola, buenos días.
13: Hola.
12: ¿Qué lo sabes?
13: Sí, me parece que era la vista.
12: Sí, muy bien. ¿Cómo te llamas?
13: Javier.
12: Javier, ¿qué más?
13: Paibé.
12: Pues oye, ya sabes que has ganado unos
11: lotes de libros
12: de Mortadelo, ¿vale?
11: Sí, vale. Lo patrocina la Casa Bruguera. Son 5 en total.
13: ¿Cuándo lo puedo pasar a recoger?
11: Pues a partir de la próxima semana ya los tendrás aquí, ¿de
13: vale.
11: acuerdo?
13: Gracias.
14: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
1: I avui amb la presència del nostre convidat, Albert Murillo. Albert, jo crec que ara ja has fet cara de saber qui era, eh?
4: Saps qui és?
2: Sí, crec que sí, és sorprenent. És el Jordi Basté?
4: Sí, és el Jordi Basté.
1: Sí, sí.
2: Jo no sabia que havia estat a Ràdio Joventut.
1: Ell va començar allà, de nen.
2: Sí?
1: Sí, sí.
2: Uah!
1: I mira si és curiós que aquesta Marta que estava parlant i que feia les preguntes del concurs sí. és la meva companya de feina, la tinc al costat des de fa 6 anys i un dia quan jo li vaig explicar el meu origen radiofònic en el món laboral se'm queda mirant i diu, ostres, jo vaig començar a la ràdio també, en un programa de nens, no hi vaig treballar, però hi vaig col·laborar molts anys, i vaig conèixer, i em va començar a dir noms, i dic, no pot ser el que m'estàs dient.
4: Sí, sí.
2: Ho ha escoltat ell?
1: Sí, sí. De fet, sí, l'hem entrevistat, eh? L'hem entrevistat. Encara no s'ha emès aquest programa, però l'escoltarem en breu aquí, a la Maroteca de la ràdio, i va disfrutar com un nen amb un llapis.
2: Que bé, que bé.
4: De fet, en aquest programa surt una altra veu. Esteve, si et faig l'atracament ara en directe, la tindries a mà per endevinar quina és l'altra veu que surt en aquest programa, que aquesta dius, ostres, no ha canviat des d'aquella època?
1: La busquem. Aquesta, per això, és fàcil, eh? Només que escoltis la veu sabràs qui és de seguida.
4: O sigui, és una veu que quan la sentis, amb què tenia, 17 o 18 anys en aquell moment, 20,
1: sí,
4: potser?
1: Sí, sí, 17-18,
4: doncs,
1: correcte.
4: Doncs, actualment, que en té uns quants més, sona igual. Igual.
1: Vinga, que l'he trobat, el tall. Som-hi.
4: Som-hi.
15: Hola.
16: Este, vamos a ver.
17: No, este señor no hacía sardanas.
16: Bien, pues me parece que sí. Vamos a dejar desierto el concurso y que Marta nos diga cuál es el nombre del compositor de la sardana.
15: Pep Ventura.
16: Pep Ventura.
15: Sí, era muy fácil.
16: De todas maneras, me parece que ha habido un pequeño error. Pep Ventura no compuso el canto.
15: Sí, sí, sí.
16: Bueno, o Casal.
17: Lo arregló como sardana.
16: Lo arregló como sardana.
15: Podría haber habido una equivocación.
16: No, entonces la matización está hecha, el concurso ha terminado, lo hemos declarado desierto.
1: Clar, la veu és en castellà, però suposo que el coneixes, no?
2: Ara no sé dir-te, tu.
4: Ai,
2: que
4: bon aquest, dia, que aquest el tenies molt a prop,
1: eh? Bon dia, són les 8, sí? I aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Qui deia això?
2: Era el Bassas, era?
1: Antoni Bassas, sí, sí senyor.
2: Ah, sí,
1: sí, senyor.
2: Bassas. Sí. Quan jo vaig arribar a Catalunya Ràdio, el Bassas va marxar al cap de 15 dies.
4: De 15 dies. el vas tenir prop 15 dies.
2: No, em va ser molt greu no poder conèixer-lo professionalment. Amb l'Antoni Bassas. Escolta'm, això sí que és una joia, eh?
1: Trobada. I tant, sí, sí. I tant, i tant. Sí, sí, li vaig preguntar a la Marta...
2: Això,
1: sí, sí, sí. Li vaig preguntar si per casualitat tenia gravacions i diu, mira, la meva mare en feia la tira. Dic, home, aquestes cintes s'han de trobar. I les va trobar, me les va passar i les tinc totes digitalitzades.
2: Molt
1: i bé, aquí en el programa n'hem posat i encara tenim gravacions per posar perquè són, com dius tu, una joia.
2: Que bé, fantàstic. Per cert, el programa tenia molt de ritme, eh? No sé si us heu fixat, passaven moltíssimes
4: coses,
2: eh?
4: Sí, sí, passava de tot. Sí, sí, sí, trucades, fin clan, però sí.
1: Semblava una mica el camarot dels Marx, eh, en algun moment, perquè hi havia tanta gent allà dins, però sí, sí, molt divertit, molt divertit.
4: Sí, sí, sí.

0: Van va dir, ostres, mai hagués imaginat que hagués fet una entrevista amb... on parlessin dels sons, perquè sembla que m'entrevisten de l'aventura, de tot el que he passat, però clar, a mi m'interessava saber com sonava la jungla quan dormia de nit, com sonaven les balenes, i sí, intento estar molt vinculat a Espacio Sonante, de tant en tant fer algun episodi, en faig dos o tres l'any, només, no, en faig molt pocs, però que tinguin a veure amb el so. I ara n'estic preparant un que em fa molta il·lusió fer, que és entrevistar a persones grans que em parlin de sons recordats. És a dir, gent que havia treballat a la fàbrica Philips, per exemple, fent com es diu això, bombetes, com sonava aquella fàbrica, quins records es té sonors quan ets una persona gran i que només et queda el record, saps? Això també estic força interessat.
1: Molt interessant, em sembla una tasca fantàstica la que fas en general, però clar, quan estàs parlant d'aquestes coses que de vegades sembla que nosaltres siguem malalts dels sons i ens hi fixem, i hi ha algú que també ho fa, dius, home, em sento reconfortant, no?
2: No, no, no som els únics.
0: Quan us vaig fer aquest correu que has llegit a l'inici, per mi va ser, oh, som germans gairebé, saps? Perquè moltes vegades aquestes coses les portes com molt... formen part de la teva vida i de les teves neures i tal, no? Però veure que hi ha gent com tu que fa el mateix i que té la mateixa sensibilitat per aquestes coses, doncs sí,
2: Totalment.
0: efectivament, et fa
2: Escolta,
0: molt feliç.
2: i si em permets una aportació per això que acabes de dir, a Terrassa podríem trobar gent que ha estat treballant a totes les empreses textils i que tenien un
0: Jo?
2: so molt
0: Wow.
2: característic de totes les màquines,
0: Total.
2: perquè la principal que es movia la que movia tots els altres, no?
0: Sí, jo hauria de ser absolutament caòtic. Jo vaig treballar, una de les primeres feines que vaig tenir és a La Vanguardia, però treballava al cierre, que li deien que és a la nit, feia els diaris, i recordo el so ensordidor i
2: Sí,
0: com
2: sí.
0: afectava els treballadors, com eren els treballadors en aquell ambient sonor que era molt, molt dur, i era gent força grisa, fins i tot, perquè portava 30, 40 anys treballant al mateix lloc, i m'imagino els telars de Terrassa, que
2: Sí,
0: també hauria
2: per
0: de ser
2: exemple. Sí, sí,
0: increïble,
2: sí, sí.
0: increïble, sí.
1: Els meus avis
0: Sí.
1: hi van treballar, vull dir que...
2: Els meus avis hi van treballar aquí en el Museu de la Ciència de Terrassa, que hi és la maquinària, està parada, però entenc que posada en funcionament es deuria notar força.
0: Sí,
2: Sí,
0: i
2: total.
0: perdona, que una petita anècdota, record, hi ha
2: Sí.
0: un llibre fantàstic del Murray Schafer, que parla del paisatge sonor, no sé si l'heu llegit, és un clàssic i és fantàstic, i ell explica el tema del so a totes les èpoques, i quan van arribar a les fàbriques, per exemple, a la Londres industrial,
2: Sí.
0: aquest so, aquest soroll que ara per nosaltres és absolutament molest, quan va arribar significaven diners i tirar endavant per la societat.
2: Clar.
0: I era percebut com a positiu.
2: Com a positiu.
0: I
2: Clar, clar.
0: era igual que tu no poguessis dormir per la nit perquè feies soroll a aquella fàbrica,
2: Clar,
0: sinó que a
2: clar.
0: casa teva la posaves a prop perquè volies dormir i anar a treballar.
2: Clar.
0: I em va semblar molt curiós, no?, que aquest so molest en una altra època era un so agradable, no?
2: Un so agradable, sí,
0: Sí.
2: està clar. I el silenci en aquella època, doncs, era un so trist, i
0: Sí.
2: preocupant,
0: Sí, és veritat.
2: perquè...
0: Sí,
2: Correcte,
0: sí.
2: correcte.
1: Molt bé, doncs ja no tenim més temps. Només recordar-vos de nou el nostre correu, hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu enviar qualsevol comentari i si teniu alguna gravació la compartirem, evidentment, també amb l'Albert Murillo, convidat d'avui a l'Hemeroteca de la Ràdio. Moltes gràcies, Albert, pel teu temps i esperem tenir una altra estona, un altre dia.
0: Encantat de la vida. Moltíssimes gràcies per aquest temps.
2: Gràcies, Albert.
1: Molt bé, que vagi molt bé.
2: Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, es prepara per afrontar la seva primera final de la Lliga de Campions aquest dissabte davant el Lió. Renera recorda els seus inicis al júnior, on competia amb nens, en una entrevista des del club santcugatenc. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip i somia aixecar una Lliga de Campions amb protagonisme. Sobre el seu futur, Renera ha explicat que està en negociacions amb el club blaugrana, però vol seguir, diu, el club de la seva vida. La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Una de les taules del restaurant Abat de la plaça d'Octavià s'ha convertit per una tarda en l'escena d'un crim. A sobre les estovalles hi ha posats els plats, gots i coberts de dues persones amb una carta de pizzas recolzada a la paret i una cinta policial que impedeix el pas dels curiosos. Això és perquè aquí és on la víctima d'aquest cas ha fet el seu últim sopar abans de ser trobada dins el lavabo del local. Aquest és l'argument de sortida de l'activitat Enigma Tomasi, que forma part de la programació de la segona setmana del català. I la cantant Passión Vega arriba aquest diumenge al Teatre Auditori a Vilarassau amb Passión Almodóvar, un espectacle que ret homenatge a l'univers cinematogràfic de Pedro Almodóvar a través de les cançons més recordades de la seva filmografia. La cita, com deia, és aquest diumenge a les 7 de la tarda. Amb aquest muntatge, Passión Vega revisita alguns dels temes que han marcat el cinema d'Almodóvar i que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Volver, Piensa en mi o Curro Cucú, Paloma són algunes de les peces d'aquest recorregut musical. I en esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, a Guipúscoa, l'ascens a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres contra l'RK Navarrés. Dissabte, a dos quarts de vuit, s'enfronten al conjunt anfitrió, l'Ereins a Vitec, i diumenge, a les 12 del migdia, tancaran aquestes fases contra l'Arfanatejo Ciudad Jardín de Màlaga. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina entrada més bona, Aran. Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans, amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes en rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar. I des d'aquell moment, les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda. La llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Santa Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops em volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca estrontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit, el nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu, que coneixia tots els racons dels boscos de Santa Agnès de Malanyanes, va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella, perquè la resposta us sorprendrà. La filla...

0: vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se-la a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "Ah, i tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. La setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu.
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
5: Els hi vàrem donar, gran Samir.
4: Li veureu donar tots els presents?
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. I imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits, però que sovint oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquells reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantó i va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar i així la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat, però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, glupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la, costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents,
0: Clar que no,
1: en cap moment.
0: I tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'Editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, Mercè, anem amb la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'Abecedari, de Damaris Gelabert.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adéu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.

0: Quina entrada més bona, Aran. Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans, amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes en rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar. I des d'aquell moment, les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda. La llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Santa Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Oh, una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca es trontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu volant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit, el nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu que coneixia tots els racons dels boscos de Santa Agnès de Malanyanes va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. I Mercè, quin un el capitat està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella perquè la resposta us sorprendrà. La filla

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se-la a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "Ah, i tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, has salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove. És indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari. Li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria. Però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. la setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: "Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu."
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
5: Els hi vàrem donar, gran Samir.
4: Li veureu donar tots els presents?
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. I imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades

No us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquell reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer, per art de màgia, una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantor i va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són si us plau i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar i així la màgia viurà.

0: I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat, però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, glupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, i dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, es prepara per afrontar la seva primera final de la Lliga de Campions aquest dissabte davant el Lió. Renera recorda els seus inicis al júnior, on competia amb nens, en una entrevista des del club santcugatenc. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip i somia aixecar una Lliga de Campions amb protagonisme. Sobre el seu futur, Renera ha explicat que està en negociacions amb el club blaugrana, però vol seguir, diu, el club de la seva vida. La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Una de les taules del restaurant Abat de la plaça d'Octavià s'ha convertit per una tarda en l'escena d'un crim. A sobre les estovalles hi ha posats els plats, gots i coberts de dues persones amb una carta de pizzas recolzada a la paret i una cinta policial que impedeix el pas dels curiosos. Això és perquè aquí és on la víctima d'aquest cas ha fet el seu últim sopar abans de ser trobada dins el lavabo del local. Aquest és l'argument de sortida de l'activitat Enigma Tomasi, que forma part de la programació de la segona setmana del català. I la cantant Passión Vega arriba aquest diumenge al Teatre Auditori a Vilarassau amb Passión Almodóvar, un espectacle que ret homenatge a l'univers cinematogràfic de Pedro Almodóvar a través de les cançons més recordades de la seva filmografia. La cita, com deia, és aquest diumenge a les 7 de la tarda. Amb aquest muntatge, Passión Vega revisita alguns dels temes que han marcat el cinema d'Almodóvar i que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Volver, Piensa en mi o Curro Cucú, Paloma són algunes de les peces d'aquest recorregut musical. I en esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Rentería, a Guipúscoa, l'ascens a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres contra l'RK Navarrés. Dissabte a 8:15 s'enfronten al conjunt anfitrió l'Ereins a Vitec i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Arfanatejo Ciudad Jardín de Màlaga. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Un dimarts més posem la mirada al cel per entendre millor d'on venim i cap on anem. L'actualitat ens porta fins a l'Artemis 2, una missió que ha marcat el retorn dels humans a l'òrbita de la Lluna i que obre una nova etapa en l'exploració espacial. Però per entendre què significa realment aquest pas, avui volem fer un viatge en el temps i repassar algun dels moments clau i també més humans de la cursa espacial. Ho fem com sempre amb el nostre divulgador de referència, l'astrofísic Joan Anton Català, que ens ajudarà a connectar les grans fites amb les històries, les anècdotes i les lliçons que han marcat l'exploració espacial. Molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: La humanitat va encetar el mes d'abril amb gairebé tothom, podríem dir, amb els ulls posats al cel per veure com s'enlairava l'Artemis 2, una missió en què quatre astronautes van sobrevolar la Lluna i van tornar a la Terra, convertint-se en la primera tripulació a viatjar més enllà de l'òrbita terrestre baixa des de la missió de l'Apollo 11 al 1972. Quin impacte ha tingut aquesta missió en l'exploració espacial?
1: Ara ho deies, és el retorn finalment, no?, després del 1972, això va ser l'Apollo 17, el 1972, que és el cop que més lluny s'havia anat. Bueno, de fet, s'havia anat més lluny amb l'Apollo 13, però l'home no havia tornat a anar a prop de la Lluna, això, des de la prehistòria. 1972, i això és el primer cop que hi tornem. I d'alguna manera és un pas obligat, perquè el que ara ja ho veurem tot seguit, no serà un no parar, perquè veurem moltes missions a partir d'ara, molt seguides. Els Estats Units tenen la pretensió d'arribar un altre cop a la superfície de la Lluna a començaments de l'any 2028, ja veurem si són capaços de fer-ho, mentre la Xina està amb el seu programa, que com saps l'anomeno el programa Silenciós,
0: sí,
1: a diferència del nord-americà, perquè ells no fan rodes de premsa espectaculars, ni, saps, ni show, ni posada en escena, però van fent, i són molt fiables, i ells han dit que els seus astronautes arribaran a la superfície de la Lluna l'any 2030. De manera que això deix molt petit marge, molt poc marge, entre els Estats Units i la Xina, i aquí, fixa-t'hi, a diferència de la cursa espacial versió 1, on hi havia una competència per orgull i per domini militar, avui la competència és econòmica.
0: I això és el aquesta que... és la gran diferència, no?, entre la cursa espacial,
1: exacte,
0: de la Unió Soviètica amb els Estats Units, ara amb la Xina.
1: Aquí està. Ha canviat un rival, però ha canviat l'objectiu. L'objectiu avui és econòmic, és el domini econòmic dels recursos de l'espai. El que arribi abans assentarà una mica els estàndards industrials de coses com la mineria de l'espai, que això ho tenim aquí mateix, ja hi ha companyies que estan invertint en això, i altres tecnologies, i tindrà, diríem, un avantatge econòmic, tecnològic econòmic, sobre el rival.
0: Ara ho dèiem, feia molts anys que l'home no havia anat a la Lluna, ni havia anat tan lluny, no?, en l'espai. Si fem aquest viatge invers en el temps, hem de retrocedir possiblement fins a Sputnik 1. Què va suposar allò per la humanitat, pel món, per la història?
1: Clar, primer satèl·lit, això va ser l'octubre del 57, això va enganxar els nord-americans per sorpresa. No oblidem que, tot i que els nord-americans arribaran a la Lluna, els soviètics van ser els líders de l'exploració espacial durant molts, molts, molts anys, sobretot al començament. L'Sputnik 1, mira, era una boleta buida de metall que duia dins un transmissor que avorridament emetia un bip-bip-bip. Els soviètics se n'havien ocupat de que tot el món sapigués a quina freqüència havien de sintonitzar la ràdio de casa per captar aquest bip-bip-bip.
0: Ara t'ho imagines... Que avorrit, eh?
1: Bueno, ja, però ara t'ho imagines una família a l'Amèrica Profunda, un granger, Iowa, jo què sé, a la nit, escoltant el bip-bip-bip de l'Sputnik mentre sopaven, que era com un missatge de l'enemic dient: nosaltres ja som aquí amunt, vosaltres encara no. Això va fer posar molta pressió sobre els nord-americans, que, com dic, els havia agafat despremiguts. Els soviètics no van deixar descansar, i un mes després, quan envien Sputnik 2 en Laika, que això és un altre cop d'efecte tremendo que fan.
0: Com es vivien en aquell moment aquestes missions, que d'alguna manera eren com molt extremes i també molt envoltades de secretisme, no? També sí, per al context històric de la Guerra Freda.
1: Sí, tenien espies a banda i banda, però la veritat és que la pifeven bastant, eh? Els nord-americans, ja dic, a pesar dels espies que tenien, això els va agafar completament per sorpresa. Sabien, òbviament, que hi havia un projecte especial, que la Unió Soviètica estava preparant, però no sabien el dia, ni el moment, ni tan sols aproximat en què l'Sputnik 1 o que la gossa Laika anirien a l'espai. Tot era molt secret, lluitaven per aquest domini militar. La idea una mica és: el primer que es trobi en òrbita de la Terra podrà defensar-se i, en cas necessari, podrà atacar des de l'espai. I aquesta era era directament l'òptica. La ciència anava al darrere. La ciència deia: bueno, ja que enviem coses a l'espai, aprofitem, no?, i posem aparells científics. Estic fent una mica de... Estic exagerant una mica el missatge, ironitzant...
2: Simplificació,
1: ell, però bàsicament el que impulsava aquells moments era l'objectiu militar i, per tant, molt de secretisme.
2: Tenim la Laika, possiblement una de les gosses més famoses de la història recent de la humanitat, però després hi ha la primera persona en anar a l'espai, el primer home, en aquest cas en Yuri Gagarin. Com va ser aquell moment? I m'explicaves quan preparàvem aquest espai que hi havia haver moltes anècdotes que l'envolten.
1: És xulíssim. Tenia tantes. Mira, això va ser l'abril del 61. Havien entrenat un grup de pilots soviètics totalment en secret. Totalment en secret vol dir que ni les seves famílies ni les seves dones sabien que l'objectiu era anar a l'espai. Sabien, òbviament, que els estaven entrenant i, a més, a les famílies i amb ells els van confinar. Vivien en condicions humils, pràcticament extremes, sense calefacció, sense telèfon, a diferència dels astronautes nord-americans, que vivien, conduïen cotxes de luxe i sortien a la revista Life, i eren personalitats,
2: estrelles.
1: Aquí eren ocults, gent molt humil, molt humil, en condicions tremendes. Yuri Gagarin l'escolleixen com el primer, perquè primer busquen, els han seleccionat perquè tinguin poc pes i poca mida. Necessiten poc pes.
2: No? Poc espai per anar dins de les naus.
1: Després són pilots de combat, que són gent acostumats, doncs, a condicions dures des del punt de vista del pilotatge, tot i que no hauran de pilotar, tot és automàtic. De fet, no deixen que els pilots soviètics pilotin. Mira com és la cosa, que hi ha dins de la nau i posen un codi de tres xifres, un codi secret de tres xifres, que són les que l'astronauta ha d'introduir a l'ordinador de bord per si vol agafar control manual. Però per evitar que l'astronauta agafi aquest sobre en un moment de dir ai, ai, ai, que es posin aquí, es posen el sobre superallunyat, de manera que l'astronauta que va lligat al seient no pot arribar amb la mà en aquell sobre. Tot és automàtic, tot és automàtic. Escolleixen Yuri Gagarin, és un tio magnífic, molt extrovertit, molt maco, penso el millor que podien haver triat, sens dubte. El preparen, juntament amb Titov, que era el segon, i li posen el vestit espacial en el moment de l'enlairament i se n'adonen que el seu vestit especial no porta cap insígnia de la Unió Soviètica.
2: Ai, senyor, la propaganda.
1: No, però no és propaganda.
2: Ens falta.
1: Sí, sí, clar, però no és propaganda. Tenen por, perquè diuen que caurà en algun lloc de la Unió Soviètica. No sabem ben bé on, fixa't com eren les coses, no sabem ben bé on. Potser, si cau i hi ha camperols o hi ha gent, potser el confondran en un pilot espia nord-americà, perquè fa unes setmanes que han abatut un avió espia nord-americà, i potser el penjaran de la forca. Li hem de posar alguna insígnia, no? I agafen un enginyer que té bona lletra i li diuen, tu, que tens bona lletra, vine. I amb un pinzell i tinta vermella li posa CCCP al cas, que són les sigles URSS, i així és com Yuri Gagarin portarà l'insígnia de l'URSS.
2: Déu-n'hi-do aventurar-se a Yuri Gagarin. És una missió suïcida, gairebé.
1: Bueno, mira, si és suïcida, que la KGB, els agents secrets soviètics, volien posar-hi un explosiu a la nau per detonar-la si sortia d'òrbita perquè no caigués en mans enemigues, si allò acabava caient fora del territori de l'URSS. I uns dies abans, no sé si la nit fins i tot abans, hi ha una reunió on discuteixen això i els enginyers i el responsable màxim de tot el programa espacial soviètic s'hi neguen i finalment sembla que no ho posen. Clar, sabem el que...
2: No sabem
1: exactament si finalment portava l'explosiu, però sembla que no. La qüestió és que Yuri Gagarin fa una òrbita a la Terra, és la primera persona en anar en òrbita a la Terra, gaudeix molt, tot i que passa moments una mica extrems, però gaudeix molt del vol, i quan cau, es llencen paracaigudes, que era la manera com fer-ho. Els soviètics ho amagaran durant un munt d'anys perquè volen el rècord d'altitud i de tornada, però el rècord obliga que l'astronauta no deixi la nau. I deixi la nau perquè es llencen paracaigudes. Ells negaran i faran veure que ha caigut dins de la nau durant un munt d'anys, Total, ell cau en paracaigudes en un camp de conreu, i una camperola i la seva neta estan treballant i veuen un tio caient amb un vestit de color taronja. Clar, imagina't que s'espanten molt, perquè som a l'any 61.
2: No és allò que t'esperes quan estàs plantant patates o el que sigui.
1: Correcte,
2: eh?
1: I avui encara, no? Però és que això és l'any 61.
2: Sí.
1: I comencen a fugir, però ell els atura, o sigui, no, soc soviètic, soc compatriota, soc camarada, no? Suposo que els devia dir. I diu, però tu d'on vens? Dic, vinc d'una nau, aquí no veiem cap nau. Diu, no, he caigut del cel.
2: Mira.
1: I demana llet, bueno, li donen llet per beure, i ell demana un carruatge que el portin al poble més pròxim per trucar per telèfon al centre de comandament, dient, ja he arribat i sóc en aquest lloc. Tremendo.
2: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: I n'hi ha d'anècdotes de Yuri Gagarin en aquella època, moltíssimes.
2: Déu-n'hi-do les seves, però Déu-n'hi-do la d'aquestes dues camperoles, sí. Una anècdota de per vida.
1: Quina en surt.
2: Clar, l'exploració espacial, malauradament, també ha anat acompanyada d'algunes tragèdies. Tot era molt precari, eh? En el cas de la Laika, ara ens explicaves algunes anècdotes també de Yuri Gagarin, i en algunes ocasions s'ha pagat amb vides humanes, sense anar més lluny, la missió del 1967 amb l'Apolo 1, on es van perdre la vida de 3 astronautes. Què va passar? Com es feien les coses? Que crec que ara han canviat molt, no? Aquesta seguretat, aquesta mirada abans d'enviar una nau tripulada. Què va passar al 67? I no sé si va ser clau per canviar aquesta visió.
1: Sí, va ser clau. Mira, això va ser final de gener de l'any 1967, era l'Apolo 1, i era un dia d'entrenament, que això encara ho fa més dramàtic tot plegat. No era el dia del llançament. I, de fet, el coet era buit de combustible, no hi havia combustible, i ells, tres astronautes famosos, dos havien anat abans a l'espai amb els projectes Mercury i Gemini, i l'altre era un rookie, el primer cop que anava a l'espai, havien d'entrar a la càpsula i simplement tancar-se dins i comprovar les comunicacions. I torno a dir, no hi ve combustible, era un dia d'entrenament. I moriran cremats, bueno, primer asfixiats, totes les coses es cremen, dins de la càpsula, perquè la NASA ha comès un munt d'errors tremendos, imperdonables, sobre el disseny d'aquesta nau. De fet, intenten obrir la porta, ells s'estan cremant dins. Les enregistraments de veu són a internet. No recomano a ningú que tingui així... Vull dir que si algú els vol escoltar...
2: Són colpidors.
1: Molt colpidores, aquestes veus. Traieu-nos, ens estem cremant, traieu-nos. No poden treure'ls, no poden obrir la porta, han comès molts errors, de la manera com està dissenyada la nau, la porta. I això deix molt tocat. És Apolo 1, fixa't, és el començament del gran projecte nord-americà per anar a la Lluna. Així comencen. I això deix molt tocats a la NASA. Tan tocats com un dels responsables de la missió agafa els seus managers, els seus directius, i els reuneix uns dies després en una sala i els diu: ara us n'aneu al vostre despatx, al vostre lloc de treball, i us poseu un cartell ben visible que digui mai més. Mai més tornarem a comprometre la vida de persones, de la manera que ho hem fet. Uh-huh. Perquè han anat molt de pressa, tenen molta pressió, saps? Perquè els soviètics...
2: Allò que diuen, les presses mai són no, bones companyes.
1: Correcte. I aquí tenen molta pressió i han apretat molt a les empreses subcontractades. El jutge, que investiga això, quan fa que treguin peça a peça i els cossos, les restes dels cossos de la nau, troben fins i tot eines abandonades dins de la nau de les empreses subcontractades que havien anat tot de pressa per acabar, correcuita, apretades per la NASA, no? Això marcarà molt, perquè aquest no ho tornarem a fer, és el que jo crec que farà que arribin a la Lluna sense cap altre accident. I, de fet, els historiadors, quan han analitzat molt, diuen que aquest és el dia que la NASA va créixer. Aquest és el dia que la NASA es va fer madura. Uh-huh. Va dir: ostres... Ostres, no tot,
2: d'inflexió.
1: Sí, no tot és bonic, no tot, que ja ho sabien, però quins errors que hem comès no els tornem a cometre. Els americans s'aprendran. Fixa-t'hi la paradoxa, això és el 1967, gener. A l'abril del 1967 els soviètics tenen el primer mort, és Viktor Komarov, Soyuz 1. Apollo 1, Soyuz 1. Soyuz 1 porta només un tripulant, morirà a l'arribar a la Terra perquè la seva nau caurà i s'estavellarà contra terra. La diferència: mai hi haurà un acte de contrició per part dels soviètics. Així com els nord-americans diran: hem après la lliçó, dolorosíssima, no ho tornarem a fer, els soviètics no ho faran. La raó per la qual no ho faran és perquè la decisió ha estat política. Els polítics volen celebrar el dia 1 de maig, el Dia Internacional del Treball, i volen que la Soyuz 1 vagi a l'espai. Els enginyers soviètics diuen: no la tenim a punt, hi ha molts riscos, i els polítics diuen: doncs serà que sí, farem aquesta missió. És un fracàs, mora una persona, Viktor Komarov és un heroi de la Unió Soviètica, un tio molt estimat, morirà, i no hi haurà, per tant, un acte públic ni intern, tampoc, de dir: és veritat, ens hem equivocat.
2: No s'entoma el mea culpa.
1: Correcte, hem prioritzat objectius polítics respecte a objectius humans. No hi haurà aquesta... I això és un canvi, jo penso que és important. Això farà que els soviètics tornaran a patir un altre accident gravíssim, 3 persones mortes amb el Soyuz 11. Els nord-americans, afortunadament, aconseguiran tot el projecte espacial Apollo sense més accidents greus.
2: Ara deia Soyuz 11... Justament, l'Apolo 11 és la que arriba a la Lluna, amb aquella frase que crec que tenim gravat a l'imaginari col·lectiu, no, d'Armstrong: és un petit pas per l'home, però un gran salt per la humanitat. Però aquesta frase potser no l'havia de dir Armstrong, perquè no estava previst que fos el primer en baixar de la nau i posar el peu a terra. Què va passar?
1: Doncs mira, anaven, com sabem, Armstrong, Aldrin i Collins. Collins es quedarà en òrbita, això ja estava decidit. De fet, els periodistes haguessin pagat or perquè fos Collins l'home a la Lluna, perquè era l'únic extrovertit de la missió, un tio molt comunicador, molt simpàtic. Les rodes de premsa amb Aldrin i Armstrong eren avorridíssimes, avorridíssimes, eren persones molt, molt grises des del punt de vista comunicatiu.
2: Sí.
1: Però el comandant era Armstrong, i com sabem, el comandant sempre és el darrer a abandonar la nau, de manera que el primer que havia sortit era Aldrin. Tothom ho esperava així, Aldrin també. I uns mesos abans la NASA comunica que no, que serà Armstrong el primer. Això crea sorpresa, crea... s'emprenya molt Aldrin,
2: clar,
1: no ho accepta que... inicialment, mourà fils amb el seu pare, que és un exmilitar de rang, mourà, intentarà moure fils perquè la NASA canviï d'opinió, cosa que no faran, i la raó que dona la NASA és una raó estúpida, perquè diuen que tal com van els dos posats dins del mòdul lunar, que recordem que van drets, no hi ha seients perquè volen evitar pes, van drets, tal com s'obre la porta, doncs el que millor està encarat per sortir és Armstrong, una bestiesa, perquè podien haver-ho canviat.
2: Excuses barates,
1: excuses
2: no? Que
1: barates,
2: diuen.
1: Sí. La raó real, que mai s'admetrà d'aquesta manera, és que hi ha hagut una comissió que ha discutit quina és la personalitat que representarà la humanitat en un moment tan clau com aquest, i troben que la persona d'Armstrong, que és un tio humil, havia perdut una filla feia uns anys, era un tio molt d'equip, molt humil, molt d'equip, molt treballador, molt formigueta, doncs representava millor que Aldrin, un tio superpreparat, però una mica més trepa, una mica més ambiciós, no? I van decidir que la persona d'Armstrong els quadrava més, i així és com Armstrong serà el primer, quan en realitat havia de ser Aldrin.
2: Sort que hi va anar l'Aldrin, per això, no?
1: Sort que hi va anar amb el seu bolígraf, perquè també hi ha moltes anècdotes molt boniques, molt boniques, però una és que quan ja havien aterrat a la Lluna i es van posar els vestits especials dins del mòdul lunar, que són molt voluminosos, aquests vestits especials, sense adonar-se en un dels dos, no se sap qui, el moure's va trencar una palanca del quadre de comandament del mòdul lunar, no se'n van adonar, van sortir a caminar, i quan van tornar a entrar, amb sorpresa i pànic, bueno, no sé si pànic, però no sé, van veure...
2: Un ensurt, com a mínim.
1: Un ensurt allà a terra, doncs una palanca trencada. Van veure quina palanca havien trencat i ni més ni menys havien trencat la palanca per engegar el motor de sortida, el motor d'enlairament. Ho comuniquen a Houston, i Houston tenim un problema. I llavors a Houston els diu, esteu molt cansats, heu caminat per la Lluna, dormiu, i ja no us preocupeu que ja mirarem com solucionem això. Clar, qui dorm, no?, en una circumstància com aquesta.
2: Estàs acollonit per l'anglès.
1: Totalment.
2: Eh?
1: I Aldrin, doctor en enginyeria, boníssim, tio boníssim, preparadíssim, duia sempre un bolígraf que encara el porta ara, el mateix bolígraf, encara de tant en tant, perquè recordem que és viu, fins i on jo sé, Aldrin és encara viu i ensenya sempre el seu bolígraf, va dir, ja sé com ho faré, encaixaré el meu bolígraf aquí, on anava la palanca, i fent força amb el boli, engegaré el motor d'enlairament. Així és com el mòdul Lunar Eagle de l'Apollo 11 es va tornar enlaire de la Lluna.
2: Com per no guardar-lo, aquest bolígraf, que
1: imagina't.
2: Possiblement els hi va salvar la vida o els va treure de...
1: Absolutament. Però fixa't que estem parlant de high-tech, estem parlant de... No hi ha res més tecnològicament punter en aquell moment,
2: sí,
1: no?, que anar a la Lluna, i mira tu en un bolígraf,
2: Això et pot salvar la vida. En altres converses que hem tingut, ens dius que potser, des del teu punt de vista, la missió més espectacular o com a més ha marcat no és la que és d'Apollo 11, que tenim tots gravats a la retina, sinó potser l'Apollo 13.
1: Sí, per mi és la missió més èpica, sens dubte, de l'espai. Recordem que és una missió, és l'abril de l'any 70, s'ha anat a la Lluna en l'Apollo 11 i 12, de manera que és toca-la un altre cop, Sam. Saps? És rutina. La gent pensa que anar a la Lluna
2: ja
1: és rutina.
2: Fet.
1: Sí, i tornen a anar. Els mitjans de comunicació no tenen cap interès en aquesta missió. Es convertirà això en la missió més espectacular que mai s'ha fet, perquè tenen una explosió a 300.000 quilòmetres de distància de la Terra i es queden a pena sense energia ni oxigen. Clar, la NASA ha de, diríem, improvisar una missió de zero en qüestió de minuts. De minuts. Pensa que ho tenen tot assajat anys. Ho tenen tot documentat. Allà no es pot tocar res. I els hi cau la missió. De sobte, els hi cau la missió. I han de posar-se tots a dissenyar-ne una de nova de zero. I també els astronautes, no només la gent de Houston. I és un cas espectacular. Mira, hi ha un moment en què el president, crec que és Nixon en aquell moment, es prepara el discurs a la nació per dir que acaben de perdre tres homes a l'espai. I la NASA diu, espera't, senyor president, espera't,
2: que tingues esperança,
1: retornarem,
2: no?,
1: aquestes persones en vida. El més fàcil és que haguessin mort. I prenen un munt de decisions desesperades i totes funcionen. Clar, tu quan analitzes, per exemple, apagueu, no teniu energia, apagueu tots els ordinadors. No ho han fet mai. I si no s'engeguen després? Perquè els necessiten pel retorn, per la reentrada a l'atmosfera. Mai s'han apagat els ordinadors en òrbita en aquell moment. I si no sobreviuen al fred, i el fred de l'espai els va, perquè es quedaran sense calefacció també dins. I si després no s'engeguen? Ja, però és que no teniu energia. Heu de fer això. I clar, i ho fan. I així, i així, i així. I moltes decisions que són extremes, extremes. Totes funcionen. I un ara diu, van tenir molta sort. No. Una cosa és la sort i l'altra és la bona fortuna. La bona fortuna, la sort és un atzar. La bona fortuna és aquella que tu treballes. És aquella que tu ets el millor. Eren els millors astronautes, eren els millors enginyers, eren els millors científics, eren els millors dels millors. I clar, i ara els arriba un Covid, els hi cau tot i són capaços de reaccionar, perquè són els millors. Aquesta és la diferència. Clar que hi va haver un punt de sort, evidentment, però no és sort. Això és una fortuna
2: feina,
1: que
2: és, clar, que
1: és una fortuna
2: treballat.
1: Que guanya i estàs allà en el moment en què això passa.
2: I seguim, perquè hi ha la Challenger, hi ha Columbia...
1: Lamentablement.
2: I tot això ens porta fins ara.
1: Ai, molts errors també. Mira, la NASA no havia tornat a cometre i en farà l'any 1986 amb el Challenger i el 2003 amb el Columbia. Novament, errors on prioritzen objectius, en aquest cas de marca, sobre persones. I moriran 14 persones, 7 en el Challenger, 7 en el Columbia, amb errades tremendes que posen els pèls de punta quan llegeixes el detall. No? Mira, només un apunt. Amb el Challenger hi ha un enginyer d'una empresa subcontractada, que és la que ha fabricat els coets laterals, que són els que provocaran l'accident, que té una sospita profunda que quan llencen a baixes temperatures aquests coets que ells han fabricat no acaben de comportar-se bé. El matí següent llançaran a Florida el Challenger amb temperatures com mai s'havia llançat per Florida, molt baixes. Durant la nit fins i tot s'ha posat gel en l'estructura del coet. I el dia abans aquest enginyer recomana no llançar, ajornar el llançament. Hi ha una conferència a una telco, de fet és per telèfon, en una videoconferència entre la NASA i aquesta empresa subcontractada. I per què no hem de llançar, diu la NASA, i aquest enginyer, home, perquè tinc aquestes sospites. Tu tens alguna prova? No, no tinc proves, però hi ha dades que em fan sospitar. I la NASA amenaça a l'empresa subcontractada amb penalitzacions si no llencen, i els hi donen 15 minuts perquè decideixin què faran. En aquell moment els directius d'aquesta empresa subcontractada agafen el seu enginyer i li diuen, però a veure, tio, tu tens proves? No, no en tinc, doncs llançarem. I el desautoritzen. Aquella nit, l'enginyer, quan arriba a casa, arriba en una mala cara tremenda, la seva dona li diu, què et passa? Diu, demà matarem 7 persones. Aquest és el cas del Challenger. És, mira, pell de gallina, i mira, ho he explicat i ho treballo amb directius. Això és un dels casos que més treballo amb directius, perquè hi ha molts detalls dins aquest cas. Ara he resumit un detall, no? Però n'hi ha molts.
2: Aquell cartell del 1967 l'havien tret.
1: Sí, l'havien tret. I com de vegades, i això ens passa a tots, no? Prioritzem coses, anem fent voltes com un hàmster, no? I anem endavant perseguint una pastanaga, i no ens adonem de vegades quins són realment els riscos que tenim i què és el que realment és valuós, no? I en aquest cas, claríssimament, les persones eren la cosa més valuosa.
2: Creus que estem en un altre punt ara ja amb l'Artemis 2, que aquests errors a priori no s'haurien de tornar a cometre?
1: Sí, jo penso que sí. Això és el que també ens veiem, és la demostració de que anem lents. És a dir, molta gent critica que anem molt lents, però clar, anem molt lents perquè avui no volem jugar d'aquesta manera. És a dir, no volem assumir aquests riscos ni tenim cap necessitat de fer-ho. Estem provant naus que són molt més resilients, molt més segures. Això no vol dir que no hi pugui haver accidents. Recordem, l'espai és esport de risc.
2: No,
1: i estem parlant de l'espai. És que és un lloc agressiu. L'evolució dels humans no ens ha fet per anar a l'espai. És que hem de... Mira, l'estada a l'espai, els astronautes que tenim a l'Estació Espacial Internacional, que els canviem cada 6 mesos, tenen pèrdua de massa òssea i muscular important. Quan anem a Mart, que la missió serà de més d'un any i mig, 2 anys, entre anar, estar allà i tornar, no podem encara anar-hi, però no només per tecnologia, sinó perquè hem de protegir la vida dels astronautes i segurament haurem de desenvolupar fàrmacs per lluitar contra aquesta pèrdua de massa òssea i muscular que provoca l'estada de sense pes que hi ha a l'espai. Som a les beceroles. Hem d'admetre que som els tanoques de l'univers respecte a l'exploració de l'espai. Estem començant a sortir de la Terra. Per tant, poden haver accidents? Poden haver. I aquesta gent són molt valents. I es juguen la vida, cal dir-ho així. Però avui no anem de la manera que anàvem als anys 60 i 70, que tot valia, clar, tot valia i era córrer, córrer, córrer. No ho estem fent així.
2: Doncs estarem atents perquè ben aviat podrem sumar més capítols a l'exploració espacial. Esperem que siguin d'aquests positius, mm-hmm, i no amb accidents. Moltes gràcies per aquest repàs. Que vagi molt bé, Anton. Moltes gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Un divendres més, al Faves Contades, posem el focus en la llengua catalana. Com sempre ho fem a l'anell al dit, en aquesta ocasió de la mà de dos alumnes del nivell intermedi 2 del Servei Local de Català de Sant Cugat. Segur que coneixereu les seves veus.

0: Hola, bon dia a tothom. Venim del Servei Local de Català de Sant Cugat i us presentarem aquesta edició de la Neil al dit. Avui tornem a ser el Carlos i la Lauri, que som alumnes del nivell intermedi 2 de català.
1: En aquesta petita sessió parlarem en i del català d'una altra manera, amb la finalitat d'oferir-vos curiositats, música i literatura per gaudir i enamorar-vos del català.
0: Per començar aquest podcast, parlarem sobre curiositats de la llengua.
1: També us presentarem un artista cambrèric de la nostra secció musical. És un músic contemporani molt caracteritzat pel seu so honest i directe.
0: Seguidament, us posarem a prova amb unes preguntes sobre els pronoms febles, a veure quantes podeu encertar.
1: A continuació, parlarem de literatura i d'un dels escriptors més dins del gènere negre i així coneixent la història de bogeria i misteri.
0: I per últim, parlarem d'aquestes errades que cometem quan parlem en català i que són molt més freqüents del que ens pensem.

0: Sabies que...
1: Avui us parlarem d'un tema que tothom segurament coneix, però hi ha curiositats que duen certa novetat. El pa amb tomaca, també anomenat pa amb tomaca o pa amb tomatiga, segons la zona on es parli. Com tothom sabeu, és un dels plats més emblemàtics de la cuina catalana i encara que és molt senzill, alhora és molt representatiu de la cultura gastronòmica de Catalunya.
2: Així és, i explicaré l'origen del pa amb tomàquet com una curiositat. Al principi, a Europa, el tomàquet no es menjava gaire, ja que molta gent pensava que podia ser tòxic, perquè pertany a la mateixa família que algunes plantes verinoses, amb la qual cosa es feia servir més com una planta ornamental als jardins que no pas com un aliment. Però al segle XIX va aparèixer el pa amb tomàquet a Catalunya, quan els pagesos catalans el van a començar a utilitzar per estovar el pa sec. Et suavitzaven fregant-li tomàquet i ja hi afegien oli d'oliva. Així convertien el pa dur en un aliment saborós i nutritiu. El primer text escrit que fa referència al pa amb tomàquet data de l'any 1884, en un llibre de cuina catalana.
1: Que curiós, un aliment tan simple i tan bo i alhora amb tanta història, i ara que us esmentés, encara que no ho sembli. El pa amb tomaca és un aliment força equilibrat dins de la dieta mediterrània. Aporta carbohidrats en el pa, greixos saludables en l'oli d'oliva i fibra en el tomaca. I a més, aporta antioxidants, reduïs el risc cardiovascular i dona una energia equilibrada, tot millorant la salut digestiva.
2: Doncs ja sabeu, mai dieu no quan s'ofereixin pa amb tomàquet, i més si ve acompanyat d'un bon pernil i d'unes bones anchoves. És un aliment senzill de preparar que es pot servir en tots els àpats del dia i es pot acompanyar de moltes varietats d'embotits, formatges, truites, i és considerat un símbol de l'identitat catalana. Se us ha fet la boca aigua, estimats oients? Doncs apa, a menjar tots un pa amb tomàquet.

0: Bé, parlant de música, l'altre dia vaig anar a un casament i saps que van triar una cançó preciosa que parla del compromís en la parella? Es diu Et prometo, del cantautor Ivan Herzog, que va néixer a Cambrils, al Baix Camp.
1: M'agrada molt aquesta canció. És tendra, dolça i profunda. Parla del respecte, del compromís, com volar sobre els pors, els obstacles i així mateix donar la cadascú l'espai necessari i sobretot gaudir tots de les coses senzilles de la vida.
0: I al sentir la cançó, us heu adonat que parla d'una data important de Catalunya, Sant Jordi.

0: Posa't a prova.
1: Avui ens tornarem a posar a prova, per aquest cop, amb els pronombres febles.
2: De bo? I en què consisteix?
1: Molt fàcil. Jo dono tres opcions. A, B, C. Totes s'assemblen, però compte. Dues són incorrectes i només una és la vàlida.
2: Sense por, som-hi en la primera ronda.
1: Entrem en terreny, patanós. Els pronombres febles són el malson de qualsevol estudiant. Som-hi a la primera pregunta. Imagineu que algú s'oblida el paraigües. Per dir-li...
3: Opció A.
1: Importa-te'l.
3: Opció B.
1: Porta-te'l.
3: Opció C.
1: Porta'l. Punt per als qui li hagin acertat. La resposta correcta és la A. Emporta-te'l.
2: Sempre necessitem els guions per separar els verbs dels pronombres i l'apòstrof perquè la E del pronom el desapareix en la contacte amb la vocal.
1: Passarem a la segona pregunta. Aquesta és tan fàcil com l'anterior. Si agafem l'abric del fil, què li direm?
3: Opció A.
1: Posa-te-lo.
3: Opció B.
1: Posa-te'l.
3: Opció C.
1: Posa-tu-te'l.
2: Doncs la resposta correcta és la B. Posa-te'l.
1: I fins aquí, el posa't a prova.
0: L'hora del lector.

Avui us volem recomanar un llibre que es titula Ara direu que estic boig. L'autor d'aquesta obra es diu Andreu Martín, escriptor nascut a Barcelona l'any 1949, que és considerat un dels autors més importants de la novel·la negra i de misteri a Catalunya. Ha escrit moltes novel·les, tant per adults com per a joves, i també ha treballat com a guionista de còmic, cinema i televisió. Les seves històries acostumen a tenir molt de ritme i sovint parlen de temes com la violència, la societat i els límits entre el bé i el mal. El llibre, Ara direu que estic boig, és una novel·la relativament curta, però molt intensa. Des del principi, el narrador parla directament amb el lector i comença dient aquesta frase: Ara direu que estic boig. Això ja ens fa pensar que potser la història que explicarà és estranya o difícil de creure. Una de les coses més interessants del llibre

0: es que no siempre sabemos si el que explica el protagonista es real o no. A mesura que avanza la historia, el lector va a descubrir anécdotas sobre él y sobre el que le ha pasado, pero siempre queda aquest dubte. Això fa que la lectura sigui molt intrigant, perquè constantment t'estàs preguntant què és veritat i què no. També és rellevant la manera que d'escriure de l'autor. Andreu Martín utilitza un llenguatge bastant directe i àgil, i això fa que la història es llegeixi molt ràpid. No hi ha descripcions massa llargues, però tot i així aconsegueix crear una atmosfera inquietant que t'enganxa fins al final. A més, el llibre també fa pensar sobre com jutgem les persones. Moltes vegades diem que algú és boig simplement perquè no entenem el que fa o el que pensa. Aquesta novel·la juga precisament amb aquesta idea i ens fa dubtar de les nostres pròpies conclusions. Llegiu-la, us ho passareu molt bé.
1: No t'equivoquis.

0: Mira, l'altre dia estava parlant amb uns amics i vaig dir que estava agobiat pels exàmens, però després em va dir que això no era correcte en català.
1: Sí, és un error bastant habitual. El verb agobiar és el castellà. En català no es fa servir.
0: Ah, no? I llavors, com s'ha de dir?
1: En català podem dir estar angoixat, estar aclaparat o estar atabalat, segons el context.
0: O sigui que, si tinc...
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. S'espera unes properes hores de matí i migdia complicades i intenses a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins a les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat, especialment a l'AP7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, a aquesta hora ja es donen les primeres retencions en alguns punts d'aquesta autopista, concretament les més importants entre Granollers i Mollet del Vallès en sentit Girona i entre Gelida i Martorell en sentit Tarragona. En aquests punts hi ha més de 5 quilòmetres de retencions. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí fins a les 3 d'aquesta tarda. De fet, ja ahir la tarda la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en dos sentits de la marxa i en diversos trams. I parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu. La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, Tarragona acull avui la tercera fira de la psicologia. La cita té lloc a la plaça Corsini i vol donar a conèixer la feina que desenvolupen els professionals en els diferents àmbits d'intervenció. També es vol demostrar que la psicologia contribueix a entendre i millorar aspectes de vida. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: La fira compta amb tres espais temàtics diferents. El principal, una macrocarpa amb activitats interactives que inclou realitat virtual per experimentar fòbies, il·lusions òptiques i tallers per millorar l'atenció i la concentració. D'altra banda, hi ha qüestionaris de benestar emocional i projeccions divulgatives. El secretari del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya a Tarragona, Luis Heredia, posa en valor precisament la importància de la psicologia.
5: Perquè va sobre com pensem, com ens comportem, com donem significat al que ens passa. O sigui, és una cosa tan fonamental, tan bàsica. O sigui, si no ens ensenyen, per dir-ho així, a conèixer-nos i a com relacionar-nos amb nosaltres i entendre com funcionem, que és el més bàsic, doncs clar, això després a la llarga pot generar molts problemes.
4: S'ha habilitat un espai per a entitats de salut mental del territori.
2: Notícies en xarxa.
6: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
2: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
7: Joder, que tropa!
2: L'hora dels joves.

0: Molt bon dia, molt bona hora. Plaça Octavià, benvinguts. Un dia més a Sant Cugat. Estem a Sant Cugat, no?
1: De moment seguim
0: a Sant Cugat. No ens hem transportat a cap multivers.
2: Ja ens agradaria.
0: Ja ens agradaria fer teletransportació. Les mates no ho permeten, de fet. Que és una cosa de les que parlarem avui. El nostre especial del Gym Camaz. Ens presentem, som l'Hora dels Joves. Som un equip de joves de Cugat Mèdia que, bàsicament, diem parides en antena. No ens dediquem
3: quatre anys diem parides per antena.
0: Ens presentem. Som el Martí,
4: yay.
0: El Pedro,
5: aquí estem.
0: Jo el Joan i aquí a la meva dreta el Genís.
3: Servidor, el Genís.
0: Avui parlarem de moltíssimes coses, avui parlarem de mates, sobretot. Després tindrem un concurs, connectarem amb la plaça, tindrem persones parlant aquí, tindrem exactament la Laura Morera, que estarà aquí parlant de Estimem les mates. Després intentaré fer una prova del programa Estiu.
5: A veure què tal surt, eh?
0: A veure què tal.
2: Quan fa que no toqueu mates vosaltres?
0: No, jo cada dia. Jo cada dia l'únic.
3: Jo fa com 5 anys que no toco mates.
2: 5 anys, eh? Jo crec que també una cosa així.
0: Després tindrem les històries absurdes clàssiques del nostre amic Pedro.
5: Versió mates, eh?
0: Versió mates.
5: Temàtica mates, sí.
0: Després les merdes matemàtiques del Genís. Avui espero que siguin matemàtiques.
3: Seran matemàtiques.
2: Espectacle.
0: I després tornarem a connectar amb la plaça. Ara mateix són les 11:05 clavades. Falten 3...
2: 2, 1, ara.
0: Ara mateix són les 11:05 i passem amb les notícies matemàtiques quan el nostre tècnic ens ho pugui donar.

0: Bueno, comencem les notícies matemàtiques.
1: Jo tinc una notícia.
0: Què?
2: Quina?
1: El Joan és matemàtic.
0: No,
2: és enginyer, concretament.
0: No, no. És enginyer. És superior
3: que els matemàtics.
0: Enginyer. Soc millor que els matemàtics.
3: És un matemàtic prime, saps?
0: Espectacle. Us puc dir que les mates són molt interessants i he fet una miqueta de recerca matemàtica per poder, bàsicament, doncs...
3: Il·lustrar.
0: Per poder il·lustrar el que està passant, perquè tot el món és mates.
1: Il·lustra'ns.
0: Quan fas una enginyeria, et dones compte de que les mates ho són.
2: Estan a tot arreu, les mates.
0: És que no pots fugir.
3: A tot arreu. És una gran proesa que estigui a tot arreu, perquè...
0: No pots fugir.
1: T'he de dir...
3: Exacte, no pots fugir.
1: Jo,
3: no pots,
1: que vaig fer l'escènic...
3: Va,
1: un moment. Vas fer l'escènic, sé que a la música hi ha mates.
3: A tot arreu hi ha mates.
1: La proporció àurea, xaval.
3: A tot arreu.
0: De fet, parlarem de música i parlem d'aquest programa. De fet, tiraré el titular ara, perquè crec que és
3: un titular.
0: Per enllaçar.
1: Ojo, primera bomba, eh?
0: No és un titular, però ara mateix en aquest programa estem fent mates.
1: Vamos!
2: Sí.
0: De fet, el nostre tècnic, l'Oriol, ara mateix està fent mates.
1: Grande,
0: per què? Perquè tot aquest tema de la taula de so i tot el sistema tècnic que tenim aquí funciona, doncs, quasi purament amb matemàtiques i electrònica que aplica matemàtiques.
1: L'Oriol s'acaba d'entrar ara mateix que està fent mates.
2: Notícia del dia.
3: L'Oriol va estudiar tècnic per no fer mates i està fent mates.
0: És el cas d'un home que es deia Joseph Fourier, vale? Un matemàtic francès.
1: Tornava a dir?
0: Joseph Fourier. No sé francès.
3: Es nota que sap mates i no francès, exacte.
0: Però bàsicament és una de les idees més importants del món digital, que és la transformada Fourier i les sèries de Fourier. Val? És, diguem, un dels pics més alts de totes les matemàtiques de l'enginyeria, que és Fourier, val? Que és bàsicament tractament de senyals. És un home que va dir, jo puc agafar qualsevol funció, va fer una hipòtesi, puc agafar qualsevol funció, qualsevol senyal, i el puc descomposar en freqüències simples. És a dir, jo puc descomposar-lo en funcions d'ones molt més simples, que després puc treballar amb elles.
1: Sí o què?
2: Val? No he entès absolutament res.
3: Es va fumar
1: Pedro,
3: algú i va dir...
1: Pedro, tu creus que jo he pres alguna cosa?
0: És el cas, és el cas on a vegades fan dibuixos, vale? Però fan dibuixos amb cercles que giren.
3: Ho has d'explicar perquè ho entengui una persona artística i una persona urbanística. Estem iguals,
1: i de l'escènic, perdona.
0: És molt complicat. Mira, és
2: el cas que... Jo, que sóc del científic, ho he pillat.
0: És el cas que tu tens un pla, vale? I en aquest pla tu pots dibuixar un cercle que gira amb una velocitat constant.
2: Vale. Val?
0: I després, on gira en aquest cercle, diguem, el punt de gir, diguem, que dona tot l'arc, poses un altre cercle amb una altra freqüència. I així, i així
1: Joan,
0: successivament.
1: Tu saps el que és... que cada vegada que diuen tinc que moren 5 filòsofs...
0: Sí, és veritat. Ai,
1: filòlegs...
0: Perdó.
1: No.
3: Filòlegs.
1: No ho has dit.
0: Ah, no ho he dit.
1: Però dic que si això ho estàs explicant malament, ara està morint 5 matemàtics.
0: Imagina't, sí.
3: Passem
0: sí.
3: a la següent notícia.
0: M'he carregat el meu col·lega. Tinc dos col·legues que fan mates a UAB.
1: T'has carregat el teu futur.
0: Me'ls he carregat. Bueno, com no, en unes notícies matemàtiques s'havia de parlar del número pi.
2: Què és allò?
0: El número pi.
1: Era un 3, no?
2: Tothom el conec.
0: Era un
3: 3,14, no? 3,14 algo.
2: De fet, no sé si heu vist al Cosmocaixa, que hi ha un cartell que fica fem un picnic. Vull ficar pi.
1: Sí. Mare meva, quin...
3: Alta comèdia.
0: Les bromes de friquis de matemàtics. Doncs res, bàsicament, pi és un número irracional, que per qui no sàpiga que és un número irracional, és un número que no té decimals finits, és a dir, pot
1: extendre's
0: tots els que vulguis, fins que se sàpiga, exacte. Perquè...
2: Bueno, el Genís i el Martí segur quin número és, no?
1: Sí, sí, és el 3,1416,18 o algo així.
0: No, 3,1415,92.
1: Ai,
0: i bueno. Continua, perquè ara mateix tenim sobre uns 300... bilions.
3: Coma, etc.
0: 300 bilions de decimals descoberts.
1: Però,
0: de pi.
1: Aquí la pregunta és com es descobreixen els decimals?
0: Bàsicament...
1: Perquè jo puc anar...
0: A veure, anem a explicar d'on surt el número.
1: Un momentet, 3 segons, però jo puc anar un dia al d'això, i dir vull descobrir un número del pi i dic és el 9, el següent.
0: Home, això segur que... Segur, tu... Jo crec que qualsevol seqüència de números que et puguis imaginar la pots trobar dins dels decimals de pi.
1: Sí, segurament. Jo crec que sí. Pots trobar la meva data de naixement.
0: Sí, 100%.
1: Totalment.
0: També, jo he trobat la meva data de naixement.
1: Sí o què?
0: Sí.
3: Saps què també podeu fer? Podeu participar al concurs de Cugat Media, que
0: també?
3: Hi ha aquí la plaça Octavià, on és a base d'una estimació de quantitats d'objectes que hi ha dintre d'uns pots. Podeu participar a un concurs d'unes dues entrades al Petits Camaleons. Els premis es diran a les 11:27 i a les 12:57. O sigui que estigueu ben atents per saber si us ha tocat.
1: Veus, això també és mates.
2: Home,
1: s'acaba tot al set.
2: Es pot aprofitar, eh? Es pot aprofitar perquè els Petits Camaleons aquest any ve fort.
1: Hombre,
3: Oh. Bueno, Joan, última notícia, què ens portes?
0: Bueno, bàsicament, perquè us quedi una idea, les mates estan a tot arreu. Tot es pot descriure matemàticament. De fet, hi ha vegades on les mates estan al servei de la física, estan al servei de la criptografia, per exemple, tots els algoritmes de criptografia estan fets amb tot és matemàtica.
3: No te'n pots escapar de les mates.
0: No pots escapar-te. Les càmeres de fotos, els dissenys industrials, tot
3: és matemàtica. Fins i tot quan camines, fas mates.
0: Exacte. Perquè sí, okay. Al final, la física pots escriure en matemàtiques. Exacte. Llavors, la solució és estimeu les mates, si us plau. Els de l'artístic, estimeu les mates. Els enginyers les heu d'estimar per collons, però si no, no teniu escapatòria.
1: Sí, no.
0: Però en general, jo us diria que les mates són molt boniques i estudiar-les, doncs, creguis o no...
1: Jo no he fet servir el teu consell.
0: Doncs res, això cadascú ja que faci el que vulgui, però jo us estimo molt i de veritat Innovamat fa un esforç molt gran perquè aquestes mates es puguin entendre de la millor manera possible.
3: I per fer que la gent estimi les mates.
0: Exacte, estimar les mates és molt complicat. Jo...
3: Saps que estimem també aquest programa?
0: Aquest.
3: El concurs del Martí.
0: Sí,
1: okay.
3: Que és la següent secció que tenim. O sigui, que Uri, quan puguis...
1: Quan vulguis i quan vostè decideixi...
3: Concurs del Martí. L'or dels joves, el Gin Camat.
1: Em pensava que havia parlat el Genís i no.
3: No. Què ens portes avui?
1: Jo, a veure, us he de dir, lògicament,
0: ara sí.
1: En un concurs, amb mates, doncs hi haurà un problema matemàtic.
2: M'estic posant nerviós, eh?
3: No, és que ja comença a anar malament la cosa.
0: Anem a pensar.
1: Jo us faré un problema matemàtic, us donaré tres opcions.
0: Es pot escriure?
3: No. Sabeu per què el llibre de matemàtiques està trist?
1: Sí, perquè té molts problemes.
2: Sí,
1: escolta'm una cosa, us diré tres opcions, hi ha una correcta, vale? És ràpid.
3: És ràpid, és veloç.
1: Es diu el cargol i el pou, vale? Crec que ja us el sabeu, però m'és igual. Sí, sí. Un cargol vol sortir d'un pou de 10 metres de profunditat, vale?
3: 10 metres de profunditat.
1: Durant el dia puja 3. No, notes no, eh? Notes sense notes, eh?
0: Sense notes.
3: Dos pot. Vale.
2: Càlcul mental.
1: Un cargol vol sortir d'un pou de 10 metres de profunditat. Durant el dia puja 3 metres, però de nit en baixadors mentre dorm perquè plou. Vale? Tots els dies plou.
2: M'he perdut. Vale.
1: Quants dies trigarà a sortir del pou? 10, 8 o 7?
3: El Joan ja ho sap.
1: Johan?
0: 10.
2: Pots repetir, sisplau?
3: Vaja triple que s'acaba de fer el Johan.
1: Això és incorrecte.
0: Què dius?
3: Jo tinc.
0: No.
3: És 7.
1: Incorrecte. Pedro, qui serà?
2: Jo, la que falta.
1: No, quina és?
2: 5, era?
1: No, era...
0: No, mentida,
1: 10,
0: mentida.
2: 8
1: o
2: 7? Ah, 8.
1: És 8, és correcte.
3: Vamos. Un aplaudiment.
1: Per què? Perquè cada dia guanya un metre. Llavors, al final del 7è dia està a 100 metres i el 8è puja 3 i llavors ja arriba als 10.
3: Què fos que de la persona que sap més de mateix d'aquí... que seria el
1: ha
3: Joan,
1: perdut.
2: Ha fallat.
3: Ha sigut el que primer ha fallat.
0: Jo he comptat directament que avançava un metre per dia. Però...
1: Vale. Començo. El preu del llibre i el punt del llibre, vale? Un llibre i un punt de llibre costen en total 11 euros.
0: Vale.
1: El llibre costa 10 euros més que el punt de llibre. Quant costa el punt de llibre?
2: Ja ho tinc. Hi ha opcions?
1: Jo crec que aquesta és fàcil.
2: Vale, un euro, ja està.
1: És correcte.
3: Molt bé.
2: Dos punts.
1: Sí, ni dos punts ni res.
2: Sí, dos punts.
1: Vale. Ara, atenció, eh? El pare de la Marta té 40 anys.
3: 40.
1: L'edat de la Marta és la meitat de la del seu germà petit, que té 4 anys menys que la meitat de l'edat del pare.
0: Calcula la massa del sol.
1: Quants anys té la Marta?
3: 8.
1: És correcte,
2: veia
1: sí, senyor.
2: Veia triple.
3: Home, no. Sí, les mates.
2: Ara diràs
3: mates.
2: Que ho has pensat.
3: Ho he pensat.
0: Has tirat el triple d'aquí a la lluna.
3: Sí, home, no.
0: D'aquí a la carpa
2: a més,
0: aquella.
3: La meitat de 40 és 20, menys 4 és 16, la meitat de 16 és...
1: I és mentida. Ui. Perquè són 6 anys. Però bueno.
3: Però no són 6 anys.
1: La meitat dels pares són 20, el germà té 20 menys 4, per tant són 16, i llavors la meitat són 8.
3: He dit 8 anys?
1: És correcte.
3: Home, una vegada que un paio de l'humanístic diu una cosa
1: vale.
3: Bé.
0: Estem en el primer quart del programa.
1: Sí.
0: Hem de donar un aplaudiment perquè estem en el primer quart del programa.
1: Hem sobreviscut.
2: No ens han tancat, de moment.
1: Hem sobreviscut. Vale, seguim.
0: Són un quart de 12 aquí a Plaça Octavià, edició de l'Hora dels Joves del Gin Camat.
1: Seguim. Dos gats i un gos pesen en total 15 quilos. Si sabem que un gos pesa el mateix que tres gats, quan pesa un gat? Pedro?
0: Jo ara si t'ho escriu.
2: 6 quilos.
1: No.
3: Pots fer-ho repetir?
1: Efectivament, mira. Dos gats i un gos pesen en total 15 quilos.
3: Vale.
1: Si sabem que un gos pesa el mateix que tres gats, quan pesa un gat?
2: Ja està.
1: Pedro?
2: Dos gats i un gos pesen 15 quilos. I un gos...
1: Joan.
0: 3 quilos.
2: Sí, de 3. No, no és 3.
1: És... correcte.
0: Correcte.
2: Perquè 3 per 3...
1: Perquè un gos són 3 gats, per tant, dos gossos més un... dos gats més un gos equivalen a 5 gats en total, per tant, 15 entre 5, 3.
2: Buah, m'he perdut.
0: Hem de plantejar el sistema, hem de plantejar el sistema d'equacions.
2: Jo, a mi m'has de deixar fer un sistema d'equacions aquí, Martí.
0: 2x més igual a 15 i igual a 3x.
2: Ho havia apuntat, ho havia apuntat. Martí ha fet
1: trampa. Dins d'un calaix, a les fosques, hi ha 10 mitjons negres i 10 mitjons blancs.
0: Vale.
1: Quin és el nombre mínim de mitjons que has d'agafar per estar segur de tenir almenys un parell del mateix color?
2: Això és probabilitat.
0: Mínim has d'agafar 10. Sí.
1: Era, et dic les opcions, vale? Perquè sí, 10 no
0: vale,
1: està.
0: Vale.
1: 3... 11 o 21?
0: 11, 11, perdó.
2: 21?
0: 11.
2: Sí, 11.
0: És 11.
2: 11.
1: Són 3.
2: Part? No, és impossible.
1: Mentida, perquè... mentida. Escolta'm.
0: Infacto, infacto.
3: Argumenta la teva resposta.
1: No. Només hi ha dos colors. Si n'agafes 3, per nassos, dos han de ser el mateix color.
2: No, no, no té per
0: què. No, però,
2: però no estaven barrejats?
1: No, man, a veure.
0: Estava plantejat.
1: És igual, segueix.
3: La probabilitat de que agafis 3 colors iguals.
2: Aquest és típic problema de mates que després vas a queixar-te al profe.
1: El mico té 20 plàtans.
3: Tongo.
1: Cada dia es menja... Però si no hi ha puntuacions, tira cap allà, hombre. Un mico té 20 plàtans, cada dia es menja 4. Però cada dia un veí li regala 2 plàtans a canvi de 4 peix del dia anterior.
2: Uf.
1: Només si li dona les 4 peix juntes.
2: Uf.
3: Jo ja m'hi...
2: Jo m'estic perdut.
1: Un mico té 20 plàtans.
3: Un mico té 20 plàtans, vale.
1: Podeu apuntar, si voleu, aquí.
2: Vale, gràcies.
1: Un mico, 20 plàtans.
3: Vale.
1: Cada dia es menja 4 plàtans.
2: Vale.
1: Però cada dia un veí li regala 2 plàtans a canvi de les 4 peix del dia anterior.
2: Molt bé.
1: Només si li dona les 4 peix juntes, eh?
2: Vale.
1: Vale. Per quants dies tindrà plàtans?
2: Vale. 5, m'has de deixar.
1: 9 o 10?
2: M'has de deixar fer càlculs.
0: Què?
2: Sí. Plàtans per pilla.
1: Què? Com ho teniu, això?
0: Al principi...
3: 5.
2: Espera.
1: 5, 9 o 10?
3: 5.
1: 5. Joan?
0: 10.
1: 10. Pedro, 9.
2: 5. 5. No, 5. És 5. Té el Genís raó.
1: Dic 5, 9 o 10. I,
0: no, 10, sí, 10.
1: Jo... I 10, doncs, tu per nassos, 9. I és correcte, Pedro, molt bé.
2: És que...
3: Convençidíssim que era el 9, eh? Convençidíssim que era el 5, ei.
2: Tenia una ferma convicció
1: perquè
2: era el 9.
1: Us explico el per què. El dia 1 amb menja 4 li queden 16. El dia 2 li queden... amb menja 4 i li queden 12. I el dia... i rep 2 pel dia anterior. Llavors en té 14. Si fas el compte, el dia 9 amb menja els últims plàtans i ja no té prou plàtans per donar.
3: Professor, professor, no entendió nada.
1: T'aguantes. Què tens, una almendra?
3: Sí.
1: Perfecte.
3: Tinc una almendra.
1: Una llaminadura, i aquí parlem bé el català.
3: Una dolçaina.
1: Costa...
3: una llapolia.
1: Un cèntim.
3: Un cèntim.
2: Molt bé, no?
1: Això el 2000, no el 2026.
2: Ja.
0: Hòstia,
1: per cada...
0: Ara ja.
2: Aquí la inflació no entra.
1: Per cada 3 embolcalls buits que tornis a la botiga, es regalen una altra llaminadura.
2: Entesos.
1: Si tens 15 cèntims...
2: Molt bé.
1: Quantes llaminadures podràs menjar en total com a màxim?
2: Vale, espera.
3: A veure.
0: Pues, fins que et doni diabetes, tios.
1: No, home, no.
2: Per cada 3 embolcalls... Ah, ja està, ja ho tinc.
1: Què dius, Pedro?
2: 20. 20 llaminadures.
1: I això és?
2: Correcte. Vamos.
1: Incorrecte.
3: Home. A veure, tens... cada llaminadura
2: és impossible. Per 15 entre 6. 15 entre 3.
1: 21 o 22 llaminadures.
3: 22 llaminadures.
2: No.
1: És correcte.
2: Per què?
3: Ja està.
1: T'explico.
3: Per què? M'ha sortit.
1: Comptes 15. Amb els 15 embolcalls ens aconsegueixes 5 més. En total 20. Amb aquests 5 nous embolcalls més que et sobren, pots canviar un més. Per tant, 2. Per tant, 22.
2: Clar, no havia
3: no
2: caigut
3: amb els 5 embolcalls.
1: No, això ho he estat buscant, o sigui...
0: El Martí està amb reminiscència de les mates de l'ESO.
1: Vale. Penses un número. Pensa un número.
2: Vale, ja el tinc.
1: Bueno, tothom, que pensa un número.
2: Vale.
0: Vale.
1: Els que ens estan escoltant també, penseu un número.
3: Penseu un número. Si ens estan escoltant des de la 91.5 Cugat Media,
2: o des de la plaça Octavià.
3: O des de la plaça Octavià, penseu en un número.
1: Penseu un número. Multiplica'l per 3.
0: De quantes xifres?
1: De 1.
0: De 1 xifra.
3: Multiplica pel 3, perfecte.
2: Espera.
1: Li sumes 9.
3: Li sumes 9, perfecte.
1: El divideixes...
4: Vale.
1: El divideixes entre 3.
2: Vale.
1: I li restes el número que havies pensat al principi.
2: Ja està.
4: Vale.
1: Quin és el resultat final? Sempre dona 3, depèn del número inicial, o sempre dona 1?
3: Sempre dona 3.
2: Sempre dona 3.
1: És correcte, efectivament.
3: Un aplaudiment!
1: I la mà.
2: Quin número havíeu pensat?
4: 8.
2: Ei, jo també.
3: Si voleu fer una prova de matemàtica molt divertida, podeu visitar la paradeta de Cugat Mèdia que tenim aquí al costat de l'escenari de plaça Octavià.
2: Hi estan amb molta gent.
3: Podeu adivinar, podeu fer una estimació de la quantitat d'objectes que hi ha a cada recipient i els guanyadors d'aquest concurs, que es diran a les 11:27 i a les 12:57, guanyaran...
1: D'aquí 7 minuts.
3: Una entrada, hi hauran dos guanyadors, i cada guanyador guanyarà una entrada...
1: No, dues, crec.
3: Una entrada als petits camaleons.
2: Una entrada doble, crec.
3: Sí, que participarà.
1: Una entrada doble, jo què sé, ja ho direm.
2: No, sí, veniu perquè això és...
1: A veure, va. Tots els meus pantalons són negres menys 2.
3: Vale.
1: Totes les meves camises són blanques menys 2.
3: Vale.
1: I totes les meves jaquetes són blaves menys 2.
3: Vale.
1: Quantes peces de roba tinc en total?
3: Moltes.
4: Les que vulguis, tio.
1: Sí. 6, 3 o 9.
2: És impossible saber.
3: Infinit.
2: No es pot saber, no té per què.
4: Indeterminació.
2: Sí, indeterminació. No existeix.
1: Era.
4: Hem de fer...
1: Topanis, tio, és que...
3: Tens 6 peces de roba?
2: Hem de fer...
4: Hem de fer l'hospital.
2: Sí, hem de fer hospital.
1: El Genís ha dit una.
3: Tens 6 peces de roba oficialment, perquè si tens 3, 2 pantalons de cada, i 2 samarretes de cada i 2 mitjons de cada, tens 6 peces de roba que sabem que tens, però després pots tenir una indeterminació.
1: Quantes
3: has dit? 6.
1: No, són 3, perquè tens un pantaló negre, una camisa blanca i una jaqueta negra. Ai, i una jaqueta blava.
2: I també pots tenir 100 pantalons
1: negres. No, calla, perquè és una jaqueta menys 2. Saps? I en menys 2 aquests són els altres dos.
4: Tira-li un fa.
1: No el té, l'Uri. No. Toma.
2: Ui.
3: Mare meva. Martí, et queden 3 minuts per acabar de fer les teves preguntes.
1: Tranqui, que te'n faig una així molt ràpid. Tens 2 rellotges de sorra. Un mesura exactament 7 minuts i l'altre 11.
2: Vale.
1: Quin és el mínim de passes o combinacions que has de fer per mesurar exactament 15 minuts?
3: És com el de... Vale, em pesa molt aquesta ampolla. Quina és la distància entre sol i la terra?
4: Exacte.
2: Vale, espera. Ja està, ja ho tinc. Ja ho tinc, Martí. No ho tinc.
3: De moment vaig guanyant jo si no m'equivoco.
4: Jo ja el tinc, crec. Per mesurar 15 minuts, eh?
3: Per mesurar 15 minuts, quantes passes has de fer?
4: Bueno, no, quantes passes no. Amb el rellotge de sorra. A veure.
3: Martí, sisplau.
4: Si nosaltres tenim un rellotge de 11 i un rellotge de 7, això ens dona que podem obtenir 4 minuts a partir dels rellotges.
1: Sí, però... Calcula el temps total que passarà des de que comences, eh? No està...
4: Ah, cal.
2: Ja, és que clar...
1: 15 minuts, 22 o... 18.
2: Què? Com? 15 minuts, 22 o 28, què?
3: O 18.
1: Minuts, que trigues en total.
2: En
3: aquí,
2: què?
3: Aquí t'he perdut, Martí. Aquí
4: no, 15. Ara. Pots treure 15 minuts.
2: No pots treure 15 minuts.
1: A veure, una cosa.
2: Si mires la meitat d'una, et dona decimal.
4: No, home, no pots fer la meitat.
1: A veure,
4: has de fer
1: tens dos rellotges de sorra. Vale. Un mesura exactament 7 minuts i l'altre 11. Quin és el mínim de passes o combinacions que has de fer per mesurar exactament 15 minuts?
4: Has de fer...
2: vale, clar, té raó el Joan.
4: T'has de passar... Perdó. T'has de passar... 19. 19 minuts.
1: És correcte.
4: Molt bé. Veieu que l'has fet. El meu cap dona.
3: Mati, tens tres
2: pantalons. La UPC.
1: El teu cap vol donar?
4: Són les 11 i 23 minuts.
3: Una pregunta més, Martí.
1: Una, només?
4: Una.
2: Que no sigui molt difícil.
4: La millor de totes.
1: Vinga, doncs et faré aquesta... Vale. Què és? Ojo, eh? Si un tren va direcció Barcelona des de Sant Cugat i un altre va direcció Sant Cugat des de Barcelona, en quina direcció anirà el fum?
3: Hòstia, no, però, perquè són trens
2: no tenen fum.
1: És correcte.
4: No, molt bé.
3: Depèn de si són de Renfe o no.
1: La Renfe, que jo sàpiga, no va amb fum.
4: Sí. Depèn que el dia treu fum,
2: Jo he vist algun fum a la Renfe,
4: No, hem vist uns quants, Uns quants, últimament. Sí. Doncs res, ara mateix són les 11:24:45.
3: Seguim aquí a la plaça Octavià amb l'Hora dels Joves en directe des de Cugat Mèdia, la 91.5. Ens podeu escoltar si sortiu de la plaça Octavià. I anem a veure què seguim fent. Coneixem... O sigui,
2: sí,
3: que ara
2: compte, tenim... perquè ara la gent de la plaça Octavià, jo de vosaltres marxaria pitant, perquè ara està el Martí per aquí.
4: Atenció, Martí a la plaça.
3: Martí a la plaça,
2: perill.
4: Si veieu una persona amb samarreta negra, amb el logo de l'Hora dels Joves, fugiu.
2: Sí,
4: fugiu.
2: Aneu en direcció
3: contrària.
4: Martí, et tenim aquí.
3: Martí, t'escoltem? Ha d'encendre el micro el Martí no sap encendre un micro. Martí, et tenim ja.
0: Que professional, mare de Déu.
3: Purament professional. Un mestre de la comunicació.
0: Martí.
5: Hola, bon dia.
3: Ara sí, un aplaudiment, mare meva. Martí, a veure qui tenim per la plaça.
1: Martí, he de dir, la plaça està buida, Està molt buida.
3: És com l'Espanya vaciada, no?
1: Fa una mica de por la plaça tan buida, però...
5: A Sòria ja
3: ve ser. Ves a la parada de la prova de Cugat Mèdia.
1: És el que aniré a fer.
3: A veure qui hi ha per allà.
1: Hola, bon dia.
3: A veure què estan fent, Martí. Recordem que hi ha una parada de Cugat Mèdia a la plaça Octavià, on es farà un joc d'estimació de quantitat d'objectes que hi ha a cada recipient.
1: Mira, tinc aquí ja...
3: El guanyador d'aquest joc, que hi ha dos guanyadors, s'emportarà una entrada pels petits camaleons que direm a les 11:27 i a les 12:57. Martí, qui tens per allà?
1: Tinc aquí dues persones, a veure com us dieu.
6: Luca. Nil.
1: I què heu vingut a fer avui?
6: Estar aquí a la Llincamat. Anem a fer reptes a l'Innovamat, que està allà.
1: I a fer una mica de mates, no? Un dissabte, aixecar-vos d'hora...
2: Els esteu resolvent els problemes o què?
3: Pots preguntar quines escoles són?
1: Què? Què has dit?
3: De quines escoles són?
1: De quina escola sou?
6: Jo de Montserrat. Del Santana. Sí, també, del Santana.
1: No s'ha afegit un altre. Espera, com et dius?
6: No, sí, del Santana.
1: No, que com et dius?
6: Mateo.
1: Ah, mira, el Mateo. Perfecte.
3: Pots preguntar-li si han fet ja molts reptes?
1: Heu fet molts reptes o què, ja?
6: Sí. Sí. Sí, ma.
1: Perfecte, doncs estupendo. Els tres, sí. Vaig a buscar una altra persona, va, si vols.
3: A veure si trobes algú
1: més. Vinga, vaig a buscar una altra persona. Mira, de fet...
2: Aquella prova que hi ha com una estructura de fusta...
1: Ah, sí? No sé, aniré aquí a veure...
2: Els palitroques.
1: A veure, els palitroques. A veure, per almenys que m'expliquin què és aquesta cosa, perquè jo no sé. Hola, bon dia.
0: Martí, què tenim per aquí?
1: Mira, tinc aquí una persona que està en aquesta carpa de la
0: gent. Amb una samarreta molt xula, de fet. M'agrada molt la teva samarreta des d'aquí.
2: Sí, a mi també.
1: Com et dius?
7: Joan.
1: Què fas aquí?
7: Mira, jo estic aquí col·laborant amb el MACA, amb Museu de les Matemàtiques de Catalunya, que hem portat unes quantes cosetes.
2: Bueno, unes quantes cosetes, una superestructura aquí que heu muntat,
3: Home, jo me'n recordo anar al Museu de les Matemàtiques i fer aquesta superestructura d'aquí amb els meus companys de batxillerat.
7: Sí, sí.
3: I què, ha vingut molta gent a visitar el Museu de les Matemàtiques recentment?
7: El Museu de les Matemàtiques sempre té molta gent, perquè a més és petit, però d'aquí una temporada estarem en un lloc més gran.
1: Estupendo, que bé, doncs, que bé. Moltes gràcies. Hem de parar...
3: Molt bé, Martí, perquè ara direm els primers guanyadors del concurs de Cugat Mèdia, que està aquí a la plaça Octavià.
0: No els direm nosaltres, de fet està una mica indeterminat.
3: Vale, ara pujarà gent d'organització a dir... Bueno, és el que posa l'escaleta, eh?
8: Sí, sí. No, ha estat a improvisar ara fins que arribi l'organització.
3: Ah, entesos. Molt doncs, bé. Martí, si pots seguir amb el micro i l'àmbit per la plaça mentre que no arriba l'organització a l'escenari de la plaça Octavià.
2: Seguint amb l'estructura plaça... del MACA, ara, si veniu a la plaça Octavià, fliparíeu, perquè hi ha dues grans estructures. Primer, el monestir, vale? la coneixem tots, i després,
1: a veure,
2: la cúpula aquesta.
0: La plaça s'ha començat a emplenar.
3: Home, hi ha overbooking, a la taula de Cugat Mèdia.
1: L'hora crítica comença.
3: Comença l'hora crítica.
1: Escolta una cosa, a veure...
3: A veure, Marc Giró, va.
1: Escolta una cosa, Vic.
3: A veure què trobem per la plaça.
1: A veure, que voleu parlar un momentet. Sí? Era, com us dieu?
9: Nel i Nil.
1: Mira, allà estem.
3: Hola. Esteu aquí pel Gincamat?
9: Sí.
3: I heu fet moltes proves del Gincamat? Heu estat donant voltes per aquí? Acabo de començar,
2: Doncs molts ànims.
3: Doncs si voleu, podeu participar al concurs que està organitzant Cugat Mèdia, on s'estima. És una estimació de la quantitat d'objectes que hi ha a cada recipient que veureu i podeu guanyar una entrada pels petits camaleons, que direm en breus. O sigui que si voleu participar, ho teniu aquí, al costat de l'escenari.
0: La plaça està començant a emplenar-se.
2: Molta sort.
1: Vinga.
0: Tenim la plaça plena.
1: Vaig a buscar una altra persona.
0: Ara mateix, 11:29, quasi 30, estem aquí a 11:45.
2: Fa molta calor,
1: fet,
2: o què?
1: Hombre, si fa calor.
2: Molest, valent, estem a l'ombra, llavors no sé.
1: Avui fa caloreta.
3: Temperatura a la sombra, 50 graus,
1: A l'ombra, jo crec que 50 tampoc.
3: Però, a veure, Martí, quedes per allà? T'he perdut, aquí estàs.
1: Al sol.
0: Sembla Andalusia, tu.
1: Bueno, més o menys és on estem.
5: A veure.
10: Tens algú de l'organització?
1: Ah, vols que busqui algú de l'organització? No, mira, te la busco.
10: Just al costat tenies alguna persona que s'està escapant.
11: S'està escapant, Martí.
1: No, che!
10: No t'escapis, home, no t'escapis. Mira com va, mira com se'n va.
1: S'està escapant, eh? No, però està organitzant.
10: Està organitzant.
1: Val, doncs...
10: Gent de l'organització organitzant.
1: Està organitzant.
11: Molt bé.
3: Fent la seva feina.
11: Molt bé,
3: bon aplaudiment a l'organització. Que és un currasso, és un curro molt important organitzar aquest esdeveniment. Mare meva, entre gent de l'organització, gent de l'Ajuntament, que també ha participat, suposo que en donar els permisos...
1: La plaça comença a tenir vida, eh? Mira, tinc aquí una persona...
3: Comença a fer gots, la plaça.
1: Una persona de la Bacus.
3: De la Bacus. Ostres, t'has anat lluny, eh?
1: Ah, està aquí. Està aquí a la dreta. Genís, que no em trobaves, eh? Mira, és una persona de Bacus, a veure com es diu.
12: Albert.
1: Què fas tu aquí?
12: Doncs cobrar els animats.
11: Molt bé.
1: I per què no podeu estar a la botiga que està a 2 metres?
3: Però Martí.
12: Per donar-li una mica de salsa.
11: Bé.
3: Què són els animats?
1: Bona salsa.
3: Què són els animats?
1: Bueno, els llibres els recomanes tu?
12: No els he provat, però sí.
1: Doncs el recomana i diu que té molt èxit.
11: Perquè pues... de què tracten els animats?
1: De què tracten?
12: De reptes matemàtics.
3: Home, mira. Ja és la temàtica, ja és la temàtica. Pues, mira, comencem pues a tindre molta gent per aquí davant de l'escenari. Martí, si vols anar a veure, preguntar per cuidar.
1: A veure,
3: davant.
1: Vaig a preguntar, ara pillaré algun infant.
11: Aquí,
1: així,
11: aquí tens
1: a
11: vida.
1: Crec
11: aquí, que mai havíem tingut
1: aquí
11: tanta
1: la gent ja s'està començant a agrupar.
3: Recordem
1: però que
3: estem
1: no saben...
3: a la plaça Octavià en directe amb l'hora dels joves. Són les 12 menys 8 minuts, 20, més 21 minuts, 29 minuts. Martí, aquí tenim aquí davant.
1: És graciós perquè la gent està mirant en plan, oi, mira, hi ha ràdio en directe, però el que no saben és que hi ha un micro aquí baix. Que els faig jo parlar.
11: Sorprèn-los per l'esquena.
3: A veure, mira, aquí, amb qui pots parlar?
1: A veure, mira, aquí hi ha una persona... Mira, hi ha algunes persones dibuixant. Què esteu dibuixant?
13: Estic dibuixant cases de Casa de Líos i a l'Alessandra, el Miguel Ángel, el Leo Tres Gallo i la Zoe també.
14: Ai!
13: I...
3: Has fet moltes coses, no?
13: Que era una aventura i havien malvats i amb les proves els derrotaven.
3: Molt bé.
1: Heu fet moltes proves, jo, o què?
13: Sí.
11: Com estan anant?
13: Aquestes...
3: Quines són aquestes proves?
13: Aquestes i...
14: No? L'ha de fer un rectangle.
13: Aquest mare és el meu personatge i aquest és la meva mascota del joc.
1: Escolta, Cugat Media, aquest fitxeu-lo, eh?
3: Sí. Té futur, s'ha fet la moda de comunicació.
1: Futur radiofònic, ja.
12: Futur.
3: Passen 3 minuts de 11:45. Tenim aquí el Juanmi. Juanmi,
12: sí.
3: Què tenim? Tenim els guanyadors ja o sabem alguna
12: cosa? Ens hem d'esperar perquè ara cedirem una estona, diguéssim, l'escenari... l'antena, inclús del 91.5, a l'organització de la Gincamat.
3: En directe per 91.5,
12: En directe a tot arreu. O sigui que heu dit ja dels vostres minuts de glòria, perquè això s'acaba.
3: Bueno, després
1: tornem, A
3: les 12:25 tornarem a l'hora del joves.
11: No us fareu de
12: nosaltres. Hem de dir del repte que estem fent a Cugat Media, aquí amb la Sílvia Ferrer, direm el primer guanyador. De la primera part.
3: És el que em referia quan t'estava preguntant què farem.
12: Sí, però com que no ens estàvem entenent, com que s'està perdent això
1: de dir, Juanmi,
12: del llenguatge... Sí, oigo
1: vostès. Sí, hola, bon dia, estic aquí. que estic veient aquí l'alcalde, m'estan agafant unes ganes tremendes.
3: On està l'alcalde?
1: Està allà al final. L'únic que potser... Ara no ho faig.
3: Ara no toca entrevista a l'alcalde.
1: Ja ho farem després.
3: Ja està enfeinat amb Cultura del Carrer.
1: A veure.
3: Llavors, tenim guanyador? Tenim guanyadors?
12: Nois, anem a
3: sediar
12: l'organització.
3: Vinga, va. Doncs veiem d'aquí uns minuts.
12: I tornem de seguida.
3: Tornem de seguida.

0: primer torn? Heu fet tots els reptes i totes les investigacions o no? Sí? I us han sortit bé? No ho sabeu, no, encara? No, però sí, en general sí que teníeu els monitors per allà que us ajudaven. Vale, doncs, ja sé que esteu a l'ombra, ara us deixo estar allà, però ara ens haurem d'acostar tots. Però primer donarem pas al Josep Maria Vallès, que és l'alcalde de Sant Cugat, que estem molt agraïts de que ens hagin deixat organitzar això, i et dono la paraula.
1: Hola, molt bon dia a tothom. La veritat és que els que estem agraïts som nosaltres, perquè això va néixer de les converses de fa 2 anys de fer un projecte conjunt d'Innovamat, una empresa, jo diria, referent al món, en el món de, justament de l'aprenentatge de les matemàtiques, i juntament amb l'Ajuntament va fer possible la primera Gincamat l'any passat, que va funcionar molt bé, que no sabíem què passaria, si vindrien 50 persones, vindrien 100, 200, i van venir un miler de persones, entre nanos, nanes, criatures, pares, mares i escoles també. I aquest any estava previst pel 14 de març, però el mal temps va fer que triéssim aquest altre dia. I també veiem que la resposta ha estat important. Jo crec que és una bona oportunitat, sincerament, no?, per introduir l'aprenentatge de les matemàtiques d'una manera lúdica, en equip, en família, amb un entorn fora també de l'escola, i a més que també ens ajuda, jo crec, us està ajudant també a redescobrir o a conèixer parts del nostre patrimoni històric cultural de la nostra ciutat, com pot ser el monestir. Per tant, agraïts a vosaltres, això ja no s'atura, això continuarem col·laborant, i jo crec que, fins i tot, si hi ha ciutats de l'entorn que ens venen a veure, estic convençut que ho replicaran, perquè aquest projecte està molt bé. Per tant, moltíssimes felicitats. Gràcies a Innovamat. Gràcies també al Museu de les Matemàtiques de Catalunya, que aquest any ha volgut venir i participar i estar amb nosaltres, que ve de Cornellà. Gràcies també a l'Institut de la Infància, que també està allà amb els més menuts, compartint històries i llibres amb els més menuts de la ciutat, i gràcies també als tècnics del Departament d'Educació i de l'Ajuntament de Sant Cugat per fer possible aquesta jornada. I sobretot, gràcies a vosaltres, perquè sense vosaltres no hi hauria Gincamat. Moltíssimes gràcies i gaudiu. Molt bon dia.
0: Moltes gràcies. Però Josep Maria, saps què? Que l'any passat ja ho vam fer. Ara sí que necessito que tothom vingui cap aquí, perquè el repte final, el que hem de fer entre tots, us en recordeu quin és o no? El de saber quanta gent ha participat i quanta gent està aquí ara. Us en recordeu que ja ho vam fer? Però ho farem d'una manera molt original. Recordeu que a nosaltres ens agrada sempre pensar molt, i comptar quanta gent som un per un seria com una mica avorrit, no? Llavors ho farem amb un joc molt matemàtic. Però primer li farem fer, com l'any passat, una estimació de quanta gent creus que hi ha ara aquí en aquesta plaça.
1: Unes 250 persones aquí, en aquest entorn.
0: Vale, 250 jo crec que és una bastant bona estimació, val? Però ara el que farem serà comptar-ho de veritat. Però moltes gràcies, després et direm si era bona o no, ja ho veurem. Si us voleu quedar, baixeu, no? Baixeu. Moltes gràcies. Vale, doncs ara la Maria i l'Anna m'ajudaran. A veure, esteu tots preparats per tornar a fer el ja tradicional concurs santcugatenc multitudinari de pedra, paper, tisora? Molt bé, aquesta és l'actitud. Vale, llavors, a veure, la gent de l'organització hauria de posar-se com al voltant, com vam fer l'altra vegada, per delimitar qui juga i qui no juga, eh? O sigui, qui jugui, que vingui a prop. Tots aquells que esteu per allà, veniu més a prop. Vale? Delimitem una mica, sisplau. Tots aquests, veniu més cap aquí. Vale. Llavors, vale, juguem. A veure, Guillem, organitza una mica. Els que esteu davant del Guillem, jugueu. Vinga, l'Oriol també tanca per allà. Vale, perquè si no això ens farà ballar el número. Vale. Llavors, el primer que farem serà que tothom trobi una parella. Vale? Serà el vostre primer contrincant. Vale, tothom té parella. Qui no tingui parella, que aixequi el braç. Mira, aquí tenim un... Mira, aquí teniu... Anireu contra vosaltres. Qui no té parella? Qui no té parella? Vale. Aquí els pares també jugueu, eh? Vale? Tothom té parella? Sí? No sobra ningú? Segur? A veure, que tothom s'agafi de la mà amb la seva parella. No... A veure, la gent que no està agafada de la mà de ningú... Vinga. Ah, vale. Sí? Vosaltres dues aneu juntes? Vale. Doncs vinga, primera partida, primera ronda. No ha sobrat ningú. Per tant, la primera caixa la deixarem tapada perquè no ha sobrat ningú. I ara farem la primera ronda, sí? Jo cantaré el bàsic, vale? El 1, 2, 3, pedra, paper, tisora, 1, 2, 3, ja, vale? Vinga, preparats, llestos? 1, 2, 3, pedra, paper, tisora, 1, 2, 3, ja! Vale, els que heu perdut, ho sento molt, lo important és participar, us asseieu, vale? Si heu fet empat, heu de fer una altra, ràpida. Vale, si algú ha empatat, que faci segona. Vale. Ara ens ha caigut la meitat de la gent. Vale? La meitat de la gent està asseguda. Amb els supervivents, torneu a fer parelles de supervivents. Vinga. Feu parelles. Ei, ei. Vale. Ningú juga, eh, encara. Feu parelles. Tothom s'agafa de la mà amb la seva parella. Vale, que jo vegi que hi ha parelles. No sobra ningú? No m'ho crec. Sobres? Ell també sobra? Mira, Eneas, contra ell. Vinga, em sé el nom de tothom. Flipeu, eh? Vale, aquí sobra algú? Mira, allà també, la Maria... Estàs, la nen, allà, perfecte. Aquí hi ha una que sobra. També, mira, mou-te tu, vinga. Vale. Ningú més sobra? També ens pot anar bé, eh, que sobri algú. No sobra ningú més? Vale, vinga. Pues vale. No, ara, o sigui, la primera l'hem de tirar enrere perquè no ha sobrat ningú a la primera. Ara tampoc ha sobrat ningú a la segona. Vale. Ara anem a jugar, vale? Atents. Un, dos, tres, pedra, paper, tisora. Un, dos, tres, ja! Vale. Seiem els que heu perdut. Qui està viu encara? Qui està viu? Hola! Vale, vale. Vinga, aparelleu-vos. Cada dos. I si algú sobra, que ens avisi. Vinga, tots teniu parella ja? Vale? Tu sobres? Hi ha un altre que s'obri? A veure, a veure. Allà tens un al darrere? Vale. Què? Espera't, ara veuràs. Mira, vosaltres dos podeu jugar junts. S'obre algú més? Tu s'obres? Mira, ella en la de la gorra, vale. I un aquí? Ja no s'obre ningú més? Vale, doncs vine. Vine, que pujaràs aquí, vine. Que tens un paper superimportant. Què? Tu també sobres? I per què no m'ho has dit abans? Doncs vinga, contra ell. Vinga, jugaràs amb la... Vale, doncs posa't cap allà, que si no, no et veurà. Vale? Amb aquesta nena que ve aquí amb la Mercè. Vale. Sí. No sobra ningú, per tant, retirem. Vale. Preparats? Un, dos, tres, pedra, paper, tisora. Un, dos, tres, ja! Vale, seiem. Seiem els que hem perdut. Vinga, va. A veure, els pares, molts pares amunt, eh, veig jo. No teniu pietat, eh? A veure, qui està viu encara? Els que esteu drets. Vinga, feu parelles. Feu parella. Feu parelles. Qui sobra? Sobra algú? Només sobra un? Amb l'Alba, vale. I tu també sobres? Mira, amb ella. Tu amb qui vas? Tots teniu parell? Tu sobres? Tu, Gael, també? Doncs pues mira, amb ell. Jugueu a la distància, us mireu als ulls i quan jo canti... Vale. Sí, tothom està aparellat? Sobra algú? No? Vale. Un, dos, tres, pedra, paper, tisora. Un, dos, tres, ja. Vale. Baixem. Vale, dels que esteu vius, va, que això ja s'acaba. Dels que esteu vius, els altres o sortiu o seieu. Vale. Qui està viu encara? Vale. Pues vinga, aparelleu-vos. Vinga, tenim algú que s'obri? Vinga, noies, mira, vosaltres esteu juntes. Mira, vosaltres dos també esteu junts. Aquí està, aquest s'obre, allà, s'obre un. Vinga, doncs amb aquest. Aquí s'obre, Maria. Maria, aquí s'obre, amb aquesta nena de la gorra lila. Vinga. Vale, va, ho tenim? No s'obre ningú? S'obre? Qui s'obre? S'obren o no s'obren? Vale, doncs pues vinga. Un, dos, tres, pedra, paper, tisora. Un, dos, tres, ja! Vale, seiem. Vinga, qui queda ara? Ja queden només quatre. Quants queden? Una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit. Vale, vale. Doncs vinga, feu parelles. A veure, feu. Els que esteu drets però esteu eliminats hauríeu de seure. Vinga, ja ho tenim. Vosaltres esteu vius o morts ja? Morts, no? Pues... No, tu ja t'havies assegut abans. Seu, vinga. A veure, va, ho tenim. Tothom està aparellat o no? A veure, agafeu-vos els que esteu parella. Poseu-vos junts, que jo vegi. No pot ser. Ja és que... A veure... Vale, ho tenim? No hi ha ningú que s'obri? No m'ho crec. Vale, on estan les parelles que juguen? Aixequeu els braços. Allà n'hi ha una, dos, tres, quatre, cinc parelles. Sis parelles, vale, va. Per tant, són sis parelles que ara s'ajupiran sis i es quedaran drets sis, eh? Vinga, un, dos, tres, pedra, paper, tisora. Un, dos, tres, ja! Vosaltres seieu si no esteu. Vale. Doncs vinga, els sis que quedeu, poseu-vos amb tres parelles. Vinga, tres parelles han de ser ara. A veure, ajudeu una mica els de fora. Vinga. Ella amb ella, elles dues, i la tercera parella qui és? Ei, aquí s'ha ajupit algú més que... Ah, vale, allà. Acosteu-vos. Vale. Una, i allà perquè són tres. Una no juga, no, allà, Uri? Vale, vale, és la... Ah, és l'animadora, una porta animadora, vale, vale. Vale, les tres parelles les tenim controlades. Mireu que no facin trampes, eh? Vinga, atents. Heu retirat. Un, dos, tres, pedra, paper, tisora. Un, dos, tres, ja! Oh, vaya... Vale, ara, els tres que esteu. Qui sou? Els tres que han quedat vius. Ella, ella i ell. Vale, un dels dos no. No, però aquí estava, hi havia una altra parella i no m'he donat compte. No, doncs feu, feu, ha de guanyar algú. Feu, feu, seguiu. Vale, doncs vinga. Veniu, aneu pujant aquests que esteu vius. Puja. Ella, la del casc, el nen... I ell, doncs puja, vine per aquí, per allà hi ha unes escales. Que farem les semifinals aquí davant de tothom. Aquí, aquí, veniu per aquí. Sou quatre. No, perquè hi ha tanta gent aquí. A veure, perquè porten l'animadora, tot. A veure, mira, tu jugaràs contra ella, aquí. Que us vegi tothom de costat. Vosaltres dues jugareu una en contra l'altra. I vosaltres dos jugareu una en contra l'altra, vale? Vinga. Com que no sobra ningú, aquí hem fet una mica de lío, però bueno. Ara aquí ja no se'ns escapen. Vale, atents, concentrats. Un, dos, tres, pedra, paper, tisora. Un, dos, tres, ja. Molt bé, has guanyat? Doncs pues vinga, els que heu perdut podeu baixar i els que heu guanyat us quedeu. Ara sí que passa una cosa, i és que... Podem fer aquí un d'allò? Vale, com un torneig. Però els tres a la vegada seria bèstia, eh? Però què passaria llavors? Potser quedarien empats, potser un guanyaria dos... Què podem fer aquí? Jo crec que podem fer el que tu proposaves. Fas tu contra ella, després tu contra ell.
2: El que guanyi.
0: El que guanyi? Ui, no sé, no sé. Clar, vinga, farem tots contra tots, va. Tu contra ell primer, vale? Un, dos, tres, pedra, paper, tisora. Un, dos, tres, ja. Vale, tu tens un punt de moment i tu tens zero, però no marxis, que pots remuntar. Vinga, ara tu contra ell. Un, dos, tres, pedra, paper, tisora. Un, dos, tres, ja. Tu tens dos punts. Ara, vosaltres teniu zero, però ara almenys jugueu entre vosaltres. Va, així tindrem segon i tercer. Un, dos, tres, pedra, paper, tisora. Un, dos, tres, ja. Molt bé. Per tant, tenim primer classificat, segon classificat i tercera classificada. Ei, ei, ei. Vine, vine. Del super... torneig de pedra, paper, tisora. Però llavors, ara, aquí, aquesta capsa, nosaltres les hem anat a apartar perquè ens heu dit que no sobrava ningú, però si les haguéssim anat aixecant, haguéssim anat veient uns números. Però com que heu vingut fins al final, aquí tenim quanta gent més o menys deveu haver sigut, comptant les trampes, doncs més o menys algo, vale? Més o menys éreu 256 a la partida, vale? I això ho sabem pel número de rondes que heu hagut de fer. I això és perquè és les matemàtiques ho saben tot. Vosaltres estàveu aquí pensant que simplement estàveu jugant a pedra, paper, tisora. Però nosaltres aquí estàvem comptant quantes rondes i quanta gent es anava eliminant. Per tant, ara sabem que més o menys éreu 256. Així que l'alcalde, no sé on està, però ho ha fet prou bé que ha dit 250. Molt bé. Un aplaudiment a tots. Molt bé, eh? Tu com et dius que ets el superguanyador?
3: Nil.
0: Nil. I de quina escola ets?
3: Del Joc de Marc.
0: Molt bé, doncs enhorabona i doneu-vos les mans perquè molt ben jugat, eh, amb tots. Molt bé. I ara donarem pas... Ara no sé qui m'han dit que puja... Algú ha perdut aquesta gorra del Jurassic Park. Superxula, vinga, cap allà. Ara pujaran del tot Sant Cugat, perquè han estat fent un concurs allà i ja han fet la mà innocent i els del Cugat Media també farem ara el... Ai, que se'ns desmunta el xiringuito. Farem els dos sortejos ara del que heu estat participant. Us recordo que aquí hi ha un

Bé, hola a tots. Bueno, primer de tot, volíem felicitar Ainhoa Amat per aquesta jornada espectacular que han fet i moltíssimes gràcies per deixar-nos participar i formar-ne part. Bé, un petit incís, us recordo que tenim un estant allà a la plaça 1 d'octubre on podeu obtenir un globus cadascú de vosaltres i participar pel següent sorteig que farem al següent torn. I bé, ara anunciarem el guanyador del Family Pack per l'Aquarium de Barcelona. Espero que estigui aquí la persona. Si no està aquí, bueno, tenim el seu contacte i la trucarem i pot venir a buscar-ho a les oficines del Tots Sant Cugat. I el guanyador ha estat Maite Murcia Saiz. Llavors, puja per aquí i et donem el premi, si us plau.

0: Moltes felicitats.
1: Molt bé, moltes gràcies. Ara és el torn de Cugat Mèdia, com bé deia la Laura. Aquí tenim aquest repte matemàtic. Es tracta d'estimar quantes peces tenim a dins de dos recipients. Com us hem explicat, hi ha dos torns. Ara donarem a conèixer la xifra de peces que hi havia a la piràmide petita, d'acord? I a la una direm el guanyador i el nombre de peces que hi ha en el recipient més gran. A veure si està la persona guanyadora. Una de les persones que més s'hi ha acostat, ningú ha encertat quantes peces hi havia a la piràmide, hi havia un total de 195 peces. Llavors, els que més s'han acostat han dit 204, per tant, està bastant bé. D'entre tots els nois i noies que heu dit 204 peces, l'abonament familiar per als petits camaleons és per a Jan González Cabeza. Jan González, està per aquí? Sí, mira, doncs felicitats. De moment aturem aquesta bossa amb productes de Cugat Mèdia i ara parlem amb la família per donar-te l'abonament. Gràcies i podeu seguir participant. A la una donarem a conèixer el nom d'una altra persona guanyadora.

0: Seguim aquí l'Hora dels Joves a Plaça Octavià. Són les 12 menys 3 minuts i seguirem amb el nostre programa especial Gincamaz. Som en Genís, som el Pedro, el Joan i el Martí i un servidor, el Genís. I ara seguirem fent el nostre programa. Seguirem, però què farem ara, Joan?
1: Ara farem una cosa, val? Ara convidarem una persona, que és la Laura Morera, d'InnovaMat, que és bàsicament una persona que està fent un programa Estimem les Mates, que ara ens explicarà exactament en què consisteix. Ara mateix, d'aquí no gaire, la tindrem per aquí.
2: Ara pujaran res.
1: I després tindrem, la tindrem aquí per fer-nos a nosaltres una prova del programa, val? Després tindrem les històries absurdes del Pedro, les merdes del Genís, per la paraula.
2: Les pip del Genís.
0: La secció del Genís.
1: I després connectarem un altre cop amb la plaça, així que a 3:15, si voleu parlar, doncs tindreu la vostra oportunitat per estar a la plaça. I després acabarem amb els guanyadors del sorteig de Quad Media.
2: Joan, t'he de dir, molt bon Pedro Papetisora que s'ha fet aquí, eh?
3: Sí.
1: Ha sigut el Pedro Papetisora més històric de tot Sant Cugat. Un aplaudiment, sisplau.
0: Moltes felicitats al guanyador de la primera tirada d'aquest concurs. Home, una estimació bastant correcta.
2: Se'n va directament...
3: Els petits camaleons.
1: He de dir...
2: A petits camaleons.
1: He de dir que l'alcalde... He de dir que l'alcalde ha escollit el guanyador. Sí. Perquè ha dit la Sílvia de Quad Media, que la teniu allà, allà a la carpa de Quad Media, on estan fent el repte matemàtic, li ha preguntat a l'alcalde, el Josep Maria Vallès, digue'm un número del 1 al 8, ha dit el 7, i curiosament ha sortit el guanyador.
0: Ja que us recordem que estem fent un concurs amb Cugat Media d'estimació de la quantitat d'objectes que hi ha en uns recipients que trobareu aquí a la carpa de

0: Cugat Media, que està al costat de l'escenari.
1: Ara és el recipient, ara és el recipient difícil, perquè és el més gran.
0: Si guanyeu el concurs, podeu guanyar un abonament familiar per als Petits Camaleons. O sigui, que estigueu ben atents a veure si podeu guanyar.
1: A més, veniu ràpid, perquè això s'omplirà de seguida.
2: L'estimació del Tarros Chungus. No sabem quantes peces hi ha al tarro. Ho heu d'endevinar.
3: El Tarros Chungus, jo crec que és molt chungus. Escolta'm una cosa, Joan.
2: Una només,
3: Només una. Bon dia.
2: I bona hora.
3: No, vols que fem passar ja la Laura o què?
2: Hauríem de fer passar a la Laura d'aquí no gaire. De fet, ja la tenim aquí.
0: Quan salten un minut per a les 12, comença a entrar la Laura a l'escenari de plaça Octavià. Recordem que estem a la 91.5 Cugat Media en directe. L'hora dels joves aquí, especial Gincamat. Laura, què tal? Com estàs?
4: Hola,
0: has de baixar-te el micro perquè t'escoltem. Laura, com estàs?
4: Molt bé.
0: Què ens vens a explicar?
4: Doncs mira el que vulgueu, que... No, bueno, a veure...
1: Ens han dit que feu un programa...
2: Primer de tot, Laura, t'has de definir en tres paraules.
4: Ai, que difícil m'ho poseu això.
3: Tots els convidats, Tots els convidats estan fent això.
4: A veure...
0: L'últim convidat va ser l'actor que feia de Pau a la família del Super 3.
3: I va dir...
4: Jo si m'he de definir a mi mateixa, em definiria com... A matemàtica.
3: Primera
4: paraula.
3: Ho porto
4: molt a la sang, saps?
0: Hem començat el programa dient que les matemàtiques les portem a dintre, que
4: clar,
0: tothom té matemàtiques a dintre.
4: Exacte.
3: Primera paraula, la segona.
4: Després m'agradaria dir somiadora.
3: Segona.
4: Perquè, clar, el de fer la gincama d'avui era un somni, mira on estem, Sí. Per tant... Sí.
0: Ja, quina és l'edició que estem fent ara mateix?
4: Ara és la segona, però segona ja edició. Això ja no
0: això
4: para.
0: No para, sí, no
1: ha
0: para.
1: Despegat no para. I cap amunt.
4: I...
3: La tercera paraula...
4: I la tercera seria divulgadora.
0: Divulgadora.
4: Perquè m'encanta com transmetre el que vaig aprenent als altres.
0: Ja que recordem que ets doctora en didàctica de les matemàtiques,
4: sí.
0: Formadora de mestres i autora de materials d'InnovaMat.
4: Exacte.
3: Daim!
0: Com veus aquesta edició del Gincamat organitzat per InnovaMat, aquesta segona edició, com la veus?
4: Doncs superbé, perquè tu compta que s'han aplegat aquí com 1.000 persones, nens i nenes entre primer i sisè de primària amb les seves famílies a resoldre reptes matemàtics. Que els hi havia de dir,
0: Exacte, exacte.
4: De venir aquí un dissabte pel matí, resoldre reptes matemàtics, fer investigacions... Perquè vosaltres sabeu quins són els reptes o no?
1: No.
4: Una podríeu fer des d'aquí, per exemple. N'hi havia un que era que els hi preguntàvem quants eixos de simetria té el rosetó del monestir de Sant Cugat.
1: Espera, això t'ho puc dir jo.
4: Ah, sí. bueno, a veure.
3: 7.
2: 4.
4: A veure, cada un una cosa diferent.
0: Depèn de com ho miris.
4: No, jo aquí les mates 7. No depèn de com tu miris.
3: Com
4: hi ha un
3: 7,
4: número.
3: Jo dic 8.
4: Home, és molt raro que sigui un nombre senar. 8.
0: Recordem que estem aquí a plaça Octavià,
1: no, 6.
0: En directe 6. Des de 9.5.
4: Molt bé. 6 eixos de simetria, molt bé. Perquè, a més, no és fàcil, perquè... Molta gent es pensa que n'hi ha molts més, però...
0: Les boletes del centre.
4: Clar, les boletes del centre són les que fan que només hi hagi 6. Perquè, clar, si no, n'hi hauria més. Si el del cercle del mig fos tot ple, per exemple, podríem dir que hi ha més, però allò ens fa que només hi hagin 6.
0: Perquè una pregunta, Laura, com funcionen els reptes matemàtics que s'incorporen al Gincamat? Qui els fa aquests reptes matemàtics?
4: Els fem nosaltres i sempre el que pensem és que, clar, poden haver-hi nens molt petits i nens més grans. Per tant, han de ser reptes amb diferents nivells i són com jocs de lògica i tot això, i després coses que tinguin a veure amb la ciutat. Llavors, com que estem aquí al monestir, hem fet moltes investigacions que és de veure coses matemàtiques al voltant del monestir.
1: I els estan resolent, hi ha nivell? Sant Cugat té nivell amb les mates?
4: Sí, són molt cracs, aquests alumnes que tenim. Realment, són molt bons. De fet, gairebé tothom ha fet totes les proves, uns més ajustat que uns altres, però bé.
3: Laura, hem vingut aquí a parlar una mica també del programa d'Estimem les Mates. Què ens pots explicar d'aquest programa?
4: Doncs mira, aquest programa va ser una bogeria de la Cris Moore també, que és la directora del Cugat Media, que va dir, ostres Laura, hem de fer un podcast que sigui de mates però divulgatiu, que sigui... O sigui, com que sigui tècnic, però que no agobi la gent, perquè la gent a vegades li té por a les mates. I llavors vam dir, vale, farem cada capítol d'un tema diferent. I va ser molt guai perquè vam fer temes com molt quotidians, no? El futbol, les mates i el futbol.
1: Ah.
4: O el tennis, o la natació sincronitzada.
0: Perquè quin és el públic objectiu del programa d'Estimar les Mates?
4: Tothom. O sigui, és tota la societat, perquè tots podem estimar les mates si les coneixem bé i hem tingut bones experiències. Llavors, per exemple, el capítol del futbol partíem de fer estimacions de mesura. Clar, tothom va veure el futbol, tothom va al camp del Barça o el mira per la tele i tal, però, per exemple, si jo ara us pregunto, ara atents, que aquesta és xunga. Vinga,
1: jo sé moltes dades de futbol.
4: Bueno, a veure.
3: Ja es comença a fer xulo.
4: Vale. Tu tens el camp de futbol, vale? El de futbol gran.
1: Molt bé.
4: I el porter...
0: Digue'm el Camp Nou.
4: El Camp Nou en concret.
3: Spotify Camp Nou. Vinga, va, som-hi.
4: El porter té la porteria i després té una àrea petita. Sí, i després té una àrea més gran.
3: Sí.
4: I són rectangulars.
3: Vale.
4: Vale, doncs si jo et pregunto l'àrea de l'àrea petita, més o menys quan diríeu que fa?
3: Pues suposo que és 6 metres, 5.
4: 6?
1: Ah, l'àrea.
4: L'àrea,
1: eh? Ah, no,
4: 6 de llarg, dius.
1: Sí, una cosa vale, així. Pues, i d'ample, uns 2.
0: L'Oriol ho sap, l'Oriol ho sap.
3: Però...
0: Ah!
4: Tu tens la solució. Vas flipar o no?
3: Hem de calcular l'àrea...
4: L'àrea,
3: no? Pues, llavors seria...
1: Uns 24.
3: A per B...
4: Exacte. I ja què és? Ell diu que és 6 de llarg.
3: És que no ho sé, això.
4: Ell ha dit 6 per 2.
0: Suposo que
4: 6 per 2 seria 12. Però tu has repensat i 6 per 4.
3: Jo faria 6 per 5. No, 6 per 5.
4: 6 per 5, 30. 6 per 4, 24.
0: Mira, que t'he de dir que jo vaig fer humanístic, eh? Jo moltes mates no sé.
4: Vale, però ara us dono una pista.
0: En tinc.
4: Quan creieu que mesura la porteria? Perquè, clar, l'àrea va per fora, no? Pues la porteria us dic que fa com 6 o 7 metres. La porteria.
1: Ola, no, llavors.
3: Vale.
4: És que és xungo ser porter, eh?
0: Sí. És xungo.
4: Tothom es pensa aquí...
1: No, no,
4: has
1: de ser...
2: Salta moltíssim.
0: Has de dir que un diàmetre.
4: No. Vale, però compte, moment, tu sí. Compte que quan el porter està al mig, per tirar-se per tocar el pal, s'ha de tirar i fa com 2 metres i mig el porter així estirat però i 2 metres i mig cap a l'altra banda.
3: Si es diu que la porteria són 6 metres, llavors, per tant, l'àrea són 8 o 10.
4: No, clar, doncs posa-li 10.
1: 10,
3: posa-li 10, va.
1: 4.
3: Doncs 40.
0: Si voleu, fer més estimacions, sabeu que podeu participar al concurs que tenim aquí
1: a Media,
0: al costat de l'escenari de la plaça Octavià.
2: És l'espammer més bo
3: que tenim. Crec, Genís, que ho has de tornar a dir perquè no queda clar.
0: És un concurs d'estimació de quantitat d'objectes que hi ha a cada recipient. En aquest cas és el recipient més gran. El guanyador s'emporta un lot, un abonament pels petits camaleons.
3: Gràcies, Genís.
0: Seguim aquí amb la Laura,
3: no
0: membre del Gincamat. Laura.
4: Vale, llavors, estàvem amb que la porteria... feia tipus 7.
3: Sí.
4: L'àrea la voleu més llarga, per tant, n'heu dit
3: 10. 10, sí.
4: Jo crec que heu fet curt, però bueno.
3: Hem fet curt i tot.
4: Heu fet curt, sí. Curt.
0: L'Oriol ho sap, l'Oriol ho sap.
4: L'Oriol va dient que sí.
1: 20, farà 20, ja veuràs.
4: Posa-li que fa 20, l'àrea petita, de llarg.
3: 20 metres,
4: exacte.
3: 20 metres de llarg és
1: sí,
3: molt, eh?
1: No te't creguis.
4: Sí. I d'ample, com si haguéssim, què penseu?
3: Home, si...
2: Ara vist...
1: Pues si fa 20, ha de fer 8.
4: Clar,
1: 8.
4: No fa 2 metres, perquè el porter...
3: No, no. 2 metres, no,
4: no fa 2 passos i ja està
1: jo,
4: la
1: jo m'he flipat.
4: Fa...
3: Jo diria 20 i 10.
4: Ara t'has passat.
2: No, 8.
1: No, 8.
2: 8, 7.
4: És tipus 20, que crec que és tipus 17, per tipus 5 o 6. Per tant, 20 vale. Per 5 faria.
3: 20 per 5.
1: 100.
4: 100. 100 metres quadrats.
0: 100 metres
4: però
0: quadrats?
4: Però per vosaltres 100 metres quadrats què és? És molt o poc?
3: Clar, és que...
4: Digue'm
3: que
4: alguna cosa.
0: La meva
1: casa
0: seria.
1: És més
4: que clar,
1: la meva casa mereix menys.
3: Casa, dir... No, casa meva crec que té 100.
4: Clar.
3: Clavats.
4: Vol dir que l'àrea petita que del porter del Camp Nou, l'àrea petita,
3: és
4: com
3: casa.
4: El teu pis.
3: Boig.
1: Bueno, i de fet, sabeu que el camp del Terrassa és més gran que el Camp Nou? Per tant, l'àrea petita del camp del Terrassa seria més gran.
3: Però això no hauria de ser possible.
0: Quina bogeria.
4: Sí, sí.
0: Mare meva, mare meva, però és que no contemplava tan gran.
1: I jo tampoc.
4: Doncs veus, aquestes flipat. Coses són les que traiem
3: aquí, per exemple,
4: podcast.
3: A plaça Octavià, com podríem calcular els 100 metres quadrats?
4: 100 metres quadrats, mira, a l'escenari aquest...
1: Martí, posa't a fer passes, va.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 taules. Aquestes taules té pinta que fan 1 metre.
0: Sí, és el típic d'un metre per 2 metres.
4: 8. 8. I imagina't de fondo, això fa moltíssim. Això fa com 30 o 40 metres o més.
2: 40 metres, et diria.
0: Perquè tu, una pregunta, Laura, com arriba el món de les mates a tu? Que en quin punt dius, buah, vull dedicar-me a això?
4: Doncs mira... Des que tenia 4 anys.
0: Mira.
3: Aquesta era la típica que arribava i deia toca'm mates, toma.
4: Toma, vamos, vamos.
0: Mentre que jo diguen no.
4: Des que tenia 4 anys que volia ser profe. I clar, encara no sabia les assignatures. I llavors, a mesura que em vaig anar fent gran, la veritat és que les mates era el que se'm donaven millor sense fer res. O sigui, esforçant-me menys. És perquè que, la història...
3: No, no, moment, això és el que em fa més ràpid.
1: Home,
3: no,
1: són mentalitats... O sigui, són persones que tenen... Cadascú té el seu.
4: Cadascú té el seu.
1: Algú se li dona bé memoritzar i li agrada la història i a una altra persona li mola resoldre problemes.
4: Clar, jo memoritzar, per exemple, no m'agradava gens i, clar, les mates, com que no he de memoritzar res...
0: És més de...
4: Jo, no t'ho dedueixo.
1: A mi em passa com tu. Jo t'haig de dir que... O sigui, a mi em resulta entretingut fer equacions i fer... És com passar temps.
4: Perquè vosaltres que aneu a l'institut i heu acabat...
0: No, estem fent primer de carrera. Sí.
4: Per tant, home, heu triat coses de ciències o no?
2: Jo faig enginyeria aeroespacial.
4: Veus,
2: sí, que
4: bé.
2: Tinc moltes mates, Pedro també.
1: Jo també.
0: I som l'únic que està fent una cosa que està relacionada amb el que estem fent ara mateix.
3: No, mentida.
4: Ah, molt bé.
3: Jo estic fent un cicle d'il·luminació, captació i tractament d'imatge.
4: Home, ja.
3: Que alguna cosa de mates també toco. Home, clar. Al final, sí, el tema tal...
2: Llavors,
3: però
2: tu,
3: no és...
2: tu, Laura, quina diries que és la teva branca de les mates preferida?
4: La geometria, sense pensar-m'ho.
0: La geometria, eh?
2: Sí.
0: Ah, wow. Per això és dir-lo de que té
3: jo
0: molta pinta que
3: també,
0: sigui...
3: Eh? Jo t'he de dir que geometria és el que millor se'm donava. Perquè deia,
1: jo recordo,
3: triangle, aquí la tenen, aquí
0: la tenen,
3: i ja està. Veus, porto sense fer mates 3 anys.
1: Geometria, la cele, guai, allò sí que era xungo.
2: Era molt fàcil. És que ara veient una perspectiva...
4: Però lo important és que les coses no són ni fàcils ni difícils. És com tu t'hi enfrontes als reptes i l'energia que tu tens de les ganes de... Vinga, va, posa un repte, posa, m'hi poso i el resol.
0: Clar, i
4: si no, doncs demano ajuda. I si no, una pista i al final vaig fent.
3: Laura, una pregunteta, eh? Però tu, és que així em faràs més ràbia, però tu arribaves a l'examen
4: sí?
3: i deies, suspendré sense haver estudiat?
4: No.
3: O eres la típica de, no, no he estudiat,
4: no,
3: però per almenys
4: l'important és... Tu has de ser conscient del que saps i del que no. Llavors, si tu saps que clavaràs el 10, no pots dir allò de... Ui, m'ha anat fatal.
1: No, jo tinc un company que ho feia.
0: I
1: no has tratat la carrera.
3: Fa molta ràbia, això.
4: Doncs, bueno, i us he dit el del futbol, però hi ha més capítols, eh? Hi ha 10, en vam fer 10 en total.
3: De fet...
4: I en tots...
1: Ah, i els heu gravat.
4: Sí, estan a la vostra web, també, jo crec que està el link. I estan a la xarxa.
0: I a la xarxa.
1: De fet, a xarxa més...
4: Clar, doncs els podeu escoltar tots, cada un és d'un tema relacionat amb la vida i a cada un hi ha un invitat. Per exemple, l'Àlex Corretja, convidat.
1: Ah, ostres.
4: L'Àlex Corretja, quan vam fer el del tennis, ens va deixar entrevistar-lo, li vam fer tot de preguntes de matemàtiques i tennis i vaig poder jugar a tennis amb ell, vam quedar amb ell i tot.
3: Quan vau quedar?
4: No, vam pilotejar.
1: Ah, vale, perquè si no...
4: Sí, sí, unes volees creuades i ja està.
3: Escolta, Laura, ara que...
0: Una pregunta.
3: Sí, no, bueno, ara que s'està acabant ja l'entrevista i haurem de passar a la següent secció, necessitem que ens diguis una prova de, pues, que nosaltres puguem fer i pensar una mica també, perquè nosaltres fa... Nosaltres dos, per exemple, fa 3 anys que no fem mates.
4: Oh, però és igual,
1: pobrets,
4: això.
1: Pobrets.
4: Mira, us puc fer...
0: El Martí ens ha fet algunes preguntes
3: sí,
0: i les hem pogut resoldre bastant.
1: Allò sí que eren problemes.
3: Llavors, necessitem que ens facis una prova que diguis vinga, per vosaltres, i us passeu 10 minuts pensant, si voleu.
4: Però jo me'n vaig i us la deixo que penseu.
3: Sí, sí.
4: Us puc posar la que li vam posar a l'Àlex Corretja.
3: Vale.
1: Vinga. Es pot escriure?
4: Que és Sacugaté.
3: Anem a escriure, va.
4: No cal.
3: No?
4: Ah. Li vam preguntar quantes pilotes de tennis hauria de comprar perquè si volgués posar-les totes així una al costat de l'altra en una pista de tennis, li vam dir només la meitat de la xarxa cap aquí,
3: vale?
4: Comptant la franja de dobles.
2: Vale?
4: Doncs si les volguéssiu posar així totes ben endreçadetes, quantes pilotes hauríeu de comprar?
1: Vale, i quan madeix?
4: Home, això forma part del repte.
3: Això, jo em moro.
1: No es pot buscar internet.
4: Sí, podeu utilitzar internet.
2: Ah, vale.
3: Veure, doncs, moment. Moment, despedim la Laura i comencem a fer-ho.
2: Un aplaudiment per la Laura.
1: Un aplaudiment.
4: I no, gràcies a vosaltres, aquest programa molt xulo.
1: Estimem les mates a Cugat Mèdia, es pot escoltar, bon programa.
0: Exacte, la xarxa més.
1: Ai, la xarxa més, sí.
0: Seguim aquí a la plaça Octavià. Falten 3 minuts per un quart d'1. Som l'Hora dels Joves, un programa de joves de Cugat Mèdia, i estem aquí fent un especial de gent que m'ha 2 hores en directe des de la plaça Octavià. Us recordem que tenim aquí al costat de l'escenari on estem fent el programa una petita carpa de Cugat Mèdia on porteu participar a un concurs on si guanyeu, que és un concurs bàsicament que es tracta d'estimar la quantitat d'objectes que hi ha dintre d'una caixa, en aquest cas dintre d'una caixa transparent. Si adivineu la quantitat o us quedeu molt a prop, podeu guanyar un abonament per als Petits Camaleons. O sigui que esteu atents, sisplau, si podeu participar, esteu aquí al costat. I si, a veure, anem a veure.
1: Ara tenim una missió, Genís.
2: Vale.
1: Tenim
2: una missió. Enginyers.
1: Sisplau, sisplau, concentració.
0: La nostra missió és la següent.
1: Hem de saber quantes pilotes de tennis necessitem per cobrir una pista de tennis.
0: Una pilota de tennis fa un diàmetre de 6,54 centímetres.
3: 6,54
1: centímetres. Llavors, necessitem la superfície, no? L'àrea d'una pilota de tennis.
2: Llavors, això és
3: no, l'àrea per què vols
2: l'àrea? Això és R per...
3: Però un moment, un moment.
1: No, això és el diàmetre. Diàmetre, llavors, R és la meitat.
3: Un moment, per què vols l'àrea?
2: No, doncs per saber quantes pilotes he de posar.
1: Si jo, no, jo mesuraré l'àrea d'una pista de tennis i el Joan mesura l'àrea d'una pilota de tennis...
3: No, l'àrea no, o sigui... Què he dit? Una... L'àrea o el perímetre que s'ha de fer?
2: L'àrea.
1: No, l'àrea.
0: Una pista de tennis, una pista de tennis
3: és que no fa escoltat.
0: De llargada, vale. 23,76 metres.
1: Vale, 23,
0: de llargada d'un costat a l'altre.
1: 23,75.
0: El que hem de fer és dividir.
3: Pera,
1: i d'amplada ho necessito saber, sisplau.
0: Dividir això per dos perquè ens hem de comptar la meitat.
3: Ara, llavors, la meitat, no era tot?
0: Llavors, què més?
3: No, no.
0: Què més?
2: Calculadora, calculadora.
0: Que la llargada.
3: Què he dit?
0: La llargada.
1: 23,76.
0: La llargada,
3: 75.
0: O sigui, l'amplada de la pista de tennis fa...
3: Entre dos.
0: 1,37 per dos més 8,23.
3: Vale, un momentet, 3 segons.
0: M'ho diuen diferents
3: parts. Genís, 11,87 és el que mesura
0: Martí,
3: la llargada de la meitat.
1: Vale.
3: 11,87.
1: 11,875, sisplau.
0: Només cal dividir el nou que estic donant. Vale,
1: però
0: després...
1: Ara necessitem saber, sisplau, l'amplada, Genís.
0: L'amplada, suma.
3: Sí.
0: 1,37.
3: 1,37.
0: Per dos.
3: Per dos.
0: Més 8,23.
3: Més 8,23.
0: I et donarà l'amplada d'una pista.
3: 10,97.
1: Molt bé.
2: Vale.
1: Llavors, ara, la superfície...
0: Així doncs, has de multiplicar...
1: 11,875 per 10,97.
0: Exacte.
1: Que fa...
0: Vull dir,
1: la superfície de la meitat de la pista de tennis fa 130,27 metres quadrats.
0: Llavors, tenint en compte que una pilota de tennis...
2: Mesura 0,0654 metres de diàmetre.
0: Exacte.
2: Dividim entre dos.
1: Per obtenir el radi.
2: Per obtenir el radi, que això seran 0,0327 metres.
1: Molt bé.
2: 0,0327. I llavors això ho multipliquem.
1: Per pi.
2: Per pi i...
1: Ja. Ho elevem al quadrat.
2: O sigui, pi per radi i el radi al quadrat.
0: Exacte.
2: I això és per pi. I llavors obtenim que és... això d'aquí és 3,36 per 10 a la menys 3 metres quadrats.
1: Vale.
2: En metres ens obtenen el sistema interfície.
1: Llavors, ara has de dividir la superfície de la meitat de la pista
2: 130,27
1: partit la superfície, o sigui, l'àrea de la pilota de tennis.
3: Jo fa molt temps que m'he perdut, també.
0: Jo només he donat les dades, com a bon periodista, i...
1: Ho tenim.
3: Laura!
0: La Laura està per aquí.
3: Vine, a veure,
0: Laura, creiem
3: tenim la resposta.
0: Tenim el número exacte
2: obtenim
0: de pilotes que necessitem per omplir la meitat d'una pista de tennis. El que hem fet ha sigut...
2: 38,
0: no,
2: mira.
0: Diguem primer el que hem fet. El que hem fet primer ha sigut buscar les dades. Buscar les dades primer, perquè no ens han donat el que medeix una pista de tennis la meitat. Llavors el que hem fet ha sigut buscar les dades, calcular l'àrea... I una vegada tenint la calculada de l'àrea i hem buscat quan medeix una pilota de tennis, els matemàtics han fet la seva feina.
1: Sí, llavors, què ens donen? L'àrea de la pilota i l'àrea de la meitat de la pista de tennis.
2: Exacte.
0: Moment, que no tens activat el micro, Avall. Ahí està. Molt bé, Martí. Aquí el...
3: Hola.
0: Ara sí.
4: Perfecte. Llavors, l'àrea vista des de dalt.
2: Exacte, l'àrea de la secció circular.
4: L'àrea de la circunferència. Això mateix.
2: De pi R quadrat.
4: Perfecte.
2: Que ens ha donat 3,36 per 10 a la menys 3 metres quadrats per cada pilota.
4: Vale.
1: I l'àrea de la meitat de la pista de tennis ens ha donat 130,27 metres quadrats.
4: Perquè ho heu fet tot en metres. Perfecte.
2: Sí. Vale. I llavors...
0: Perquè no som
2: dividint. Ens agrada el sistema internacional. Aquí.
4: Molt bé.
1: Sí.
2: I llavors, dividint una entre l'altra, per
0: obtenir
2: la proporció... hem obtingut que necessitem 38.771 pilotes per...
4: 38.000 pilotes?
1: Sí.
4: Voleu dir que ho heu fet bé, això?
3: Però és correcte o no és correcte, això?
1: Que potser eren pilotes de ping-pong.
3: No és correcte?
4: Bueno, em sorprèn... Ara no me'n recordo de memòria, però 38.000 pilotes són moltes, eh?
3: No, és que el xat no t'ho fa bé, això.
4: A veure, repassem els càlculs. És el típic que diem als profes. Repassa els càlculs.
3: Torna a llegir l'anunciat, home.
1: Jo, la superfície de la pista...
0: Aquest és el moment en què el profe et diu, llegeix una altra vegada
2: l'anunciat
0: atentament. Atentament.
2: Entre N àrees de...
4: A veure, l'àrea, digue'm l'àrea de la pista, a veure si és raonable.
1: 130,27. L'àrea de la meitat de la pista.
4: Sí, perquè és quant per quant?
1: És... o sigui, 11,87
4: per
1: 10,97.
4: Vale, sí, això és raonable.
2: Raonable.
4: I ara, la pilota, l'àrea de la secció...
1: És que clar, jo crec que és en el que ens hem equivocat, perquè li ha donat que l'àrea de la secció de la pilota és 3,36 per 10 a la menys 3 metres quadrats.
4: Sí. I això, en centímetres?
2: En centímetres serà això...
1: Multipliqueu per...
2: Són 6,5... Sí, són 3,27 per... o sigui, 3,27 quadrat per pi... Això dona 33,56 centímetres quadrats.
4: Això té...
2: L'àrea sí, en centímetres.
4: Pot ser, sí, també, perquè és un... Sí, és un 6x6, 36. Sí,
2: exacte,
4: sí. Ok, vale, raonable. Aceptamos.
2: Vale.
3: Llavors, jo crec
1: que ens ha donat bé.
2: Crec que fallem aquí.
4: Ah, a sí. Veure, en passar de centímetres quadrats a metres quadrats, poseu...
2: No, perquè ho hem fet amb els metres.
4: Vale, perfecte. Sí,
2: que, llavors...
4: Doncs pues la divisió, pues sí, pues 38.000, llavors.
3: 38.000 pilotes, una aplaudiment.
0: Toma, ja. Primer, home.
4: Flipa.
0: Recordem que estem aquí a plaça Octavià amb l'Hora dels Joves a directe al 91.5. Portem des de les 11 fent aquest programa. Llavors, què hem vist de moment? De moment hem fet una entrevista amb la Super Laura, membre d'InnovaMat i professora de matemàtiques, i després el que hem fet ha sigut doncs, anar preguntant per la gent que hi ha a la plaça, que de moment no hi ha gaire gent perquè fa una solana avui.
3: No, és que estan fent proves.
0: Fa una solana, però clar, les proves estan esparcides per tot el centre.
2: Ara
0: de la
2: plaça monestir. És l'Espanya vaciada, no hi ha res.
0: Exacte.
3: T'he de dir, sembla la plana de Vic. Sembla... Molta calor i no hi ha ningú.
2: La plana de Lleida.
0: Mare meva, tu.
2: Això és Lleida, és... Passen les boles del desert aquí.
0: Llavors, som l'Hora dels Joves, som el Martí, el Joan... El Martí, el Joan, el Pedro i un servidor, el Genís. I Genís. Estarem aquí fins la una.
1: Que, per cert, no hem dit res, però tenim samarretes noves.
0: Sí, és veritat, és veritat. Ens hem fet unes samarretes noves per l'ocasió.
3: L'Uri no en té.
0: Per l'ocasió, amb el logo de Cugat Media darrere... No, amb el logo de Hora dels Joves.
3: L'Hora dels Joves, 91.5 i cugatmedia.cat...
1: No i l'Instagram, @HoraDelsJoves.
0: Exacte, ens podeu seguir els nostres moviments. I els
2: no podeu seguir, heu de seguir.
0: Exacte, heu de seguir. A les nostres xarxes, @HoraDelsJoves. I ja estarem...
3: Escolta, Genís, saps què em ve molt de gust a mi?
0: Què et ve molt de gust?
3: Sentir el que no vull sentir quan no ho vull sentir.
2: Que entri.
3: Històries absurdes.
0: Mare meva, aquesta sintonia...
1: Molt bé, sí. En aquest programa tan especial dins del marc de les matemàtiques que ens té confrontat a la meitat de l'equip de l'Hora dels Joves, s'ha de dir,
2: perquè
1: Genís i Martí, team Joan i Pedro, en comptes de venir-vos a explicar les històries absurdes de sempre, que són...
3: El que no vol saber, quan no vol saber,
0: bàsicament.
1: Doncs avui us vinc a parlar d'algú que sí que voleu saber.
2: No.
0: Ho sento.
2: No.
0: Segur que voleu saber-ho?
1: No. Ho voleu saber, ja que podeu guanyar 1 milió d'euros.
0: Home.
2: Són les 4, no he comido.
1: Són les 5 de la tarda, no he comido, por favor.
3: No me pregunten demasiado.
1: Us vinc a parlar dels problemes del mil·lenni. Sabeu què és això?
0: No?
1: Us sona?
0: Il·lustrants.
1: Il·lustrants. Bueno, per resumir una mica, d'acord, els problemes del mil·lenni es tracta de 7 problemes matemàtics que l'any 2000 un institut de matemàtiques, concretament el Clay Mathematics Institute, va anunciar que la resolució d'aquests problemes seria premiada amb 1 milió d'euros per cada problema que es resolvés. Això vol dir que són problemes impossibles de resoldre.
2: 7 milions d'euros de giveaway, eh? Cuidao.
1: Cuidao. O sigui, bàsicament són com els Oscars del patiment intel·lectual, s'ha de dir. Perquè són exercicis tan difícils que les mates van dir, mira, pren 1 milió d'euros
2: si
1: i deixa'm
2: vols,
1: en pau.
2: Si els vols resoldre, perquè... és que ets masoquista.
1: Sí,
0: exacte.
3: No. I ha estat resolt, sí o no?
1: El més fort d'això, només s'ha resolt un problema, que el va resoldre un matemàtic rus anomenat Grigori Perelman i, ojo a la dada, perquè va rebutjar el 1 milió d'euros.
0: No pot ser, un geni.
2: Que ens el doni nosaltres, sisplau.
1: No entenc la seva lògica, la veritat. Serà molt llest, però companys, que rebutgés el 1 milió d'euros...
3: Fem els altres problemes, o què?
1: Sí, els 6.
2: Sí.
3: Si jo
0: fem
3: veig,
0: un problema
3: no?
0: cada
3: acabem d'això, anem a dinar i fem els problemes.
2: És un funding per Cugat Media de l'hòstia. O sigui,
0: sí, per l'Hora dels Joves.
2: Sí, per l'Hora dels Joves, que està molt bé. Podem fer moltes samarretes, podem regalar-nos...
3: Moltes samarretes.
2: Una samarreta cada Sant Cugatenc.
3: Exacte. Espectacle.
0: Amb el vostre nom personalitzat, eh?
3: Sí.
1: És que es tracta de problemes tan difícils que, bueno, jo llegint-los no he entès absolutament res, només he entès un, que no sé si sabeu, el que són els nombres senars.
3: Sí.
2: Home, no, el senar... Bueno.
1: Molt bé. Anem a dir un cadascun. Digues un.
2: 1.
1: 3.
2: 5.
0: 7.
3: Ah, he de seguir.
2: Sí, i el 6?
1: A veure fins on arribem.
0: Espereu el 6.
2: 9. 6, 7.
1: 11.
2: 13.
5: 15.
1: No!
2: No, però això sí, són els primers. Sí.
3: No, però si has dit senars,
0: el senars, sí. Primers.
3: El senars és
1: primers, també. Perdó, primers.
3: Ah!
1: Primers, perdó, perdó.
2: El nou no és
1: el
2: primer.
1: El nou no és veritat, perdó.
3: Vinga, una altra vegada, sí, t'has equivocat tu.
1: No, no, no, no, no
0: serà el número dels primers, eh?
1: 1, 3.
2: No, de fet, l'1 no sé si es considera primer.
1: Sí.
2: Sí?
1: Sí.
0: Bueno. Nombres primers que són nombres que són...
1: No, el 5 no. Ah, sí, el 5, sí.
0: Quina és la definició de nombre primer?
1: És un nombre que només pot ser... Només es multiplica de si mateix i de 1.
3: Sí, només el pots dividir...
1: Entre 1 o entre si mateix.
3: O entre si mateix perquè,
1: perquè doni un nombre
3: enter. Un nom enter.
1: Ah,
3: exacte.
1: Molt bé.
3: 11.
1: 13.
0: Anava a dir el 13, 17.
1: Tio. Molt bé.
0: 19? No, 19 no.
2: Sí, sí, sí.
0: 19.
3: Boig, em poses ara...
1: Ojo.
3: Crec que és...
0: Mentre que el Martí s'està pensant, recordem que estem a la plaça Octavià a l'hora dels joves, a 91.5. Falten 6 minuts per 1/4. Martí,
3: 23%.
1: Molt bé, molt bé.
3: Vamos, vamos.
1: Molt bé.
0: No se l'ha xivat ni res, eh?
3: No. He dit, pot ser 23? I em diu, pot ser. I he dit, és correcte.
1: 29.
2: Sí. 31?
1: Sí, 31.
0: 43?
3: Ara, vinga.
1: Fuera. No us explicaré cada problema, però amb aquesta petita activitat que hem fet, vosaltres heu seguit algun tipus de patró? Creieu que hi ha algun patró en aquests números que hem dit?
3: Hi ha patrons,
2: són tots
3: segur,
2: senars.
3: Però...
1: Són tots senars, correcte? Doncs un d'aquests 6 problemes que queden per resoldre dels problemes del mil·lenni consisteix en trobar un patró dins dels nombres prims.
3: Però un moment,
1: primers,
3: o sigui,
1: primers.
3: La persona que va fer aquests problemes...
1: Sí.
3: Sap la resposta?
1: No, clar que no.
3: Però llavors, tio, per què poses un problema si no saps la resposta?
1: No, perquè un dia aquesta persona estava pensant mentre es dutxava...
2: Qui és aquesta persona?
1: No ho sabem. Bueno, una persona del CLEI Mathematics Institute estava dutxant-se i de sobte va pensar un problema de mates i va dir, ostres, això no ho sé resoldre. Què puc fer? Ah, doncs ja està, fer una llista de 7 problemes que no sé resoldre i qui el resolgui li donaré 1 milió d'euros.
3: Ah, vale, i qui, o sigui, com saps que és la resposta correcta? Perquè pues, jo ara demà...
1: No, perquè ho has d'argumentar, home.
3: Jo ara demà hi puc dir... sí, és cada 4 dígits i me la pela, bueno, completament.
1: És que aquesta resposta no és correcta, perquè no és cada 4 dígits.
2: Si no és una demostració formal matemàtica.
1: Exacte, ha de ser una demostració raonable, que tingui sentit. Llavors, un d'aquests problemes, si no podeu dormir per la nit, pues ja sabeu què podeu fer.
3: Crec que
1: no
2: hi ha la hipòtesi de
3: res. Crec que moriré i no s'hauran fet encara el 7, però ja m'està bé.
1: I sabeu com es diu aquest problema?
3: No,
1: el problema de la hipòtesi de Riemann, molt bé.
3: Riemann.
0: Què és la hipòtesi de Riemann?
1: Això que hem fet de buscar un patró dels nombres primers.
3: Molt bé, Geni.
2: Periodista, fora.
0: Ostres, vaig empanat, vaig a la València.
3: Retenció, sisplau, de informació. Estaria bé.
2: Necessito fer integral.
1: Bueno, llavors jo, mentre estava escrivint això, he estat reflexionant molt perquè aquests problemes m'han deixat sense dormir moltes nits, d'acord? Llavors m'he adonat compte que no sabem el suficient de matemàtiques com per entendre els fluids, com per entendre certs patrons de matemàtiques, com aquests dels nombres prims.
2: D'aquí no gaire.
1: Però sí que sabem suficientes matemàtiques com perquè l'algoritme de TikTok t'ensenyi durant una hora vídeos d'homes construint cabanyes enmig de la selva.
3: Jo només sé sumar...
1: Una cosa que és una mica
3: només
1: curiosa.
3: Només sé sumar 2 + 2 i em surt 5.
1: No,
0: ostres,
1: jo crec que...
0: Estàs algú malament,
1: algú
0: nena,
1: malament. El Joan està escrivint una derivada.
2: Estic fent una integral per divertir-me.
3: Sí. No, sabeu...
0: Comercials.
3: Sabeu quina és la meitat de... crec que era... Mira, espera't, és que us ho escric aquí, ja veuràs. Ara ho estic escrivint en un paper.
1: Jo crec que aquests nens els hi podrien ensenyar ja integrals, eh?
3: Mira,
2: sí.
3: Quina podríem és passar... la meitat de 12?
0: La meitat de 12, 6.
3: Mentida.
0: Per què?
1: Per què?
0: És 1 i 2.
3: No. Perquè si ho escrius així, la meitat...
0: El número romans,
3: és
0: 10. Perquè no l'esteu veient.
3: Perdó, 12. És 7, perdó.
0: Recordem que estem aquí
3: ja
0: a l'hora dels joves.
3: És número romans, llavors X, palito, palito, si ho parteixes per la meitat directament, et surt UB, palito, palito.
1: És
3: per
1: veritat.
3: Tant, surt 7.
1: Geni.
2: I l'altra meitat què és?
3: L'altra meitat és UB, EUP, palito, i tot pal... sí, sí.
2: Sí.
0: Punts suspensius, no?
3: Són 7 i 7. 16.
1: Té molt de sentit.
3: 7 i 7, 12.
0: Quins són les altres proves d'aquest concurs? Tenim altres, altres d'aquests.
1: Jo no, només us he vingut a parlar d'aquests.
2: Només has parlat de Hipòtesis Arriben.
3: Un momentet, bueno, home, perquè si tenim, voleu, tenim una notícia d'última hora. Que de fet aniré a agafar el micro inalàmbric per això.
0: Què tenim, què tenim? On aniràs? On aniràs? Això no està a les cretes, això està a les...
2: M'agradaria en algun moment del programa anunciar la fórmula més bonica de totes les mates.
0: Pots fer-ho mentre que està el Martí...
2: Puc treure-la? Vale.
1: No, encara no, encara no.
2: Deixeu... És la fórmula de la bellesa matemàtica absoluta, després us la dic.
3: Confirmo. Vale, m'escolteu?
0: T'escoltem.
3: És que el Juanmi...
0: El Juanmi?
3: Està estimant.
0: El Juanmi...
5: No hi és.
3: Està estimant aquí... Què hi ha?
0: Perquè recordem que el Martí...
5: Quants? Quants? Quants?
0: El Martí està a la carpa de Cugat Mèdia on estem fent un concurs d'estimació.
5: El repte d'aquesta hora de Cugat Mèdia consisteix en el següent. Tenim aquí... Què tenim aquí?
3: No sé, digue-me-lo tu. És un prisma, efectivament. Bueno, un triangle. És un triangle, exacte.
0: El que li agradava en la geometria.
5: Val? I aleshores hi ha unes fitxes a dins. I la gent, que s'hi atansi, si volen participar, han d'aproximar-se. Han d'aproximar-se o encertar quantes fitxes hi ha a dins. I si l'encerten, o la persona que s'aproximi a la xifra real, pot aconseguir un abonament pels petits camaleons. Que ja n'hem donat un.
3: No? Espectacle.
1: Martí, tu que estàs a prop, quantes creus que hi ha?
3: Jo no diré un número exacte, perquè si no donaré pistes, però...
1: Però si no,
3: jo et dic una forquilla. Et dic una forquilla, jo.
0: Una forquilla de matar i una forquilla de...
1: Però si no saps la resposta,
0: fusta.
1: Martí.
3: Però et diré una forquilla. Jo crec que estimant així el que he vist... Et faig una forquilla d'entre... entre un i mil. No, entre 100 i 200.
0: Jo el que faria en aquesta situació...
3: Bueno, pues mama... sí,
1: es pot comparar amb els problemes del mil·lenni, això, perquè si ho resols, et donen una entrada als petits camaleons.
5: No, no tenen un milió
0: d'euros. En un milió d'euros.
3: Boig, m'acaben de dir que al petit hi havia 100.
0: Petit hi havia 100.
1: No, 197. 190, ah, 195.
0: I el guanyador ha dit que hi havia 205.
1: 4, crec.
3: I jo acabo de dir una forquilla entre 100 i 200 i el petit... Bueno, doncs diré una altra forquilla.
1: Que et doni l'entrada allà.
3: Entre, entre 400...
1: Molt bé.
3: I 450.
1: Jo crec que hi ha més.
3: La forquilla ja està
1: feta. Jo crec que hi ha 800 i pico.
3: Tiro cap a baix, eh? Mora meva.
1: Jo crec que hi ha molt. Qui ho ha fet, aquella capsa?
3: Qui ho ha fet?
5: Ah, Innovamat.
1: Ah, ha sigut idea d'Innovamat,
5: Bonets.
0: L'ha fet la Laura.
5: La Laura. Ahir a casa seva estava allà.
0: La Morera ja...
3: Estava apuntant. I després tenim aquí una altra cosa que també a mi em fa il·lusió. Que són...
5: Quants
3: n'hi ha? No, són... són...
0: Lacasitos, no?
3: M&M's, Lacasitos, coses així. Amb el logo de Cugat Mèdia.
0: Un aplaudiment.
1: I amb el número pi. Porta un, Martí.
3: I amb el 3,14...
0: Oh, porta'n un per cap, no? Ja que estàs,
3: vinga,
0: va, tu.
3: Porta un per cap.
0: Ja que estàs, i així fem promoció de Cugat
3: Mèdia. A mi no li porto.
0: Ja que recordem que estem en directe per Cugat Mèdia, el 91.5, som l'hora dels joves, i estem fent l'especial del Gincamaz. Som el Genís, el Pedro, el Martí i el Joan, i ens podeu escoltar, ens podeu seguir les xarxes, i ens podeu anar escoltant mentre que esteu fent aquestes
2: coses. Tinc una altra curiositat matemàtica.
0: Aneu al bar d'allà
1: davant. Sí, em va sortir un reel fa poc d'això.
2: Tinc una altra curiositat matemàtica que us fliparà el cap, però és veritat.
1: Sí, sí, és real. Jo ho vaig veure.
2: Vosaltres penseu.
0: Pensem.
2: 0,9999 i no paro mai, és igual a 1.
0: Periòdic?
2: Sí, 0,9 periòdic és igual a 1.
3: Ho vaig veure en un vídeo i és
1: correcte. Jo també.
3: És correcte.
0: Argumenta.
2: T'argumento. Mira, si nosaltres multipliquem els dos costats per 10, vale? Tenim que 9,999 és igual a 10. Vale? I també podem multiplicar per X.
0: Però estàs arrodonint.
2: Eh?
0: Estàs arrodonint.
2: No.
1: O sigui, això es pot
2: puntets,
1: fer.
2: Puntets, eh? Estic 9,9
1: periòdic. Si multiplica les dues bandes és el mateix.
2: Vale? Llavors, què passa? Jo puc dir que 0,999 també és igual a X. Vale? És igual a X, però X, però llavors sabem que X val 10. Per tant, si torno a dividir...
1: No, però no entenc el que has fet. O sigui, has restat 10 a...
2: No, he multiplicat per 10.
1: Vale, has multiplicat per 10.
2: Jo tinc que X... O sigui, X val 0,999. Vale. Vale? I jo si multiplico per X, o sigui, multiplico per 10, és 9,999 periòdic, vale?
1: Igual a 10X.
2: Igual a 10X.
1: Molt bé.
2: Vale?
0: Mare meva,
2: però què passa?
0: Això se m'està complicant, eh?
1: No, jo estic entenent, sí.
2: Què passa? Que X val... 9,999.
0: Recordem que el Joan està estudiant enginyeria aeroespacial, llavors es creu molt intel·ligent.
2: Llavors aquí, això d'aquí val 10X.
1: també.
0: Si esteu passant per la plaça i us esteu preguntant què està passant, és que estem en directe per la 91.5, ja que avui és el Gincamath. Si veniu amb nanos, podeu fer tot de proves que estan pel voltant del monestir de Sant Cugat i podeu participar al concurs que tenim aquí de Cugat Media, d'estimació de números.
3: Joan, jo t'he entès, vaig veure el vídeo.
2: Sí, heu de veure el vídeo, però...
3: I és correcte que 9,99 periòdic és 1. Ara.
1: O sigui, 0,999.
3: Bueno, sí, perdó.
2: Ara. Si pares, ja no.
3: Exacte. O sigui,
1: si en algun moment dius 0,99999... Aquí, ja està aquí?
3: Aquí, ja no és 1.
2: Ja no és 1.
3: Perquè ha de ser el periòdic.
0: Ha de ser periòdic. Aquest és el quid de la qüestió, eh?
2: Llavors, quan voleu fer aquesta demostració, no heu de parar.
0: No de parar, eh? Vai. Heu de dir 0,99999...
1: Segueix endavant, no paris.
0: Però si 0,99 periòdic, ja està bé.
3: Has de dormir dient no tota l'estona.
2: Perquè no t'equivoques.
1: Ja, però fins i tot, en el moment que paris...
3: O sigui, en el moment que moris, ja
2: no
3: està,
2: pots parar,
3: ja no és 1.
1: Serà incorrecte.
3: Ja no és 1.
2: Llavors, serà és una demostració impossible.
3: Bueno, t'he de dir, veient una mica l'ambientillo de plaça.
0: Home, és que ja fa calda aquí, eh?
3: No hi ha ni Peter.
0: No hi ha ningú, però no. és que fa tanta calor que la gent que està aquí a plaça, vull dir, és que està movent-se de lloc a lloc. Vull dir que està movent-se d'una parada a l'altra, que estan en el
3: posto
0: de
3: Cugat
0: Media, o estan a l'ombra, exacte. Perquè amb la calor que fa, es complica només aquest el tema.
3: Però... m'acaben de comentar pel Pinganillo, que per cert no en tenim, que estan a l'altra plaça. I estan als jardins del plaça. Estan als jardins del Pagal i Joan.
2: Oi, va!
3: Apa, s'ha caigut. Meva, no sé què s'ha caigut.
0: S'ha caigut.
2: Ha caigut
1: la mascota de la Innovamat.
3: No, ah, no, no, amigo. No, que estan als jardins del monestir fent les proves.
1: Ah, ens estan escoltant o no?
3: No.
0: Bueno, podem posar-se a la ràdio i escoltar-nos.
3: No ens estan escoltant, però els que estan a plaça sí.
0: Molt bé, nois, us sembla bé si comencem amb la meva secció?
3: No.
1: Ens sembla bé.
2: Ens apalanquem.
3: Vinga, falten... les cosetes del Genís.
0: Quan passen 5 minuts de 1/4.
3: Mira, de fet, farem una cosa per al nostre estimat Uri.
0: El nostre estimat Uri.
3: Uri, sepa i després testo.
0: L'hora dels joves, el Gincamath.

0: Vale, amics i oients, us vinc a parlar avui, més ben dit, us vinc a confessar alguna cosa que ja fa anys que faig en relació amb les matemàtiques.
1: No vull la teva confessió.
2: No.
0: Com ja bé sabeu, sóc una persona de lletres que a sobre és dislèxica. Per tant, el tema de les matemàtiques és com que mai se m'ha donat molt bé, que diguem, encara que mostro cert interès per aquest tema, ja que, vulguis o no, estem aquí i hem fet ja unes quantes equacions i coses així que, mira, m'han estat agradant. Així doncs, jo vaig crear uns mètodes infal·libles per poder fer les operacions més simples. Per tant, avui us vinc a fer una petita demostració de com jo m'espavilava, vale? O sigui, una petita demostració. Llavors, un gran exemple d'un mètode prou ortodox que vaig enganyar és el de la taula del 5. Em direu, oh, Genís, però si la taula del 5 és molt fàcil. I és veritat. I és veritat, però la complexitat d'aquesta taula recau en les multiplicacions amb números senars. Vull dir, una vegada, per exemple, vale? ara ho entendeu, per exemple, una multiplicació que sempre em causava problemes quan parlant, estem parlant de l'ESO, bueno, de l'ESO, tant primer de l'ESO, segon de l'ESO, o primer, o a l'escola, simplement. Era la de 5 per 7, tu penses, vale, per què? Doncs perquè era un número senar. Llavors, ara us venc a patar el cap, vale? Perquè jo, el Genís de 7 anys, va enganyar aquest mètode per poder resoldre aquesta multiplicació. Llavors, com ho feia? Doncs jo el que feia era rebaixar el 7 a un 6, el número inferior que era parell. Llavors, així, doncs, el que feia era dividir aquest número donant-me 3. Aquest 3 la multiplicava després per 10, donant-me 30. Per últim, el que havia de fer era sumar el 5 més un 1, que era el que has tret del 7 del principi.
1: Vale, Genís, i no era més fàcil dir que els parells eren zeros i els senars 5?
0: No, perquè tens un 35. Ja està. I és un mètode infal·lible, funciona. I com que funciona, és un mètode infal·lible. Un altre mètode, òbviament, també existeixen els mètodes més clàssics, els mètodes que tothom sap, per exemple, el mètode històric ja de la taula del 9.
2: Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: No, el d'agafar les mans i rebaixar el dit del número que dius, llavors tens el número que dius. Per exemple,
3: que comença 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i després 9, 8, 7, 6, 9.
2: I saber-se de no, total.
0: No, era més divertit i genial.
1: Saps quina em costava a mi?
3: La taula del 8.
1: El 7 per 8.
0: 7 per 8.
1: 56, ara sí. Però abans era com 7 per 8.
2: Les calculadores us fan tontos. No utilitzeu calculadores.
1: Totalment.
0: No utilitzava calculadores perquè anava a l'escola.
3: Quin any us van deixar començar a utilitzar calculadora?
1: Pues...
2: Tercer d'ESO, por ahí.
3: Jo també, tercer d'ESO.
1: Crec que quart i ja no vaig fer servir més calculadores fins avui.
0: Vosaltres teníeu algun mètode que...
3: La meva calculadora.
0: De les matemàtiques que fèieu servir per... per solucionar-vos certs trets? O sou uns genis i no anàveu sense fer servir mètodes?
3: Som uns genis.
2: Som uns genis.
0: Som uns genis?
3: Sí.
2: Som uns genis. Som uns genis.
0: Llavors, que tenim el Martí amb el micro ja inalàmbric per la plaça, ja que s'ha fet curta aquesta secció, però després tenim la connexió plaça, o sigui que Martí...
3: Martí, tens la policia aquí al costat, compta amb el que dius, eh?
0: Compta amb el que dius, que la policia avui fa sol i la policia quan fa sol es posa contenta. Llavors, seguim.
1: No, de fet, saps a què? És que no ho saben, però jo
0: estic... Martí,
2: hola!
0: Controla't.
1: Ah, sí, cola.
0: No, a veure... Tens aquí gent amb el logo de Gincamaz que volen parlar per la ràdio en directe.
1: Hola, bon dia.
0: Què diuen?
1: Hola. És que no ho saben, però, claro, miren cap allà dalt dient, oi, mira, hi ha la ràdio en directe, però a mi no em veuen, passo d'imprevist. A veure, com es dieu?
4: Aleix. Matías,
5: Eric,
4: Telmo.
1: I què feu aquí?
4: He fet la xincama de mates.
0: De mates, eh?
4: També.
0: Sí. Bueno, Martí, suposo que tots et diran el mateix. Llavors, pregunta'ls-hi quantes proves han fet.
1: Quantes proves heu fet?
4: Crec que unes 5, potser.
0: Unes 5, eh? I quina ha sigut la vostra preferida?
4: No sé.
0: Heu fet la de... És que ens ho ha dit la Laura abans. Heu fet la de calcular quants angles...
3: Mira, eixos simètrics.
1: Acaben de dir els eixos de la rosassa.
3: Quants?
4: Sí.
1: I quants eren?
4: 6.
3: Molt bé.
2: Molt bé.
1: I aquí tenim... Com et deies?
5: Telmo. A mi m'han agradat totes.
0: T'han agradat totes, eh?
1: Hi ha alguna així que t'hagi fet una miqueta de ràbia perquè no et sortia?
5: La dels arbres.
0: La dels arbres.
1: I què consistia?
5: En mesurar 4 arbres.
1: Quatre arbres, eh? És que ni jo això, eh?
0: Amb l'ombra, suposo, no?
1: Jo això, ni
3: no,
1: això.
3: No, si et sembla, han agafat un metro i han fet, a veure...
2: La trigonometria, m'encanta.
1: A veure, llavors...
0: Sabeu què podeu fer, nanos? Podeu anar-vos aquí, a la tenda sí. que tenim aquí de Cugat Media, i participar al concurs que està organitzant Cugat Media d'estimació de quantitat d'objectes dintre d'un recipient. Si adivineu, us podeu guanyar una entrada pels Petits Camaleons, un pack familiar.
3: Molt, molt recomanable.
0: Uau, he vist la il·lusió als ulls, la il·lusió
1: als ulls
0: d'aquest nen.
1: T'he de dir que vull anar a la carpa.
2: Ai, Déu meu.
1: Hi ha una altra carpa,
3: Martí,
1: de l'Ajuntament de Sant Cugat.
3: Mare meva.
2: On vas, animal?
1: Hi ha una altra carpa a l'Ajuntament de Sant Cugat, que és...
2: Anem a mirar-lo amb la
1: d'infants.
0: D'infants, no?
1: Bueno, ja... d'Innovamat, sí, sí. Però és la carpa ja de l'Ajuntament.
0: Ja que Innovamat...
1: A veure.
0: Innovamat no distingeix entre les mateixes. Són per totes les edats, no?
3: Sí.
1: Era,
3: a veure, només que uns poden fer integrals.
6: Vale, doncs aquí, igual que tenim el gincamat pels nens de 6 a 12, doncs aquí tenim un espai de fer mates, també, de 3 a 6. Després, allà darrere, també tenim la zona de 0 a 3, que això també els hi podeu preguntar amb elles. Llavors, fem una miqueta de mates, fem activitats, jocs de taula, contes, construccions... que també tenim a la proposta, llavors fem una miqueta de mates amb els nens.
2: Endavant, endavant,
6: podeu
2: passar,
6: sí, sí.
2: Feu integrals, sisplau. M'agradaria saber si en aquella carpa allà fan integrals.
3: Sí, no? Sí, amb no? una caurà.
6: Home, podria fer moltes coses, eh? També treballem molt l'àlgebra, encara que sembli que no, però ja des d'infantil treballem molts conceptes matemàtics abstractes, però treballats d'una altra manera.
0: Quines són el caire de les aquestes activitats? Què esteu fent allà? Per exemple, és que nosaltres no veiem des d'aquí.
6: Sí, clar, aquí la idea és que puguin també fer activitats amb els pares. Llavors, el xulo és que puguin fer també jocs de taula, de numeració, fer construccions, fer diferents quadrilàters amb segments, tenim el conte dels triangles, també que treballem els triangles, és donar-li una volta a les matemàtiques des d'infantil amb un joc lliure i que puguin participar també els pares i les famílies.
3: Molt bé.
1: Jo, saps què vull fer?
0: Què vols
1: llegir
0: fer?
1: Una prova i a veure si la podeu fer vosaltres.
0: Bueno. Un moment, crec que serà bastant fàcil, però podem provar-ho, a veure què passa.
1: Mira, per exemple, aquí hi ha un que posa el rusc de la Geo, i posa en grups de 2-4 jugadors, o sigui, vosaltres sou 3, podeu jugar perfectament. Juguem amb el tauler del rus de la Geo a fer que el seu personatge avanci tantes caselles com indica el dau. A veure,
0: considero que
1: és fàcil perquè al final és un d'aquests jocs d'escales i tobogans. Vale. Escales i serps, no? Són, en
0: però
1: teoria.
0: Crec que si estem des d'aquí no podem veure el quadro, no? Vull dir, ens
1: són tobogans de mel. És que, mare meva...
2: A veure, Martí, ensenya'l a veure si el veig amb
1: mira,
2: la...
1: A veure, ara si
2: ara
1: el podem
2: si el
1: aixecar.
2: Mira. Ah, mira, vale.
0: És una foto.
1: Està bé,
2: sí, sí.
0: Llavors,
2: a veure si
1: el Joan altres... està fent una foto.
0: Amb un teleobjectiu, a veure si aquí...
1: podem jugar
2: no,
1: així a distància.
2: No és un teleobjectiu, però més o menys ho podrem veure.
1: Ara ho tenim.
0: Quin és l'objectiu?
1: Hi ha diferents posicions, no? I al final és això, són escales i tobogans. Crec que podeu jugar ja quan anem a dinar, no? Perquè ara
0: exacte.
1: Potser no cal.
0: Sí.
1: Vaig a entrevistar més persones, va.
0: A veure qui trobes per la plaça.
3: Qui més hi ha?
0: Recordem que estem aquí a l'hora dels joves... a Cugat Media en directe des de la plaça Octavià.
2: Octavius Square.
0: Pel gincamat.
3: Tres quarts d'una, ja.
0: Jocs infantils relacionats amb les matemàtiques per apropar les matemàtiques als infants amb Innovamat. O sigui que... A veure, qui tenim per allà.
2: Martí assalta el personal.
0: Martí.
2: El personal té por.
0: Ai, que no volen parlar.
1: Ai. No, però m'hi refereixi. Hola, bon dia. Que voleu parlar un momentet?
0: A veure si volen parlar.
3: No.
2: Sí? Els pares abaeixen...
0: Sí, home, clar que sí.
7: Aleix, Arlet.
1: I què heu fet aquí?
7: Amb uns cubos
0: hem
7: fet unes torres.
0: Unes torres, eh?
7: I teníem que dir quants cubos d'aquests es veien on deia el paper.
1: Mira, interessant.
0: I heu fet més activitats del gincamat?
1: Quines més heu fet?
7: Ninguna.
1: Cap ni una?
0: Acabo d'arribar, eh? Mare meva.
1: Doncs us deixo a veure si podeu acabar.
0: Clar, no els hi treguis temps, home,
1: Vinga, va. Anem, merci per tot. Anem a buscar altres persones.
0: Mira, vés a la paradeta de Cugat Media.
1: Vinga, anem a la paradeta de Cugat Media. A veure què hi ha.
0: A veure, aquí hi ha la paleta de Cugat Mèdia, perquè estic veient que hi ha molta gent que està estimant...
1: T'he de dir...
0: Està estimant, no estimada.
1: La paleta de Cugat Mèdia té bastanta penya, eh?
0: Sí.
1: Normalment.
0: Sí. És que un premi com aquest no es veu tots els dies, ja no, que a la paleta de Cugat Mèdia s'està sortejant... Bueno, s'està sortejant, s'està fent un concurs on si estimes el nombre de quadradets que hi ha dintre d'aquest recipient, pots guanyar una entrada doble pel concert familiar pels Petits Camaleons, que es dirà...
1: A veure.
0: Que es dirà la una. Així que si voleu participar al concurs...
1: A veure, mira, tenim aquí, per exemple, dues persones que estan participant. Com us dieu?
8: Martín.
0: Martín.
8: Pablo.
1: I què esteu fent aquí?
8: Participant en el concurs de Petit Camaleons.
0: Ah, que voleu guanyar, eh?
8: Sí.
0: Perquè quants quadradets creieu que hi ha dins d'aquest recipient?
8: 279.
3: Fiumba.
1: 279, mira, jo he dit també una cosa així, mira, està bé.
3: Número exacte.
1: Per qui diuen que són més.
3: Bueno, això són les tàctiques secretes de comptada de cadascú.
9: Ho ha fet per distreure.
1: Això ja quan participin ja...
3: Era una mago.
1: I heu fet més proves o què?
8: No.
0: Acabo d'arribar, també.
1: Acabeu d'arribar?
8: Sí.
0: Mare meva, Martín.
1: I quina prova... A veure, heu arribat, però heu vist alguna prova, no, per aquí? Quina prova vols fer ara?
8: No sé.
0: Recordem que hi ha tot de proves per voltants del monestir.
8: No.
0: Del monestir.
8: No.
1: A veure, i ara anem a pels pares.
0: A pels pares,
3: assalta pares, assalta pares.
1: El de despertar-se a les 9 del matí per anar a fer una gincama de mat és com ho veieu?
10: Home, per nosaltres no és gaire complicat, perquè ells matinen més.
3: Molt bé.
0: Mare meva. I veniu d'aquí Sant Cugat?
10: No, som de Barberà.
0: Som de Barberà, eh?
1: De Barberà i venen cap aquí per fer una gincama, eh?
3: Com al Vallès no hi ha
1: Escolta.
3: Res.
1: Ostres. A veure, vaig a parar el pare, a veure.
3: Els pares heu pogut resoldre algun o no?
11: Ara t'ho desmuntaré tot, perquè no hem vingut a fer cap gincama.
3: He vingut a buscar
11: sabates i ens estem trobant ara que hi havia una gincama i que podem participar en aquest
3: concurs. I que esteu sonant per la ràdio de Sant Cugat en directe.
1: No s'ho esperaven, eh? No. Doncs els deixem participar a veure si poden guanyar l'entrada dels Petits Camaleons.
3: I a veure si poden comprar-se les sabates.
1: Una pista, són més de 200.
3: Això segur, no?
1: És una pista que també m'han dit a mi, perquè jo no l'anava a fer bé.
0: Quan passen 3 minuts d'un quart d'una, Martí està buscant gent per la plaça Octavià, a veure qui podem entrevistar.
9: Les víctimes del Martí.
3: Aquí hi ha coses, víctimes.
1: Bueno, però hi ha víctimes.
0: Bueno, mira, tenim la paret del Museu de la Ciència, de les Matemàtiques, Martí.
1: El Museu de les Matemàtiques, no de la Ciència.
0: A veure qui tenim,
1: I de fet... Estarem
3: Martí
1: aquí.
3: Martí entra directament a la paret.
1: Jo no pregunto, jo entro, és casa meva i això. És casa meva i no em coneixo.
0: Però no entrevistis la mateixa persona que has entrevistat abans, home.
1: Home, a veure, si a mi em dius de provar coses, ho pujo dalt, eh?
0: A veure.
1: Jo ho pujo dalt i ho resolem.
3: Ojo. Atenció.
0: Tenim temps, per resoldre coses.
9: Ens hem passat el programa resolent coses i a més ho hem fet bé.
1: Ostres.
0: Home, de moment...
1: Vinga. Que pujo amb una prova.
3: Atenció.
9: Que és allò, un cubo de Rubik o què?
0: Què és, Martí?
3: Martí ens assalta a nosaltres.
0: En Martí s'està aproximant a l'escenari de plaça
9: Octavià. Blau, verd i vermell.
0: On estem fent el programa de l'Hora dels Joves en directe des del Gincamat.
9: Jo vull fer equacions...
3: Diferencials.
9: Vull fer coses xungues.
3: Vull fer equacions diferencials.
9: Jo també.
3: Això té equacions diferencials?
1: Nois, heu de fer un quadrat.
3: Un puzzle.
9: Ah, això és fàcil. Això és fàcil.
1: Un cub. No és el mateix, m'acaben de fotre. No és el mateix, un quadrat com un cub. Hem de fer un cub amb 3 peces.
0: Un quadrat és 2D, un cub és 3D.
1: Vale, perfecte.
9: Molt bé.
1: Jo crec que faré...
9: Ja, això és fàcil, home.
1: Sí, bueno, molt
3: fàcil.
1: Mira,
0: ja està. Són tres formes poc geomètriques amb les quals
1: no,
0: hem de fer...
1: No està encasillat, això.
0: Això és pura geometria. Has dit que t'agradava molt la geometria, eh?
1: Bueno, i per això estic aquí.
0: Núria, ens està dient que no.
1: No tinc, però està sortint.
9: Sembla, eh? Sembla un cub. No ho és, però ho sembla.
1: No és, però...
3: A veure.
9: Sí, jo també vull provar.
3: Pot intentar. A veure, això com...
0: Passen 5 minuts.
3: A veure, això encaixa aquí, perfecte.
0: Estem jugant a veure qui s'hi podem formar.
3: Ja està, home.
0: Ja està, ho hem fet perfecte.
3: El cubito...
0: Això tenim ara... un altre nivell.
2: Mare de Déu.
0: El Museu de les Matemàtiques està a tope, eh? Perfect, mare meva.
2: Quin nivell innovat.
0: Ara, ara suposo que haurem de fer un triangle, si no...
3: És un triangle, no? Ah. Un tetraedre.
1: Espera. Digueu-ho pel micro.
12: És un tetraedre, té quatre cares.
1: Quatre. I és un...
2: És un dels
1: no,
2: sòlids...
1: No anava a dir triangle.
2: És un dels sòlids platònics, de fet, podem dir-ho aquí.
3: Molt bé, Joan, molt bé. Fas enginyeria aeroespacial, molt bé, aixecat, clar.
0: A veure, què tenim?
3: Ah, són dos peces.
2: Són dos peces que
3: aquesta és més fàcil.
2: Un tetraedre.
1: Sí, vols dir?
0: Deixem-ho fer, Mica. Espera,
3: un moment,
0: que
3: jo tampoc ho he fet.
2: Que han de rotar sobre elles mateixes.
3: Espera.
0: Dos peces poc geomètriques, tornem a dir, per formar un tetraedret.
3: Uau. Això és com...
0: Què vol dir la paraula tetraedre? Que té tres costats.
2: Tetraedre vol dir quatre.
0: Quatre,
2: tio, que has fet llatí.
0: Teta.
2: La mare que em va matricular.
1: Vinga, Pedro, si no ho fas en 10 segons, el Genís...
3: Doneu-me 10 segons, va.
0: 9,
13: 8, 7, 6,
3: 5,
0: 4, 3,
3: 2, 1...
1: Sí,
3: això ho has d'entrar.
1: Genís.
0: A veure, jo ho faré abans que ho faci el meu company.
3: És difícil, eh?
0: És difícil el tema, perquè crec que has de rotar o has de...
3: Sí, o sigui, tu ho has de ficar dins i llavors, un cop dins, has de trobar com algun eix de rotació per encaixar-ho bé, saps?
0: Se'm complica el tema.
3: Sí, es complica.
1: Espera, a veure, ho intento jo.
2: Aquest és el problema quan un matemàtic...
3: Aigua i oli, saps?
1: 9, 8, 7, 6, 5,
0: mare meva, el museu de les matemàtiques m'està posant difícil.
2: A veure, anem a analitzar. Hem de fer una anàlisi...
1: No, però un moment, tu ja ho has fet, això. O sigui, has fet el cúbul.
2: Bueno, ara, si no pots fer aquesta...
0: Quan falten 8 minuts per la una, estem aquí a la plaça Octavià, recordem, amb el Gim Camaz, l'hora dels joves, un programa especial del Gim Camaz. Portem des de les 11.
3: Bueno, hem fet una pausa.
2: El Martí no se n'en surt, perquè...
1: Sí que me'n surto, sí.
0: Dale, no el diu que ho pots fer.
2: Martí ha fet l'escènic, Martí no té...
1: No, però és que són iguals.
2: La capacitat...
1: Són però... idèntiques, Tito.
2: No són idèntiques, Tito.
1: Són idèntiques.
2: Res és idèntic.
1: Està fet amb 3D, això.
2: Clar.
1: Mira, veure, ho està provant l'Uri.
3: Com l'Uri ho faci.
2: El nostre tècnic de so, Oriol
0: Colomí. Sabia, el tècnic de so està provant de fer... L'Oriol, el tècnic de so, està provant de fer la prova de... del
2: un
0: museu
2: tetraedre.
0: De
2: les
3: matemàtiques.
2: Ojo.
3: Té bona pinta.
0: Aquesta s'està posant una prova complicada, eh? Mira com està rient des d'allà a la tenda, eh? Mira com s'ho està passant bé, eh?
2: Podeu deixar l'enginyer, si us plau.
1: No.
2: A veure.
3: Però això té a veure amb matemàtiques, realment.
1: Són iguals, són exactament iguals.
2: Tu tranquil, let me cook.
3: A veure.
2: Llavors,
3: el Joan vol cuinar.
2: Ha d'ensemblar d'aquesta manera. Llavors... Ara aquí, no, d'aquesta...
0: Si voleu fer les últimes participacions al concurs de Cugat Mèdia d'estimació de la quantitat d'objectes que hi ha dintre d'un recipient, podeu participar ara perquè en breus es diran els guanyadors d'aquesta segona ronda d'aquest concurs.
2: És una rotació.
0: Recordem...
2: Molt...
0: A dos quarts, perfecte. Vale. Doncs no ho direm a l'antena.

0: són dos miralls, va? I per tant hi ha el reflex del reflex. D'acord?
1: Amb un
0: sol mirall, la imatge que veiem reflexada fa al revés de dreta a esquerra, al revés nostre. O sigui, si tapes l'ull esquerre, la meva imatge es tapa l'ull dret.
2: Efecte mirall.
0: Però, si és el reflex del reflex, torna a quedar, que és el que passa amb la figura del mig, val? Ara jo em veig aquí al mig, entre els dos miralls que formen un angle recte, i ara, si em tapo l'ull esquerre, la meva imatge s'està tapant l'ull esquerre.
2: Això m'està reientant la ment.
3: Però això és física o és matemàtica?
1: Això m'he quedat boig, eh? Hemos sido engañados.
2: Ei, ara em veig molt guapo, en el mirall.
1: Sí.
2: Heu acabat de fer el tetraedre o no?
1: No,
3: és que és una...
2: Boig.
1: Aquest és difícil.
3: Està ben complicat.
2: Moment. Doneu-me'l.
1: És que és una rotació molt, molt concreta.
2: Doneu-me'l.
3: A veure, un moment, que l'estic intentant...
1: No tindran el mateix d'una esfera, no?
3: Tu a terme?
1: No. De fet, no. No m'he fet jo un fart de dibuixar tetraedres a dibuix
4: tècnic. Vols saber un pensament intrusiu que tinc ara mateix?
1: Un pensament.
4: És saltar de l'escenari a la cúpula aquella...
1: I caure a sobre i fer... Sí. I rebentar-la, no?
3: Portem aquí des de les 11 fent programa especial. Aquest programa especial de l'Hora dels Joves en directe des de Cugat Media, el 91.5, han passat moltes coses.
1: La veritat que ens estem divertint moltíssim.
4: Sí, la veritat m'ha agradat molt,
1: El del fumut tetraedre aquest, el de les pilotes de tenis...
2: I ara...
3: Hem tingut entrevistes.
2: Estic a la carpa. Que en resolgui, no? Com es resol aquest tetraedre?
3: Ja per acabar el programa...
2: Ni 5 persones ho han fet,
3: Ni 5 persones!
2: Ara acaba de dir que... Tampoc et creguis que jo m'ho sé.
1: Ai, ai.
3: A vegades a casa darrere cuchillo de palo,
1: Ho ha fet? Ho ha fet.
3: Ho ha fet. Un fort aplaudiment.
1: S'ha guanyat el sou,
3: Doncs amb això...
1: La veritat que tenen unes carpes molt boniques i amb això potser hauríem d'anar ja tancant en antena.
3: Però no abans, sense agrair a l'organització de... d'Innova Math, que està organitzant aquest Ginkgo Math 2026. Per agrair que ens deixin fer aquest programa.
1: A Cugat Mèdia. A l'Ajuntament de Sant Cugat.
3: El nostre tècnic de confiança, l'Oriol. Un fort aplaudiment a l'Uri. Pots posar-te un aplaudiment a tu mateix, Oriol, si vols?
4: És massa humil.
1: Aplausos enlatados.
3: Aplausos enlatados. Llavors,
1: Bàsicament, doncs, hem tingut una plaça plena de gom a gom. Ara segurament la tornarem a tenir, però ja no estarem a l'antena, lamentablement. Sí que tornarem a estar aquí, a la plaça, però igualment haurem de tancar ja l'antena perquè entren altres programes de la programació de la Corpo, de la Corporació.
4: Agrair també a la Corpo.
3: De Cugat Media. Si ens voleu seguir a les xarxes, som @l'horadelsjoves, programa de joves per joves i produït per joves.
1: Nosaltres, aquí ningú ens diu res.
4: Concretament el Joan, i el Martí els vídeos.
1: Concretament el Martí s'ocupa de les xarxes. Tu t'ocupes de les xarxes? Sí, és veritat. Jo m'ocupo de tota la part tècnica i aquí tenim dos pedazos de corresponsals, Janis i Pedro, que...
3: A vegades fem intrusions a la societat.
1: A vegades fan intrusions a la societat, però bàsicament això. Estem supercontents d'haver pogut estar aquí avui, gràcies a tothom qui ha fet això possible.
2: Escolta'm una cosa, Joan, saps què t'he de dir?
4: Escolta'm una cosa.
1: Saps
2: què t'he de dir? Bona nit i visca les mates.
3: Visca les mates.
4: Bona nit.
3: I bon profit, perquè podem començar a dinar. Que vagi molt bé, ha sigut un plaer estar aquí amb vosaltres. Som l'Hora dels Joves i un plaer estar aquí amb vosaltres.
1: Els necessiten aquests molt bonics.
3: Sí, podeu estar fent les participacions al concurs d'Hora de Cugat Mèdia. Apa, que vagi bé. Adéu-siau.
2: Tira, home, tira.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Situació complicada en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que s'espera acabi a les 3 d'aquesta tarda. Hi ha molta mobilitat a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava, però també en altres punts on alguns accidents han complicat com a mínim puntualment la circulació. Ara mateix, a la P7 entre la Roca del Vallès i Mollet, en sentit Girona, hi ha 10 quilòmetres de retencions. En altres punts de l'autopista també hi ha algunes cues, això sí, menys importants. En canvi, a la C32 entre Mataró i Vilassar dalt, hi ha 8 quilòmetres d'aturades. Un accident a la ronda litoral B10 a la Barceloneta en sentit Llobregat ha tallat un carril ja reobert i ha provocat 5 quilòmetres de retencions que encara es mantenen. Una topada, també entre dos turismes al carril esquerre de la B20 a l'altura de la Diagonal en sentit Llobregat ha tallat també un carril també ja reobert i ha provocat també un parell de quilòmetres de retencions. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí i fins les 3 d'aquesta tarda. De fet, ja ahir la tarda a la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. I parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts al llarg de tot aquest matí per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu, vinculada en principi per un robatori de cable. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel han d'arribar en principi a aquesta hora a la terminal 2 de l'aeroport del Prat, segons fonts de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. De fet, l'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, els ocupants d'un cotxe robat van embestir ahir divendres a la nit un vehicle de Mossos d'Esquadra a Badalona i els agents van respondre amb diversos trets. L'incident es va produir pels voltants de 11:45 de la nit a l'avinguda de Conflent, a tocar de la B20 i del Parc Comercial de Montigalà. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i han obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. També en successos, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes. En total hi ha 15 detinguts d'entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. En plana esportiva, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olympique de Lyon. S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota a la final de la temporada passada a Lisboa. Ho faran, acompanyades a Noruega, de més de 4.000 aficionats catalans. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els activistes de la Global Summit Flotilla que van ser deportats aquest dijous per Israel han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
2: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual per part de les autoritats israelianes.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
1: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament. Un fet factible que es compleixi al govern de Salvador Illa enguany, ja que la segona meitat del mandat es farà amb pressupostos.
2: En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Ribà defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants.
1: A tot això, matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà d'aquí una hora a les 3 de la tarda.
2: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors a les de la passada tarda, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
1: És moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant en aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'estat entre les 9 i les 10 ja teníem una boira ben compacta, amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el paisatge, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gotellada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa, amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava. Això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
1: I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona. Han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallach i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura. Un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques per part de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el pressupost, que el suport als comptes, és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de l'aplec del Cargol a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional, i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també em fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya barcelona-centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i, si no es produeixen entrebancs, podrien aprovar-se el proper 2 de juliol, abans de l'inici del període de vacances parlamentàries. El calendari, però, podrien endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: A tot això, també en plana política, Sant Vicenç dels Horts commemora el 40 aniversari de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. Ho fa amb un programa d'activitats que s'estendrà fins a finals d'any, amb propostes adreçades especialment al jovent d'aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
7: L'Ajuntament organitza des d'aquest mes trobades, jornades lúdiques, xerrades als instituts sobre mobilitat internacional i un viatge per joves a Brussel·les al novembre. María Peláez és la regidora de l'Oficina d'Europa.
8: Generar una conversa col·lectiva sobre què significa Europa avui i com ens afecta en el nostre dia a dia. Creiem que pot ser una experiència molt transformadora. Molts joves coneixen Europa de manera molt abstracta, però visitar Brussel·les i veure de prop les institucions europees es permet entendre millor com es prenen les decisions.
7: La commemoració local compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona i busca apropar Europa a la ciutadania, així com fomentar aliances amb altres ciutats davant de reptes com el canvi climàtic o la transformació digital.
0: Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà, de fet, a les 3 d'aquesta tarda. A aquesta hora la situació ha millorat ja molt, tot i que encara quedin algunes retencions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
9: La situació viària va tornar a la normalitat. En aquests moments, per exemple, la P7 només queda un punt de lentitud entre Parets del Vallès i Granollers en sentit Girona. A la 2, a Cornellà, hi ha un punt de lentitud a Cornellà, com dèiem, a Cornellà cap a la ciutat de Barcelona. Les rondes milloren. Hi ha hagut un parell d'accidents en cadascuna d'elles i això ha empitjorat molt la circulació. I pel que fa a l'àrea metropolitana, només hem de destacar 2,5 quilòmetres de Montcada cap a Trinitat. A Mataró, això sí, a la zona del la sortida del Mataró Oest, hi ha aturades un parell de quilòmetres en sentit Girona. Però, com dèiem, la situació viària ha millorat molt i us demanem, sobretot, que no baixeu la guàrdia.
0: Gràcies, Sílvia. Des del mateix Servei Català de Trànsit calculen que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda.
4: A més, ahir a la tarda a la P7 es van arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en tots els sentits de la marxa i en diversos trams.
0: Tot això parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i l'R11 de Rodalies poden patir des d'aquest matí més de 30 minuts de retards per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i del seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en la superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el polvorifon de la pólvora i la creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: I continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
10: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
11: És restaurar sistemes dunars que per unes raons o altres s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual doncs, teníem un sistema dunar més desenvolupat i el que estem fent amb aquest projecte és ajudar diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
10: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 2:15 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generen una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a operacions bancàries.
0: Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
12: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
13: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat, i el motiu de l'acte d'avui doncs era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
12: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu dels centres sanitaris.
4: Marxem ara fins a la Sénia, a la comarca del Montsià, on s'ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
14: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramon Bellauí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
15: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Segur que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte i sempre va quedar, d'alguna manera, la memòria del que havia sigut el camp.
14: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: D'altra banda, la fàbrica Llobet Guri de Calella i tot el seu entorn acullen la tercera edició del The Factory Bike Fest, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una de les grans cites del món de la moto i la cultura custom del país. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
16: L'organització destaca que aquesta tercera edició manté l'essència i la personalitat que han convertit el festival en una proposta diferent, combinant motos, experiències, espectacle visual i cultura urbana. Una de les grans apostes d'aquesta edició serà la presència de marques destacades del sector, que presentaran nous models, innovacions tecnològiques i motos que habitualment només es poden veure a les xarxes socials o a revistes especialitzades.
17: A nivell logístic i de quantitat, el que hem volgut ha sigut fer un saló de la moto, estrictament saló de la moto, amb marques oficials, que la gent quan entri vegi marques reconeixibles del sector de la moto.
16: El festival també comptarà amb música en directe, grups locals i bandes convidades, així com una zona marketplace amb marques de roba, accessoris, artesans i productes vinculats a la cultura moto.
0: Obrim plana cultural i avui no ho hem de fer des de Lleida, perquè s'hi està celebrant l'Aplec del Cargol, que viu avui el seu dia gran, en una edició amb gairebé 17.000 penyistes, en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants en total. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué, de Lleida Televisió, ha seguit la jornada d'avui.
18: Els Camps Elisis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'Aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila i els dinars de germanoi, sobretot, per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'Aplec.
19: Molt calorosa, però
20: ens estem passant molt bé. Estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria de l'Aplec, que ens agrada molt aquesta festa de Lleida. I a celebrar-ho tot i molt guai.
18: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
21: Estem fent caragols a la Gormanda, amb llonganissa, panceta, farigola, romaní, pebre roig, pebre, llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
18: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: Déu-n'hi-do l'ambient a Lleida. Parlem ara de música. Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.

0: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar-hi. L'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents, un d'ells la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva Yol, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada a la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
1: Les 2 i gairebé 21 minuts, és moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió.
0: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a les 6 de la tarda al Ullevål Stadium.
1: També en futbol, avui es tanca la Lliga a Primera Divisió masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
0: La jornada amb horari unificat arrencarà a les 9 del vespre i els de Michel la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafañer.
3: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a Primera Divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
4: Queda un partit. Podem pensar en moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar, només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No, un partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
3: Mitchell també va explicar que Stuani, Francés i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
1: D'altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
0: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa, sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, tanca la Lliga a Mestalla davant del València.
1: I aquesta tarda també acaba la Lliga regular de Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
0: Si els tarragonins guanyen, se salven, i si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
5: El Nàstic necessita guanyar aquesta tarda aquí a Alacant per certificar la permanència a la Primera Federació. Sumant els 3 punts, els tarragonins seguiran la propera temporada a la tercera categoria del futbol. Cas d'empat o derrota, han d'estar pendents de tercers resultats i del que facin el Juventud Torremolinos, el Tarazona i el Betis Deportivo. La plantilla del Nàstic des d'ahir està concentrada aquí a Alacant per disputar a partir de 6:45 de la tarda en horari unificat aquesta darrera jornada de Lliga. El davanter de l'equip tarragoní, Marcos Baselga, ha explicat com s'han preparat tant mentalment com futbolísticament pel partit.
6: Estar cada uno concienciado de lo que nos jugamos, de que nos transmitan nervios, y eso una vez también dentro del campo, ese feeling que al final te hace no desviarte del objetivo, que es ganar en Alicante.
5: Pablo Alfaro tindrà per aquest partit 3 baixes importants, Àlex Jiménez, Mangel i Zoilo, tots 3 sancionats, però tot apunta, i aquesta és la bona notícia, que recupera Jaume Jardí, tot i que ja veurem si de titular o pot tenir minuts des de la banqueta.
1: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off d'ascens a segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
0: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli així la segona plaça. Dins de Ràdio Sabadell, ens ho explica Adrià Arroyo.
7: El Sabadell ja juga avui al subcampionat i, per tant, que li valgui qualsevol empat a les eliminatòries d'ascens en l'última jornada, avui al camp d'un Tarazona que per contra s'està jugant directament la permanència. L'equip aragonès necessita guanyar i esperar una ensopegada d'algun rival directe per mantenir la categoria, mentre que el centre d'esports arriba havent digerit la decepció de quedar-se sense opcions al títol i, per tant, l'ascens directe la setmana passada amb la derrota a casa contra l'Antequera. Es perd el partit d'avui aquí a terres aragoneses. Eneko Aguilar, per culpa de la sanció de la cinquena groga que va veure, i per contra, per aquest mateix motiu, reservarà Ferran Costa el porter titular en totes les jornades de Lliga, Diego Fuoli, que estava a una del càstig i no jugant avui a Tarassona. Arribarà net a les eliminatòries d'ascens la setmana que ve. De fet, ha avançat ja el tècnic Arlequinat, que d'altres jugadors que arrosseguen molèsties, com per exemple Segura o Joel Priego, entre d'altres, també descansaran avui. Per tant, arriba el Sabadell curt d'efectius aquesta última jornada, avui a 6:45 de la tarda, en horari unificat, aquest Tarazona-Sabadell.
1: I aquesta tarda arrenca també el play-off d'ascens a tercera federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
0: L'anada es juga aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat amb el primer partit avui a partir de les 7 al camp del Sant Mauro.
1: I en hoquei patins avui es disputen els segons partits de la ronda de quarta final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga.
0: Aquest migdia el Noia ha aconseguit forçar el tercer partit després de superar el Barça per 6-3.
1: A partir de les 6 a Lleida rep el Liceu amb la necessitat de vèncer per forçar el tercer partit a Galícia després de caure 3-2 en el primer.
0: I a les 8, Voltregà i Igualada s'enfronten el primer partit a Igualada ser el banc dels locals als penals.
1: I a les 9 el Reus rep el Calafell en l'eliminatòria polèmica.
0: Els del Baix Camp van guanyar per 1-8 a Calafell el primer partit, però el Calafell va denunciar l'inició indeguda per un error en la fitxa de Carles Casas i li han donat la raó i, per tant, la victòria per 10-0.
1: És tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
5: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Canàries, són 2:15.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
2: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura. De fet, és un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
2: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les partides que es reforcen més atenen a les 4 principals preocupacions exposades recentment pels catalans.
0: Tot això, matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acaba d'aquí a 30 minuts, a les 3 de la tarda.
2: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors, que les de la tarda anterior, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
0: Moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant en aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista en molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'Estartit, entre les 9 i les 10, ja teníem una boira ben compacta. Amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el Pallars, o sigui, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gotellada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa. Amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava, això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
0: Gràcies, Marc. I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten 2 grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies que han viatjat a Noruega.

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Sumut Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallach i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura, un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de l'aplec del Cargol a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores, és evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també em fa la calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Referent a aquests nous comptes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya barcelona-centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important també, hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals, i en l'àmbit de la salut doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió, estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i si no es produeixen entrebancs podrien aprovar-se el 2 de juliol abans de l'inici del període de vacances parlamentaris. El calendari, però, podria endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà a les 3 de la tarda, ja d'aquí menys de mitja hora. De fet, a aquesta hora la situació ha millorat ja moltíssim, quan queden comptades retencions. La més important ara mateix que queda és a la P7, entre Granollers i Parets del Vallès, en sentit Girona, amb uns 4 quilòmetres d'aturades. També a la C60 hi ha uns 2 quilòmetres de retencions a Argentona, en direcció a Mataró, i a la 2 hi ha un quilòmetre i mig de retencions a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Per tant, molt poqueta cosa. Al llarg d'aquest matí, el Servei Català de Trànsit calcula que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana des de primera hora i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda. Parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura al llarg de tot aquest matí entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: Aquesta incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i el seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en una superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el Polvorí Font de la Pólvora i la Creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: Continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir-ne l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
7: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
8: És restaurar sistemes dunars que, per unes raons o altres, s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual teníem un sistema dunar més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
7: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 2:15 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generant una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a fer operacions bancàries.
0: Més successos perquè els ocupants d'un cotxe robat van embestir ahir divendres a la nit un vehicle de Mossos d'Esquadra a Badalona i els agents van respondre amb diversos trets.
4: L'incident es va produir pels voltants de 2:15 de la nit a l'avinguda Conflent, a tocar de la B20 i del parc comercial de Montigalà. Una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés.
0: Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de maig un home com a presumpte autor de 18 robatoris amb força i un delicte de furt a vehicles estacionats en un pàrquing privat del districte de l'Eixample de Barcelona.
4: L'arrestat de 23 anys accedia a l'aparcament i trencava els vidres dels cotxes amb l'ajuda d'un extintor per sostreure roba, sabates, eines, claus de domicilis, motxilles i altres efectes personals. La investigació policial es va iniciar al febrer després que es detectés un augment de robatoris amb un mateix patró d'actuació en un pàrquing privat de l'Eixample.
0: A tot això, l'estadi Josep Otero de Tortosa ha acollit aquest dissabte una jornada de futbol molt emotiva, poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, on va morir un bomber en acte de servei. Amics, familiars i companys d'Antonio Serrano l'han recordat amb un sentit homenatge.
4: Serrano era una persona molt vinculada al món esportiu, concretament al futbol. És per això que aquest matí s'han disputat dos partits on els jugadors han lluït samarretes amb el nom, la cara i el número que defensava Serrano com a porter. També s'han fet minuts de silenci abans de cada partit. Un dels seus germans, José Ángel Serrano, ha compartit que la família vol mantenir aquest tipus d'actes en el temps. El pròxim 12 de juliol, a més, se'n farà un altre a Paüls.
0: Són gairebé 3:15, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
9: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
10: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat. I el motiu de l'acte d'avui, doncs, era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
9: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu dels centres sanitaris.
4: I anem ara fins a Vilassar de Mar, on aquest municipi es converteix avui en un jardí de mar. Es reparteixen flors per diverses zones del municipi. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Judit Peñaranda.
11: Vilassar de Mar s'ha transformat avui en un jardí de mar, amb flors que s'han repartit entre diferents punts del municipi, com el nucli antic, l'espai cultural Can Visa o el mercat municipal. Però també s'ha desplegat un programa d'activitats culturals i de divulgació de la floricultura. Aquesta és la primera edició del Vilassar Jardí de Mar, que neix, tal com destaca l'alcaldessa Elena López, per posar en valor la vinculació històrica del municipi amb el món de la flor i la planta ornamental.
12: Fa molts anys que Vilassar és capdavanter en aquest sector econòmic, però sobretot volem posar l'accent en aquest projecte comunitari, amb aquesta vinculació de les entitats, els comerços, i anem promovent el que és el comerç, la cultura i l'activitat agrícola local.
11: El cor de la festa ha estat la plaça Josep Tarradellas, amb una cercavila, una fira d'artesania, actuacions musicals i un gran atractiu, l'obsequi de 2.500 plantes ornamentals de diferents espècies i varietats.
0: D'altra banda, la Sénia, el Montsià, ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
13: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellaubí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
14: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Segur que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte i sempre va quedar, d'alguna manera, la memòria del que havia sigut el camp.
13: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: Obrim ara bloc cultural i ho fem a Lleida. L'aplec del Cargol de la ciutat viu avui el seu dia gran en una edició amb gairebé 17.000 penyistes en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué de Lleida Televisió ha seguit la jornada d'avui.
15: Els camps silicis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila i els dinars de germanoi, sobretot, per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'aplec.
16: Oh, molt bé! Molt calorosa, però...
17: Molt calorosa, però ens estem molt passant bé. Molt bé. Estem disfrutant molt de, bueno, de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria, de l'aplec, que bueno, ens agrada molt aquesta festa de Lleida. I, bueno, a celebrar-ho tot i molt guai.
15: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
18: Bueno, pues estem fent caragols de la Gormanta, amb llonganissa, panceta, farigoles, romaní, pebre roig, pebre, llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
15: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: I de Lleida fins a Barcelona, perquè Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana. Sí.

0: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar a l'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents. Un d'ells, la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva Yol, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada de la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
1: I de la música al cinema, perquè el Festival de Cannes arriba avui al seu punt culminant amb una presència espanyola històrica.
0: I és que per primera vegada tres produccions de l'Estat competeixen a la secció oficial per la Palma d'Or. Són Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i La bola negra, del duet creatiu Javier Ambrosi i Javier Calvo.
1: D'altra banda, resta un mes per Sant Joan i, per tant, també pel tret de sortir de les grans diades castelleres pels ballencs i per les colles ballenques. Tot i això, aquestes colles ja preparen els propers mesos amb actuacions en diversos escenaris.
0: Avui a les 5 de la tarda, la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuen a la Diada del Pallol de Reus, a la capital del Baix Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La Colla Vella dels Xiquets de Valls actuen aquest cap de setmana a Reus, a la plaça de Varis Fàbregas, a la plaça del Pallol, per consolidar els castells de la gamma alta de 8 i, segons el nombre de camises desplaçades, no es descarta poder portar algun castell de nou. Els Rosats actuaran a la plaça del Pallol acompanyats de la Colla Jove de Tarragona i els Xiquets de Reus, amb l'objectiu de consolidar el bon inici de temporada. La Jove de Tarragona també vol apostar per castells de la gamma alta de 8 després de descarregar la setmana passada el 3 de 9 folrat a Gràcia. Pel que fa a la colla anfitriona, els Xiquets de Reus tenen la intenció de completar el seu primer 3 de 8 de temporada, que acabarien de rodonir amb el 4 de 8 i el 2 de 7. La Diada del Pallol tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça juga aquesta tarda la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olympique de Lió.
0: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a partir de les 6 de la tarda al Ullevål Stadium.
1: També en futbol, avui es tanca la Lliga Primera Divisió Masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
0: La jornada unificada arranca a les 9 del vespre i els de Mitchell la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La prèvia des de Girona FM, Pau Villafanyer.
4: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a primera divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
5: Queda un partit. Podem pensar moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
4: Mitchell també va explicar que Stuani, Francesc i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
1: Altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
0: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, acaba la Lliga Mestalla davant del València.
1: Aquesta tarda també acaba la Lliga Regular a Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
0: Si els tarragonins guanyen, se salven, però si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria.
1: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off de descens a segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
0: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli la segona plaça.
1: I aquesta tarda arrenca el play-off de descens a tercera federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
0: L'anada és jugar aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat, amb el primer partit avui a les 7 de la tarda al camp del Sant Mauro.

0: Una victòria immediata davant la seva afició per segellar la permanència matemàtica i evitar haver de patir l'última jornada de Lliga. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, advertia dels punts forts del rival.
1: La seva casa són molt perillosos, molt. Prefereixo pensar en nosaltres, com nosaltres entrenem, com nosaltres competim. És bàsic que juguen a top des del principi fins al final, dependentment de com està el partit. I hem de defensar molt bé aquestes situacions d'un por un, de pick and roll que a vegades bloquen en un lado i de repente en l'altre penetren. Tenen jugadors que generen molta avantatge per si mateix.
0: Per la seva part, el Baxi Manresa viatja a l'illa amb problemes a la rotació. A la baixa de llarga durada de Benítez s'hi suma de cara a aquesta nit la Dolinde, que es queda a Manresa per culpa d'unes molèsties físiques.
2: I un darrer punt en futbol sala, el Barça juga aquesta tarda a partir de les 4 a les semifinals de la Copa del Rei davant el Jaén. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
3: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
8: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
9: Ràdio Sabadell, 94.6.
8: Terrassa.
9: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
8: Sant Cugat.
9: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
8: El Prat.
9: El Prat Ràdio, 91.6.
8: Castellà.
9: Ràdio Castellà, 90.1.
8: I Badalona.
9: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
8: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania, tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor.

0: Davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi a principis d'aquest 2026. Per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel tècnic de la casa, en Ramon Franc.
4: Hola, bones.
3: Ramon, quines delicatessen tenim avui al dial?
4: Doncs mira, avui, d'entrant, tenim una entrevista a la Montse Verdaguer, que ens parlarà sobre els beneficis terapèutics de l'escriptura. La secció GB avui sobre les coses d'ells i les coses d'elles. I la secció El cau de l'ignorant, amb en Xavi Rodríguez.
3: Fantàstic. Doncs avui ens acompanya a l'estudi una dona vinculada des de fa molts anys a la comunicació, a la ràdio, a la paraula, en definitiva, però també una mirada sensible i profunda sobre la vida. Ella és periodista, escriptora, poeta i directora de Ràdio Roda, la Montse Verdaguer. Montse, com estàs?
5: Estic molt bé. Moltes gràcies, Sergi, per haver-me convidat, per haver pensat en mi i per haver pensat en mi des d'aquesta altra vessant, que no sigui només la, com a directora de Ràdio Roda. Em fa molta il·lusió l'enfoc que m'has presentat ja de l'entrevista.
3: També em fa molta il·lusió a mi, Montse, que estiguis aquí. Amb la Montse avui parlarem dels beneficis terapèutics de l'escriptura, que és un univers desconegut per molta gent, començant per mi. Montse, tu recordes quan vas sentir per primera vegada que escriure era alguna cosa més que posar paraules?
5: Bé, jo suposo que... Jo crec que això ho vaig sentir ja des de molt petita, perquè escriure és quelcom que sempre m'ha agradat. El que passa que sí que després arriba un moment a la vida que, bé, tots passem alts i baixos i arriba un moment a la vida que vaig com necessitar agafar-me en alguna cosa per sortir com en un pou, no?, que estava. I potser vaig arribar en aquest pou perquè el que necessitava en realitat era sortir de l'armari. I jo sempre ho dic, no?, que arriba un moment a la meva vida que jo surto de l'armari, no?, i la meva sortida de l'armari va ser, doncs, el dir públicament que jo sóc escriptora, no? Mm. I pot semblar poc important, no? Però per mi era molt important, no? Perquè va ser posar els punts sobre les is i va ser també, doncs, treure, no, el que a mi realment em movia i el que realment em motivava, que era una cosa evident, no? Perquè llavors tu ho comentes a la gent i ho troben com la cosa més evident del món, no? I en canvi a una mateixa, doncs, li fa com, no sé, cert pudor dir públicament o això, no? O presentar-te com a escriptora i arribar fins aquí, i això potser, bé, fa poquíssim, no? Jo ara tinc 53 anys i fa poquíssim que em puc presentar com a escriptora, i fins i tot algú s'atreveix a presentar-me com a poeta, la qual cosa, bé, sí que és veritat que tinc publicat un poemari, però no m'atreveixo encara a presentar-me com a poeta.
3: Ara avançaves, no? que hi ha hagut algun moment segurament difícil, complicat, on de transformació, moments on tots patim canvis de mirada, canvis d'identitat, o ens reconeixem en espais diferents dins nostre. Vols compartir algun d'aquests moments de transformació on l'escriptura t'hagi ajudat especialment?
5: Bueno, va ser un moment determinat a la meva vida que sí que vaig patir segurament aquesta transformació. Arribes potser a... Hi ha un moment que necessites que algú et tiri un cable, no? Les persones del teu entorn potser no acaben de saber com ajudar-te, tu tampoc no saps com ho has de fer, llavors hi ha un moment que tu et penses que ja has sortit i resulta que no, que és el moment que estàs més baix. Llavors jo em vaig apuntar en un curs d'escriptura i la Lolita Bosch ens va dir, la primera cosa que ens va dir és: aquí no veniu a fer teràpia. I bé, doncs jo sí que anava a fer teràpia, i aquí va ser quan jo vaig començar a surfejar la onada, a nedar i realment després a trobar el que és la platja, no? I la terra ferma, que tampoc sé ben bé si jo he estat mai en terra ferma, perquè potser la onada és on realment hi estic més còmode, no? Perquè és realment un lloc molt creatiu i és on, quan torno sempre a la onada, perquè és quan estic creant, és quan realment em sento una persona realitzada, plena, i és on em sento ben bé en el lloc on vull estar, no? Que és complicat, mantenir-se, però és on realment em sento bé quan estic creant el procés creatiu. Bueno, no sé si en parlarem més endavant del procés creatiu.
3: Podries posar paraules a què passa dins teu quan escrius?
5: Sí, quan escric és quan em sento feliç, i és quan em sento això sí que val la pena. És quan dic, val, sí, val la pena tot el que està passant en el nostre entorn, tot aquest soroll, totes aquestes responsabilitats que a vegades no ens venen de gust, l'haver-nos d'aixecar cada dia al matí, que a vegades costa també. I és com ficar-te dins d'una habitació i dir, vale, sí, aquí estic bé. I és per això, no? Pel que he vingut. Penso que tots tenim un do. I el meu do és escriure, i el meu do també és la comunicació, és parlar per ràdio, possiblement també és un dels meus dons. I quan tens un do, el que has de fer és compartir-lo, has de ser generós i compartir-lo. El que passa que a vegades és això, el millor do que tenim és el que tenim més tancat dins de l'armari, i és el que ens costa més a nosaltres mateixos, i més penso si som dones, no? I és el que ens costa més, doncs, compartir-lo i treure'l.
3: Segurament moltes persones escriuen diaris personals, és un hàbit molt, molt, molt típic, no? I segurament ho fan, o escriuen sense considerar-ho terapèutic. Consideres que tota escriptura sincera que creix del cor té alguna capacitat sanadora?
5: Sí, l'escriptura té una capacitat molt sanadora. El que passa que, esclar, jo l'escriptura l'he portat... l'escriptura n'he fet literatura. I això ja és un esgraó més. O sigui, no perquè tu escriguis un diari cada dia. Sí que pot ser sanador, evidentment, que potser la pregunta anava per aquí, però jo ja te la... pujo un graó més i llavors jo el que vull fer d'aquest diari, per exemple, o d'aquesta escriptura que pot semblar un diari, vull transformar-lo en literatura. Llavors, a partir d'aquesta literatura que la persona o el lector pot llegir-ho, a mi m'agradaria que realment el portés també a una transformació. M'agradaria que el tipus de literatura que jo escric generi una manera, un sacsejament, no? A la lectora i que el transporti cap a una transformació o cap a unes preguntes, més que potser fins i tot unes respostes, no?
3: Seria com compartir les teves transformacions personals íntimes amb els altres?
5: Sí, aquesta és la meva literatura. Sí que a través de la ferida meva em faig literatura i a partir d'aquí, doncs... Sí, és això.
3: De fet, estem en un programa, tu saps, de creixement. I jo veig una vinculació molt, molt directa amb tot això que expliques, perquè quan tu estàs escrivint, d'alguna manera, t'estàs coneixent, perquè t'estàs escoltant.
5: Sí, és que una mica aquí... jo crec que, bueno, en el meu cas, no?, quan vaig arribar en aquell moment tan baix de la meva vida, possiblement era perquè no m'estimava. Llavors, el meu procés d'estimació va ser primer... quan em vas plantejar el tema de l'entrevista, em vas dir, és que tu, Montse, has fet moltes coses, no?, molts processos terapèutics. Sí, és veritat, he passat per gestal... Exacte, he passat per molts processos i tots aquests processos, bàsicament, la idea principal era conèixer-me a mi mateixa. Jo vaig veure que per estimar-me, primer el que havia de fer era conèixer-me. Com ho podia fer per conèixer-me? Doncs vaig haver de passar per molts processos. Després de passar per tots aquests processos, vaig tenir la necessitat d'escriure-ho. I realment jo crec que si tots ens coneguéssim millor... ens arribaríem a estimar. Perquè com estimem? Per què estimem? O sigui, com aconseguim estimar quelcom, no? I és a través d'aquest procés de coneixement. Hi ha tant desconeixement, fins i tot... els fills, no?, que potser és la cosa més... més genuïna, no? Per què els estimem tant, els fills? Els estimem perquè, a part de que els hem parit o no, perquè no tenim per què haver-los parit, però sí que els hem anat coneguent, no?, els pares. Hem conegut els fills i llavors per això els estimem tant, no? Nosaltres hauríem de fer el mateix, no?, amb nosaltres i en el nostre entorn, i amb les persones del nostre entorn, però sobretot amb nosaltres mateixos. Si ens estimem, llavors... si ens coneixem, llavors podem arribar-nos a estimar i tot flueix molt més.
3: És molt bonic veure que aquí, com a presentador d'aquest programa, com hi ha tantes i tantes vies d'accés a un mateix, no?, de processos de creixement, d'autoconeixement diferents, en el teu cas, amb un paper molt important de l'escriptura. A vegades hi ha persones que diuen jo no sé escriure. Cal saber-ne per beneficiar-se d'aquesta mirada de l'escriptura?
5: A veure, jo no sé escriure. Clar, què vol dir jo no sé escriure? Avui en dia penso que ja no som analfabets, que tots sabem escriure, sabem l'ABC, no? Per tant, a partir d'aquí, tots sabem escriure, igual que a partir d'aquí tots sabem dibuixar. Llavors, no vol dir que siguem... no vol dir que arribem a escriure una novel·la d'èxit que tingui moltes ventes. Vull dir, això ja és un altre tema, no? I jo crec que tots sabem escriure en el nivell d'escriure i llavors si arribem... Tots sabem escriure. Entenc, què vols dir, però jo crec que tots sabem escriure des del punt de vista de que... I que aquesta escriptura pot ser, a més, el que tu deies, terapèutica, sobretot si també l'escrivim a mà, no? Tot i que jo no escric a mà, escric, els esbossos els puc fer potser a mà, però no escric a mà.
3: També portes molts anys, Montse, a la ràdio, abans ho deies, i fent ràdio, fent ràdio. Ara ens explicaves una mica el teu camí d'autoconeixement a través de l'escriptura, però quina relació hi veus entre la paraula parlada i la paraula escrita? De quina manera el fet de parlar a la ràdio t'ajuda a conèixer i t'omple?
5: És que tots hauríem de dir en veu alta allò que sentim, allò que escrivim, sobretot, i utilitzar llavors el que és l'escolta activa. I llavors ens adonaríem que malament, no sé si... o que desviats, no vull dir que malament, vull dir que desviats que estem del que pensem, del que desitgem i del que realment diem. Sí, i tu m'entendràs perfectament, no? Crec que això és... A més, és molt terapèutic. Ja no és només PNL, fins i tot és molt més enllà del PNL. I per tant... Bueno, que important, no?, poder dir en veu alta allò que pensem i allò que escrivim, fins i tot. És molt típic, no?, potser això que diré, però quan tenim un text escrit, és molt important també llegir-lo en veu alta per escoltar no només el significat, sinó la sonoritat, si realment sona bé, no?
3: De fet, jo sóc dels que penso de que la paraula verbalitzada té una potència... És com una bomba atòmica.
5: És bomba.
3: És bomba. Tu pots escriure una cosa i pots llegir-la i t'arriba a un nivell, però sobretot si tens en presencial la persona davant, és com si, no sé si estaràs d'acord amb mi, com si les paraules conduïssin la força, la comprensió, la saviesa de la persona que parla, i això arriba i traspassa i travessa la persona que escolta. Sempre quan, com deies tu ara, apuntaves, estigui en estat d'escolta activa, i això pot generar una transformació interna brutal. No sé què en penses d'aquest punt.
5: Sí, clar, la paraula dita, no? De fet, a missa, no?, també és la paraula dita. I, clar, és, la paraula és tan important com ens parlem a nosaltres mateixos, com parlem a les persones del nostre entorn, sobretot com ens parlem, no?, això nosaltres mateixos. I, clar, a mi, per exemple, si em fessis triar, no?, entre la paraula escrita i la paraula dita, aquí jo tindria un dubte molt gran, no?, perquè a mi m'agrada molt escriure, el que passa que, ostres... quan locuto, quan parlo per ràdio, em sento també molt, molt còmode, no? I si hagués de triar entre una de les dues coses, possiblement aquí faria un max mix.
3: I quin paper jugaria la poesia en tot això?
5: Doncs mira, la poesia hi ha jugat ben bé un paper molt, molt, molt de sorpresa, perquè jo vaig començar escrivint una novel·la i va sortir un poemari que no estava gens planificat. El que passa que, esclar, la novel·la era una cosa tan grossa que com que costava molt, i a mesura que anava escrivint la novel·la també anava escrivint aquests microcontes o poemes petits, i llavors a partir d'aquí vaig veure que tenia molta producció, que tenia una certa producció feta, que no volia tampoc que es perdés i que realment es podia posar en un llibre, no?, que ja tenia com una forma de llibre, i llavors a partir d'aquí doncs em vaig decidir editar-los, també perquè no es perdessin, i va ser doncs la sortida de l'armari, no?, el poemari, el No vull que m'estimis.
3: Per tu és important la creativitat, poder fer coses que et permetin desenvolupar la teva creativitat?
5: O sigui, per mi la creativitat és vital. És el tot. Jo sóc una persona molt creativa de sempre, des de que era molt petita, i poder veure les coses des de punts de vista molt diferents. Potser per això a mi sempre m'ha costat una mica trobar el meu espai, perquè sempre veig les coses diferents de la resta i em costa encaixar. I necessito molt els meus espais d'aïllament i necessito molt poder veure les coses des de punts de vista molt diferents i possiblement no m'agrada els punts de vista més ortodoxes i més normalitzats o més normals i llavors, bueno, necessito aquests espais on jo puc veure les coses des d'altres punts de vista i des d'altres maneres.
3: Tornant a l'escriptura, ja per acabar, se'ns està tirant el temps a sobre, si algú que ens està escoltant avui sent que porta moltes coses a dins però no sap com expressar-les, tindries algun petit exercici d'escriptura, alguna senzilla cosa a nivell d'escriptura que li recomanaries?
5: Sí, jo crec que el fet això que et recomanen pot semblar molt típic i molt tòpic, però això d'escriure cada dia una mica, jo crec que això està molt bé. Jo no ho faig, ara. No ho faig perquè, bàsicament, la meva creativitat baixa molt, com molt de cop i és un tema que també, o sigui, a la que et ve ho has d'escriure en aquell moment, perquè també passa molt ràpid i jo, per sort, ara que porto sempre, abans potser portava més un bloc de notes, ara porto el mòbil i és agafar el mòbil i deixar-ne constància, no?, en el bloc de notes del mòbil. Però sí, jo crec que realment l'escriptura pot ser molt terapèutica i de fet, jo ara estic en un projecte personal relacionat amb l'escriptura. Vull intentar fer també una pàgina web en el que expliqui aquest procés d'escriptura, que és acompanyament de les persones a través de... Perquè hi ha persones que potser ells no es veuen... Com amb la capacitat d'escriure, que sí, que tots hem quedat, que tots sabem escriure, però potser donar-li una forma que tingui que sigui prou bonic, no?, que aquesta escriptura sigui prou bonica, i llavors jo entraria aquí en aquest acompanyament, no?, que la persona potser explicar, no?, explicar-ho i llavors jo acompanyar-lo en el procés de donar-li les paraules escrites. I perquè hi ha persones que tenen vides o processos en les seves vides que potser hi voldrien donar veu, val? I després, a part d'aquesta veu, doncs deixar-ho en un projecte escrit i a partir d'aquí, doncs, en un llibre. Doncs el meu projecte passa per aquí, per donar aquest acompanyament i transformar en aquestes seves paraules, o sigui, aquest projecte de vida en concret o aquest procés de vida o doncs transformar-lo en un llibre.
3: Que bonic aquest projecte, Montse. Estarem al cas de tot, sí, el que vagis fent i espero que ens vagis explicant. Gràcies, Montse, perquè avui ens has fet veure, ens has fet descobrir que escriure també pot ser una manera de tornar a casa.
5: Sí, és una manera de tornar a un mateix, sobretot escriure és una manera de conèixer-se i d'estimar-se, que és el més important de tot, estimar-se un mateix. Jo crec que si tots ens estiméssim més, cadascun de nosaltres, el món aniria d'una altra manera, segurament.
3: Amb tota seguretat. Moltes gràcies.
5: Gràcies a tu, Sergi. Moltes gràcies per la teva implicació també a la ràdio, a Ràdio Roda, i això, per acompanyar-nos i per oferir-nos també aquests continguts tan rics i que ens omplen també l'ànima.
3: Un plaer. Més ens ho passem pipa i què més vols. Gràcies.

Avui, preparant el programa, pensava en l'entrevista de la setmana passada amb la Marta Picó, que ens va parlar sobre la menopausa. Mentre l'escoltava, em vaig adonar que moltes vegades hi ha temes que etiquetem com coses d'elles. I automàticament sembla que els homes ja no hi haguem d'entrar, com si fos un territori alié, una mena de territori comanche. Però, clar, la menopausa afecta directament les dones, sí, però també afecta les parelles, les famílies, les relacions, la convivència... Perquè quan una dona travessa canvis hormonals, emocionals, vitals i fins i tot espirituals, com ens apuntava la Marta, els homes que conviuen amb ella també haurien d'entendre què està passant. No tant per fer de terapeutes, sinó per deixar de mirar-ho des de la distància. Estem, per tant, davant d'una creença errònia com un piano. La de creure que hi ha coses que només són d'elles. Això ens porta a separar les experiències humanes. I al revés també passa. Hi ha coses que aparentment són coses d'homes i que les dones també necessitarien entendre una mica més. Per exemple, molts homes han crescut amb una dificultat enorme per expressar vulnerabilitat. Molts han après que sentir por, sentir-se perduts o mostrar fragilitat és tot un fracàs. I això genera silencis, tancament emocional, ansietat, fins i tot una sensació de solitud molt profunda que sovint costa molt d'explicar. Potser... Igual que els homes hauríem d'entendre millor què viu una dona durant la menopausa, també estaria bé que les dones poguessin entendre una mica més aquesta pressió invisible que molts homes porten a dins des de petits. Perquè al final no hi ha coses d'ells i coses d'elles. Hi ha experiències humanes diferents. I entendre-les és una manera d'estimar millor. Potser madurar també és això. Deixar de mirar la vida des del «això no va amb mi», i començar a interessar-nos de veritat pel món interior de l'altre.

0: I arriba la secció del Xavi Rodríguez, del Cau de l'Ignorant. Xavi, benvingut, com estàs?
1: Doncs molt bé, molt content de ser aquí i de compartir de nou amb vosaltres.
0: I què ens explicaràs avui?
1: Doncs mira, des del Cau de l'Ignorant, el primer que faig és reconèixer la meva ignorància i, per tant, doncs, intento alimentar-me una miqueta d'experiències de vida per tal de sortir una miqueta d'aquesta ignorància i aprendre una miqueta el que la vida ens ensenya. Justament en aquesta sessió no teníem massa clar què havia d'explicar, però justament aquests dies enrere, he tingut un episodi que m'han servit d'inspiració. Mm-hmm. És un episodi molt, molt, molt comú, molt, molt normal, que molta gent ha patit coses semblants o molt pitjors, però potser també és bo perquè així empatitzen amb el que jo explico i jo puc empatitzar amb el que ells han viscut. Però, vaig tindre una petita ferida en un dit.
0: De fet, ara no el veieu, però porta aquí un manat important a un dels dits de la mà dreta.
1: Ben bonic i ben gran. Doncs, aquesta petita ferida, en principi, no tenia més importància, però, treballant al jardí, se'm va infectar, aquesta infecció, va fer créixer el dit, va créixer en volum, es va omplir de pus, vaig anar prenent antibiòtic, vaig passar pel cap, finalment em va derivar a l'hospital perquè van veure que no evolucionava correctament, i a l'hospital, va ser arribar allà i dir-me, company, a quiròfan, perquè això ha de passar per cirurgia, no? Mm-hmm. Tot aquest procés des de que se'm va infectar el dit fins que vaig anar a quiròfan, van ser 4 o 5 dies que vaig passar-les una miqueta magres per una cosa que és molt comú, però que no sempre el tenim present, i és el dolor. Aquest dolor que vaig sentir, que durant el dia era més fàcil de portar perquè tenim més distraccions, perquè no ens capfiquem tant amb ell, però quan arribava la nit era Déu-n'hi-do, apretava força. Uh-huh. I a la nit, no sé si perquè falta llum i perquè, a més, focalitzes més en allò que t'està passant i et distreus amb molta menys facilitat, focalitzes amb el que tens allà i no surts d'aquest dolor.
0: Els calmants no ajudaven gaire.
1: No sóc molt amic de les pastilles i sóc del parer que el dolor és un indicatiu. Llavors, si el camuflo, no sé en quin punt estic. Però, clar, tot té un extrem. Llavors, hi ha moments que, quan el dolor és molt fort, t'has de deixar ajudar. La primera nit de dolor fort, vaig passar una miqueta de calvari. I una de les coses que en aquest creixement personal t'ensenyen, no?, t'inspiren a observar el dolor, perquè en el moment en què tu ets observador del dolor i permets d'acceptar-lo, el dolor no desapareix, però sí el sofriment, no? Jo t'asseguro que ho provava. ho provava molt. Però no era capaç d'arribar al punt d'observar i deixar anar. No era capaç. Intentava escoltar, intentava acceptar, intentava escoltar el que el dolor em volia dir, però hi ha un punt en què et rendeixes a l'evidència i és que al final no... Ets petit. Ets petit. Ets petit i estàs exposat a les circumstàncies de la vida. I a vegades creiem en aquest camí de creixement espiritual i de coneixement interior, creiem que estem per damunt de moltes coses i al final la vida t'ensenya amb aquestes coses tan senzilles com el dolor que senzillament les experiències estan allà perquè les visquis, no perquè les superis, no perquè estiguis per damunt d'elles, sinó perquè les visquis, perquè les experimentis, perquè aquesta experiència és la que t'ensenya, no? A través d'aquest dolor, durant tota una nit que gairebé no vaig dormir, em va fer pensar en tota aquella gent que ho està passant realment malament, en tota aquella gent que pateix molt de dolor. No és que jo volgués fer una presa de consciència per damunt de qualsevol i dir, ara jo, com que tinc aquest dolor, estic per damunt de tots i ara... No. Senzillament em venia aquest empatitzar amb el dolor de tots els altres, no? Adonant-me de com la gent pot arribar a patir, com la poca importància que donem al dolor dels altres i quan el tenim present com ens sobrepassa, no?
0: És una manera, perdona, de viure una profunda compassió, passar per un dolor personal intens, per fer-te conscient precisament del dolor dels altres i en aquesta empatització que deies, sentir aquesta compassió?
1: Totalment, totalment. Hi ha coses que si no les vius no pots entendre el que els altres passen, no? Crec que, a més, el dolor és un filtre molt poderós. Tan poderós que allò que vius mentre sents el dolor no veus cap altra cosa que dolor. No ets capaç de sobreposar-te per damunt d'ell per poder... No, no, aquest filtre se't posa al davant i tot el que veus és a través d'aquest filtre. Bueno, respecte al dolor, més o menys, jo crec que era això el que volia explicar. Llavors, una altra cosa que també he vist és com viure una cosa fora de lo normal et dona una cosa que és importantíssima, que és el contrast. Quan passes alguna cosa que no és l'habitual, et fa veure que l'habitual és una part de la realitat, però no ho és tot. Jo recordo quan la meva filla, que és mig artista, va fer un taller de pintura i la seva mestra explicava que en un quadre, per posar llum, havia de posar foscor. És una paradoxa, però és cert que en un quadre que està completament en blanc perquè encara no hi has pintat res, es podria dir que tot és llum, perquè tot està en blanc. Però la llum no la posa enlloc perquè no hi ha contrast. Llavors, perquè hi hagi contrast, has de posar foscor. Realment, em dona la sensació que hem vingut a la vida sent llum i per poder veure la llum posem humanitat, que és foscor. És que aquest contrast d'aquesta divinitat que teòricament som i que hem d'oblidar que som divins perquè per ser humans, per poder donar-nos d'aquesta divinitat que portem. No? Però aquesta experiència de vida és posar contrast, no és posar foscor per poder ser llum. No? Què més? Una altra cosa que també vaig veure en aquesta experiència, quan arribes a l'hospital i arriba, doncs, els que en saben, que són els metges, i et diuen, company, has d'anar a quiròfan i t'hem d'obrir el dit, clar, dius, ostres, ara m'han d'obrir el dit, vols dir que és necessari? Però llavors hi ha un punt en el que dius, som-hi. Aquest som-hi és posar confiança en aquell que et vol curar. Doncs aquesta confiança és una altra dels requisits bàsics de vida, no? Has de posar confiança en la vida i al final has de posar confiança contínuament en tot. Amb els pares que et diuen això és bo, això és dolent, vés per aquí, no vagis per allà, en el mestre que t'ensenya les coses, en la parella que et diu que t'estima, en els fills que et diuen que no et trairan. Al final has de posar confiança en tot. I això no vol dir que estiguis salvaguardat de que mai ningú trairà. No, no, no, no. Evidentment que hi hauran traïcions, però formen part també de la vida. Però això no vol dir que no tinguis que deixar de confiar en la vida, en les persones i en l'experiència que et toca viure. No?
0: Déu-n'hi-do el que dona de si una infecció de dit.
1: Totalment, totalment. Llavors, una altra cosa que també t'apareix en aquestes nits obscures, no? I fosques i de dolor i de tot plegat, és la por. La por també apareix. I la por et diu, vols dir que vas bé? Vols dir que vas bé? I si això acaba malament? Perquè no seria el primer cas que conec que una infecció acaba amb mort.
0: Sí, sí.
1: No? Acaba amb mort. La infecció acaba a la sang i ja no hi ha volta enrere, no arriben a temps i te'n vas, no? Bueno, doncs, adonar-te'n que la mort forma part de la vida també és un exercici que és bonic de veure, perquè et recorda que no estem aquí per sempre. Et recorda que la teva vida està en joc cada dia que passa. I que et fa veure si realment estàs preparat. Et fa veure si podries marxar i ho tens tot a lloc. Si hi ha coses que potser hauries d'haver fet que no has fet. Llavors, quan dius, no. No és el moment que encara tinc coses a mitges que no he resolt, no? Llavors, d'alguna manera, crides a la providència, crides a aquest Déu, crides a aquests anys, perquè diuen, que per dir-los, sisplau, no, no encara, que no ha arribat el moment que encara he de fer coses, no? Al final, totes aquestes coses, tant el dolor com la mort, com la mort, no, perdó, el dolor com la por, no són més que avisos que et fan moure fitxa. Que et fan moure fitxa, que et fan dir, ei, fes alguna cosa al respecte, perquè tant el dolor tan insistent com la por em van portar a que anés al cap, una cosa que a mi també em costa força, que és anar al metge, per dir-me... És a dir, aquests senyals em van fer anar al cap i el cap em va dir, vés cap a l'hospital perquè això no té bona pinta, no? Si no hi hagués hagut ni el dolor ni hi hagués hagut la por, igual no hagués mogut fitxa, la cirurgiana que em va atendre em va dir, has tingut bona intuïció venint, perquè si haguessis trigat una miqueta poden ser 5 o 6 dies, aquesta infecció hagués pogut arribar a l'os. I si arriba a l'os, ja no estem parlant de neteja, sinó estem parlant de tallar os. I tallar os és tallar dit. I això vol dir perdre un dit, i segons com, si la cosa deriva, no, doncs pot ser perdre la vida. No? Per tant, aquestes senyals de vida, el més important de tot és atendre-les. Perquè quan la vida t'està cridant, t'està dient, ei, vigila, el que hem de fer és escoltar.
0: I que bonic poder viure aquestes experiències i poder relacionar-les amb tota aquesta riquesa de significats, de comprensions, que en el fons ens ajuden a conèixer-nos millor i a reconèixer-nos en el que som.
1: Totalment. Al final, crec que l'única part que hi tenim en aquesta vida, que no estem per damunt de res, però l'únic que podem fer és posar una miqueta de consciència per aprendre allò on som i allò que la vida ens ensenya, no?
0: Doncs, Xavi, moltíssimes gràcies.
1: Doncs a vosaltres per deixar-me parlar i per compartir.
2: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Montse, gràcies, Xavi, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I, sobretot, no oblidis el més important. La mesura que busques és dins

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Bon Nadal! Com estàs?
2: Bon Nadal! Doncs molt bé!
1: Ja estem a la setmana nadalenca per excel·lència. I escolta, aquí hem de parlar d'alimentació, de nutrició, de no nutrició, de tot una mica. Perquè són aquells dies en què ens reunim, qui més qui menys, amb la família, i sempre al voltant de la taula i al voltant del menjar. És els dies dels excessos i és el dia dels dolços també, no?
2: Sí, el Nadal és culturalment, no? Bueno, jo crec que a la nostra cultura totes les celebracions hi ha menjar al voltant, no? Però sí que és cert que el Nadal doncs, és una d'aquestes èpoques en les que ja pensem en torrons, polvorons, les menjades, molta quantitat, no?
1: Aquí també tinc una cosa, és que m'ha acabat la castanyada i els lineals del supermercat ja han vist torrons, però torrons a l'octubre.
2: Aquest és el problema.
1: I polvorons i neules.
2: Aquest és el problema. I avui m'agradaria doncs, parlar des de la meva opinió i reflexió, com a nutricionista, òbviament, no? Però, mira, Pili, jo quan era petita, en el moment, o sigui, esperava el Nadal per menjar aquell torró que m'agradava, no? Que a part era un, no sé si l'havies arribat a menjar, però un de crema catalana.
1: Sí, tant.
2: M'encantava. O sigui, i era com, no? I arribava desembre i deies, buah, menjaré aquell torró, no? I després també a casa meva, doncs, l'únic moment de l'any que jo recordi que es menjaven gambes fresques era Nadal, val? O sigui, hi havia menjars que eren exclusius de Nadal, no? Què passa? Que ara les gambes te les vas menjar la setmana passada, sí? I els torrons, doncs, portes, com molt bé has dit, des d'octubre menjant-los, no? Llavors, algo que abans era, doncs, 3-4 dies puntuals, perquè al final els dies festius, no? Que és des de Nadal fins Cap d'Any, i posem-hi Reis, el tortell, però que són 4 dies, sí? El problema no són aquests 4 dies, el problema no és de Nadal a Cap d'Any, el problema és de Cap d'Any a Nadal. No? És així. El problema el tenim allà, sí? O sigui, aquests 4 dies gaudim-los, disfrutem de la gastronomia, que és algo propi nostre i que crec que és, o sigui, que és positiu, però després, o sigui, deixem de menjar torrons, no? Perquè és que, clar, comencem a l'octubre i els allarguem fins al març, perquè, clar, en comprem, doncs, de més, no? Després allò s'ha d'acabar. Per tant, no ens preocupem tant per aquests dies, gaudim-los. Estem a taula feliços, no? Compartint, que d'això es tracta el Nadal, i després ja ens ocuparem de la resta d'any, que és lo important, no aquests 4 dies, no? Per tant, doncs això, si hem de pensar en algo que sigui en gaudir, que sigui en donar-li la importància que tenen realment aquests aliments si us agraden, no? És això de dir, ostres, espero aquest dia perquè menjo tal aliment que m'encanta, no? I li donem aquest valor, perquè potser a vegades dius, ai, menjaré, i després ho engulleixes i ni ho has gaudit, no? Ostres, jo em menjo els Ferreros, ara no vull fer aquí publicitat de res, però
1: podem dir que uns bombons.
2: Uns bombons. Ja, però és que han de ser aquests perquè m'entengueu.
1: Són els que t'agraden.
2: Sabeu com me menjo jo un Ferrero?
1: O sigui, que és un ritual.
2: És un ritual. Jo primer me menjo la part de fora. Sí, tota la part de coberta, no, d'avellanes, de xocolata. I llavors me queda aquella neuleta en forma rodona, llavors l'obro. Llavors me menjo l'avellana de dins amb el xocolata de dins i acabo menjant-me la neuleta, sí? Podeu pensar, "Ostras, menja-te'l ja." És que l'estic gaudint.
1: Clar.
2: I gaudir
1: es tracta d'això, d'aquesta alimentació conscient, exacte, que tu sempre en parles, però exacte. Conscient vol dir conscient.
2: Exacte. Llavors jo, o sigui, me menjo aquest bombó que és com, l'estic disfrutant, sí? Perquè si jo agafo el bombó, me'l poso a la boca, el mastego, en 3 mastegades, potser ja el tinc, no? I l'engulleixo i ja està. I quin sabor se m'ha quedat a la boca, no? Per tant, doncs, aquests aliments els podem menjar, clar que sí, però gaudim-los i donem-li la importància que tenen, perquè potser si te'l menges com jo me'l menjo, diràs, pues no està tan bo. I potser t'agradarà més un altre bombó, no? O sigui, que mengem-nos allò que realment ens agrada, no perquè és Nadal, tot s'hi val, no? O sigui, menja allò amb el que realment gaudeixis. I després, la resta d'any, no? Doncs mira la teva alimentació.
1: Clar. Que la teva alimentació, al final, és la teva salut.
2: Totalment.
1: No?
2: Sí,
1: no,
2: sí.
1: No, al final no, al principi. Al final. I tot això també segur que es veu reflectit en, a la mesa Simpressiones, que la setmana passada ens vas avançar, que és el teu nou llibre, que està en prevenda.
2: Sí, està en prevenda.
1: Parla també d'això, d'aquesta alimentació conscient, parla de la culpa de... del dia a dia.
2: Parla d'aquesta alimentació conscient, parla d'aquesta alimentació vinculada amb els nens i nenes, però hi ha un capítol que està centrat en la nostra culpabilitat i la nostra relació amb l'alimentació i com aquesta relació que nosaltres hem forjat al cap dels anys l'estem transmetent als nostres fills i filles, no? Sense escoltar-los, sense doncs, donar-los aquesta flexibilitat. Tot el que hem patit i la nostra mala relació amb l'alimentació, doncs amb aquests missatges que hem rebut de no et passis... però si no et passes te pregunten si estàs a dieta, però no, és una quantitat de missatges que ens fan que tinguem una mala relació amb l'alimentació. Llavors hi ha un capítol centrat en això perquè ens revisem, perquè revisem la nostra relació, perquè és molt difícil poder acompanyar els nens i nenes si nosaltres portem una motxilla carregada de missatges negatius entorn a l'alimentació. I si nosaltres portem una motxilla carregada que cada cop que ens sentem a davant d'un plat ens plantegem si ens el podem menjar, si no, quines són les conseqüències, si hauré de fer alguna cosa per compensar, no? O sigui, tots aquests missatges que segurament moltes de vosaltres com a persones us els plantegeu habitualment, això ho hem de treballar. Perquè no podem fer un bon acompanyament dels nostres infants si jo porto aquesta motxilla. Per tant, doncs, podem començar per, doncs això, per el Nadal, no? Gaudir-lo, no, intentar treure aquests missatges i si realment no podem, si no podem deixar fluir aquests missatges i que passin, doncs buscar ajuda professional. Òbviament, un psicòleg, una psicòloga ens pot ajudar a tornar a tenir o començar a tenir, perquè igual no l'hem tingut mai, una bona relació amb l'alimentació i poder menjar lliures. I el llibre, doncs, el que pretén, no? L'objectiu és que les famílies puguin ajudar que els infants mengin lliures.
1: Que, a més, no és un fet individual, també és un fet social, no? Que al final prendre consciència de com ens alimentem nosaltres mateixos, després també és molt difícil aplicar-ho en la societat en la que estem vivint.
2: Totalment, no? Pels missatges que rebem. Però d'aquí també la nostra responsabilitat com a famílies de, a veure, sí que és cert que no podem anar en contra de la cultura de la dieta perquè és algo que existeix, no? Però sí que nosaltres podem educar de forma individual a casa nostra i educar de en quina forma rebem aquests missatges, no? O sigui, al final jo, guardant distàncies, però... Jo comparo una mica amb el masclisme, no? El fet d'opinar sobre els cossos dels altres, no? Són missatges que tenim superinterioritzats, igual que els micromasclismes, els tenim superinterioritzats, no? I al final, crec que hi ha una responsabilitat individual en ser conscients de que utilitzem missatges que fan mal o que podem fer mal i revisar el nostre vocabulari, no? I això amb els nens i nenes a casa ho podem treballar de forma individual, no? El no opinar sobre el cos dels demés, sobre l'aspecte físic, sobre canvis físics, no s'opina sobre els cossos dels demés. Cadascú té el cos que té, no? I hem d'ajudar també els nens i nenes, doncs, a això, a identificar missatges que no són vàlids, no? I això, i el llibre, doncs, això.
1: El podem comprar en prebenda a dashbook.es i sí. També a my-nutritionist, al teu Instagram, que ens derivarà a aquesta web per comprar-lo. N'has de fer 150 abans del mes de març?
2: Abans 45 dies, és a dir, abans de febrer. Sí.
1: Abans de febrer, s'aconseguirà segur. Ja deus portar... Molts.
2: Doncs no, mira, la veritat, perquè estic com una mica a l'expectativa. Espero que em diguin ja està i ja quedar-me tranquil·la.
1: Naila, bones festes.
2: Igualment, bones festes a tots i totes.
3: Continguts en xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: Continguts en xarxa.
6: Cada setmana a Valors a l'Alça dediquem un like a una proposta, ja sigui literària o teatral, per exemple, que creiem que és interessant i que té molts valors al darrere. Avui, des de les xarxes socials de la revista Valors, @revistavalors, volem posar aquest like, aquest m'agrada, al llibre Neuma, d'Amanda Bassa, que ja ens acompanya. Com estàs? Benvinguda.
7: Gràcies.
6: un honor poder parlar amb tu, enviant-nos els ulls, que és una cosa que a vegades en aquest món radiofònic no acostuma a passar, així que gràcies per venir.
7: A vosaltres.
6: Estem parlant d'un recull poètic que neix en realitat de l'asma, que tu pateixes.
7: Sí, parteix d'aquesta anècdota personal, però la idea és utilitzar-ho com a plataforma per anar a un altre lloc. Sempre quan fem literatura partim d'alguna cosa real perquè estigui arrelat, però amb això, en el meu cas, busco anar com a un altre lloc. Però sí, parteix d'aquí. Fa uns anys va debutar el meu asma així com del no-res, sense avisar, i jo sempre explico que clar, acostumada a les paraules, jo li deia al metge, és que jo vull entendre què significa l'asma. Llavors ell no m'entenia a mi i ens vam repartir una mica la feina, ell va atendre els meus bronquis i jo vaig provar d'entendre'ls. I d'intentar entendre aquell procés, doncs va sorgir Neuma.
6: Déu-n'hi-do, quin camí. Mira, m'han demanat que t'apropis una mica més al micròfon perquè et podem sentir bé.
7: Sí.
6: Perquè m'agradaria molt demanar-te si tu has trobat cap a on volies anar a partir d'aquest asma, com comentaves, com a punt de partida, si sabies cap on anaves o amb què t'has anat trobant en el procés d'escriure Neuma.
7: En principi, clar, el punt de partida personal al final es dilueix i es transforma en un trampolí per anar cap a un altre lloc. Sí que és cert que a mi m'agrada com tenir com clara l'estructura dels poemaris, o com dona com una mica un marc, i en aquest cas el marc de la respiració, de les fases respiratòries, em va servir per estructurar l'obra. I això ja parteix del llibre anterior, ja estava fent com tota una investigació sobre els ritmes de tot allò que està viu. En el llibre anterior, que es deia Llavor, vaig allò forgar una miqueta més els ritmes orgànics, en aquest cas botànics, no? de les fases de creixement d'una planta, i en aquest cas va ser aquesta exploració sobre aquesta nova consciència del que significava respirar a partir d'una limitació, no? Els límits són creatius. Doncs a partir d'aquí i a partir de reflexionar una miqueta sobre les fases de la respiració, tant en clau física com en clau simbòlica, doncs vaig anar estructurant els poemes.
6: Pensem massa poc en la respiració, potser la tenim massa poc present, tot i que és una cosa que ens acompanya constantment.
7: Clar, la respiració en principi és un d'aquests processos orgànics automatitzats, no? Que s'estan fent en segon pla. No hi posem consciència, però sí que hi ha molts espais, per exemple en el budisme, es fa conscient, no? Fem conscient aquestes fases de la respiració amb una altra finalitat, no? No tant finalitat per comprendre també el funcionament de la nostra ment. I sí, clar, quan alguna cosa ens manca o ens queda limitada és quan posem una miqueta l'atenció sobre això. En aquest cas, normalment quan estem acostumats, no?, a la típica seqüència de la classe de ioga, no? Inhala, exhala, inhala, reté, exhala. En aquest cas, jo en el poemari Neuma ho vaig capgirar una mica. I comencem buidant, el primer capítol és exhalació, perquè trobava que era important, no? També més en clau simbòlica, no tant en clau de les fases de la respiració, doncs en molts àmbits de la nostra vida val la pena començar buidant, començant fent una de certa depuració, contactant amb un cert silenci. La segona fase, el segon capítol del llibre és buit, no? Hem arribat com a aquest silenci, que seria com és el revers de la paraula, però també és la condició que possibilita la paraula, no? Perquè possibilita l'escolta, i sense escolta doncs tampoc hi ha paraula. I després sí que inhalem, no? Perquè és el moment, un cop hem buidat, doncs és el moment d'inspirar-nos. I d'aquesta inspiració, l'últim capítol ja seria plenitud. És l'instant abans, en aquest instant, abans del crit, abans de la paraula, és com la màxima densitat abans de la creació. I bueno, és una mica com s'ha estructurat el poemari.
6: Fins a quin punt a tu l'expressió artística o la creativitat t'ajuda a agafar aire o a inspirar?
7: Doncs totalment, clar. De fet, Neuma va sorgir molt en paral·lel a tot també un procés vital. Jo fa uns anys vaig començar a treballar amb la meva veu. Pensava en aquell moment per una qüestió professional, per jo m'he dedicat a la comunicació, doncs, per poder ser més eficient amb la meva veu, també perquè m'agradava cantar, i al final això es va convertir en un camí amb més polièdric, no? D'aquest camí de contactar amb la veu

0: Has fet fins a publicar Neuma, que per cert el mes de maig en rebia es publicava perquè va rebre el 45è Premi de Poesia Senyor de Lucía Smarc, no? Com va ser aquest moment i com han anat aquests mesos? No sé si has pogut ja rebre una mica de feedback de lectors i lectores.
1: I el que puc explicar-vos és que el premi, el Senyor de Lucía Smarc, va ser, o sigui, el moment de trobar-me amb la gent de Beniarjó, el dia de l'entrega de premis, va ser el descobriment d'una relació de tot un poble i fins i tot tota una comarca, la Safor, d'una relació amb la poesia molt, molt especial. Per mi va ser realment molt màgic comprovar com de relat està el premi, com de relat està la poesia a tota la gent del poble de Beniarjó i de la comarca en general. De fet, és una comarca que ha donat i dona grans poetes. I bé, ho recordo amb molta, molta estima. Va ser un dia de molt caliu. A banda, per mi, és un premi doncs, que també vaig voler presentar al poemari perquè és un premi que té una trajectòria molt, molt interessant. Hi ha en el planter companys fent una poesia que admiro i en el jurat també. I bé, de fet, els impulsors del premi en el seu moment original van ser Piera i Vicent Andrés Estellés. Per tant, per mi era un repte important i després descobrir aquesta dimensió humana darrere del premi va ser extraordinari.
0: Ara estàs fent una mica voltant, comences a voltar pel territori, no?, per presentar-ho. Hem tingut l'estiu entremig, que sempre és una mica una aturada en les activitats literàries. Fa uns dies va ser a Mataró, que és casa teva. Com és aquest moment de deixar, de passar d'una cosa molt íntima, que tu has estat coent a foc lent, suposo, durant mesos o anys, a exposar-la i que la gent també se la pugui fer seva?
1: Bé, per mi és un moment de celebració. No sempre és fàcil parlar o posar paraules al procés creatiu, perquè sovint quan diem en poesia o diem en literatura allò que ens costa dir amb un llenguatge més convencional o des d'un pensament més convencional. Per tant, a vegades no sempre és fàcil fer aquesta traducció. Però per mi, jo ho visc com una celebració perquè, d'alguna manera l'obra no es completa fins que no arriba. A mi m'agrada la poesia que obre, que en cada poema obres diverses portes d'interpretació, hi ha diferents capes, però sobretot la idea d'obrir portes. I clar, aquestes portes no es tanquen fins que no arriben. I a vegades els lectors, que són, bueno, els lectors són els que troben una altra porta, no? Perquè al final el poema té una certa agència i uns el rebem i el transmetem i d'altres doncs l'interpreten, el llegeixen i el completen. Vull dir que el poema fa el seu propi camí a través nostre.
0: Amanda Bassa, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquest poemari, per Neuma.
1: Gràcies.
0: I moltes gràcies per venir a Valors a l'Alça per compartir-lo amb nosaltres. A vosaltres.
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula

0: de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi a principis d'aquest 2026. Per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina el treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. La Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya per primer cop aquesta temporada l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són, ja són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: dic, ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: Convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. Mm-hmm. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el Portes de Treballa d'avui amb aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Sona aquesta cançó i...
1: British Granollers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si parlo d'anglesos, surt el British Granollers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No, no, no. Ojalà. És un temazo, saps? Però bueno... No, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina, entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys. I durant la dictadura cívico-militar... fins i tot es va enfortir, no? Uh-huh. La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van vendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
2: Ràpidament,
1: Maldines,
2: no?
1: Que no Maldines. Sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja l'he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts, has dit quan trigaríem? Tres minuts a tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més ha transcendit la broma. Vull anar més enllà, un nivell més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Les Maldines!
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, de la Patagònia argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles. Hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen, pues, de la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas... Jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure... El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No, no hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu... A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai!
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1873 es perden al front dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Ja 5 minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la Maria Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem
1: la
0: a la Thatcher, anem a pams. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la Junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La Marina, amb Emilio Massera. I la Força Aèria, amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina, que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera. L'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions. ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai. Ells no. No pot ser.
2: I menys en aquest programa.
1: No, per favor, nosaltres.
2: No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i de... I del Milton.
2: Molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada el 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, Com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu. Va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional, el proceso de reorganització nacional.
0: Primer t'ha sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salit medio venezolano.
0: Bueno.
1: M'ha sortit precolinxi.
2: I tu també has començat una mica,
1: Este proceso de reorganització nacional. Vale, vale. Caracteritzat per una...
0: Perdoneu.
2: Una abraçada.
0: Ja està.
1: Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Ja, bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és molt terrible.
1: Que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció, el més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: saps? També... Sí, sí, vas a fer...
0: Un PPI.
1: Voy a l'Escola de Mecànica de l'Armada a fer un cicle mitjà. Doncs pues ja està, ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques... Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al Rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, saber. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues, ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tinguessin un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars.
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lami Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les ulles. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bueno, en fi.
1: Consideraven seu i...
0: Sí, reconquerir. Sí, no? Tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquesta de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no? Per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a fora per no mirar el que passa dins, no?
0: Exacte.
1: Quin era el plan, o els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims, aquests militars. Estaven...
1: Buscant un casus belli de qualsevol... Sí. Ja està. Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de Grytviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken,
2: ja és una broma al propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar-nos normals, però en fi. Una altra estació balanera abandonada a Geòrgia del Sud ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions va declarar que Si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina es reservava el dret a alguna possible... a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats. No? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí a arruïnar? Coses a planificar, venen la il·lusió de... Vai, ja està. O sigui,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estàs negociant? Què? Una merda aquesta negociació.
2: Tenim uns plans aquí. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, o sigui... la descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final... Ai, no sortirà com
0: esperava. Al final algú ha dit... vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això? És a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març, el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh?
1: T'ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la Marina Argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia, el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Sí, aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona
2: fa por.
0: Feia molt.
1: Quan
0: va morir ser el seu marit.
1: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, el 14, va obrir-se... Van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que molt va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat
0: l'Albert. S'ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: Clar, és un cabell perfectament...
0: conservador britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: amb els rulls.
2: Endavant.
1: Val, endavant,
2: Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell carrat no. De l'ensurt.
2: No. Només cal preguntar-li als miners. Exacte.
0: El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa, just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors: canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets, i renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet, no confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
2: Segur que algú li haurà entrat, segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven a l'abast, una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació.
1: Vale? Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem. Mm-hmm.
1: La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert, no sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant del Servei d'Informació i Seguretat, pensava d'una altra manera. Ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
1: No ens oblidem.
0: Segur que es sentirien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80. Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar... Ep, al tanto que estem aquí, eh?
0: Esto es muy loco, eh? Esto es muy loco.
1: Esto es muy loco. Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic que, a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú, venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat, considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF, i tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leach també li va venir com en ella dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leach, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: Ens has fet l'espoiler, ja, ja està.
0: Ja, ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot, tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Lichy Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: Mira, el Leeds, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia, en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leeds, tírale.
1: Tírale. Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale, sí, sí.
1: Tírale a les Malvinas, tírale.
0: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La Junta Militar no havia analitzat gaire bé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms és una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85, però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica, que segurament ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea. Aquesta cançó és universal, sí, molt coneguda, sí, no, i no sabia doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, a les quals aprofitem per saludar, que ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Com anem? Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Hi ha ràdios que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant, allà on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. Oh, I a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explicar, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però mira, ara que s'està tot el panorama a Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha desposat, s'empascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan en un altre xip, i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai.
2: Bueno, o sigui, que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem, eh?
1: Sí, aquí donem de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem, i aquí cap problema, vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua, perquè Thatcher, potser ja sé, és a silla. No, Thatcher.
0: Ostres!
1: És horrible.
0: Yeah. Aquest també ha entrat tocant el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta, això, anem a remar endavant, ja remo jo, si voleu.
0: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia, sempre m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, i dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és,
0: eh? Un de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan tan... estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte. Això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio. Ha fet un plan. Allà el Videla, salpa, tio, meteu unes trobes per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats, quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag. No? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: nom?
0: Protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament, vinga, cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure gaires carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular?
1: Tot el dia parant.
0: Jo crec que la gent allà camina, eh?
1: Vinga, va.
0: Imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una borrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga! Ah.
0: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
0: Gràcies. Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate. Sí, sí. Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc.
1: Tachador i Sorrenca.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Haig, que s'escriu Haig, Haig. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va consistir i va començar amb una batalla aeronaval. No? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer gentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Que això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. Mira, en la guerra de verdad funcionen, saps?
1: Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, van anar, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins.
1: Clar.
0: Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes d'aparells en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor. Conveyor, perdó. És que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Porto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cove. I a l'entrada, les portes... I van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mira les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les vaixelles argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui, i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar, abans de tancar el programa d'avui, en un minut, que fa molt poc, ahir...
2: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
1: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonora a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Et va fer molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi a principis d'aquest 2026. Per exemple, el Parc Central

0: es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

Benvinguts, estimats parroquians i parroquianes tortugues i tortugues. Benvinguts un cop més a la nostra cita setmanal amb la música. Amb la música d'ahir, amb la música del segle XX, amb una veu no gaire primaveral, però amb un temps espaterrant, fot un sol que t'hi cagues. Som a punt d'obrir el club, el vostre club, el Club Tortugas!

I avui, avui iniciem la nostra celebració al 40 aniversari de 1986. Avui ho dedicarem a números uns i cançons que segurament, segurament a tots vosaltres us sonaran molt, molt, molt, perquè fa només 40 anyets, carai. Així que ens carregarem amb el que faci falta, amb un toquet de màgia, si és necessari, per començar. I efectivament, efectivament, efectivament, començarem amb un toc de màgia. It's a kind of magic. Ah, sí, senyor. It's a...

Queen tornava amb nou àlbum, It's a Kind of Magic, 1986. Un tema composat per bateria, per Roger Taylor, i que també forma part de la banda sonora de Los Inmortales, recordeu? Amb el Christopher Lambert i Sean Connery. Doncs bé, parlem de números 1 de 1986. Al principi no estava jo massa per la feina de posar-la, però, carai, no podia faltar. Aquí la teniu, no cal ni que la presenti, que cony!

Eren suecs i ens ho volien fer passar com un grup de heavy metal. Després te n'adonaves que tot el rock dels 80 pràcticament era així. El 86 va aparèixer, van debutar, un grup que venia de Nord-Amèrica, Bon Jovi, amb cançons com aquesta.

del seu àlbum Slippery With Dead de 1986, era el debut d'aquesta banda de Nova Jersey, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. I ara tornem cap a Anglaterra, una banda britànica, una banda que havia que va participar després al Festival d'Eurovisió. Es van cansar de vendre discos l'any anterior, caminant sobre l'Arc de Sant Martí, Walking on Sunshine, i el 86 tornaven amb aquest tema Is That It? Katrina and the Waves.

un tros de Rhythm and Blues. L'autora, la vocalista del grup Kimberly Root, de l'àlbum Waves de 1986, era Catherine and the Waves Is That It. I el gran exitàs de 1986 fou el nou àlbum de Peter Gabriel, So, amb cançons com aquesta, Sledgehammer.

impulsat per un potent videoclip. El 1986 va ser... Aquesta cançó va ser la cançó d'aquell any, de l'àlbum So, de Peter Gabriel, era aquest Sledgehammer.

Encara que sí, en dura competència amb Prince, que el 1986 no se li va acudir una altra cosa que gravar i publicar aquest tema. Kiss!

0: Kiss.
1: Era el seu àlbum Parade, era aquest tema Kiss, un dels seus, el seu número 1 del 1986 i un dels seus números 1 històrics i definitius. També va ser l'any del debut d'una banda australiana, Crowded House, amb temes... Oh, tinc debilitat per aquest tema. Don't Dream It's Over!

quina preciositat de cançó. Don't Dream Me Jove, de la banda australiana Crowded House. Qui diria que el 1986 un tema a capella, i a més una versió, però a capella, fos número 1 en les llistes britàniques? Doncs ho van aconseguir els House Martins amb aquest tema, Caravan of Love.

fou un èxit inesperat. Els Hells Martins van treure un EP amb temes a capella i aquest va arribar a número 1. Increïble. Un que se la va jugar i de manera impopular se'n va anar a gravar el seu àlbum a Sud-àfrica i va tornar amb una joia que es deia Graceland. Parlem de Paul Simon i parlem de temes com aquest You Can Call Me All.

Va gravar aquest tema amb la companyia vocal d'un grup local, un grup de Sud-àfrica, que es deia Ladysmith Black Mambazo. Se'ls va portar cap als Estats Units i van tenir algun èxit cap allà 87-88. Doncs bé, anem a, per un nou àlbum de Tina Turner de l'any 86, l'àlbum Break Every Rule, Trencant Cada Regla. Amb aquest tema, Typical Male, Tina Turner.

Una Tina Turner molt vuitantera. I aquest tema, que va ser número 86, Typical Male. I ja que parlem de machos típicos o de típicos machos, 1986 es va estrenar una pel·lícula que va haver divisió d'opinions, no? Vull dir, n'hi ha que deien que era boníssima la pel·lícula i altres que opinàvem que era una merda. Estem parlant de 9 setmanes i media, però clar, hi ha gent que li agrada 50 sombres de Grey, o sigui, en fi, en aquest aspecte no podem dir, no podem dir allò que és bo o que no és bo. Però això sí, el que era boníssima, boníssima era la cançó de 9 setmanes i media. Aquí la teniu, Joe Cocker, You Can Leave Your Head On.

Doncs hem arribat al final del nostre Tortuga d'avui. Avui els hem portat números uns. La setmana vinent us portarem pop. Pop del 86, no va arribar a número 1, però cançons que valen la pena. Pep Alia, com sempre, un plaer, un immens plaer d'haver compartit un trosset de cap de setmana amb vosaltres, i us espero aquí dissabte vinent per tornar a 1986. I us deixo amb aquest número 1 de Chris Rea. Us deixo On the Beach. Mil gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi a principis d'aquest 2026. Per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amics

0: El de Mauthausen combina el treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials. Gràcies per destinar-nos una hora del vostre fantàstic i preciós temps per escoltar aquest programa que recopila els grans clàssics de la música pop i rock de tots els temps. Rock and Classics. I és que el temps és molt valuós, per tant, gràcies per escollir-nos. Avui farem una selecció eclèctica de música basada en una temàtica, les cançons dedicades a la nit. I és que n'hi ha moltes, i a més, en el nostre idioma, el català, n'hi ha una bona colla. Tenim uns quants programes per davant, tenim 3 o 4 aproximadament que dedicarem a aquesta temàtica, a la nit. Començarem avui amb música sobretot de casa nostra i anirem avançant cap a altres latituds. Però per començar, anem ben a prop de casa, anem a Constantí i viatgem a l'any 1998 per escoltar una de les cançons més delicades i boniques dels Pets, que segur recordareu, i senzillament es diu Bona nit. Què més important que dir això que desitjar, doncs, al teu fill, la teva filla, la teva parella, que passi una bona nit i que tingui bons somnis? Així sonaven els Pets des del treball. Bon dia.

Quina cançó més bonica, oi? De vegades en la senzillesa i en la tendresa doncs hi ha les grans cançons, com aquest exemple, la cançó que tancava el disc més conegut dels Pets, El Bon Dia, publicat el 1998, que es deia precisament només així, Bona Nit. Seguim més música de casa nostra dedicada a la nit. Ara, amb un dels talls inclosos dins del treball de debut de Sau, es deia No puc deixar de fumar, sortia l'any 87 a la llum. També una data important, doncs, la primera nit, com la primera nit. Sempre

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim amb aquestes cançons dedicades a la nit, aquest moment tan delicat del dia. El moment de descans, el moment de somiar, el moment de gaudir d'una manera diferent amb la relació amb els més propers. Aquest tema ja us l'hem punxat altres vegades. És deliciós, de la mà de Pep Sala, Cor de la nit.

Els gironins, un papa amb un estil peculiar, únic, inconfusible, des del seu famós treball Bordell, sortia publicat l'any 1994. Un treball molt eclèctic, té una mica de tot, fins i tot aquesta incursió en aquesta mena de blues jazz que imita fins i tot la veu d'Adrià Puntí a la veu del gran Louis Armstrong. Aquest és el tema 7 de nit. Seguim amb més cançons dedicades a la nit, al rock and clàssics, en aquesta bàsicament selecció de música catalana, perquè sembla mentida, però hi ha moltíssimes cançons en català dedicades a la nit. Per exemple, aquest altre tema de Sopa de Cabra, des del seu treball nou, Nits de Glòria.

Una excel·lent producció dels barcelonins Manel. El disc es deia Els millors professors europeus. Déu-n'hi-do, ja ha plogut força, eh? 2008, quan va sortir aquest disc, amb temes com aquesta nit freda per ser abril. I ja que estem, doncs, animats, seguim amb una cançó força animada, molt més recent, de l'any 2007, dels Doctor Prats, Les nits no moren mai.

0: Carusú del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Cançons dedicades a la nit avui al Rock and Classics. Ara seguim amb més música català, en aquest cas des del País Valencià. Amb els malauradament dissolts, Aspencat. Ens deixaven ja fa gairebé una dècada. Però podem, com sempre, gaudir, evidentment, dels seus treballs de nou punxant-los aquí al Rock and Classics. Amb temes com aquesta Nit d'Esperança des del treball Ascensió.

0: Fa uns instants érem a Terrassa amb els doctor Prats i hem anat una mica més amunt cap a Manresa amb els gossos. Des del que per mi és el seu millor treball, Oxygen. I aquestes nits de glòria. Avui, al Rock and Classics, estem aprofitant aquesta hora de ràdio per a seleccionar algunes cançons que parlen precisament només de la nit.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Canviem ara totalment de latitud, ens n'anem cap als Estats Units per a recuperar una cançó d'un artista conegudíssim d'aquella dècada, Lionel Richie, All Night Long.
2: Rock and Classics.
1: Rock and Classics.

All Night Long, amb aquest multipremiat, exitosíssim artista nord-americà que als anys 80, diguem que ho va petar, eh? Lionel Richie, All Night Long. Canviem ara de terç, anem a una cançó de banda sonora des de From Dusk Till Dawn, una pel·lícula signada per Quentin Tarantino, aquesta cançó tan americana que es diu Dark Knight, Nit Negra, amb The Blasters.

Night Thing, el tema que tancava aquest treball fantàstic, el projecte Temple of the Dog, de títol homònim, publicat el 1991, de la mà de Chris Cornell i els seus col·legues. Alguns formarien part de després de Pearl Jam, altres també eren ja músics de Soundgarden. Avui hem dedicat aquest rock en clàssics a cançons de nit o inspirades en la nit. I acabarem el nostre país, tal com hem començat, amb els Sau. Amb un dels temes del seu LP, Cançons perdudes, rareses, remescles, 1986-1995 i Quan arribi la nit. Salutacions, que vagi molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi a principis d'aquest 2026. Per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Sempre és un bon moment per deixar-nos endur pel bon humor que ens proposa sempre Rossini. Avui, l'italiana en Algeri.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: L'italiana en Algeri és una òpera bufa, una òpera còmica, dividida en dos actes, amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià d'Angelo Anelli. Es tracta, però, d'un llibret ja utilitzat anteriorment pel compositor Luigi Mosca, concretament l'any 1808. La seva estrena, l'estrena de la versió de Rossini, va ser al Teatre San Benedetto de Venècia, un 22 de maig del 1813. A Catalunya va estrenar-se al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 29 d'agost del 1815. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, Isabella està enamorada de Lindoro, de manera que anulleja un vaixell per tal de rescatar-lo. Paper per contralt o mezzo-soprano amb bons greus i una bona agilitat en el cant, requisits bàsics per qualsevol heroïna rossiniana, més en el terreny de l'òpera còmica. Lindoro és un jove promès amb Isabella, que està presoner al G, paper per tenor lleuger o líric lleuger de gran exigència. Mustafà és el bei, o el comandant civil, d'Alger. És tirànic, però absurd, i està casat amb Elvira, però enamorat d'Isabella, paper per baix còmic. Tadeo és un vell ximple, enamorat patèticament d'Isabella, paper aquest per baritun o baix. Elvira és l'esposa del bei, que, malgrat les seves infidelitats, segueix enamorada del seu marit, paper per soprano lleugera. I Halley és el cap de la guàrdia del bei i cap dels seus pirates, paper aquest per tercer baix còmic, amb presència, en aquest cas, més limitada. El cor masculí també hi té una presència prou rellevant, com podrem apreciar al llarg del programa d'avui. Després d'encertar-la amb l'òpera seriosa Tancredi, Rossini torna a encertar-la, en aquest cas, amb una òpera còmica, un títol en el que repeteix, no sense cap mena de dubte, a propòsit, la història del rapte en el serrall de Mozart, però en aquest cas, amb situacions canviades. És una dona la que es decideix a salvar intrèpidament el seu xicot, que en aquest cas és presoner al G. Es considera que amb aquesta obra Rossini va voler homenatjar a qui sempre va ser un referent per a ell, el gran Wolfgang Amadeus Mozart. Però aquest argument, d'aquestes característiques, perquè pogués passar l'aprovació de la censura de l'època, cal recordar que va ser escrita i estrenada a primeries del segle XIX, el primer requisit era que Isabella no viatgés sola. Hauria de portar un acompanyant masculí perquè garantís la seva integritat, encara que per evitar lectures malicioses respecte a aquesta companyia, el llibret deixa ben clar que es tracta d'un vell força patètic i sense cap accent de seducció per la jove. Les armes d'Isabella són les que l'òpera còmica atribuiria convencionalment a les dones, per tant, astúcia, encants, malícia i habilitats per l'engany. Només arribar al G, la italiana domina el temible, però en realitat infeliç vell d'Argel. Un personatge que, segons la seva pròpia cort, ha passat de flagell de les dones i de Leone a Asino, és a dir, de lleó a asa. Rossini va buidar en aquesta òpera el sac de la seva inventiva. Els seus brillants concertants són diferents a tot el que s'havia vist fins aleshores, començant pel primer, en el que hi participen Elvira, Zulma, Halley i Mustafà, i seguint amb el trepidant final de l'acte primer, el septet de les onomatopeies, en el que tots expressen els sorolls que senten al seu cap com a exemple del seu atribolament. Rossini va compondre l'Italiana en Algeri quan tenia 21 anys i uns mesos després d'haver estrenat l'òpera seriosa Tancredi. Asseguren que l'òpera la va compondre en tan sols un mes. Alguna font creu que fins i tot en menys dies, i el mateix Rossini havia dit que en només 18 dies. Sigui veritat o no, el que sí que és cert és que va ser un èxit notable, tot i que hi introduiria canvis progressius per a les actuacions posteriors a Venècia, Milà i Nàpols durant els següents 2 anys. L'òpera és notable per la barreja que fa Rossini dels estils de l'òpera seriosa i l'òpera còmica. Per tant, anem a endinsar-nos i anem a conèixer l'argument i els moments musicals, que no són pocs més rellevants, d'aquesta fantàstica l'italiana en Algeri de Rossini, situant-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de l'Italiana en Algeri, de Rossini, és clar, el vell d'Alger, Mustafà, s'ha cansat de la seva esposa, Elvira, que diu tan sols sap lamentar-se de la falta d'amor del seu marit. Halley, cap dels pirates, li assegura que està a punt de ser repudiada per ell. Zulma, la seva criada, intenta consolar-la. El vell ja no l'aguanta. Quan Elvira intenta defensar-se, l'antipàtic personatge assegura que té el timpat trencat de tant escoltar-la. Són, en aquest concertant, Halley, el baix Alfredo Mariotti, Elvira, la soprano Norma Palacio Rossi, Zulma, la mezzo Gigiola Caputi, Mustafà, el baix Sesto Bruscantini i, és clar, la intervenció del cor, tots dirigits l'any 79 per Gary Bertini amb l'Staatskapelle de Dresden.

Després d'aquesta escena, tots es retiren, excepte Ali i Mustafa. Aquest darrer ordena el cap dels pirates que li porti a una italiana, ja que, ha escoltat, són dones excepcionals. De fet, les excuses no serveixen per Mustafa, ja que, si no li porta una dona abans d'una setmana, Ali serà empalat viu. Un argument, per tant, incontestable. Aleshores, Mustafa crida el seu criat italià, l'Indoro, que està dolgut per l'absència de la seva estimada Isabella. És la cavatina, per tant, l'escena de presentació de l'Indoro, languir per una vela, canta el tenor peruà, i una de les millors veus rossinianes de la història, Juan Diego Flórez.

0: El vell Mustafà, en veure l'Indoro tan trist i per treure's a la seva dona del damunt, li ofereix una dona preciosa que farà les seves delícies. De fet, no és altra que Elvira, la dona del vell. L'Indoro, que té parella a Itàlia, no vol casar-se amb ella, però Mustafà insisteix i li ofereix la possibilitat de tornar a Itàlia amb Elvira, de manera que el jove acaba acceptant només per poder tornar a la pàtria i retrobar-se així amb la seva estimada Isabela. Són el tenor Juan Diego Flores com a l'Indoro i el baix Nicola Olivieri com a Mustafà.
1: S'inclinasse a prender moglie, ci vorrebbero tante cose. S'inclinasse a prender moglie,

Després d'aquesta divertida escena, hem de situar-nos a la costa on ha naufragat el vaixell d'Isabel, enamorada de l'Indoro. La jove i vella italiana ha decidit rescatar-lo amb les seves armes, la sugestió, la bellesa i, esclar, l'astúcia. Però per no viatjar sola, com ja hem comentat abans, va acompanyada del vell Tadeo, que està enamorat d'ella però que Isabella toreja amb molta gràcia. Amb tot, Isabella es lamenta de la crua sort que ha patit, tot i això se sent forta per superar totes les adversitats, ja que sap per experiència que pot controlar els homes, fins i tot a homes tan durs com Mustafà. Canta la grandiosa mezzo-soprano Teresa Berganza, dirigida per Alexander Gibson amb l'Orquestra Simfònica de Londres.

Quan el vell Tadeo i la jove Isabella són capturats, per evitar ser separats, decideixen fer veure que són neboda i oncle. Abans, però, es discuteixen, ja que ell insisteix en intentar seduir a la jove mentre ella el troba directament repulsiu. Això sí, decideixen que per seguir junts el millor que poden fer, com hem comentat, és fingir que són oncle i neboda. El rol d'Isabella l'interpreta ara Marilyn Horne, ni més ni menys, mentre que el paper de Tadeo va a càrrec de Domenico Trimarchi.

Arriben ara els presoners de la cort del vell, que té la reputació de ser un home temible, però en veure Isabella perd els papers. Ho fa en una divertida escena que interpreta Samuel Ramy.

Com sentia, Mustafà, el poderós vell d'Argel, en veure l'italiana, passa a ser un babau del que Isabella obté tot el que desitja. En aquell moment, entren per acomiadar-se, Elvira, és a dir, la dona de Mustafà, que encara ploriqueja, i també ho fa Lindoro i Zulma. I és el moment en què Lindoro i Isabella coincideixen al palau. En veure's, els dos enamorats queden congelats i tota la cort se sorprèn. Isabella, prenent una ràpida decisió, obliga el vell a quedar-se amb la seva esposa. Quan ella li pregunta qui és aquella dona que té al seu davant, referint-se a Elvira, ell, el Mustafà, li diu que fins aquell moment era la seva dona, però que haurà de casar-se amb el seu esclau, Lindoro. Isabella afirma que aquestes costums bàrbares no es poden tolerar i pren com a esclau personal a Lindoro. La sorpresa deixa tots els presents bocabadats, com si tinguessin un soroll infernal al cap, ja que no entenen que una dona, que en definitiva és la presonera del vell, acabi donant-li ordres amb ell. Exemplifiquen aquesta situació narrant els sorolls que senten al cap de tan atordits com se senten. És aquesta una escena legendària, una efectiva composició còmica i una onomatopeica, que és el final de l'acte primer de l'italiana en el geri de Rossini, on hi apareixen les veus d'Elvira, Kathleen Battle, Zulma, Clara Fotti, Lindoro, Ernesto Palacio, Isabella, Marilyn Horn, Mustafà, Samuel Rami, Halley, Nicola Zaccaria, Taddeo, Domenico Trimarchi i el cor, tots dirigits per Claudio Scimone.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera a l'inici del segon acte de l'italiana In Algeri de Rossini. Mustafà vol una entrevista en solitari amb Isabella per aconseguir la crida a Taddeo, el fals oncle de la jove, i l'anomena Caimacan, un fals càrrec que Mustafà assegura és un equivalent a un lloc tinent. Li posen l'uniforme i el cor d'eunucs crida «Visca el gran Caimacan, protector del musulmà». Per la seva banda, Isabella organitza una reunió amb Mustafà, però fa assistir a l'Indoro, que serveix el cafè a Taddeo, el nou Caimacan, i a sobre fa entrar a Elvira. El vell s'enfada i Isabella se n'adona que ha d'anar amb més compte. L'Indoro, sabent la intel·ligència de la seva estimada Isabella, reflexiona i conclou que, en efecte, la vella italiana se sortirà amb la seva i podran gaudir de la seva felicitat. És una escena que habitualment se suprimeix, però val la pena escoltar-la si la interpreta el tenor peruà Juan Diego Flores.

però, per la seva banda, abans de la reunió organitzada per Mustafà, Isabella es vesteix i es maquilla pel seu enamorat, ja que sap que l'Indoro estarà allà servint-li el cafè. Canta per lui que adoro, per ell que adoro, en la veu, en aquest cas, de Marilyn Horne.

0: Aquest que sentíem era Mustafà en la veu de Samuel Rami, Lindoro Ernesto Palacio, mentre que, com comentàvem, Isabella era la mezzo, Marilyn Horne en aquesta gravació en estat pur de la seva vocalitat de l'any 1980. Malgrat que Mustafà vol prendre cafè a soles amb Isabella, ella ha convidat a Déu i fins i tot a Elvira, ja que ha tramat un pla per recuperar Lindoro, que està servint el cafè, i alhora fer que Mustafà torni amb la seva dona, Elvira. Durant la trobada, Mustafà explica que ha anomenat el seu fals oncle, Caimà Khan, i ella li ho agraeix. Lindoro no vol marxar per més que el vell es tornudi al seu damunt amb l'objectiu que marxi. El mateix pensa el vell Tadeo. D'allà no es mou ningú, però el vell, Mustafà, comença a adonar-se que li volen prendre el pèl. Però Ali, el cap de la guàrdia del vell, tot i que Mustafà no vol escoltar-lo, l'adverteix que les dones italianes coneixen l'art de fer-se estimar, tal com estan explicant ara mateix de fons. Decideixen aleshores celebrar una festa en honor a Mustafà i anomenar-lo membre de l'ordre dels Papatachi, que en italià es podia traduir com menja i calla. L'objectiu és emborratxar la guàrdia, reunir a tots els italians presos a la cort del vell i fugir en un vaixell que els està esperant. Tadeo i Lindoro anuncien a Mustafà el seu nomenament en el graciós i rítmic trio Papatachi, mentre Isabella anima els italians prometent-los que ben aviat tornaran a casa. Papatachi! Finalment se serveix pasta i Tadeo li ensenya a Mustafà com s'ha de comportar un papatachi. Menjar, callar i no pensar en res més. Mustafà obeeix i els italians aprofiten per pujar al vaixell. El propi Tadeo s'ha de resignar en entendre que Lindoro és el xicot d'Isabella i aleshores pujar al vaixell. Elvira, Zulma i Hali intenten advertir a Mustafà de la fugida dels italians, però Mustafà està immers en el seu paper de papatachi, per tant es limita a menjar i callar. Quan finalment se n'adona de l'engany, es resigna a tornar amb la seva dona Elvira, que diu almenys no és tan enganyosa ni astuta com les italianes. I així és com acaba aquesta òpera, L'italiana in Algeri, de Rossini. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor amb un doblet i Catacoll amb diverses intervencions de mèrit han estat les principals artífecs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Barayuelo ha posat la cirereta amb dos gols més al tram final del partit. D'aquesta manera, l'equip de Pere Romeu recupera l'hegemonia europea i es treu així l'espina de la derrota viscuda l'any passat en la final davant de l'Arsenal. I l'incendi d'un autocar a la C31 a l'altura de Badalona s'ha controlat s'ha controlat uns minuts després de les 7 de la tarda. L'incident ha obligat a tallar la via en els dos carrils de la marxa durant uns 30 minuts mentre arribaven els serveis d'extinció d'incendis dels bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat 5 dotacions. Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha constància de ferits, ja que els passatgers del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu. A hores d'ara, la circulació ha quedat restablerta en sentit Barcelona i en sentit Mataró. Hi ha un carril obert. D'altra banda, també està tallada la BV-5301 a Brull a causa d'un altre accident. I seguim amb successos, perquè un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat les maniobres de reanimació cardiopulmonar, que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. D'altra banda, els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractaments d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels activistes.
2: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
1: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci per part dels grups del PP i Vox envers la flotilla. I tanquem amb cultura, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo ja han arribat a la cerimònia de clausura del Festival de Cannes, el que significa que probablement recolliran un premi per la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol estaria premiat al festival després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda. Benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, l'Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. Aquí arrenca l'En Joc.

0: Saludem l'Anna Freixana, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada. Els titulars, el Barça guanya la quarta Champions.
1: Ha guanyat 4-0 a l'Olímpic de Lió a la final disputada a Oslo. És el quart títol de la Lliga de Campions que aconsegueix el conjunt blaugrana i, a més, el quart títol de la temporada després de la Lliga Femenina, la Copa de la Reina, la Supercopa i ara aquesta Champions.
0: A tot això, la Girona se la juga.
1: Necessita guanyar l'Elche a Montilivi si vol aconseguir la permanència. Els gironins no tenen altra opció per continuar a primera. En horari unificat, a les 9 del vespre també juguen Barça i Espanyol. Els blaugrana més talla davant el València i els blanquiblaus tanquen curs a l'RCD Stadium contra la Real Societat.
0: Última jornada, moltes emocions també a Primera Federació.
1: El Nàstic busca la permanència, depèn d'ell mateix. Juga al camp de l'Hèrcules, de moment està perdent 1-0. El Sabadell vol acabar en segona posició per tenir millor creuament al play-off d'ascens a segona. Juga al camp del Tarazona, de moment 0-0. I l'Europa busca acabar a la cinquena posició contra l'Eivissa a Can Dragó. De moment està guanyant 3-2.
0: I el Barça de futbol sala fora de la final de Copa del Rei.
1: Ha empatat 2 amb el Jaén i la semifinal se n'han anat a la tanda de penals. El Jaén ha estat més encertat i serà la final de demà davant del Cartagena.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora del vespre, dissabte 23 de maig de 2026. Moltíssimes coses en joc amb el Barça, que acaba de guanyar la Champions, la quarta, 4-0 a l'Olympique de Lió. I ara mateix tota l'emoció centrada en l'última jornada de la Primera Federació Masculina, grup segon, 38a jornada. L'Europa buscant una victòria de play-off davant de l'Eivissa. Jordi Cochran, bona tarda.
2: Bona tarda, Ignasi. Minut 70 i és un moment decisiu en el partit aquí a Can Dragó, perquè l'Europa acaba de marcar el tercer gol. Ha marcat Òscar Vacas, Europa 3. A Eivissa 2, l'àrbitre que revisa la jugada i acaba de donar el gol per l'Europa, que es torna a posar per davant. Una victòria que significaria la classificació pel play-off d'ascens a la segona divisió, en un partit en què els europeistes han començat molt i molt bé, molt endollats, amb un doblet de gols de Jordi Cano, la primera meitat en què fins i tot podria haver estat un resultat més gran favorable als Adai Benítez, però l'Eivissa, que ha retallat diferències just abans de la primera meitat amb el 2-1 i que ha començat millor el segon temps, fins i tot empatant a dos. Han entrat els dubtes per l'Europa, però aquest gol d'Òscar Vacas, el tercer, que torna a donar tranquil·litat a l'equip europeista. Minut 71 de partit, l'Europa que guanya 3-2, un conjunt gracient que depèn de si mateix. És cert que els seus rivals més perseguidors, Cartagena i Al Jazeera, no estan guanyant, però ara mateix, quedant 20 minuts de partit, l'Europa guanya i seria equip de play-off.
0: I un altre gol per la tranquil·litat de l'Europa, el segon del Betis al camp del Cartagena. Perd el Cartagena 1-2, també està perdent en les Algeciras 3-1, per tant, l'Europa ara mateix tindria 4 punts de marge respecte a Cartagena i 5 respecte a l'Algeciras. De fet, l'Algeciras ara mateix superat per Antequera i Hèrcules a la classificació. Això a la zona alta, on l'Europa estaria entrant ara mateix a play-off. Però els altres dos equips catalans també juguen moltes coses. El Nàstic jugant-se la permanència al camp de l'Hèrcules. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
3: Es juga la vida al Nàstic de Tarragona, minut 74, i ara un gol per l'esperança, el que ha aconseguit Kylian Abdallah, el francès cedit per l'Olympique de Marsella, ha aconseguit aquest golaç, ha vist avançat el porter de l'Hèrcules, ha disparat la pilota que ha anat pràcticament acabada, ha tingut l'oportunitat de marcar el segon a l'Hèrcules, però com us explicàvem, aquest gol de Kylian Abdallah, el francès del Nàstic, que ha arribat al mercat d'hivern per donar vida als interessos del Nàstic de Tarragona, que no són altres que el de la permanència. Aquests 800 aficionats del Nàstic ara se senten cridar la immensitat del Rico Pérez. Pausa per la refrigeració que acaba de decretar l'àrbitre del partit. Minut 75, Hèrcules 1, ha marcat a Fransol al Pichich Alacantí al minut 15 de la segona meitat, i ara ha aconseguit el 60 l'empat a Kylian Abdallah, un empat que dona esperances al Nàstic de permanència.
0: Ara mateix estaria salvat el Nàstic amb 47 punts, també el Betis se salvaria perquè està guanyant, com dèiem, a Cartagena 1-2, tots dos amb 47 punts. Juventud Torremolinos cauria al descens amb 46 i el Tarazona també estaria amb 46 perquè juga amb el Sabadell i de moment el marcador no es mou, Anna.
1: Doncs no, no es mou aquest 0-0. De moment no hi ha gols. Tarazona 0, Sabadell 0. Per tant, és l'únic dels partits que hi ha presència catalana dels que encara no hi ha hagut cap gol.
0: El Sabadell, com que està guanyant l'Atlético Madrileño, perdria la segona posició de la classificació i, per tant, el creuament a la primera ronda de play-off, a les semifinals, doncs seria contra un quart classificat i no contra el cinquè de l'altre grup. Anirem repassant al llarg del programa com queda tot definit. A la primera divisió, 38a jornada, última jornada, i se la juga i molt el Girona, que rep a Montilivi. L'Elx, a Montilivi tenim el nostre company de Girona FM, Pau Villafanyer. Bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs sí, aquí a Montilivi, on la gent va entrant mica en mica a l'estadi després d'una rebuda espectacular a l'equip a les afores de Montilivi, i ja tenim 11 confirmats, tant del Girona com de l'Elx. El Girona amb una novetat destacada, en aquest cas David López, a l'eix de la defensa, juntament amb Vitor Reis, com sempre Gazzaniga a la porteria, al lateral dret Arnau Martínez, a l'esquerra Àlex Moreno, mig del camp per Witzel, Ivan Martín i Unagi, a dalt hi haurà Joel Roca, Sigankov i Brian Hill. Per part de l'Elx hi haurà Dituro a la porteria, Chus, Affengruber i Vigas en línia defensiva, Buba Sangare, Febas, Aguado, Villar i Valera al mig del camp, i a dalt doble punta Tete Morente i Álvaro Rodríguez. Per tant, tot gest, i en breus, doncs a les 9 començarà aquest partit entre el Girona i l'Elx, on serà un tot o res. El Girona, recordem, només li val la victòria si vol seguir un any més a primera divisió.
0: Doncs veurem si arriba aquesta anhelada victòria del Girona, una victòria de salvació. A les 9 també jugaran el Barça i l'Espanyol. No sé si tenim ja l'11 d'algun dels dos equips.
1: Sí, dels dos equips. Mira, el Barça juga més talla davant del València amb aquest equip, amb Chesney a la porteria, Valde, Araujo, Gavi, Ferran, Lewandowski, Rashford, Gerard Martín, Olmo, Marc Bernal i Eric. Aquest és l'11 del Barça. I pel que fa a l'11 de l'Espanyol, que recordem juga a l'RCD a Stadium davant la Real Societat, doncs aquest serà l'11. Ángel Fortuño, Rubén, Calero, Cabrera, Romero, Urco, Edu Expósito, Terrats, Jofre, Roca i Roberto.
0: Doncs aquests són els 11 de Barça i d'Espanyol en els seus respectius partits intrascendents classificatòriament per tancar la Lliga. El play-off d'ascens a tercera federació masculina, anada de les semifinals entre Sant Mauro i Prat. Com tenim el partit?
1: Doncs mira, aquest partit ha començat a les 7 de la tarda, però de moment encara no hi ha gols, per tant es manté el 0-0 inicial.
0: Doncs de moment sense gols. En bàsquet, Lliga ACB, 33a jornada, és la penúltima, i avui tenim en joc el partit d'un dels equips catalans, el Baxi Manresa, que juga a Gran Canària. Ràdio Sallent, Pol Farell, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, ha començat el partit a Gran Canària Arena. De moment guanya el Manresa 10-11, un partit que ha començat molt erràtic pels dos equips, sense encert en atac. Ara mateix hi ha un intercanvi de canestes entre amb dos conjunts, una canya que s'hi juga molt en aquest partit, perquè si no es pot veure amb aigua al coll de cara a la permanència en l'última jornada. Un Màxim Manresa que amb la rota del Breogán pot aspirar a guanyar i treure la desena plaça, una posició molt bona de cara a Europa. Per tant, de moment, falta de 5 minuts per acabar el primer període, 10-11, guanyar el Manresa.
0: Doncs així estan les coses de moment a la Lliga CB, i també estem pendents d'un altre partit de bàsquet, en aquest cas el partit de tornada de les semifinals de la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge. Juga el GEC.
1: Juga el GEC a partir d'un quart de 9 del vespre. D'aquí pocs minutets començarà aquest partit. S'enfronta a Lleó, però recordem, en el partit d'anada va perdre el GEC 83-67, per tant li tocarà remuntada al conjunt gironí si vol ser a la final d'aquesta fase d'ascens.
0: En hoquei patins, hoquei Lliga Masculina, quarts de final, s'estan jugant ja els segons partits, el millor de 3 aquest mig. I el Noia ha guanyat, el Barça ha forçat el tercer partit. A aquesta hora el Voltregà rep l'Igualada. Ràdio Vic, Pep Portet, bona tarda.
6: Bona tarda des de la pista de Sant Hipòlit, una pista plena a vessar per viure aquest partit de tornada, aquest segon partit entre el Club Patí Voltregà Movimiento Extern i l'Igualada Ricat. 18 minuts, és a dir, s'han jugat 7 minuts ja d'aquest partit, continua el 0-0, però destacar que en aquests primers minuts, 4 faltes per cada equip. Això vol dir que segurament tindrem pilota aturada, desena falta, i també una targeta blava, Matías Pascual, 2 minuts de superioritat que el conjunt de Sant Hipòlit, el conjunt entrenat per Xepa Rovira, no ha pogut aprofitar. Com diem, aquest 0-0, gran ambient, la victòria en el primer partit, després d'un empat a 0 pròrroga, victòria per 1-0 en els penals pel conjunt de l'Igualada, que porta avantatge en aquesta eliminatòria. Ara, en aquest moment, el temps mort sol·licitat a pista. 18 minuts per acabar la primera meitat. Club Patí Voltregà 0, Igualada 0.
0: I a les 8 i 13 minuts, Alexia Putellas, la reina, aixeca la copa.
1: Doncs acaba d'alçar el títol de campiones, li acaben de donar aquest títol a la capitana del Barça. Ja estan celebrant les jugadores amb la copa després d'aquest 4-0 davant l'Olímpic de Lió, amb dos gols de Payor i dos de Salma per a Lluelo. El Barça, que és campió de la Lliga de Campions per quarta vegada.
0: Espectacular la final que ha fet a la Barça, i especialment amb dos noms propis, eh? Catacoll ha fet un munt d'aturades, i Eva Payor perquè ha fet un parell de gols, però també Salma Parayuelo, per tant, uns quants noms a destacar. En hoquei patins, el Reus Calafell començarà a partir de les 9, també partit, segon partit de quarts de final, després de la polèmica, perquè el Reus havia guanyat de golejada a Calafell, però als despatxos el Calafell ha acabat guanyant aquest partit, per tant, es preveu calentet el partit avui a Reus. A la Lliga Nacional Catalana Femenina també estarem ben pendents a les 9 del primer partit de semifinals entre Mataró i Vilafranca, i aquesta hora en vol fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Femenina, segona jornada pel Sant Cugat.
1: Sí, una eliminatòria aquesta que es juga a Rentería, està enfrontant-se a l'Herenza ara mateix a la Sant Cugat en aquesta segona jornada ja, i de moment està guanyant per 5-16, per tant les coses li van favorables al conjunt català.

0: joc amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, un quart de nou del vespre en aquest dissabte 23 de maig de 2026 amb moltíssimes emocions, començant per aquesta Champions que ha conquerit el Barça d'una manera brillant amb una gran segona meitat. Resultat segurament una mica enganyós pel que ha estat el partit.
2: Sí, i sorprenent potser perquè s'esperava un partit molt més igualat perquè s'enfrontava ni més ni menys que l'Olímpic de Lió, però el Barça ha guanyat de manera contundent per 4-0. A la primera part el marcador era de 0-0 i a la següent han arribat doncs tots els gols del conjunt blaugrana. Primer ha marcat Payor, poc després ha tornat a marcar Payor, la polonesa, i Salma Parayuelo. Al tram final doncs, ha aconseguit dues dianes més per arrodonir aquest contundent marcador, aquest 4-0. És el quart títol de la temporada del Barça, que ho ha guanyat tot, i a més també doncs, la quarta Lliga de Campions per al conjunt català.
1: Doncs moltíssimes felicitats a la Barça, que a priori acabarem de veure la confirmació oficial, però segurament ho celebrarà demà per allà d'Avinguda Maria Cristina, plaça Espanya, per aquella zona. Es farà una festa, de moment no una rua. Veurem com acaba de concretar el Club Blaugrana doncs les celebracions oficials d'aquest quart títol. El que sí que podem fer és escoltar les declaracions d'una de les grans protagonistes, Cata Coll. Quin recital d'aturades ha fet avui en aquesta gran final. I ara fa uns minutets parlava als companys de Tres Cats.
3: Que guanyaria, a mi s'ha estat.
4: Quin partidàs de Cata Coll, hem dit durant tota la retransmissió. Cata, creus que ha estat un dels teus millors partits? Estàs satisfeta amb la teva actuació?
3: Sí, al final el meu objectiu sempre és la porteria zero, així és com podem guanyar partits. M'encanten aquests partits, no poden ser pell de gallina i són els partits que vull jugar sempre, però com dic, m'encantava d'ajudar en aquest equip.
4: Què representa guanyar aquesta quarta Champions? Temporada perfecta, quatre títols en joc, quatre títols pel Barça. Què representa?
3: Molt. Enguany és un any difícil de crítiques. Crec que han demostrat l'equip que som, el que volem ser en un futur també, i orgullosos de dur aquest escut a la més alt.
4: Què t'ha semblat? Quina valoració fas del partit contra l'Olímpic de Lió? La segona part, domini absolut del Barça. Què t'ha semblat?
3: Bé, bueno, al final és el que volien, no? La primera part no han tingut molt el domini, la segona sí. I, bueno, que el dinero no es todo.
4: Vinga, gràcies.
1: Doncs molt contenta, Cata Coll. Valoracions a 3CAT, la televisió que tenia doncs, els drets oficials d'aquesta gran final que ha guanyat el Barça per 4-0. I com dèiem, Anna, les celebracions començarien demà, eh?
2: Sí, començarien demà perquè avui el Barça es queda a Oslo i no té el vol fins demà al matí. Sortirà el seu avió a les 10 i està previst que arribi aproximadament a 2:15 del migdia a l'aeroport del Prat.
1: Doncs vinga, 8:18, anem a més emocions en directe. I és que tenim a tres equips catalans jugant-se les garrofes a l'última jornada de la primera federació masculina. D'una banda, l'Europa buscant plaça de play-off. Necessita guanyar per no dependre d'altres resultats. I de moment ho estava fent, Jordi Cochran.
5: Doncs l'Europa, que està guanyant el partit per 3-2 contra l'Eivissa, minut 83. Un resultat que donaria aquesta classificació al play-off al conjunt gracienc en un estadi de Can Dragó ple de gom a gom d'aficionats que comença a respirar, que comença a acariciar amb la punta dels dits aquesta classificació històrica pel play-off d'ascens a la segona divisió. Des del tercer gol del conjunt de David Benítez, marcat per Vaques en el minut 67, és cert que l'Eivissa s'ha fet amo i senyor de la pilota, amb una Europa que està contemporitzant el joc i comptant els minuts perquè acabi aquest partit i sigui equip de promoció. Minut 84, queden 6 més d'afegit. Europa 3, Eivissa 2.
1: Doncs aquest resultat de l'Europa, a més, es referma encara més amb les derrotes del Cartagena. Està perdent 1-2 amb el Betis, que juga les garrofes per salvar-se, i també derrota de l'Algeciras 3-1 al camp de l'Atlético Madrileño. Per tant, ara mateix l'Europa té marge. De fet, hauria d'encaixar un gol l'Europa i que el Cartagena en fes dos, o encaixar dos gols l'Europa i que el Cartagena també guanyes el seu partit. Per tant, ara mateix la situació sembla més o menys controlada, però compte perquè aquí poden passar encara moltes coses, que encara queden minuts i ja sabem com s'allarguen aquests partits. I, de la seva banda, el Nàstic buscant la permanència. De moment, a aquesta hora del vespre, la tindria Tere Ortega.
6: Minut 86 de partit i la tindria amb aquest empat a un, que ara llueix el marcador d'aquest immens Rico Pérez, on se deixen sentir els 800 aficionats al Nàstic de Tarragona, tot i que molt de compte, perquè l'ha tingut l'Hèrcules, pilota al pal de Carlos Mangada. que ha pogut suposar el 2-1 al marcador. De moment, contenció per part del Nàstic de Tarragona. Ara Pablo Alfaro procedeix al que serà el darrer canvi del partit, perquè ja està preparat Pedro Alcalá per sortir al terreny de joc. Veurem qui serà l'home que es retirarà a la banqueta. És Aitor Gelardo, un futbolista de Catral d'Alacant. Per tant, juga la seva darrera carta Pablo Alfaro, surt Pedro Alcalá al terreny de joc per intentar fer un golet més que donés tranquil·litat per assolir l'interès del Nàstic, que és aquesta permanència, tot i que s'està cridant gol o celebracions des de l'afició del Nàstic de Tarragona. Intuïm que algun resultat s'ha mogut.
1: Doncs així estan les coses. De moment el Nàstic estaria salvat amb 47 punts, també el Betis amb 47 perquè està guanyant a Cartagena. Baixarien al Torremolinos, que perd 2-0 al camp de l'Antequera, i a la Tarazona, que de moment empata sense gols amb el Sabadell.
2: Sí, de moment segueix aquest 0-0, no es mouen les coses en aquest duel on el conjunt arlequinat ja arriba al minut 88, per tant, ja el tram final, a punt d'acabar, i de moment que no hi ha gols. Tarazona 0, Sabadell 0.
1: El Sabadell ara mateix cauria a la tercera plaça perquè l'Atlético Madrileño està guanyant, per tant, el Sabadell ara jugaria contra el quart de l'altre grup, que a aquesta hora de la tarda seria la Ponferradina. En canvi, l'Europa, si acaba tal i com estan les coses ara, que és cinquè del seu grup, jugaria contra el segon de l'altre grup, que seria el Celta Fortuna. Tot això quan estem a punt d'entrar ja als últims minuts, doncs pràcticament en el temps afegit de tots els partits, tant al grup 1 com al grup 2, per acabar de definir com quedaran els play-off i com quedarà també la zona de baix, la zona de descens. De moment, bones notícies per l'Europa, que manté la plaça de play-off, pel Nàstic, que manté la permanència, aconseguiria la salvació única, però aquest empat del Sabadell, que perdria ara mateix la segona posició de la classificació. Són les 8:22, podem escoltar Rafa Juste, també a 3CAT, el president doncs, momentari, podem dir, del Barça, valorant aquesta quarta Champions del conjunt blaugrana.
4: Barça ha guanyat els 4 títols en joc. Què representa també això per segona vegada a la història?
7: Representa que som, i ho dic amb tots els respectes del món, el millor club del món. El millor club del món, en aquest cas, som més que un club, però amb femení és increïble. Vull dir, fer això dues vegades té un mèrit enorme. I aleshores només puc que felicitar amb l'entrenador, amb en Pere, amb les jugadores, per suposat, amb la gent que ho fa possible, amb en Xavi Puig, amb el president Laporta, amb Àngel Ridobàs, amb tothom, no? Vull dir, estic molt feliç, sí.
4: Com ha viscut aquest partit? Un 4-0, un 4-0 és un marcador enorme. La segona part ha estat de domini del Barça. Què li sembla? Què li ha semblat aquesta segona part tan de domini del Barça? Què li ha semblat el partit?
7: Mira, aquest matí he estat amb les jugadores i els deia que recordessin, o jo els he explicat el que vaig sentir a Wembley l'any 92, no? Quan en Johan Cruyff va dir, sortiu i disfruteu, no? Aquello. Doncs jo crec que aquesta segona part n'ha fet això, disfrutar del joc. La primera ha sigut una part molt tècnica, tàctica per mi, però la segona ha sigut una segona part meravellosa d'aquest equip.
4: Senyor Juste, tothom es pregunta què passarà amb Alexia Putellas, vostè ho sap?
7: Bueno, ara què passarà, que estic segur, perquè ara li he fet un petó que celebrarà moltíssim aquest títol de la Copa de Campions, de la Champions. Ara tenim un sopar, després sé que ho celebrarem. Demà convido a tots els culers i culers a que ho celebrem tots junts a la plaça d'Espanya, allà a Maria Cristina, i a partir d'aquí, escolta, a disfrutar molt avui.
4: Fantàstic, senyor Juste, el felicitem per aquesta consecució de la Champions. Enhorabona.
7: Gràcies i una abraçada a tota Catalunya.
4: Tant que sí, el deixem de celebrar amb les futbolistes. Gràcies al president del Barça. Content, satisfet, emocionat per la consecució.
1: Doncs Rafa Juste, el president del Barça, després d'aquesta consecució, com dèiem, del quart títol de Champions, i confirmat, demà a Avinguda Maria Cristina, serà a la tarda, perquè el vol de les jugadores blaugranes aterra a 2:15 de dues. Doncs en aquest cas la festa de celebració del Barça a l'Avinguda Maria Cristina demà a la tarda. Digues, Anna.
2: Sí, doncs que tenim novetats, Dèiem que 0-0 al Tarazona Sabadell, doncs el Sabadell que fa el segon. Dos gols ha fet i està guanyant 0-2, minut 90 de partit. Per tant, el tram final, el conjunt arlequinat, doncs que ha apretat i ha acabat aconseguint aquest 0-2 que hi ha ara mateix al marcador.
1: Doncs boníssimes notícies. Primer, perquè el Sabadell és segon classificat ara mateix a la classificació, recupera la segona plaça, per tant, jugaria contra el cinquè de l'altre grup, que ara mateix seria el Baracaldo. I compta, perquè amb aquests dos gols la salvació del Nàstic és està molt, molt a prop, eh? Està molt a prop amb l'empat que té ara mateix el Nàstic, perquè tant Torremolinos com Tarazona, que són els equips que baixen, estan perdent de 2 gols de diferència. Per tant, el Nàstic ho té molt, molt a prop per aconseguir, en aquest cas, la salvació. Vinga, són les 8 i 25 minuts. Podem escoltar Pere Romeu. Mira, a 3CAT.
4: Què els hi has dit al descans?
8: Hem ajustat un parell de coses. Hi ha vegades que no és canviar tantes coses, és ajustar un parell. Hem estat millor per dins, ens hem trobat alguna cosa millor, hem pogut atacar amb onada. Un cop ens hem adelantat i ja s'han atacat un pèl més a la desesperada. Això ens ha fet recuperar la pilota un pèl més ràpid. Content amb el total.
4: És la quarta Champions de la història del Barça, la primera amb tu com a primer entrenador. Què representa tot plegat?
8: Super orgullós. Si ja estic content de tota la temporada que estem fent, imagina't ara, no? Té molt mèrit el que fa aquest equip. Tothom deia al principi de temporada una plantilla curta. Jo no et sé dir si curta o no, però avui Serra Jordi ha jugat una final de la Champions i ho ha fet super, super bé. Molt content per totes les jugadores, molt content per l'estaf, perquè treballa moltíssim dia a dia, perquè aquest equip segueixi creixent i l'ambició d'aquest equip és màxima, així que la temporada vinent ho intentarem tornar per tot.
1: Doncs Pere Romeu, el tècnic del Barça, ben content a sobre de l'estadi d'Oslo, on el Barça ha guanyat avui la quarta Champions, 4-0 a l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldes. Vinga, ens aturem 3 minutets, agafem una mica d'aire perquè encara ens queden moltes emocions. És a punt d'acabar la jornada de Primera Federació Masculina. De seguida ho repassem tot aquí a la Joc.
9: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound, Created in Barcelona. Sí.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Nosaltres.
6: Nosaltres som feliços.
7: Nosaltres som així.
8: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
9: Avui som
10: la Maria José,
9: el Miguel,
10: l'Edu,
9: la Núria,
10: l'Irra,
9: el David,
10: l'Antonio,
9: l'Artur,
10: l'Emma,
9: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
11: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
12: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
13: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
14: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
15: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Lisso.
8: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
5: Nosaltres.
16: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'En Joc cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre amb totes les emocions de l'esport català. I avui en som moltes per la quarta Champions que ha aconseguit el Barça femení, guanyant 4-0 l'Olímpic de Lió. I ara mateix, amb aquesta jornada final, a la primera federació masculina, on tres equips catalans se l'estan jugant ja partits en temps afegit. Temps afegit a Can Dragó per l'Europa Eivissa. Jordi Cochran.
2: Minut 96, hi ha hagut 11 minuts de temps afegit. L'Europa que guanya per 3-2 contra l'Eivissa. Una Europa que té a tocar aquesta classificació històrica per la promoció d'ascens a la segona divisió. Un partit que s'està encaminant en aquesta recta final en què el públic està animant tota l'estona a l'equip de Dai Benítez per aconseguir aquesta fita. A més, també ja ha acabat el partit de l'Algeciras, que ha perdut un dels perseguidors de l'Europa, el Cartagena, que està empatant contra el Betis. Això ho té a tocar l'Europa. Queden 4-5 minuts mal comptants perquè acabi aquest partit. Recordem, temps afegit, estem ja l'Europa que guanya per 3-2 l'Eivissa.
1: Doncs ara tornarem també cap allà quan acabi el partit. I com estan les coses a Alacant? Acaba el partit del Nàstic, Tere.
3: Doncs acaba de finalitzar ara mateix el partit, celebració i abraçades per part dels aficionats i també dels futbolistes del Nàstic de Tarragona. Ara Dani Rebollo va cap a Moy Delgado, li besa el cap amb un Mar Montalvo plorant a terra. L'han d'aixecar perquè es recuperi el de Riudoms. Ha estat, han estat unes setmanes de màxima tensió, també en el partit d'avui, on el Nàstic ha estat durant molts minuts en descens a segona federació. Acaba el partit aquí, el Rico Pérez, els futbolistes van cap a l'afició per poder celebrar aquesta permanència. Un Nàstic de Tarragona que ha suat per poder empatar el partit, ja que l'Hèrcules, al minut 15 de la segona, s'avançada en el marcador, obre amb gol de Fran Sol al pitici de l'Hèrcules. Un golaç al minut 60 del francès Kylian Abdallah ha posat les coses amb empat a un resultat, un marcador que el Nàstic...
1: Se'ns ha tallat... Hem perdut la comunicació, crec, amb la Tere Ortega, però en qualsevol cas ha empatat el Nàstic 1-1 al camp de l'Hèrcules. Ara mateix, això combinat amb la resta de resultats, està perdent el Torremolinos 2-1, està empatant el Betis a Cartagena 2-2, està perdent el Tarazona 2-0 amb el Sabadell. Per tant, ara mateix el Nàstic seria 14, o sigui, fins i tot acabaria amb una miqueta més, amb dos punts més que la zona de descens. Ara mateix acaba el partit del Tarazona, per tant, acaba el partit del Sabadell, Anna.
4: Sí, el partit del Sabadell s'ha acabat emportant la victòria per 0-2, un Sabadell que ha acabat guanyant en els darrers instants. Recordem, anava 0-0 al marcador i el 88 i el 90 ha marcat el mateix home, Pinto.
1: Tornem cap a Can Dragó, Jordi, perquè em sembla que es desferma la festa grossa.
2: Can Dragó que salta, que bota, que anima, i és que l'Europa, que està guanyant el seu partit per 3-2 davant de l'Eivissa, encara en temps afegit, queden 2-3 minuts per arribar als 11 que ha afegit l'àrbitre, però els perseguidors de l'Europa que ja han acabat els seus partits, Cartagena que ha empatat a 2, Algeciras que ha perdut, i en el moment que aquests dos equips han acabat els seus partits, la banqueta de l'Europa que ha fet una rotllana, que ha començat a celebrar aquesta classificació, i a més també Can Dragó, que s'anima encara més perquè sap que és equip de promoció d'ascens a segona divisió.
1: Doncs de seguida acabarà aquest partit, però ara ja passi el que passi amb aquest empat de la Cartagena, amb aquesta derrota de l'Algeciras, no hi ha volta de full. L'Europa serà equip de play-off, acabarà com a cinquè classificat i, per tant, jugarà contra el segon de l'altre grup, que serà sí o sí el Celta Fortuna, perquè el Zamora ha perdut el seu partit. Per tant, Europa, Celta Fortuna, el play-off a partir de la setmana vinent amb l'anada a Can Dragó i la tornada a Terres Gallegues d'aquí un parell de setmanes. El Sabadell, amb la segona plaça que ja ha tancat amb aquesta victòria a última hora, jugarà contra el cinquè, que ara mateix seria el Baracaldo, però compte, perquè està empatant el seu partit, i el Real Madrid-Castilla també té els mateixos punts, està empatant també el Real Madrid-Castilla. Per tant, si hi hagués un gol en un d'aquests partits, doncs podria ser un altre el rival del Sabadell. Però a aquesta hora, el Baracaldo seria el rival del Sabadell, i veurem si acaba acabant ja també els altres partits. Efectivament, ha acabat el partit del Betis i, per tant, el Nàstic ara sí o sí està salvat perquè també acaba el Joventut Torremolinos. Per tant, podem dir que el Sabadell manté la segona plaça, jugarà el play-off, l'Europa manté la plaça de play-off i, per tant, jugarà també aquesta play-off d'ascens a segona divisió i que el Nàstic se salva. Jornada absolutament rodona, absolutament rodona per als interessos dels tres equips catalans de primera federació. Són les 8 i 35 minuts.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, en espera que acabi el partit a l'Europa, s'està revisant possible penal a favor de l'Ibiza, anem avançant i parlem també de la primera divisió, perquè avui tenim una jornada on se la juga el Girona.
4: Sí, esperem que segueixi també la jornada per als equips catalans i el Girona pugui aconseguir l'anhelada permanència. Juga a partir de les 9 a Montilivi davant l'Elx, l'equip ja ha estat rebut com si fos una autèntica final i esperem doncs, que el Girona a partir de les 9 pugui aconseguir aquesta permanència. Si aconsegueix la victòria davant l'Elx, doncs l'hauria aconseguit. Això sí, el conjunt de Mitchell depèn de si mateix. També juguen a les 9 els altres dos equips catalans. El Barça juga a Mestalla i l'Espanyol rep la Reial Societat.
1: Doncs vinga, ara parlem i escoltem protagonistes, però tornem a Can Dragó. Acaba el partit de l'Europa, Jordi.
2: Ara ja sí, l'eufòria, l'alegria que és completa sobre la gespa. Els jugadors de l'Europa que salten, que ho celebren. L'afició també que anima i és que ha acabat el partit. L'Europa que ha guanyat per 3-2. Davant de l'Eivissa en aquesta última jornada del campionat, una victòria que certifica la classificació pel play-off descens a la segona divisió. Ara mateix l'equip de l'Europa celebrant-ho en el cercle central i és que és un moment d'alegria. Tot el treball de tota la temporada té la recompensa, té el premi d'aquest fet històric pel conjunt gracienc, un equip que debutava la categoria i ho fa a més classificant-se pel play-off. Ara, per això, després d'aquesta celebració, intentarem parlar amb protagonistes sobre la gespa de Can Dragó perquè puguin valorar aquest fet històric per l'Europa. Victòria del conjunt escapulat, 3-2, classificació pel play-off.
1: Perfecte, doncs ens demanes pas, Jordi, quan hi hagi possibilitat d'escoltar protagonista. Fins ara.
2: Fins ara.
1: I com dèiem, a primera sala juga el Girona. Ha de guanyar sí o sí a l'Elx perquè si no se'n va de peta a segona divisió. La salvació només passa per guanyar l'Elx, no depèn de ningú més. Mitchell, el tècnic de la Girona, es veu preparat.
5: Estem bé, estem preparats per el partit i és una final a casa nostra, a la nostra gent i està tothom està preparat. Hem fet una bona setmana i disponibles per el partit de demà. Sí, no, l'afició està en nosaltres, és el jugador número 12, necessitem molt a la gent, però nosaltres també hem de posar lo nostre al camp i ser capaços de que l'ambient sigui increïble a favor nostre. El joc, en la intensitat, en l'agressivitat, en l'energia necessària de jugar mirant cap endavant. I això el que hem demanat als jugadors, ells estan convençuts, tothom està convençut de que són capaços de donar la nostra millor versió i 95 minuts per fer una victòria que seria fer història per nosaltres.
1: Doncs a veure si arriba aquesta victòria a partir de les 9 del Girona sobre l'Elx. A la mateixa hora el Barça que doncs, visita el camp de la València en l'últim partit de Lewandowski amb la Lliga ja guanyada i amb un Hansi Flick que ja comença a pensar en el futur.
6: We are on our journey. I think it was...
7: Estem fent el nostre camí i, de moment, molt exitós, amb 5 títols. Però encara tenim la gana per aconseguir-ne més. Això és el que volem. Hem de millorar l'equip i l'ambient que l'envolta perquè és important per al futur del club. Estic 100% compromès per guanyar més títols. Tothom tenim el somni de guanyar la Champions. Treballem per això. Sé que no serà fàcil, però és un gran objectiu per nosaltres.
1: I de la seva banda, l'Espanyol, que vol acomiadar-se de la seva afició davant de la Reial Societat, ja amb la salvació sota el braç i buscant una tercera victòria seguida. Això diu Manolo González.
8: Bueno, demà nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant, penso que seria bonic. I sobretot demà fer un bon partit, anar pel partit des del minut 1, i l'actitud i la mentalitat que tenim dins el vestidor és aquesta, la mateixa. No hem parlat res del tema, l'última paraula la té sempre el club, això sempre ho he dit, el club està per sobre d'entrenadors, de jugadors i de tothom. Llavors el club és el que té la darrera paraula i no toca parlar d'això ara mateix. El menys important ara mateix és el meu tema, el tema important és el partit de demà i fer un bon partit i guanyar. No, l'altre ara mateix no té cap importància, ja tens de sobres per tratar-ho.

0: Vinga, 8:41 minuts. Parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. Demà l'Ona Sant Adrià podria aconseguir l'ascens.
1: Un ascens que s'uniria, si fos així, al Barça, perquè és l'únic equip català que queda en aquesta categoria. Recordem, van baixar l'EM i també l'Europa. L'Ona Sant Adrià té una bona renda del partit d'anada, va guanyar la Reial Societat B per 4-1, i demà, a les 12 del migdia, doncs, jugarà al camp de la Reial Societat B per intentar, doncs, segellar aquest ascens.
0: Doncs, de seguida, escoltem a Miqui Uller, el seu tècnic, però abans parla Alexia Putellas. Veurem si ha estat avui l'últim partit de la capitana amb la samarreta blaugrana. Anem a veure què diu els companys de Tres Cards.
2: Per aquesta quarta Champions, sentiments ara mateix?
3: Molt contenta, molt feliç, difícil d'explicar, amb un buit molt gran també, causat per la felicitat, per aconseguir tots els objectius que ens hem marcat aquesta temporada. Molt feliç per tothom, per tots els que formem part d'aquest equip, per cada un dels culers que s'han desplaçat aquí, pels que estan a Barcelona, perquè estan a Mollet, per suposat, que sempre m'ajuden, per totes les nostres famílies que han estat sempre, no sé, per tothom, molta felicitat.
2: De què estàs més orgullosa avui?
3: Del que estic més orgullosa? Parlant futbolísticament del pla partit, que crec que ha sortit tal com el míster ens havia indicat, primera part de tenir el partit controlat, encara que potser tampoc amb molta pilota, però sí amb que jugués el que nosaltres volíem, i després anar a la segona part, doncs, a matxacar-les, perquè sabíem que elles deixarien forats i baixaríem, i al final crec que hem vist que som un equip capaç d'adaptar-nos a qualsevol situació, intentar tenir controlats tots els registres, i crec que s'ha demostrat en el partit d'avui.
2: Què representa aixecar, tu com a capitana, aquesta Champions? Ja n'has aixecat, però què representa quan aquest moment que et donen el trofeu i que l'aixeques amb les companyes? Què sents?
3: Doncs un privilegi, sobretot per representar aquest grup, però per aixecar-la amb la Marta Torrejón. A principi de temporada li vaig dir que les aixecaríem totes, que ho faríem possible, que confiéssim, que volia aixecar-la amb ella. Ha estat un exemple tota la temporada. Ha tingut moments personals difícils i ha estat un exemple en tot, de dins del vestuari. Quan ha tocat jugar és un exemple i bueno, ho ha estat tota la seva carrera, però aquest any ha donat una classe.
2: 4 títols en joc, 4 títols per al Barça. Què representa?
3: Representa que ho hem guanyat tot, que sempre s'ha de confiar en aquest equip, en aquestes jugadores, perquè han vingut moments més complicats, sobretot al principi de temporada, amb les lesions, potser amb alguns dubtes en quant a nosaltres, però sempre responem, sempre tenim energia, som culers, i això et dona aquesta energia extra que a vegades, doncs, també és necessària en moments de temporada, i avui s'ha vist.
2: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
3: Ja ho veureu.
2: Molt bé, Alexia, enhorabona. Gràcies, amb aquest ja ho veureu, Alexia.
0: Podria... Doncs ja ho veureu, diu Alexia, la Laura Brugués de 3CAT. Ens fa patir, ens fa patir, Anna.
1: Sí, admiració profunda per Alexia, veurem què acaba decidint.
0: Veurem què és el que diu. En qualsevol cas, doncs una altra parella per la reina de la família blaugrana, doncs amb 40.000 milions de títols ja en el seu currículum, un altre més. Si marxarà amb un altre Champions sota el braç, que seria també una manera bonica de fer-ho. A tot això estàvem parlant, com dèiem, del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina, aquesta final tornada que juga demà Ona Sant Adrià al camp de la Reial Societat B a les 12, amb 4-1 a favor del partit d'anada. El tècnic Miqui Uller veu així el partit.
4: Crec que és molt important intentar treure un bon resultat i ficar gol molt d'hora, que això ens dona un avantatge, com tu dius. És molt complicat que aquest equip li diguis que sigui Marrategui, però bueno, ho veurem també amb elles, que també m'agrada molt la seva opinió, al final són les que juguen, i veurem a veure què passa.
0: Vinga, 9:45 de la nit. Mare meva, quantes emocions en aquesta vespre nit de dissabte i les que viurem també demà. I a més, a les televisions locals, en el play-off d'ascens a segona federació masculina, partits de tornada de la primera eliminatòria.
1: Sí, tenim dos equips que podríem dir que tenen una mica encarrilada l'eliminatòria perquè van guanyar en el partit en el primera, amb l'anada, podríem dir, i els dos van guanyar fora de casa. Per tant, resoldran l'eliminatòria a casa. Són el Cornellà i el Badalona. Cornellà s'enfronta al Vilanova, va guanyar 0-1 en el partit d'anada, i el Badalona s'enfronta a l'Hospitalet, va guanyar 0-2 en el partit d'anada.
0: Doncs el Cornellà que defensarà aquest 0-1 davant del Vilanova, 1:45, televisions locals i plataforma La Xarxa Més. Així ho veuen el tècnic del Cornellà, Ignasi Sanabra, que defensa aquest gol de renda, i Albert Selma, jugador del Vilanova, que vol remuntar.
5: Ellos tienen que venir aquí a ganar, creo que es lo que harían independientemente del resultado de la ida. Y me imagino un partido donde ellos tengan que llevar la iniciativa y nosotros esperar nuestros momentos para poder resolver la eliminatoria. Jugamos contra el equipo más defensivo del playoff. Creo que nosotros, estando por detrás del balón, estuvimos cómodos, esperando nuestro momento, y ahora a ser inteligentes, a no dejarnos llevar por las emociones y a plantear un partido que nos convenga, esperando nuestro momento.
6: Sí, bueno, es un playoff. La gent... En juguem... Tot el que estem jugant és molt gran, tota la temporada. I, bueno, el rival no ens deixa cometre cap ocasió, és normal. Mira, el seu gol és una acció tonta que... Un mal refugi, mira, cap a dins, bueno. A la tornada, pues, a veure què podem fer. Hem de remuntar, ho tenim molt clar, anirà per la victòria i res. Ja ho sabia, a més tenen el factor camp a favor. Bueno, és el que hi ha. Intentant no desesperar-nos i a fotre gols.
0: Doncs a 2:15 aquest Cornellà-Vilanova amb 0-1 a favor del Cornellà de l'anada, i a les 6 el Badalona-Ospi amb 0-2, en aquest cas pels escapulats, amb un bon marge. Amb tot, el seu tècnic Miquel Azparren no vol confiances, i el de l'Ospi, Sergio Juste, confia en la remuntada.
7: Ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la... En cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego, ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
8: La portes a dins, tothom hi creu. Penso que és un partit trampa, una mica, un 2-0, i al final, pues... Pues bueno, si fiquem un gol als primers minuts i aconseguim aquest repte de tenir-los en tensió amb ells també, i això, sobretot confiar, i demanem també a l'afició també, i els que vinguin al camp que també ens ajudin. Hem d'anar així, al final no hi ha una altra manera de poder treure-ho.
0: Vuit i 48 minuts, vinga, avancem i parlem també del play-off d'ascens a tercera federació masculina. Avui es juga l'anada de les semifinals.
1: Sí, ens falta saber quin serà el tercer equip que pujarà. Recordem que el Martinenc i el Sant Joan Atlètic Montcada, doncs, ja han pujat, queda un equip i estem en joc en aquestes semifinals. Els partits d'anada, Rubí, Poble de Mafumet, ha acabat amb empat a 1, i tenim en joc l'altre duel entre el Sant Mauro i el Prat. De moment està guanyant el Prat per 0-1.
0: Doncs així estan les coses en aquest partit. Abans, com dèiem, en un altre partit que també hem pogut seguir a l'enjoc, en aquest cas a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el Rubí, que ha aconseguit empatar finalment davant de la Pobla de Mafumet, que ha tingut moltes ocasions per guanyar. Ràdio Rubí, Siscolara.
9: Unió Esportiva Rubí i Pobla de Mafumet decidiran l'eliminatòria d'ascens a la tercera ref a Tarragona el pròxim dissabte, després de l'empat a 1 en el partit disputat al municipal de Can Rosés. Primer temps per al conjunt local, que ha sortit molt millor, amb aquella intensitat que et dona a jugar com a local, i d'aquesta manera ha arribat amb claredat a la porteria de Nahuel, però el porter tarragoní, que ha pogut salvar els seus en un tram en el qual la Pobla ha millorat en el joc, igualant les forces, un parell d'arribades, i en una d'elles penal clar, i Samper, que feia el 0-1 als 23 minuts. A partir d'aquí, de nou domini d'una Unió Esportiva Rubí que ha gaudit de bones ocasions, però que ha arribat al descans amb el 0-1 en el marcador. A la represa, el partit ha estat més aviat dels de Tarragona, que han controlat al mig del camp i han tingut bones ocasions de gol, però En una de les escasses arribades de la Unió Esportiva Rubí, la sort se'ls ha aliat amb una rematada de Beamuth en la seva pròpia porteria. Evidentment que no volia, volia refusar, però la pilota se l'ha ficat en la pròpia porteria i d'aquesta manera arribava l'1-1. Fins al final del partit, tres ocasions clares amb un Rafaleva que ha estat espectacular per la Unió Esportiva Rubí i un Nico que ha tingut una última però ha relliscat. Amb l'1-1, tothom cap a casa i ja pensar en un dissabte del qual se n'esperen emocions fortes. Serà a la Pobla de Mafumet a partir de les 7 de la tarda.
0: 8:51 minuts i vinga, més play-off d'ascens a Lliga Elit, en aquest cas, anada de les semifinals.
1: Sí, aquí ja tenim a tres equips que han pujat de categoria, són l'Argenton, el Singerlin i el Martorell, i ara tenim, doncs, entre els segons millors i el millor tercer, doncs, que s'estan jugant aquestes semifinals. Tenim una semifinal, que és la de l'Igualada Turopeira, que s'ha jugat el partit avui, ha acabat amb victòria de l'Igualada per 2-1.
0: Doncs en aquest Igualada Turó de la Peira, que hem pogut seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, després del partit escoltàvem a Dani Andreu del costat igualadí i a Manu Gràcia del Turó de la Peira.
10: Bé, doncs la sensació de que portem poc premi pels mèrits que hem fet. Jo crec que era un partit per guanyar-lo. Inclús jo veia més a prop el 3-0 que el 2-1, però bueno, el futbol, i la veritat és que han aprofitat molt bé la seva ocasió, i res a dir, vull dir que ara doncs anar al turó a defensar aquesta petita avantatge.
11: Sabemos la dificultad de venir Igualada, de ser entre los mejores locales de la categoría, con jugadores diferenciales. Nosotros hemos dividido la eliminatoria en mini partidos, sabemos que a 180 minutos somos mejores y vamos a conseguirlo en casa, porque nosotros en casa somos un equipo muy poderoso y el objetivo es salir vivos de aquí. Al final, ha habido la segunda parte, nos han dominado, nos han cansado, nos han hundido. Pero bueno, el equipo no se rinde, el Turó nunca se rinde. He visto cómo celebra el 2-1, como si fuese una victoria. Esto es el ADN de Turó, esta es la identidad que tenemos. Lo valoro como positivo, al final sale vivo de una eliminatoria ante el equipo más poderoso del playoff. Y la vuelta del Turó, como se dice en los tópicos, 90 minutos son muy largos.
0: I a tot això, demà diumenge jugarà l'altra semifinal.
1: Sí, l'altra semifinal d'aquest play-off d'ascens a Lliga Elit la juguen el Palamós i el Viladecans en aquest partit d'anada que serà a partir de les 5 de la tarda.
0: Vinga, 8:53, escoltem una altra de les grans protagonistes, vigolejadora Salma Palayuelo Trescat.
2: Bona, felicitats. Què representa aquesta Champions?
12: Muchas gracias. Representa pues, todo el trabajo que hemos hecho durante toda la temporada. Estoy muy orgullosa de todas, del equipo que tenemos, de la ilusión que le hemos puesto y el trabajo, y hoy es un día, bueno, para celebrar con todos.
2: 4-0, amb dos gols de Salma Parayuelo. ¿Qué representa también para tu haber marcado aquests dos gols d'aquesta gran victoria?
12: Para mí esto es un sueño con este equipo, lo que te digo, toda la temporada trabajamos para esto, para un día como hoy, y lograr el objetivo junto a ellas, y de esta manera lo voy a recordar toda mi vida.
2: ¿Qué os ha dit Pere Romeu al descans? Perquè la segona part, el domini del Barça ha estat absolut.
12: Bueno, sobre todo que consigamos tener un poquito más de balón, que creo que en primera parte igual nos ha faltado, y que aprovechábamos los espacios, que seamos finas en los últimos metros, creo que así se ha dado y hemos podido meter goles.
2: Salma, escolta, 4 títols en joc, 4 títols que té el Barça que ha guanyat. Què representa també això? És història, és el segon cop que ho feu.
12: Es otra vez hacer historia, no es nada fácil. De verdad que me siento súper afortunada de vivir todo esto con toda mi gente, con todas mis compañeras, y la verdad que estoy muy, muy, muy feliz.
2: Fantàstic, Salma.
0: Doncs Salma Parayuelo, una de vigolejadora, una de les grans protagonistes d'aquesta quarta Champions que ha guanyat el Barça avui 4-0 sobre l'Olympique de Lió. Demà, festa grossa a la tarda a l'Avinguda Maria Cristina. I més festa grossa ara mateix a Can Dragó. Ens demana pas Jordi Cochran amb un altre dels grans protagonistes, no només d'avui, sinó de tota la temporada de l'Europa. Va, Jordi.
13: Amb un dels jugadors més feliços de l'Europa ara mateix, Jordi Cano, tot un doblet en el dia d'avui, en el partit més important ha aparegut el pitxitxi de l'Europa. Victòria escapolada, Jordi, com valores aquesta victòria, aquesta classificació pel play-off?
14: Doncs una victòria de 10, com ha sigut la temporada, no? De 10, perquè crec que no hem sortit a zona de play-off, i per un equip que ens treuen al nostre camp i la majoria cobrem com el que menys de tota la Lliga, doncs té un mèrit espectacular.
13: Un mèrit espectacular. Quan començava aquesta temporada t'imaginaves que amb l'Europa, amb l'equip del teu cor, la temporada que has fet individualment i a més aconseguir aquesta classificació?
14: Bé, jo vaig tornar aquí a l'Europa després d'una sortida que no em va agradar bé, per aquestes coses, no? Per triomfar, per donar alegries a l'afició i així ha sigut.
13: I les dues últimes, temporada golejadora la teva, espectacular. No sé si pràcticament tens la sensació que ocasió que tens, ocasió que va dins.
14: Bé, bueno, de moment està sortint tot de cara i al final és tot gràcies als meus companys que són molt bons.
13: I l'última pregunta, la setmana que ve comença el play-off. Quin és l'objectiu de l'Europa?
14: Doncs ara l'objectiu és pujar. O sigui, el que vingui aquí a rebentar-los i anar per ells.
13: Bones paraules de Jordi Cano dient que l'objectiu de l'Europa ara és aconseguir l'ascens a la segona divisió.
0: Doncs el rival serà el Celta Fortuna, perquè l'Europa ha acabat cinquè en aquest grup primer i el Celta Fortuna ha acabat segon en el grup 2, en el grup 1, volem dir. Per tant, Europa Celta Fortuna, pròxima setmana a Can Dragó l'anada de les semifinals, a la tornada d'aquí dues setmanes a Terres Gallegues. I pel Sabadell, recordem, ha acabat segon el seu grup i, per tant, jugarà contra el cinquè, que finalment serà el Madrid-Castilla, perquè hi ha un triple empat entre Real Madrid-Castilla, Pontevedra i Baracaldo. I el Real Madrid-Castilla, si no m'equivoco, és el qui té el gol haveràs guanyat en aquest triple empat. De seguida ho resolem. Escoltem les notícies de les 9, 9 i 3 i més esports, més emocions aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de

0: Mola.
1: Me gusta como suena.
2: Qué bonito.
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
4: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els hits de tots els temps.
7: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor, amb un doblet i catacoll amb diverses intervencions de mèrit, han estat les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Barayuelo ha posat la cirereta amb dos gols més al tram final del partit. D'aquesta manera, l'equip de Pere Romeu recupera l'hegemonia europea i es treu l'espina de la derrota viscuda l'any passat davant de l'Arsenal. I l'incendi d'un autocar a la C31 a l'altura de Badalona s'ha controlat uns minuts després de les 7 de la tarda. L'incident ha obligat a tallar la via en els dos carrils de la marxa durant uns 30 minuts mentre arribaven els serveis d'extinció d'incendis dels bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat fins a 5 dotacions. Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha hagut ferits, ja que els passatgers del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu. A hores d'ara, la circulació ha quedat restablerta en sentit Barcelona i en sentit Mataró. Hi ha només un carril obert. D'altra banda, també està tallada la carretera BB-5301 a Brull a causa d'un accident. Seguim amb més successos. Un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger, a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat. Una infermera que es trobava a la zona ha començat unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. I marxem ara a Constantí, al Tarragonès, que acull demà una nova edició de la trobada de Puntaires, una cita ja consolidada dins el calendari cultural del municipi. La jornada reunirà prop de 130 participants de diferents punts de Catalunya. Des de Constantí Ràdio ens ho explica Noelia Silvero.
2: La trobada començarà a les 10 del matí al carrer Major amb l'arribada de les Puntaires. Mitja hora més tard es farà l'esmorzar i al llarg del matí es podrà veure el treball de puntes a coixí en directe. A les 11 hi haurà una actuació de balls de cercavila per amenitzar la jornada i a 12:45 es farà l'entrega de detalls commemoratius. Carme Cardenàs és membre del grup cultural Mestresses de Casa.
3: La trobada de Puntaires, que es farà diumenge dia 24, reunirà a associacions de diferents llocs de Catalunya. Bueno, esperem un dia solejat i que tinguem un bon diumenge amb les puntaires. En total serem unes 130 aquest any.
2: Des de l'organització destaquen la bona participació i el caràcter festiu d'una trobada que any rere any posa en valor aquesta tradició artesanal de la punta de coixí.
1: I en els esports comença aquesta hora l'última jornada de la primera divisió, on el Girona es juga la permanència a Montilivi davant l'Elx. Als gironins només els hi val la victòria. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.

Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts continuarem escoltant protagonistes des d'Oslo, des de Can Dragó, des de Alacant, on el Nàstic ha aconseguit la permanència. Parlarem de bàsquet, de waterpolo, d'handbol, de molts esports, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és 17 de sol, les 9, i això és l'Enjoc.

0: Vinga, doncs repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: El Barça guanya la quarta Champions.

0: aconseguit emportar-se el títol després de superar la final a Oslo a l'Olímpic de Lió per 4-0. El partit havia acabat la primera part amb 0-0 al marcador, però la segona les blaugrana han aconseguit aquests 4 gols, 2 de Payor i 2 de Parayuelo. És la quarta Champions i el quart títol d'aquesta temporada després de la Lliga Femenina, la Copa de la Reina i la Supercopa.
1: D'altra banda, ja a aquesta hora, el Girona se la juga.
0: Se la juga, necessita guanyar l'Elx a Montilivi si vol aconseguir la permanència. Els gironins no tenen altra opció per continuar a primera. Ja han arrencat tots els partits. Jornada unificada a les 9 del vespre. De moment no hi ha gols en aquest duel entre el Girona i l'Elx i tampoc en els, de la, els altres equips de catalans. El Barça juga a mig talla davant el València i l'Espanyol rep a l'RCD Stadium la Reial Societat. De moment tots els partits amb 0-0 al marcador.
1: I en l'última jornada a primera Primera Federació, Sabadell i Europa faran play-off i el Nàstic se salva.
0: Ha sortit el millor guió possible i tots els catalans han aconseguit el seu objectiu. El Nàstic ha aconseguit la permanència després de l'empat a 1 al camp de l'Hèrcules. El Sabadell ha guanyat el Tarazona per 0-2 i finalitza a segon en aquesta fase regular. Per tant, farà play-off en aquesta segona posició. I l'Europa ha aconseguit classificar-se per primera vegada en aquest play-off guanyant 3-2 l'Eivissa.
1: I el Barça de futbol sala, una de les poques notícies negatives d'aquest dissabte, fora de la final de la Copa del Rei.
0: Sí, ha empatat a 2 amb el Jaén i la semifinal se n'han anat a la tanda de penals. El Jaén ha estat més encertat i serà la final de demà davant del Cartagena.
1: No, i sí, marxem de ronda. Vinga, actualitzem marcadors d'aquesta hora i, evidentment, comencem per Primera Divisió i per Montilivi, perquè ha començat el partit entre Girona i el Girona FM. Pau Villafanya, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, de moment 5 minuts disputats aquí a Montilivi, 0-0 en el marcador. L'Elx ara mateix que tindrà una falta lateral per intentar buscar el gol. Un partit doncs, que ha començat amb alta tensió, amb un ambientat a Montilivi que està ple de gom a gom i amb un Girona doncs, que intenta ja des del primer minut buscar obrir el marcador per començar a fer camí davant d'aquesta victòria que suposaria seguir un any més a Primera Divisió. L'Elx, que prova en aquest cas l'acció pilota aturada, tanto l'acció al segon pal, finalment acaba sortint per línia de fons, serà porteria a l'Arcatzenica.
1: Doncs així estan les coses i a tot això, bones notícies en un altre dels partits, Anna.
0: Sí, perquè el Betis s'avança davant de Llevant 1-0 i això afavoriria el Girona perquè el Llevant és just l'equip que té per sobre el conjunt gironí.
1: En qualsevol cas, el Girona que ha de guanyar sí o sí doncs per superar a l'Elx. Tot això han començat també els partits del Barça i de l'Espanyol.
0: Sí, els dos de moment amb empat a 0 al marcador. El Barça juga a Mestalla davant del València i l'Espanyol rep a l'RCD Estàdium a la Reial Societat. Tots els partits sense gols.
1: I el play-off d'ascens a Tercera Federació Masculina, anada de les semifinals. Ha acabat ja el Sant Mauro Prat, el Prat Ràdio. Ivan Conde, bona nit.
3: Molt bona nit, Ignasi. Sí, acaba de finalitzar per res, perquè s'han afegit 10 minuts. Victòria de l'Associació Esportiva Prat per 0 gols a 1. Molt millor el Sant Mauro en la primera meitat, però ha sabut capgirar l'escenari al Prat a la segona i la Diana d'Adri Ribas, que dona una victòria provisional molt important en un camp on feia molt de temps que no guanyava cap equip. Es decidirà tot al Municipal Sagnier, però la diferència, ni que sigui per la mínima, serà per als Potablava en aquest partit de tornada en un estadi municipal que ha viscut també un ambient de gala no ple fins la bandera, perquè hi havia alguns espais darrere les porteries, però pràcticament 2.000 persones en una jornada històrica a Santa Margarida de Montbui, malgrat la derrota. Com dèiem, final 0-1, victòria per al Prat davant el Sant Mauro.
1: Gràcies, Ivan, bona nit.
3: Bona nit.
1: I a tot això, en bàsquet, Lliga CB, penúltima jornada, que fa el Manresa a Gran Canària, Ràdio Sallent, Pol Farell.
4: Partit al descans, 35-42, guanya el Baxi Manresa, l'equip de Diocampo, que ha eliminat en el segon quart, tot i la igualtat del marcador, al final, abans del descans, ha ficat la màxima amb el mestet del marcador, un equip local que no porta cap tipus anotat, en canvi l'equip de Bajenc està millor, està més enxufat i amb més ritme en el partit, amb molts minuts de Dani Pérez, també de Retino Sohan o de Lai Brooks.
1: Així estan les coses i més bàsquet, Anna. Fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge. Ja ha començat la tornada de les semifinals pel GEC.
0: Sí, està ja el tercer període aquest partit entre el GEC i el Lleó. Està guanyant de 5 el GEC, 40-35 ara mateix. Però el partit d'anada va perdre de 16-83-67. Per tant, encara no seria marge suficient doncs, per capgirar l'eliminatòria i el GEC, que ara mateix no passaria a la final d'aquesta fase d'ascens de la Lliga Femenina Challenge. De moment, aquests 5 punts de diferència, 40-35.
1: I en hoquei patins, hoquei lliga masculina, segon partit de quarts de final, el millor de 3. Com va el Voltregà Igualada? Ràdio Vic, Pep Portet.
5: Doncs celebrant ara mateix el tercer gol del conjunt local del club patí Voltregà, que acaba de marcar Àlex Rodríguez amb una gran jugada personal. 17 minuts 34 segons per acabar el partit i el conjunt de Sant Hipòlit que guanya per 3-0. A destacar els 9 minuts, un penal molt, molt protestat pels locals. L'ha llançat Roger Bars per l'Igualada, l'ha anotat, però l'àrbitre no havia xiulat davant la cridòria que hi havia al pavelló. El jugador de l'Igualada ha xiulat abans d'hora i, per tant, el gol no ha pujat. El marcador, al minut 14, Aleix Moles, després d'una passada d'Àlex Rodríguez, inaugurava el marcador per posar l'1-0. Al minut 19, Jordi Burgaia desviava un xut d'Àlex Rodríguez per posar el 2-0. I com diem ara, en aquests gairebé 6 minuts de la segona meitat, Àlex Rodríguez que posa el 3-0 amb clar avantatge al conjunt de Sant Hipòlit per forçar el partit, tercer partit dimarts seria a la pista de l'Igualada si les coses acaben així. Ara posa en joc la bola al conjunt de l'Igualada, 17-30 per acabar el partit. Voltregà 3, Igualada 0.
1: Doncs de moment clara victòria del Voltregà sobre l'Igualada, que igualaria aquesta sèrie de quarts de final 1-1. Es decidiria tot el millor del tercer partit en cas que acabi així. I comença també el Reus Calafell.
0: Sí, acaba ja de començar aquest partit. De moment és 0-0. Si fem una mica de memòria, en el primer partit havia guanyat el Reus a la pista per 1-8, però per una alineació indeguda que va protestar el Calafell, doncs van acabar donant-li la victòria per 10-0. Per tant, el Calafell és qui hauria guanyat doncs, finalment aquest primer partit. Si guanya el Calafell aquest segon, doncs ja seria a les semifinals. Si empata el Reus a l'eliminatòria, doncs hi hauria un tercer partit.
1: Doncs així estan les coses. I a la Lliga Nacional Catalana Femenina comença el primer partit de semifinals entre Mataró i Vilafranca. Mataró Ràdio, Oriol Debat, bona nit.
6: Què tal? Bona nit. Sí, el Mataró ha guanyat amb claretat aquest primer assalt de cara al retorn a l'hoquei Lliga. Les campiones de Nacional Catalana no han donat opció al Vilafranca en aquest primer partit, amb un 4-0 ja fet en el primer temps, amb dos gols de Nina Almirall i dos de Joana Font. Un partit amb dues cares, perquè les de Vilafranca no han entrat gens bé al partit, desconcertades, i això es paga car. En canvi, en el segon temps han mostrat una molt més bona versió, no han tingut les ocasions, però han sabut controlar el partit i no encaixar més. De fet, aquest equip, el de l'Alt Penedès, ha estat un dels dos únics que han pogut derrotar el Mataró aquesta temporada a les primeres jornades de Lliga, i ara les del Bet Larrea tenen aquest primer encreuament a l'abast. El proper partit es juga dissabte que ve al municipi del Vilafranca per trencar aquesta eliminatòria i jugar-se l'ascens entre el guanyador de l'altre, la que juguen el Girona i el Caldes.
1: Així estan les coses. I en vol fase d'ascens a divisió d'honor plata femenina, segona jornada. Acaba el partit de Sant Cugat.
0: Acabat i acabat amb victòria. La segona en aquesta fase d'ascens ja havia guanyat divendres el Sant Cugat. Avui ho ha tornat a fer. Avui ha superat l'Erenza per 19-27.
7: En joc. En joc. El programa de l'esport català. Amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 13 minuts. Mare meva, quin dissabte d'emocions. Quin dissabte d'estar mirant 14 pantalles a la vegada, 14 partits a la vegada. De moment 0-0 a Montilivi, minut 11 ja de la primera meitat. Ho està intentant el Girona, que està apretant per bandes amb centrades a l'interior de l'àrea, que de moment no han trobat rematadors. Però el Girona intentant posar tota la pressió del món a l'Elx en aquest partit decisiu per la salvació a primera divisió. Vinga, més protagonismes des de Can Dragó. Us dèiem que l'Europa havia aconseguit la classificació pel playoff amb la victòria 3-2 sobre l'Ibiza. Havia avançat el conjunt de la Vila de Gràcia amb dos gols de Jordi Cano. Havia igualat el partit l'Ibiza amb dos gols a la segona meitat, però un gol d'Òscar Vaques ha donat la victòria al conjunt gracienc, i em sembla que en Jordi Cochran és ben a prop d'ell.
8: amb Òscar Vaques, l'autor del gol de la victòria per 3-2 de l'Europa davant de l'Eivissa, aquest gol que ha significat la classificació pel playoff. Òscar, quina manera avui, no?, guanyar amb gol teu i a més classificació per playoff a la segona divisió.
9: Sí, teníem molt clar que avui era el dia que tindríem que guanyar sí o sí, no sé com han quedat els altres resultats, però estem molt feliços, estem il·lusionats i ara tenim el playoff, però ara volem més, ara arriba el bon moment de la temporada i volem l'ascens.
8: Què ha suposat per tu aquest gol?
9: No, bueno, al final el gol és de tots, o sigui, ho faig jo, però ho podria fer qualsevol, però estem molt feliços, jo estic molt feliç, l'Europa s'ho mereix més que cap equip i molt, molt feliç, molt feliç.
8: I ara per això, aquesta classificació, celebrar-ho, però pensar en gran?
9: Sí, home, sí, clar que sí. Ara ja tenim el playoff, era el primer objectiu, i ara per l'ascens, està clar. Ara ja que estem aquí, volem l'ascens.
8: Doncs les paraules d'Òscar Vaques valoren aquesta victòria i classificació de l'Europa.
1: Doncs Òscar Vaques, un altre dels jugadors protagonista avui amb el seu gol que ha donat la victòria, aquesta victòria que necessitava l'Europa. És veritat que al final no hauria estat necessari aquest triomf perquè ni Cartagena ni Algeciras han guanyat, però en qualsevol cas així estan les coses. A tot això hi ha embolic amb el rival del Sabadell a la playoff, perquè el Baracaldo, que teòricament era el cinquè, ha dit a Twitter som de playoff, teòricament eren els cinquets classificats de l'altre grup i per tant era el rival del Sabadell, però com que hi ha un triple empat a la classificació, s'ha de fer una lligueta entre ells i sembla que seria el Real Madrid Castilla, diguem, com diem, el rival del Sabadell i no pas el Baracaldo. De fet, el Baracaldo ha tret aquest tuit on deien que eren de playoff en veure que hi havia aquest triple empat que finalment es resoldria, sembla ser, de seguida ho acabarem de confirmar ja al 100%, seria el rival del Sabadell. I a tot això, espera, que Jordi Cochran ens torna a demanar pas amb un altre protagonista, que Andragó. Jordi.
8: I aquesta temporada històrica de l'Europa segur que també serà molt recordada per Adnan Egaelan, l'amo i senyor del mig del camp del conjunt escapolat, que celebra i segurament de molt bon grat aquesta victòria. Adnan, com valores aquest triomf, aquesta classificació?
10: Bueno, jo crec que ja no fa falta ni parlar del partit. Jo crec que tota la temporada ha sigut de somni, en moments alts, en moments baixos, però tota la temporada hem estat a playoff i avui ho hem aconseguit tancar i ara tenim el dret a somiar.
8: Un partit en què depeníeu de vosaltres mateixos i igualment a la segona meitat hi ha hagut algun moment de dubte que us heu sobreposat.
10: Sí, sí, sí, evidentment que l'Eivissa, encara que no jugui res, és un equip que té molts bons jugadors i és clar que el resultat també ha afectat potser a l'hora d'atacar més o defensar potser, però ho hem aconseguit tancar i molt content, la veritat.
8: Quan començava aquesta temporada, t'imaginaves que poguéssiu arribar al que heu assolit, tant a nivell d'equip, l'Europa, com a institució, com també en el teu nivell personal?
10: No, la veritat que no. A l'estiu recordo que ens juntàvem els jugadors i parlàvem i no dèiem res de fer playoff, ni molt menys. I anàvem a partir de partit, a fer-nos forts a casa i fins on ens donés, però ha sigut increïble.
8: I l'última pregunta, amb el playoff sota el braç, ara què? Quin és l'objectiu de l'Europa?
10: S'ha de somiar. Tenim el dret a somiar. Són dues eliminatòries. La primera, a veure contra qui juguem, encara no ho sé, però
8: contra el Celta.
10: Donarem tot per seguir allargant això i qui sap si pugem a segona.
8: Doncs les paraules de Nani Gailan valoren aquesta classificació de l'Europa al playoff de segona divisió.
1: Vinga, 9 i 17, avui és dia de festa per a molts clubs catalans, pel Barça femení que ha guanyat la Champions, pel Sabadell i l'Europa que fan playoff, pel Nàstic que ha aconseguit la salvació, de seguida també en la pròxima hora esperem escoltar protagonistes amb la Tere Ortega. I a aquesta hora ens centrem ja en el bàsquet. A la Lliga CB, penúltima jornada per al Manresa, ja amb la salvació sota el braç, que juga a Gran Canària, a Ràdio Sallent, Pol Parell.
11: Doncs sí, ha començat molt millor la segona part de l'Àxia Manresa, 40-51, quan ja porten 3 minuts d'aquest tercer període. L'Àxia Manresa que ha anotat 3 triples gairebé consecutius, sembla que l'equip local ha donat temps mort, un equip local que no està bé, no està fi, buscant sempre el xinès i meto en atac. Tot i això, tenen la pressió de guanyar, si no volen patir per la permanència, en canvi l'equip local jugant amb molta confiança i amb més encert.
1: Doncs així estan les coses a Gran Canària amb aquest partit de la Baxi Manresa. Demà serà el torn de la resta de partits d'equips catalans, menys el Barça, que ha ajornat el seu partit amb el València perquè el València estava jugant la final a 4 de l'Eurolliga.
0: Sí, aquest partit del Barça-València serà el dia 31 de maig. La resta de catalans sí que jugaran demà a les 12 de la migdia amb Bilbao Bàsquet de Girona, el Hajo Post Lleida rep el Morabanc Andorra a partir de 2:15 del migdia i a la tarda a les 6 la penya s'enfrontarà al Sant Pablo Burgos.
1: Doncs una penya que en aquest cas ja amb la classificació també per al playoff vol intentar aconseguir la millor classificació possible. A les 12 començarà jugant al Girona a la pista de la Bilbao, també amb la permanència ja aconseguida. Moncho Fernández, això sí, diu que vol acabar amb aquesta ratxa de derrotes de les últimes jornades.
12: Des del punt de vista anímic, lògicament no estem contents, no? En les derrotes i però penso que hem de continuar en la línia de confiança, no? Perquè hem fet un bon partit defensivament, però ofensivament una altra vegada, com el dia de Manresa, hem fallat moltes cistelles que normalment fiquem i la solució és el treball i donar al jugador la confiança per a seguir fent aquests tirs que estic convençut de que ficarem.
1: I el Lleida, també amb la salvació ja aconseguida, vol que demà el Barris Nord sigui una festa davant del Morabanc Andorra. Gerard Encuentra, tècnic lleidatà.
13: Contents, sensació de felicitat, però a la que ens hem ficat a entrenar, serietat i normalitat. Com ens agradaria que els rivals d'aquests equips, encara que estiguin salvats, actuessin, no? I crec que pues, la nostra obligació és intentar fer el millor partit possible davant de l'Andorra, independentment de que no ens juguem res, no? Bueno, sempre que quan no tens un objectiu molt clar, pues sempre hi ha un punt més de relaxament, no? Però bueno, esperem que nosaltres és l'últim partit a casa, per exemple aquest de l'Andorra, i volem fer-ho bé, volem agrair el suport a la nostra gent, també hi ha un punt menys de pressió i segurament pues, prendrem decisions més tranquils, no? I bueno, pues, a veure si som capaços de fer un bon partit davant d'un rival que s'ho jugui quasi tot.
1: I a tot això, la penya a les 6 rep el Burgos, buscant, com dèiem, afiançar o millorar fins i tot la posició de cara a la playoff. Una penya que rep el Burgos. Yannick Crac diu això.
14: Creo que Burgos está en una buena racha, han ganado 4 de los últimos 5 partidos, pero nosotros también estamos en buena racha. Venimos de 2 victorias claves fuera de casa, eso es muy difícil. Y creo que domingo tenemos que jugar con ese fuego que hemos jugado por celebrar nuestra clasificación por los playoffs con la gente. Y creo que nuestra gente, nuestro factor pista es muy buen y eso ayuda mucho por los playoffs. Hemos visto en el partido contra AEK y creo que va a ayudar mucho en los playoffs.
1: Doncs Joventut Burgos a partir de les 6 i a tot això a aquesta hora pendents d'aquesta fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, tornada de les semifinals amb el GEC intentant remuntar 16 punts en contra del partit d'anada.
0: Sí, de moment està guanyant de 5 punts els que dèiem perquè el partit està aturat perquè està el temps de descans, ha arribat ara al tercer període, 40-35, però eren 16 els punts que havia de capgirar el conjunt gironí perquè tant encara li quedarien 11 doncs per acabar d'igualar l'eliminatòria. Aquesta semifinal finals del play-off d'ascens a Lliga Femenina Challenge. De moment, per darrere, el GEC tot i està guanyant.
1: No hi ha 23 minuts, parlem d'handbol. La Lliga Sobala ja es va jugar la penúltima jornada amb aquests marcadors per als equips de casa nostra.
0: Amb doble victòria catalana va guanyar el Barça 36-24 al Torre la Vega i també va guanyar el Fraikin Balomano Granollers. Ho va fer a la pista del Bidasoa Irún per un únic gol de diferència, 31-32.
1: Doncs a la victòria del Barça la valorava així Domen Macuig.
15: Era mi sueño jugar para el Barça desde pequeño y bueno, sueño cumplido. He pasado 6 años aquí, 6 temporadas. Bueno, todavía nos quedan 6 partidos y espero que lo acabamos sin derrota. Eso significa que vamos a tener dos títulos más. Y nada, seguro que hoy una noche especial en Palau. Con gente, quiero decir las gracias a todos los que han venido y sobre todo al staff y al club que estaban y están confiando todos estos años.
1: Important victòria del Granollers a la pista de l'Irun per arrasar-li la tercera posició. Això deien després del partit el tècnic Antonio Rama i Marcos Fis.
16: Yo creo que ha sido digno de lo que es un Bidasoa Granollers, porque al final yo creo que es de los mejores partidos que se pueden ver. Ha sido un partido de muchísima igualdad durante los 60 minutos, de muchísima intensidad, de mucho contacto, de muchas alternativas, de que hasta el último minuto pues cualquiera podría haber ganado. Muy orgulloso, porque hostia, era muy difícil ganar aquí y sabemos el valor que tiene ganar en Artalecu. Y ahora queda un partido con mucha ilusión para poder acabar bien en casa. Pero bueno, muy orgulloso por el partido de hoy.
17: Bueno, pues yo creo que ha sido un partido muy complicado. Nos lo hemos llevado al final con suerte, por así decirlo. Pero bueno, yo creo que también hemos merecido ganar. Hemos hecho las cosas muy bien. Ha sido un partido que es muy difícil. Y nada, muy contento por el equipo y a ganar también la próxima jornada.
1: I a tot això, la plata masculina, playoff d'ascens permanència, tornada, el Granollers defensava un gol de renda.
0: Sí, a 30-29 havia guanyat en el partit d'anada davant de l'Oviedo, però avui ha perdut de 4 gols de diferència i, per tant, no aconsegueix l'ascens al Granollers Atlètic.
1: Quina autèntica llàstima. I, d'altra banda, a la fase d'ascens a primera estatal masculina, segona jornada.
0: Sí, tenim ja els resultats de la segona jornada. Un encara està en joc, que és el partit que està jugant el Palafrugell, el Garbí Palafrugell davant del Dominicos. Estava guanyant 30-28 el Palafrugell. També avui ha jugat el Sant Martí Adrianenc el segon partit. Ha guanyat 33-22 davant del Solozabal. I en els partits d'ahir havien guanyat els dos conjunts catalans, el Garbí Palafrugell davant del Ribera Villa de Aranda 30-29 i el Sant Martí Adrianenc davant del Secar de la Real 41-20. Per tant, ahir van guanyar els dos catalans, avui ha guanyat el Sant Martí Adrianenc i ara estava guanyant el Garbí Palafrugell, tot i que encara no ha acabat el partit.
1: I a tot això arribem ja al minut 24 a Montilivi, continua el 0-0 entre Girona i Elx, el Girona que necessita un gol per superar l'Elx i aconseguir la salvació a primera divisió. De moment, el partit força tancat, havia començat força bé el Girona, però en qualsevol cas, de moment, sense gols entre Girona i Elx. Ens aturarem 3 minutets, agafem aire i afrontem la darrera mitja hora de l'enjoc. Fins ara!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí.

0: tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat. Perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
3: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé. Quanta ajuda necessitarien? Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
4: Part, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
5: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'enjoc. Darrera mitja hora del programa. Continua el 0-0 a Montilivi. El Girona buscant el gol que li doni la permanència a primera divisió. Vinga, completem la informació de l'handbol que ens havia quedat pendent, perquè havíem de parlar també de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Femenina, partits de la segona jornada avui dissabte.
2: Sí, aquests partits dels dos equips catalans que formen part d'aquesta fase de play-off són el Japó Mataró i el Sant Cugat. El Mataró ha perdut 24-19 davant del Màlaga i el Sant Cugat ha guanyat davant l'Erenza per 19-27. En els partits d'ahir, el Sant Cugat havia guanyat 21-29 i el Mataró havia guanyat 33-27. Demà hi haurà l'última jornada d'aquestes fases d'ascens. El Sant Cugat s'enfrontarà al Ciudad Jardín i el Mataró, doncs veurem a qui s'enfronta, perquè ja hauria classificat si aconsegueix amb aquesta doble victòria.
1: Doncs volem saber com ha anat el partit d'avui del Mataró. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: El Joventut Handbol Mataró disputarà aquest diumenge la final de la fase d'ascens a Divisió de Plata, després de resoldre el seu favor el doble enfrontament amb el Màlaga Costa del Sol, tot i perdre el partit d'aquest dissabte per 24-19. L'equip mataroní afrontava el partit amb la tranquil·litat que li proporcionava la victòria el dia anterior sobre el mateix rival per 6 gols de diferència, 33-27, cosa que volia dir que fins i tot perdent per 5 gols de marge passaria al final. Aquesta sensació de tranquil·litat no ha fet altra cosa que créixer quan, abans d'arribar als primers 5 minuts de joc, les de David Verdugo s'han situat amb un clar 0-3 a favor, però les andaluses no han trigat a reaccionar i en el minut 10 ja havien igualat el marcador. A partir d'aquí, el partit ha entrat en una dinàmica de màxima igualtat, a la qual cap dels dos equips aconseguia obrir una mínima escletxa en l'electrònic. En els últims 5 minuts abans del descans, el Màlaga Costa del Sol ha fet un pas endavant i ha aconseguit en 4 ocasions col·locar-se amb 2 gols d'avantatge. A la banqueta mataronina ha començat a aparèixer el fantasma d'una derrota més enllà dels 6 gols. El descans s'hi ha arribat amb un 13-11 favorable a les malaguenyes. Aquest fantasma s'ha anat convertint en realitat al llarg de la segona part. De mica en mica, el Màlaga ha anat eixamplant el seu avantatge en el marcador i ha aconseguit empatar l'eliminatòria quan, poc abans d'arribar a l'equador d'aquesta meitat, marcava el 20-14. I no s'han acabat aquí els malsons de les mataronines. En 3 ocasions, arran del 21-14, del 22-15 i del 23-16, a només 5 minuts del final, les andaluses se situaven per davant en el global de l'eliminatòria. Però quan el Joventut era materialment amb l'aigua al coll, ha reaccionat de manera gairebé miraculosa. Parcial de 0-3, que ha fet que el marcador passés del 23-16 al 23-19 a pocs segons del final. L'eliminatòria era la butxaca. Un gol de les andaluses ha servit per arrodonir el 24-19 definitiu. Aquest diumenge, a partir d'un quart de dues, les mataronines s'enfrontaran a l'handbol a l'Alcúdia per una plaça a la Divisió de Plata la temporada que ve.
1: Vinga, són les 9:33 minuts i ara mateix hem de tornar cap a la primera federació masculina, on, com us dèiem, ha estat una jornada rodona per als tres equips catalans. D'una banda, el Sabadell acaba segon perquè ha acabat guanyant a Tarazona 0-2. Jugarà el play-off contra el cinquè de l'altre grup, del grup primer. Està fent-hi molt d'embolic. A veure si és el Madrid-Castilla, si és el Baracaldo, si és el Pontevedra, perquè hi ha un triple empat a la web de la Federació Espanyola de Futbol. Ja amb la classificació actualitzada, el cinquè classificat és el Real Madrid-Castilla. Per tant, a priori, el filial madrileny hauria de ser el rival del Sabadell. D'altra banda, com us dèiem, a l'Europa també s'ha classificat pel play-off. Hem escoltat de diversos protagonistes. Jugarà, en aquest cas, ja sí segur, contra el Celta Fortuna, pròxima setmana a Can Dragó i d'aquí 2 setmanes a Terres Gallegas. I l'altra gran notícia de la jornada, el Nàstic s'ha acabat salvant i la Tere Ortega, que té ja protagonista ben a prop. Tere.
4: Bona nit des del Rico Pérez, el Nàstic ha aconseguit aquí la permanència després un resultat que li ha estat favorable, a més amb la resta de resultats dels partits que li interessaven, el Nàstic ha empatat a un davant de l'Hèrcules, li ha valgut per salvar la categoria. Parlem amb el capità, Òscar Sanz, bona tarda.
5: Bona tarda, Tere.
4: Una temporada duríssima pel Nàstic de Tarragona, sobretot aquesta recta final, i un partit també molt complicat, molt difícil, al final no sé si es pot celebrar o no la permanència, però com ho heu viscut i quina valoració feu del que ha passat?
5: Bueno, la verdad que ha sido un partido muy complicado. Hemos estado por momentos bueno, en segunda red. Eso la verdad que es duro, pero bueno, nos hemos sabido rehacer. Al final pues los otros resultados han acompañado, pero lo que había que hacer era hacer nuestro partido. Creo que así ha sido. Ponemos fin a una temporada durísima desde el inicio con muchos cambios. No hemos sabido rehacernos, pero la verdad que quitándome un peso de encima, porque al final creo que tanto el club como la gente como vosotros no os merecéis que este club o este equipo hubiera descendido. A partir de aquí, pues tomar otro camino y bueno, esperar que cambien las cosas para bien y lleguemos al fútbol profesional.
4: No sé si fins i tot a vosaltres us ha sorprès aquesta dinàmica del Nàstic que l'ha portat a decidir el seu futur a l'última jornada.
5: Yo solo esperaba estar tranquilo, pero en un interior, al final ser del Nàstic yo creo que implica sufrir hasta el final. Creo que así ha sido. Es que los últimos partidos parecían que eran una final, pero aún así los otros equipos seguían sumando, seguían puntuando y el último mes ha sido una locura. Lo hemos conseguido sacar, creo que es un equipo con mucha capacidad de sufrir y bueno, feliz, contento por sacarlo y por poner fin a una temporada que ha sido muy complicada y cumplir el objetivo final que era la permanencia.
4: La última te pregunto pel teu futur perquè finalitzes el contracte ara al juny, per on passa el futur de l'Òscar Sanz i quina és la seva prioritat, si t'agradaria quedar-te aquí?
5: Bueno, yo este año no he querido saber nada del futuro, creo que era un año para estar centrado, en mi cabeza no cabía la posibilidad de bajar con mi club, con el club que seré de toda la vida, siendo el capitán, la verdad que ha sido un peso muy duro. A partir de aquí pues habrá que reunirse ambas partes, yo soy y seré del Nàstic toda la vida, no sé si será fin a una etapa o se continuará, pero lo que está claro es que seré del Nàstic toda la vida.
4: Gràcies, Òscar.
5: A ti.
4: Doncs aquí ha acabat aquest desenllaç del Nàstic, el Rico Pérez, amb aquest empat a un que li ha valgut al Nàstic la permanència. És tot des de Alacant. Bona nit.
1: Doncs felicitats a tots i totes els nàstiques, nàstiqueres, després d'aquesta permanència patida, però al final s'ha aconseguit salvar doncs, la categoria. A tot això, més coses. Futbol sala, una de les poques notícies negatives pel esport català aquesta tarda. A la Copa del Rei, el Barça s'ha quedat fora.
2: Sí, ha quedat fora. Havia empatat al partit de semifinals davant del Jaén en 2-2, però la tanda de penals del Barça no ha estat encertat i, per tant, ha estat el Jaén qui passa a la final de demà. S'enfrontarà al Càceres, al Cartagena, perdó, en aquesta final que es disputa a Càceres, aquesta Copa del Rei.
1: Així ho valorava el tècnic Javi Rodríguez.
6: Creo que el partido ha tenido dos caras. Creo que la primera parte debíamos de haber sentenciado la eliminatoria. Creo que lo justo en la primera parte hubiera sido un 4-1, un 5-1, porque recuerdo un chute de ellos que es una doble parada de Dida, que no recuerdo nada más, nosotros un larguero, el gol, varias jugadas que hemos tenido claras para meter y no hemos metido. Y luego la segunda cara es la de que bueno, hemos metido el 1-2 y cuando creo que podíamos darle un susto a ellos, a la siguiente jugada nos han empatado 2. A partir de ahí creo que el equipo lo ha intentado, ha peleado, pero al resultado justo y en el marcador justo con Jaén, pues compiten bien y al final la suerte de la lotería de los penaltis les ha vuelto a favorecer a ellos.
1: Doncs els penals, un altre cop s'ha quedat fora el Barça davant del Jaén. I a la primera femenina tampoc han anat gens bé les coses a la penúltima jornada.
2: Gens, de fet, el futbol sala ens porta molt males notícies perquè el Penya Esplugues ha perdut 4-0 i això fa doncs, que el conjunt català perdi la categoria. Ha perdut davant de l'Atlètic Torcal per aquest 4-0. El Mamuts i les Corts ha acabat empatant a 2 davant del Pollo Pescamar.
1: Vinga, i en Waterpolo, divisió d'honor femenina, ja tenim final definida, de fet.
2: Sí, perquè s'enfrontaran a la final el Sant Andreu i el Mataró. Els dos han guanyat per la via ràpida, no han necessitat un tercer partit. Ahir havia acabat un de... Bé, s'havia disputat l'últim partit entre el Sabadell i el Mataró. Va acabar amb victòria del Mataró en 10-12. Ja havia aconseguit el seu accés al Sant Andreu, que havia guanyat el Terrassa també per aquest 2-0, com diem. Sant Andreu-Mataró a la final, primer partit 27 de maig, el segon el 30 de maig, i si fos necessari un tercer doncs seria el 2 de juny.
1: I gerra d'aigua freda a Montilivi. Marca l'Elx. Marca l'Elx. Anem a veure ara mateix el minut 38 minuts de la primera meitat. I en una acció a l'interior de l'àrea, controla la pilota, la rematada, mare meva, quina rematada amb cama esquerra, estava d'esquenes a porteria i com l'ha engaltat amb l'esquerra. Gazzaní arriba a tocar la pilota, però anava molt forta, no la pot treure. Marca l'Elx, per tant, es complica la salvació del Girona, que ara hauria de fer dos gols per mantenir-se a primera divisió. Tot això també ha encaixat gol l'Espanyol, 0-1 davant de la Reial Societat. En aquest cas, el gol sí que és intranscendent perquè l'Espanyol ja estava salvat. I en Waterpolo, com dèiem, doncs el Mataró, que s'ha classificat per la final de la divisió d'honor femenina davant del Sant Andreu, que començarà dimecres, amb un triomf ahir a Sabadell. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
7: S'ha acabat l'etapa de 9 temporades de David Palma al capdavant del primer equip femení de l'Astralpool Natació Sabadell.
8: Ha sigut un privilegi poder viure de l'esport que vaig començar a fer quan tenia 9 anys i arribar al màxim nivell com a professional a la teva casa teva, no? A la teva ciutat. Trobo que sóc un privilegiat perquè no molta gent pot tenir aquesta oportunitat, no? Que se'm va donar fa 9 temporades. Estic molt agraït. He viscut moments aquí impressionants amb l'afició, al públic, i al final em quedo amb que la gent, la sensació de que la gent m'estima, és el més important.
7: El tècnic es va endur una sonora ovació del públic de Canllong i de les seves jugadores després de caure per la via ràpida a les semifinals del play-off. Durant la primera meitat, amb el 5-2, l'Astralpool va somiar en forçar el tercer partit, però, novament, com a la Joan Serra, tot i que d'una forma no tan acusada, va pagar car un tercer quart en què no li van sortir les coses en defensa. L'assolit Mataró va remuntar en qüestió de 4 minuts i va deixar sense opcions el conjunt local, que s'ha de conformar únicament amb la Supercopa d'Espanya en una temporada, l'última de David Palma, plena d'entrebancs dins i fora de l'aigua.
1: I també la divisió d'honor femenina, play-off per plaça europea, s'han jugat l'anada de les semifinals.
2: Sí, i de moment s'avancen el Catalunya i el Barceloneta, amb aquests dobles enfrontaments catalans. El Catalunya s'enfronta al Medi en aquestes semifinals, ha guanyat d'un únic gol de diferència, aquest de 10-11, i el Barceloneta ha guanyat per 12-17 al Sant Feliu.
1: Doncs s'avancen i aconsegueixen rendes de cara als partits, en aquest cas a casa, tant Catalunya com Barceloneta, que es podrien tornar a enfrontar, com s'enfrontaran, recordem, a la final europea de la Eurocup. A la divisió d'honor femenina també, però play-out de permanència, anada de les semifinals per l'Horta.
2: Doncs l'Horta és el representant català en aquesta eliminatòria per aconseguir la salvació. Ha guanyat 13-9 al Canoe. Això és el partit d'anada de les semifinals.
1: Bon marge, la tornada el dissabte 30 de maig, la pròxima setmana, de fet. I a la play-off d'ascens a divisió d'honor femenina, tornada de les semifinals amb aquests marcadors.
2: Sí, ja tenim la final definida, s'enfrontaran el Barcelona i el Rubí. El Rubí ja havia guanyat el partit d'anada davant del Molins per 6-10 i avui ha tornat a guanyar per 10-5. I el Barcelona havia aconseguit un únic gol de renda del partit d'anada amb el 9-10 a la piscina del Pontevedra, però avui ha guanyat de manera contundent aquest 14-11. Per tant, Barcelona i Rubí es trobaran a la final el primer partit el 30 de maig i el segon el 6 de juny.
1: Doncs el Rubí el tenim a la final. Ràdio Rubí, si es colarà.
9: El Club Natació Rubí es veurà les cares amb el Club Natació Barcelona en l'última eliminatòria per ser equip de divisió d'honor de waterpolo femení la pròxima temporada. Arriba aquesta finalíssima al conjunt del municipal de Can Rosés després de superar la seva eliminatòria en semifinals davant del Molins de Rei, 10-5 en el partit de tornada. Ja arribava aquest partit amb la avantatge del 6-10 de la primera de les cites disputada a la Baix Llobregat, i en aquesta ocasió les noies del Carlos Ligero li han volgut fer cas i sobretot doncs, des del principi decidir i decantar la balança de manera definitiva perquè no hi hagués cap dubte. Primer quart fulgurant, amb un 3-0 que s'arribava a la finalització del mateix i ja obria un forat gairebé inabastable per les de Molins de Rei. A partir d'aquí, doncs, a contemporitzar una miqueta, jugar també amb els tempos, amb els descansos de les noies, de cara a la pròxima eliminatòria per part d'un Club Natació Rubí que aspira a tornar a la divisió d'honor, la qual la va perdre la passada temporada.
1: Doncs veurem si ho aconsegueix davant del Barcelona. Vinga, i a la divisió d'honor masculina, final, primer partit a la millor de 3, demà diumenge.
2: Demà diumenge, a la una de la migdia, s'enfrontaran el Barceloneta i el Sabadell.
1: I a la playoff a la plaça europea, anada de la final.
2: Anada de la final la juguen Sant Andreu i Mataró, i de moment el Mataró s'avança amb una bona renda de gols per al partit de tornada, ha guanyat 7-12.
1: I d'altra banda, també en aquesta divisió d'honor masculina, el play-out de permanència, primer partit al millor de 3 de la final.
2: Sí, exacte, és el millor de 3 i de moment és el Catalunya qui agafa avantatge, ha acabat guanyant el Boadilla per 16-11.
1: Vinga, 9 i 46 minuts, va, tornem cap a Can Dragó, anem a tallar ja la comunicació allà, que al final el Jordi Cochran acabarà posant el pany forrellat a la porta de Can Dragó. Jordi, ha parlat també ja el tècnic Adai Benítez.
10: Sí, el tècnic escapulat que ja ha parlat en roda de premsa i el que ha explicat sobretot en la tònica també dels jugadors que hem pogut sentir aquí l'enjoc. Primer de tot, molt agraït i molt alegre per haver aconseguit l'objectiu històric de classificar l'Europa per segona, pel play-off d'ascens a la segona divisió en un dia màgic que quedarà per avui en la història del conjunt gracienc, segons Adai Benítez, i també com hem pogut escoltar dels jugadors ara mateix aquí a Can Dragó, que pràcticament ja no queda ningú, però la festa sembla ser que es trasllada cap al nou Sardenya, més festa pels jugadors, pels aficionats també, per celebrar aquest play-off d'ascens. Adai Benítez, el tècnic de l'Europa, que parlava en roda de premsa, que ara l'objectiu és pensar en gran.
11: A quatre partits estem d'un somni brutal. Fa dos anys, quan vaig arribar aquí, ningú ens hagués dit que estaríem en aquesta situació, i la realitat és que, per molt difícil que sigui o perquè érem el pitjor equip al principi, ara estem a quatre partits del gran somni, que és poder competir a segona divisió, a la Liga Hypermotion. Clar, no hi ha paraules per això. Crec que m'agradaria sobretot agrair als jugadors i a tothom i a la gent que ha vingut, a l'esforç que han fet durant tot l'any per aguantar-nos, per viure i competir al 100% sempre amb pujades i baixades, perquè sempre n'hi ha. Però crec que és un dia històric, hem aconseguit alguna cosa que quedarà una altra vegada escrita en una pàgina més de la història de l'Europa, i crec que això és algo molt gran que hem aconseguit.
1: Doncs l'Europa fent història, i ara deies, Jordi, que la festa estrellada al Nou Sardenya, eh?
10: Així és, festa al Nou Sardenya, jugadors, cos tècnic i aficionats, per tant, un dia com avui cal celebrar-ho, i així ho faran els jugadors. Una Adai Benítez que deia que els jugadors aquesta nit i el dia de demà els ha donat festa, per tant podran celebrar-ho bé, però una Adai Benítez que també ha dit que per això ell ja demà mateix ja es posarà a preparar el partit contra el Celta en aquest play-off d'ascens, en què els jugadors de l'Europa i Adai Benítez pensen en, per què no, intentar aconseguir aquest ascens a la segona divisió.
1: Doncs a continuar fent la grossa, que absolutament res a perdre a l'Europa, que evidentment no era aquest l'objectiu a principi de temporada, i com es diria vulgarment, l'aliat. Jordi, magnífica la feina, moltíssimes gràcies i bona nit, descansa.
10: Bona nit, i que tots els escapulats i gracients que ho puguin celebrar en un dia com avui.
1: Exacte. Vinga, no, 49 minuts, parlem també d'hoquei patins. A l'hoquei lliga masculina, quarts de final, segon partit a la millor de 3. Què fa en Reus i Calafell?
2: Doncs mira, el Reus està guanyant 1-0, està dominant el conjunt roig i negre després de tota aquesta polèmica dels últims dies. Doncs s'ha avançat amb un gol de Guillem Jansà.
1: I la Voltregà Igualada, com el tenim?
2: Doncs està guanyant el Voltregà 6-4, quin partit, eh? Estava dominant el Voltregà 3-0, l'Igualada ha ajustat les coses amb el 4-3, i ara mateix aquest 6-4 està a punt d'acabar ja, però aquest partit.
1: I abans ja s'han jugat segons partits, aquest migdia i aquesta tarda.
2: Sí, havia jugat el partit al Barça també, davant del Noia. El Noia ha guanyat 6-3 i envia aquesta eliminatòria. El tercer partit serà dimarts al Palau Blaugrana, 8:45 del vespre. L'altra eliminatòria entre Lleida i Liceu ja ha quedat avui vista per sentència, ja ha quedat doncs resolta. Ha acabat guanyant el Liceu per 2-4. A l'anada, el primer partit ja havia guanyat 3-2 i per tant doncs el Liceu és el primer semifinalista. De moment, la resta de partits, ara mateix amb aquests marcadors, doncs enviarien tots a l'eliminatòria al tercer partit. Mira, ja ha acabat el Voltregà ara mateix, amb aquest 6-4, per tant, davant de l'Igualada, per tant, hi haurà també tercer partit en aquesta eliminatòria.
1: Vinga, anem cap a Sant Hipòlit, ha acabat el partit, Ràdio Vic, Pep Portet.
12: Ja m'han espatllat l'exclusiva. El Voltregà, que acaba de guanyar 6-4, havíem deixat el partit molt encarat per als homes de Jeff Rovira, 3-0, quedava poc més d'un quart per jugar-se. Hi ha hagut una expulsió, una targeta blava per Àlex Rodríguez i en la superioritat l'Igualada Biel Llanes al minut 35 ha fet el 3-1 per posar emoció al partit. I a la desena falta del Voltregà, just 3 minuts després, Biel Llanes ha aconseguit amb misteri el 3-2 que posava el partit igualadíssim, però la resposta del conjunt de Sant Hipòlit ràpida, 4-2, gol de Petxi i Armengol amb una gran mitja volta just un minut després del 3-2. En el mateix minut, Canyadillas, que tornava a posar l'Igualada en el partit, però dues faltes directes, una per una falta directa i la segona per la desena falta del conjunt de l'Igualada, minut 41, minut 43, les ha transformat de manera magistral Jordi Burgaia per posar un 6-3 que ara sí ja semblava definitiu. Faltant 2 minuts, Marc González, un autèntic golaç amb un xut per sota les cames, ha posat el 6-4, però ja no hi ha hagut més moviment. El marcador Club Patí Voltregà, que ha aconseguit la victòria, i a més ara en aquest moment s'està fent un homenatge a l'etern capità Eric Vargas, que aquesta temporada ha anunciat la seva retirada, penjarà els patins i ara està rebent el caliu i els aplaudiments del públic de Sant Hipòlit. Com bé deia, un Voltregà que no tindrà, igual que l'Igualada, massa temps per assegurir aquesta victòria, perquè dimarts a Igualada, a les Comes, tercer partit per veure qui és el rival del Barça o Noia en aquesta semifinal.
1: Perfecte, doncs escolta'm, Pep, si tens oportunitat de parlar amb l'Eric Vargas o amb algun prota, demà ens ho expliques a la crònica.
12: Doncs sí, perquè ara estan tots els jugadors al mig de la pista, encara no hi ha possibilitat de parlar amb ningú.
1: Perfecte, gràcies, Pep, bona nit.
12: Bona nit.
1: I a tot això, el Noia ha forçat el tercer partit. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
13: El Noia Freixenet ha forçat el tercer i definitiu partit dels quarts de final de l'Hockey Lliga després d'imposar-se al Barça per 6-3 en un Ateneu ple i entregat que també ha homenatjat al final el seu capità, l'Eix Esteller, que quan acabi la temporada es retirarà. Els sadurninencs han sortit amb molta intensitat i s'han avançat pràcticament en la primera acció del partit amb un gol de David Gelmà. El Barça ha reaccionat ràpidament amb l'empat de Ferran Font, però Xavi Costa, abans del descans, signava un doblet per posar el 3-1. A la segona part, el Noia ha fet un pas més i ha ampliat l'avantatge amb gols de Xavi Aragonès i Toni Salvador, situant un contundent 5-1. El Barça, però, ha reaccionat i ha retallat distàncies fins al 5-3 en uns minuts marcats per la tensió i diverses targetes blaves. Els sadurninencs han sabut resistir, tot i desaprofitar diversos 1 contra 1 aturats pel porter blaugrana Carles Grau, i David Gelmà ja en el tram final ha certificat la victòria amb el definitiu 6-3. Amb aquest triomf, el Noia iguala l'eliminatòria i el passe a semifinals es decidirà dimarts al Palau Blaugrana. Escoltem a l'entrenador del Noia, Carlos Cortijo.
14: Una alegría. Necesitábamos los jugadores, el staff, la afición, y bueno, ha sido un día grande y lo hemos disfrutado todos mucho. Sí, el equipo ha hecho un partidazo en todas las fases del juego. El equipo estaba muy preparado para afrontar el partido de allí, en el primer partido y este segundo. Y luego está muy relacionado con el acierto. Hoy hemos tenido mucho acierto de cara a gol. Sí, es verdad que en la segunda parte del partido se ha abierto y podíamos haber incluso marcado más goles. Bueno, estamos preparados. Y yo desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición.
13: La victòria ha donat pas a un emotiu homenatge al capità Aleix Esteller, que a final de temporada penjarà els patins després de tota una vida al Noia. Amb aquest triomf, aquest moment, però, haurà d'esperar.
15: Han sigut setmanes
14: no difícil, sinó jo tenia molt clar quin era el meu final i avui m'han fet aquest homenatge que recordaré per tota la vida, que és espectacular, el club de la meva vida. No podia esperar una cosa millor. Estava nerviós, però tranquil de la feina, la trajectòria, encara m'emociono una miqueta i tot. Però, bueno, al final he pres la decisió jo de plegar, tenia clar quin era el meu moment i volia acabar bé. I penso que ho he fet i dimarts espero que no sigui l'últim partit i puguem tornar a jugar aquí a l'Ateneu, que és una sensació, com he dit abaix, que és difícil d'explicar i és brutal.
13: Durant l'acte s'ha penjat el dorsal 4 del capità al pavelló i ja no es tornarà a fer servir. També el club ha estampat la seva imatge a la paret de llegendes del Noia, on també hi són Pedro Gil i Jordi Bargalló.
1: Doncs així estan les coses. I, per cert, demà a l'Hockey Lliga Femenina comença el primer partit de semifinals, el duel català, eh?
2: Sí, el duel català, que ens assegura un català a la final. És el millor de tres partits, aquesta semifinal. De moment, el primer enfrontament a la pista del Vila-sana. Vila-sana-Palau a 1:15 del migdia.
1: I res, estem a punt d'acabar el programa. Quan dèiem, descans a Montilivi, perd el Girona.
2: Ah, perd el Girona. De moment 0-1. Ha marcat Álvaro per l'Elx i, per tant, doncs, el Girona de moment està perdent. Necessitaria mínimament dos gols, doncs, per capgirar aquest partit i acabar, doncs, aconseguint la permanència.
1: Nosaltres, catalans, de moment el descans a València 0, Barça 0 i Espanyol 0, Reial Societat 1. I a la Lliga CB està guanyant de 8 el Baxi Manresa a la pista del Gran Canària, 3:45 per acabar el partit, 72-80. No hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
2: Bona nit, Ignasi.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Marc, el control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà!

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.

Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.

0: solución.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi a principis d'aquest 2026. Per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Pues jo, quan vaig començar amb el Barça, jo era pagat per poder jugar amb el Barça. I cobrava 35.000 pessetes. No és que tots fóssim catalans, n'hi havia algun que no ho era, però parlava el català. Perquè hi havia algun jugador dels que hi havia el conseller, aquell, l'extrem esquerre. Bravo, bravo, no? Aquest era canari, però parlava el català, ja, perquè aquí tothom parlava el català, el castellà quasi no en sabíem, perquè això a col·legi digui prou. No, era una altra cosa, era el futbol d'abans, era que tots ens coneixíem.
2: Bon dia a tothom. Catalunya sempre busca els referents per conèixer bé la seva història i avui us en presentarem un, la vida i el llegat del primer jugador negre del Barça que hi ha hagut, en Cisco Betancourt Cocinero. Aquest senyor és el que ara hem escoltat la seva veu. Per tant, que molt bon dia, Cisco Betancourt.

0: Jo vull tornar a repetir la nostra identificatiu per l'Instagram @cruïlla_europa2.0. És que avui l'inaugurem,
1: sí, sí,
0: aquest contacte.
1: Teníem una antiga.
0: I en tenia una altra i ara aquest.
1: I bueno. També...
0: Només ens queden...
1: Sí, és una... Però és que és curiós perquè al Cisco també li agradaven molt els Beatles, no?
2: Clar.
1: I els Beatles van tocar l'any 65, que és l'únic cop que ho han fet, a la plaça Monumental.
2: Exacte.
1: De toros de Barcelona.
0: El
1: concert. L'any 65.
0: Molt bé, Pere. Si podem escoltar els Beatles una miqueta...

0: programa bastant farcit, aquest, eh?
1: Farcit i una mica desordenat.
0: Sí, sí, hem parlat de les Beatles.
2: No, s'ha ordenat mucho.
0: No sé, ja per anar acabant, com veus tu el futur així de Cuba una mica? Veus amb ressentiment? Tens familiars allà?
2: Sí, claro, tengo familiares en Cuba, tengo hermanos que
1: has aún... d'anar de pressa.
2: Sí, familiares en Cuba, y yo creo que el futuro de Cuba hoy mismo, hoy, con las noticias que tenemos, es bastante negro si se cumplen las predicciones que hay, al menos en mi criterio. No creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Yo creo que pueden ir a peor con Donald Trump. En primera, es un presidente condenado con 34 cargos. O sea, no estamos hablando, no estamos especulando sobre un presidente. Estamos especulando sobre el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos, que lo condenó con 34 cargos, aunque no cumplió. Y yo creo que el futuro, a mí no me gusta ese futuro. ¿Quiero un cambio en Cuba? Por supuesto. Pero ese futuro con Trump, a mí particularmente no me gusta.
0: I deixa'm ja puntualitzar que a mi em fa molta ràbia com, per exemple, van youtubers, ara que estan de moda, tants youtubers que van com a adultcorar o a blanc, aquesta imatge, i només et mostren com una Cuba que, mira que guai, que hi ha els cotxes aquests dels anys 50,
2: exacto,
0: no? I tot això, i com aliens, no?, a tot el que passa, perquè, bueno, també és veritat, van a la capital i, bueno, suposo que deuen...
2: Claro.
0: I, clar, ja van al luxe, no? I...
1: Molt bé, doncs fins aquí. Dir-vos que la setmana vinent no hi haurà Cruïlla d'Europa per ser festa local i que després ens acomiadarem en explicant, en la mesura de les nostres possibilitats, la visita del Papa a l'Estat espanyol i més concretament aquí a Catalunya. I a tot
0: perquè la Sagrada Família ha estat declarada l'església més alta del món, eh?
2: Sí.
1: I ell... sí, també donarem alguns consells pels que vulguin veure l'eclipsi, però això ja serà els últims programes d'aquesta temporada. D'acord? Moltes gràcies.
3: Gràcies, Toni.
1: Gràcies, Toni, per haver estat
4: aquí. Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Arsenio. I demanem a la gent que es llegeixi el llibre d'en Cisco Betancourt i sabran millor a quin país estan.
2: En català i en castellà.
1: En català i en castellà.
0: On el poden comprar?
2: En Amazon.
1: En Amazon, ara vull dir tot és així, però sobretot a les llibreries.
2: A les llibreries.
1: Que és el més important. I Mataró en tenim, doncs, cap allà.
0: Adéu, que vagi bé. Adéu.

0: per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació

0: L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Interior, dia. Estudi de ràdio. Dos guionistes i un presentador de ràdio estan asseguts, esperant. Semblen inquiets. El tècnic, des de la cabina, llença una sintonia musical misteriosa. S'encén un llum vermell on posa On Air. Comença un nou capítol del Cinefil Podcast dedicat especialment al guió. Els guionistes convidats miren el presentador i aquest comença el programa. Benvinguts, què tal? Soc el Joan Ramon Armadàs, el director del Cinèfil, i ara comença un nou episodi del Cinèfil Podcast. I com deia aquest misteriós presentador de l'inici, avui tenim dos convidats molt especials per parlar de l'escriptura de les pel·lícules i les sèries, una part que sovint està amagada, no?, que totes les llums, tots els focus sempre van cap a altres llocs, i avui, doncs, amb dos guionistes catalans volem parlar d'aquesta part, no?, de l'escriptura, de com es creen les pel·lícules des de la pàgina en blanc de l'ordinador avui en dia. I per això tenim aquí a Mireia Llinàs i Marçal Cebrián. La Mireia ha estat guionista de sèries com Vent del Pla, Cubala Moreno Manchón i Estoy Vivo, i ha participat en pel·lícules en la part del guió, com Frederica Montseny, La dona que parla, i Quico Sabater, Sense destí, i Solo química, per posar-ne algunes, i ara potser en parlem de més. I en Marçal ha estat guionista de La hija de un ladrón, de Los Tortuga, i també, a més, és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, i professor de la UB. Així que tenim aquí dos perfils fantàstics per parlar detingudament sobre aquesta cosa que a vegades costa de parlar, que és el guió. Us sentiu marginats com a guionistes? Va, comencem forts, ja.
3: Home, aviam, una cosa. He començat amb un clitxé, i això és el pitjor que es pot fer quan es parla de guió.
2: És que, clar, no ho puc treure de sobre.
3: Home, jo no sé tu, Mireia, si et sents marginada. Marginat ja no em sento. Una altra cosa és que em sento moltes altres coses, a vegades poc valorat, mal pagat, poc recolzat, etc etc.
2: Va.
4: Sí, marginat igual és una paraula, és que les paraules són molt importants.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
4: Per nosaltres, i potser és una paraula forta, però sí que potser pel fet que estem com a l'inici, no?, dels processos, i el procés potser més solitari, on només intervé els productors i els directors, i no estem, no?, amb l'equip, en els rodatges, en la promoció, doncs, en general, no se'ns inclou poquet, no?, perquè tampoc no som tan, no tenim aquesta visibilitat que òbviament tenen els actors i també els directors, una mica perquè s'ha creat així, perquè també podria ser una mica diferent. Llavors sí que a vegades és una mica estrany, perquè dius, ostres, he creat això, a vegades fins i tot únicament, vull dir que...

0: que el director tampoc ni ha, no ha escrit allò. O sigui, que és una mica que et sents que és el teu fill i ningú se'n recorda de tu. Però bueno, cada cop ho tenim més assumit. Jo cada cop ho tinc més assumit, em sembla.
1: Sí, no sé si és una bona senyal que ho tinguem bon assumit o no, més assumit. No, la cosa que deies ara, parlant una mica d'aquest inici del procés, o sigui, l'autoria, no, és la del guionista i la del director, però en canvi tots hem assumit, potser per aquesta herència francesa de la teoria dels autors i tal, que el director és la figura que, bueno, com que ja és... que gesta aquest no? Tot aquest procés. Llavors, nosaltres quedem una mica al marge de tot això i ara que està molt de moda el tema de les catifes vermelles i tal, i els influencers, crec que és el moment de reivindicar guionistes a les catifes vermelles, perquè si es pregunta de les pel·lícules potser tenim alguna cosa a dir.
0: Sí, totalment. Vull dir, sí que s'ha fet un esforç, no? Per exemple, el nostre amic Edu Sola ens ha ajudat molt amb això de marcar un camí, estem tots superagraïts, en plan, veieu, els guionistes...
2: Ara tothom espera els discursos dels guionistes.
0: Clar, és gent interessant. Bueno, i el Joaquim Oristrell també va fer un gran discurs i, ostres, és gent que pot parlar, que no som una rata de biblioteca, que estem tancats tot el dia, que fem moltes reunions, no només escrivim guions, sostenim les sèries... Parlem també amb els equips, li diem amb molts obstacles i... No? Vull dir que és gent que, bueno, que podria estar allà. També és veritat que jo entenc que el lideratge que tenen els directors i directores, a part de que moltes vegades també escriuen el guió, tenen un lideratge molt fort perquè estan en tot el procés. Llavors jo també entenc que realment són els capitans, perquè és com... És, bueno, clar, fent tota la preproducció, que nosaltres ja... Potser el cas de la Massa és diferent, però moltes vegades ja no hi som, fan tot el rodatge, fan tota la postproducció... O sigui, és un procés llarguíssim on lidien amb tothom, no? I és normal que s'erigeixin una mica com els capitans, però jo trobo que no estaria gens malament que estiguessin els guionistes allà al costat, com a creadors, a les catifes vermelles, a les entrevistes, a les estrenes, als escenaris... perquè no hauria de molestar ningú.
2: Bàsicament on estan els focus, també.
0: No, perquè és important per nosaltres, ara explica el Marçal, però no és un capritx fatal en català, però vull dir, la visibilitat és important. O sigui, ho hem comprovat tots els guionistes.
2: De la mateixa manera que els actors i les actrius quan els veuen a la pantalla diuen, ah, mira, m'hi fixaré en aquest. Doncs clar, darrere aquesta història hi ha algú que l'ha escrit. I el que passa, com que no es veu a la pantalla, moltes vegades...
0: Sí, t'oblides, perquè la gent no es mira totes les pel·lícules al crèdit... Ah, espera't un moment, que vaig a mirar l'escrit. Ah, ho ha escrit aquesta persona. La gent es queda molt amb els inputs de les entrevistes, de no sé què, de qui ha escrit això. Ah, aquest, vale, ho veig clar, doncs vaig a trucar-ho, sona el teu nom està a despatxos. I això és també per la visibilitat.
1: Bueno, és que la visibilitat comporta moltes altres coses de... diguéssim, de valor per un guionista, que és que, doncs, això et pot portar més feina, et pot portar millors condicions de feina, que al final nosaltres no sé si ara hem començat molt amb aquest tema
0: i sembla que
1: estiguem demanant alguna cosa com que no ens pertoqués, i jo si l'estic demanant és perquè crec que sí que ens pertoca, és a dir, que és el més natural del món que un guionista, que és una persona que sola amb un director o amb un productor, m'és igual, ha començat a desenvolupar un projecte segurament molt de temps abans de que ens trobem a la catifa vermella, doncs és un perfil molt interessant per incorporar en aquests moments en els que es toca parlar, promocionar i fer que la pel·li, doncs, desperti, o la sèrie, desperti un interès.
0: Totalment.
2: Ja que hem començat reivindicatius, anem ara a tirar enrere, fem un flashback, fem un flashback, i anem a posar-nos amb la feina del guionista, no? Que moltes vegades la gent es pensa, vinga, obres l'ordinador, comences a escriure. M'imagino que sí, una part ha de ser això, però hi ha moltes més coses, no? Hi ha aquest contacte que dieu amb el director, amb el productor, reunions... Com és la feina d'un guionista pels que no sabem res del tema?
1: Home, jo el que diria és que abans d'obrir l'ordinador i posar-te a escriure... Doncs tens uns processos de pensar, diguéssim, de dissenyar la història, de trobar-te a tu mateix amb el que vols explicar, a tu mateix o amb un director, amb qui sigui. És a dir, vull dir que hi ha processos acompanyats que són molt positius, doncs, perquè sempre no, dos caps pensen més que un. Llavors, és una feina que d'inici jo crec que és molt gratificant, perquè tot és possible, és a dir, a l'hora de posar-te a escriure, qualsevol opció podria ser bona, llavors tu vas construint i vas encaixant peces segons, per una banda, el que tu creus que necessita una història, però a la vegada, doncs, segons el que vas descobrint pel món, fent investigacions, documentacions, etc., no? Que la realitat després et retroalimenta i fa que les pel·lis encara creixin més. Llavors, hi ha tot aquest procés inicial de inventar, que això és fantàstic, és a dir, no? Que et paguin per inventar coses, doncs, no està mal.
0: És bonic.
1: I després hi ha una altra part que potser no és tan màgica, que si ha la de posar-s'hi tal, que llavors és més de, diguéssim, de lluita contra tu mateix, d'escriure una cosa, l'endemà tornar a obrir el document, i tu no vols rellegir-ho, però com ahir et vas quedar amb una cosa així, tornes enrere, no? I llavors, bueno, comences a barallar-te contra la teva pròpia escriptura, i així vas fent, i es va com polint una mica tot el que poses a la pàgina, i al final queda o el millor que has pogut, o fins on t'ha donat el temps, o no, potser queda una cosa increïble i dius, és que això ja no ho haig de tocar més. Però vaja, que hi ha, a vegades els processos s'acaben pues, per factors que no són simplement la satisfacció plena amb el que s'ha escrit.
0: Sí, totalment. Bueno, hi ha diverses vies, no? Pot ser que sigui una cosa que parteixi de tu, personalment, d'algun tema que m'interessi, em preocupi... Jo potser tinc una mirada social i normalment necessito que em preocupi alguna cosa per dir...
2: Que et remogui, gana, no?
0: Si em remogui i necessiti, perquè clar, també saps que són coses que hauràs de lluitar molt, que estaràs anys lluitant, primer buscant productors, directors, en el fons és som la llavor moltes vegades, no? Si comences tu. També pot ser que et vingui un encàrrec, que també ens passa, i que potser vingui una idea molt bàsica d'un productor, però com un marc, una petita premissa, no? Bueno, jo faig bastant també fets reals, llavors pues, un aconteixement, no?, real del passat o un personatge, no? I llavors a partir d'aquí, bueno, ja tens una via de treball que és documentar-se, que és com molt bàsic, no? Posant-nos una mica tècnics, que cadascú té el seu mètode, però una mica el que ha explicat el Marçal, tenim com uns processos que ens ajuden a anar complint com fites, no?, de l'escriptura. Llavors, primer penses, o també mires pel·lícules o sèries d'aquell estil, o que puguin ser referències que també t'inspiren molt, i després dius, hi ha un moment que dius, Mireia, ja has mirat totes les pel·lícules, no procrastinis
1: sí,
0: més.
1: Sí, ja està bé això de no
2: passar,
1: vaig a treballar,
2: sí,
1: aviam sí. Quina pel·li veiem.
0: Bueno, és que és el moment més difícil, no sé si estàs d'acord, però de triar, perquè com dius tu, hi ha mil camins i al final has de renunciar a molts altres i pensar, bueno, potser no és que no és la millor, és la que serà aquesta, val? I segurament hi ha mil maneres d'enfocar-ho, però has de triar una. I llavors trio una i comences a escriure, que per mi és el més difícil, com el primer borrador, no de guió, sinó de... no sé com dir-t'ho. A vegades una sinopsi llarga, sense posar... no sé, idees primer, no? Després li vas donant forma de... bueno, un tractament. Després,
2: l'escaleta, no? Perquè el guió té molts passos. Vull dir, sí. No és només m'hi poso ja i es començo a escriure
0: no.
2: Com hem fet al principi,
0: bueno,
2: no interior, dia, pam, pam, pam.
0: Hi ha gent que potser ho fa, però...
2: No, d'això no, vull parlar no també faig, de... dels mètodes, no? Perquè sí. Segurament quan la gent s'imagina un guionista treballant a la seva habitació,
0: sí, però
2: aquella habitació,
0: no?
2: L'ordinador ja plena de post-its, escena 1, tal, personatge bueno. Tal... això és tan romàntic com així la gent s'ho dibuixa en el seu cap? Hem de fer aquestes escaletes, aquestes estructures, o això també és una mica a gust de cadascun dels que s'hi posa davant de l'ordinador? Com ho veieu?
1: Home, romàntic... té-lo just, fer post-its, és a dir, hi ha coses que me les imagino més romàntiques. No, però segons el que estiguis treballant, el que té interessant fer aquestes esquematitzacions és que fes sèries o un llargmetratge, que són documents una mica inabarcables perquè hi ha moltes coses i vols posar molts elements i molts personatges i moltes trames, etc. Costen a vegades de tenir una visió com més general de tot el que estàs fent, perquè un dels problemes que té el guió és que quan entres tan a dins, no, et costa agafar una mica perspectiva i poder, no, tenir com una visió més àmplia. Llavors, començar doncs amb aquestes amb aquests documents que són més esquemàtics, que t'ajuden a tu també una mica a reconèixer si això podria ser el que tu vols fer o no, etc. Crec que és molt còmode. Hi ha gent que comença això que diu la Mireia, pues fent una sinopsis. A mi, com que no m'agraden gent les sinopsis, crec que, de fet, ja podríem parlar un altre dia, però crec que no és un document que l'hagi de fer el guionista, perquè no és un document més per vendre que no per escriure. Jo no en faig. Llavors, jo prefereixo, doncs, un cop això tinc... He pensat, he documentat, he vist totes les pel·lis per escaquejar-me de posar-me a escriure que he pogut i ja no tinc més temps... doncs intento fer com pues això, no sé si una escaleta o que una escaleta vindria a ser com pas a pas,
2: com a mínim una estructura d'on s'ha d'anar a cada lloc, no? Cada escena o cada part de la pel·lícula.
1: Vull que comenci aquí, després passem per aquí, després el protagonista fa això, després li passa no sé què més, al mig llavors hi ha un gir de no sé quantos, i tinc una idea més general de tot el que serà. I llavors, a partir d'aquí, intento doncs, fer créixer cada part perquè no sigui, doncs, al final, el més similar a la idea inicial que t'havies fet. Clar, si tu comences a escriure sense tenir una mica aquest mapa general, és molt fàcil perdre's, per això que deia, perquè són documents i són... projectes com grans, llavors pot ser que estiguis escrivint una pel·li i si no saps on vas se te'n vagi per un altre lloc i hagis perdut pues, mig any de la teva vida fent una versió d'una cosa que després quan l'acabes de llegir dius és que no era això, llavors has de començar i tornar, llavors això és molt o sigui, és molt frustrant en el fons perquè no, quan, bueno, fer feina per tirar-la no li agrada.
2: No, ningú li agrada, està clar. Ningú li agrada.
1: Llavors, jo tinc la sensació de que a mi el que em funciona és això, és començar com de forma més esquemàtica i anar fent créixer cada part.
0: Sí, jo en teoria també, el que passa és que se m'acudeixen detalls que m'encanta, igualment els apunto. Per això dic que, si no, al final és un document que a vegades t'has de treure pressió a nivell estructural i dius, mira, jo vaig a seguir una mica el viatge que farà aquesta persona... o aquestes persones, i ja anirem veient, no? Perquè a vegades si et fiques molta pressió també d'una estructura molt fèrria i tal, també et bloqueges, i al final el més important és escriure, seguir escrivint.
2: En el teu cas, Mireia, perdoneu, també hi ha una part, perquè tant en Frederica Montseny com en Quico Sabater eren personatges reals històrics. Com jugues amb la realitat i la ficció? Perquè en aquest cas la documentació és molt important, però també m'imagino que alguna llicència cinematogràfica que es diu ha d'haver-hi en favor del producte final, no? De la pel·lícula, sí. I de que tot tingui un ritme, no? I que l'espectador ho gaudeixi i li entri bé.
0: Sí, bé, una mica és... No, jo soc bastant... Intento ser bastant fidedigna a les històries en essència... De les persones, però sí que pots fer una tria, pots dir què és el més cinematogràfic que té aquesta persona, què és el més potent, què és el més interessant, no? I tot l'altre ho deixo fora. Però intenta ser una mica respectuós i, a més, i aquests, bueno, que encara estan morts, però també...
2: No crec que vinguin a queixar-se, encara, si no, bueno, m'avises i faré un guió jo d'exorcismes.
0: Vam rebre algun mail d'algun nebot del Quico Sabater, o sigui, no del Quico, sinó dels amics que van anar amb ell, dels companys, una mica enfadat perquè no li semblava que representéssim el seu tiet prou bé, no? A vegades tens poca informació. Jo intento que el que inventis no sigui res que atenti contra l'honor ni que ofengui. Dius, mira, m'he inventat, evidentment, converses, diàlegs, però va molt en la línia del que podrien haver dit o el que podria haver passat. O hi ha molta gent que m'ha insinuat això i que hi ha alguna cosa de veritat en això, no? Perquè també et mires, no sé, moltes fotos, vídeos, senyar i interpretes coses, però que has d'anar en compte que no sigui una cosa... que realment pugui ofendre molt, no? Bueno, que pugui ofendre els familiars o la persona. Evidentment, i si la persona està viva, has de comptar amb ella, que és una pel·li que estic ara, doncs has de comptar amb ella, s'ha de llegir el guió, i anar fent. Sí que estàs una mica més encursetat, la veritat. No pots fer el que vulguis, inventar-te el que et doni la gana. Tens uns elements i has de jugar al màxim de bé amb aquests elements.
2: I com funciona, Marçal, la documentació en el cas de ficció, no? Les teves històries també són més aviat de caire social. I llavors, clar, aquesta documentació segurament no és buscar les biografies d'algunes persones, sinó més aviat potser un context social, no? Un marc on es moguin aquests personatges. Com és aquesta documentació?
1: Sí, diguéssim, clar, és diferent en el sentit de que els personatges jo puc fer d'ells el que vulgui perquè no responen a ningú, i de fet és millor que no responguin a ningú perquè...
2: En aquest cas segur que no et truquen.
1: Sí, exacte. Bueno, és que si no sí que potser podria trucar-te de... Ostres, vam estar parlant fa 2 anys i ara estic veient una pel·lícula
0: així
1: jo.
0: Clar,
1: Llavors, passa una cosa que és bastant curiosa quan tu documentes i parles amb gent. La gent el que et vol explicar és el que voldria que fossin certes coses. És a dir, moltes vegades documentant és com, mira, jo vull fer això, tinc aquest plantejament, i és com, ja, però és que això, clar, això no hauríem d'ensenyar això, no sé què, no? O sigui, amb contextos, professions, o situacions, sí. Exacte. Ens ha passat de dir, una cosa és el que tu voldries que s'ensenyés en una pel·lícula del teu món, que jo ho puc entendre, però diguéssim que cert cinema que vol posar sobre la taula, doncs això, certs problemes o certes situacions que es donen, diguéssim, en la societat en la que vivim, evidentment no ensenyarà la part com si tot estigués bé, perquè llavors no hi hauria pel·lícula, no?
2: Clar, clar, estàs convertit.
0: Nosaltres busquem sempre una mica...
1: Moltes vegades has de gestionar això, el que la gent vol ensenyar amb el que tu havies pensat si això podria ser o no. Llavors, estàs una mica sempre entre aquests dos mons. Però una de les coses que ens ha passat molt, i que això és, d'alguna manera, és molt satisfactori quan et passa, és que moltes de les coses que tu has imaginat et trobes gent, no? Si fas una bona recerca i una bona documentació, amb situacions molt similars.
2: El típic, no?, que t'han dit, m'he sentit reflectit en tal personatge, sí. No?, m'he reconegut en tal altre. I això suposo que, com deia algun monarca, us omple d'orgull i satisfacció quan passen aquestes coses.
1: Sí. Sí, perquè d'alguna forma tu tens una responsabilitat. És a dir, tot i que jo no vulgui ensenyar lo idealitzat d'un món, sí que vull ser molt honest amb aquest món. Llavors, quan la gent ve i et diu això... pues, bueno, com a mínim sents que sí, que no, d'alguna manera es complir amb la teva part del tracte, és a dir, jo no m'inventaré res, però sí que vull doncs això, ser molt, molt honest i molt, molt curós amb les coses que posem.
2: Bueno, seguint amb els clichés periodístics, ara toca parlar de polèmiques. A veure.
0: Yeah.
2: A veure. Quina relació és més complicada? Amb el productor o amb el director o amb els actors que després tu t'havies imaginat una cosa i te n'han fet una altra? Com, amb qui patiu més a l'hora de relacionar-vos?
1: Si vols ja començo jo.
2: Vinga, ara és quan gravo i després...
0: Només graves quan parlem de productors i no. D'escriptura no has gravat res.
2: Després fem un remake.
1: Després em dupleu i reescriurem el que
2: diré. Farem amb intel·ligència
1: ara.
2: Artificial i us posarem
1: Jo... tinc la sensació, és a dir, partint de la base de que tothom hauria de ser el teu equip, perquè evidentment tu estàs treballant normalment amb un director, sigui també guionista o no, però evidentment la feina del guió és té aquest punt de corresponsabilitat, perquè el director o directora serà qui treballarà sobre això, i evidentment tu estàs escrivint uns actors que hauran d'agafar aquestes frases i, bueno, les frases, no només les frases, això potser és de principiant, no? Pensar que només t'has de subratllar les teves frases. No, tu estàs agafant tot el món que estàs construint, aquests personatges, i fer-los teus. Tinc la sensació de que amb qui a vegades costa més connectar és amb el productor. I no vull dir que sigui que no estiguin fent bé la seva feina. Vull dir, potser sí que és el que els hi toca, eh? No ho sé. Però sí que tinc la sensació de que a vegades els processos no estan ben acompassats amb producció, perquè doncs, tu estàs pensant una cosa però el productor necessita finançar no sé què i això genera una distorsió, o per lo que, vamos, per mil altres casuístiques que hi poden haver. Però jo, a més, que sóc un guionista que després intento estar en els rodatges i estar fins i tot en els assajos i veure els actors com treballen i tal, tant amb direcció com amb els actors, sempre he tingut com molt aquesta sensació de respecte sobre el que s'escriu i de treballar doncs això, no? Com cap a voler fer créixer això que ara està en una sola dimensió, perquè és una, no? És una fulla, mm-hmm. fer-ho créixer i fer-ho viure. Torno a repetir, no vull dir que amb els productors no hagi tingut aquesta sensació de que també vulguin això, eh? Però sí que crec que a vegades els processos i la preproducció amb l'escriptura moltes vegades estan doncs, no? Coincideixen i això pot generar pues, aquesta distorsió de, és que jo no estic en aquest moment ara de treure't aquesta versió perquè estem pensant no sé què. Llavors,
2: s'han de fer més cafès, no?, amb els productors?
1: Sí, sobretot... I posant-nos a nosaltres per davant, és a dir, segurament nosaltres hauríem d'entendre millor què és el que ells els mou per poder, segons quines coses, entendre-les i assumir que hòstia, doncs ells estan també sumant des de la seva posició, però de vegades també crec que a ells els hi faltaria potser entendre les condicions i la forma en la que estem treballant per pues això, perquè al final tothom vol que surti una bona peli.
0: Vale.
2: Com ho
0: sí, sí, no, igual. Bueno, jo crec que, aviam, no són els enemics, de fet, són els nostres socis. Vull dir, som els que, juntament amb els directors, aixequem les pel·lis i, per tant, són uns lluitadors com nosaltres, el que passa és que és la patronal, no? La patronal sempre s'ha d'anar en contra. No, ells també estan molt supeditats a les plataformes, als pressupostos, no? I tot això s'entén. Jo crec que hi ha dues coses que jo personalment potser a vegades topo. Per una banda, el que ha parlat el Marçal de tema de diners, no? No només el que cobrem i tal, a part, sinó com es dimensionen els projectes. I a mi el que personalment m'ha passat molt és que hi ha unes retallades molt fortes, no? Una diferència entre el que has escrit i entre el que al final es roda, molt, molt grans. I això afecta molt a la teva feina i el que tu has escrit. I tens una sensació de dir, jo escric millor que això, jo no sóc tan explícita, però al final s'ha hagut de resoldre amb un diàleg, potser ho he hagut de pensar en un dia, he pogut de resoldre això que estava fet en posar en escena doncs en un dia, en un diàleg, no? Moltes coses així que realment van marmant molt el projecte, el producte, com li vols dir, la sèrie o l'obra o la pel·lícula, no? De dir, ostres, és que realment això ho veus i dius, no està ben fet, no està ben escrit, i ho firmes tu. I et sents molt obligat, no? Molt, molt com... molt lligat de dir, no he tingut no he tingut opció, no? Vull dir, ja sé que això està precipitat, ja sé que aquí no sé què, però ha quedat així, no? Finalment, els productors més que res. I després l'altra cosa, que és més de diferències estilístiques, o almenys a mi, de moment, m'ha passat una mica que veig a vegades que són pues una mica més com conservadors, que tenen una mica més de por i que a vegades opten per solucions doncs una mica més més vistes perquè té més en compte l'espectador, no? No és que nosaltres no el tinguem en compte, però nosaltres volem fer una bona història, que sigui interessant, que sigui complexa, que sigui moderna, que... I a vegades amb alguns productors m'he trobat que és una mica com... o cadenes... doncs una mica més conservadores, més blanques, més com si no entenguessin bé.
2: Te'n deixen arriscar poc, potser.
0: Sí, arriscar menys, a dir, això no s'entén, no? Subratllar més, això no sé què, un cliffhanger, sobretot, el cliffhanger, no? I, bueno, jo analitzo totes les sèries, clar, és veritat que jo les sèries que m'agraden potser no és les que puc fer, no? Vull dir, en plan, no, és que tu no pots fer Chernobyl, o Succession, o jo què sé...
2: Bueno, a Catalunya tenim una central nuclear i empreses grosses també, eh?
0: O sigui... Sí, però la manera...
1: I famílies...
0: No, pots, no, vull dir, no pots fer-ho, no pots fer un capítol que vagi només d'uns tios que maten gossos, que segueix la trama principal, dels investigadors i tal, però de cop en el tercer capítol pues, va molt d'això. Aquestes coses una mica diferents, que a mi m'agraden i jo intento, doncs me les matxaquen. I en les pel·lícules una mica també. Potser ella al cinema autor té més llibertat.
1: Sí, jo no m'hi he trobat realment. És a dir, jo he fet exactament, diria que sempre, el que he volgut o el que he acordat amb el director o amb l'altra persona que treballi, o si estic jo sol, bueno, al final els processos sempre es van acomodant i tal, però sempre he tingut la sensació de que... O sigui, en aquest sentit, en producció, no he tingut jo aquesta realitat.
0: Perquè no has fet sèries per TV3.
1: Clar. Però sí que, per exemple, amb el tema aquest que deia, no? Aquestes retallades, aquestes coses, és que això passa amb cada projecte, sí. Des del primer dia, entenc, fins avui, i seguirà passant.
0: Final, ja.
1: I llavors jo, d'aquí ve una mica també, quan parlo de les condicions i tot això... que evidentment està el sou, que evidentment està el temps, però hi ha altres detalls, no? I si sabem que això sempre passa, per què no ho anticipem? Per què no podem dir un any abans això, que està fantàstic,
0: no es podrà fer.
1: Clar, clar.
0: Sí, fes molts més personatges i que no sé què...
1: En lloc d'haver-ho de fer 3 setmanes abans de rodar...
2: Sí, clar.
1: O 2 o 1, sí. O he estat això, sí. La setmana abans de rodar...
0: Que sí que bé.
1: Vinga, aviam què fem.
2: Està clar que calen més cafès. Segurament amb tots, per parlar de tot plegat.
1: Sí.
2: Abans comentaves que a tu t'agrada anar als rodatges. Clar, el guionista, en principi, el rodatge poca cosa pot fer, o no, o pot aportar molt. Que aneu als rodatges, com us relacioneu, en aquest cas, quan ja s'està gravant la pel·lícula? Perquè, com dèiem al principi, el vostre procés és més aviat solitari, però, en canvi, una pel·lícula és una sèrie... És una obra d'equip, i el rodatge, justament, per allà moltes vegades pol·lulen desenes de persones, i llavors, què hi fa un guionista si és que hi és?
0: Jo també intento anar, potser no tant com tu, però més que res, és el que tu dius, no tens un rol clar, i sembla que hi ha una certa, no, incomoditat, tot i que totes les directores en general m'han dit sí, vine, i intento anar bastant, perquè... M'agrada, però és veritat que clar, dius... Home, alguna cosa comento, si tinc confiança i tal, però bueno, tampoc no vols... Hi ha algunes coses que t'has perdut, perquè potser no has anat a tots els assajos, potser no has parlat amb l'script, potser no has parlat amb foto, potser no sé què, i llavors potser ja s'han acordat unes coses que tu no saps. Llavors intento ser discreta, vaig més per disfrute, intento ser positiva amb l'equip, perquè ja ha arribat a aquest punt del rodatge, en plan... pues estupendo tot.
2: Bueno, si s'està
0: bueno.
2: Rodant, bon senyal, perquè ja s'està fent, que ja és
0: sí,
2: molt.
0: Sí, però passo malament, perquè... Sí, bueno, una mica, si m'agrada i alhora... Dius, ai, a vegades dius... Ah,
2: bueno, clar,
0: això,
2: perquè ho estàs veient i potser tu t'ho imaginaves d'una altra manera, ja que tu has imaginat tu la primera, no?
0: Sí, o saps que alguna cosa és important, no? I potser l'estan a obviar algun detall o un matís, no? De les intencions del que es diu, del que es fa. Però és que jo crec que hauries d'estar en tot el procés. Si realment vols, has d'estar en tot el procés i ja està. És que si no, no es pot, no?
1: Sí, sí, sí. O sigui, a mi m'ha passat d'estar en tot el procés i de no estar-hi... I clar, la teva confiança evidentment no és la mateixa, perquè jo si he estat en tot el procés, conec els actors perfectament, ells em coneixen a mi, llavors s'ha generat aquest pont de comunicació i saben que si jo els dic alguna cosa, m'escolten més o menys i en el grau que vulguin.
0: Però no contradius la directora.
1: Home, intento que no, esclar.
2: Perquè o com a mínim no allà davant de tots.
1: No,
0: però és que això és quasi com una codirecció, no? Si estàs en tot el procés, parles amb tothom...
1: Home...
2: Clar, però potser no parla del moviment, del vestuari, la direcció d'art... Sí. No ho sé.
0: Bueno, no sé.
2: No, però, clar, jo tampoc ho sé.
1: No, jo intento estar en tot el procés, però estar també en el meu lloc. És a dir, jo... Jo dic, parlo amb tothom i a vegades si l'equip veu que la directora o el director està molt pues, enfocat en una cosa i necessiten pues, respondre a un dubte ràpid, venen i m'ho pregunten a mi i jo responc, perquè més o menys hem construït doncs, això, no? Unes bases sobre les que es farà el projecte. Però en altres que no he estat en aquest procés, i a vegades m'han demanat de vine perquè hi ha aquesta escena i te'n recordes quan l'escrivíem que no sé què o tal, i he anat, pues, això, un dia o dos dies per una cosa que s'ha de rodar específica, evidentment és molt més difícil entrar perquè ja no coneixes a la gent, la resta de l'equip tampoc saben qui ets, quan en els altres, doncs sí, evidentment. Llavors, clar, la teva veu, diguéssim que és més fluixeta, no? Perquè és com...
0: Sí.
1: Llavors intentes trobar el mecanisme de qui és, no? Com és la corretja de transmissió.
0: Sí. L'escrip. L'escrip és la nostra...
1: Si hi ha, o si no, si hi ha un coach també,
0: coach,
1: o una coach, sempre pot ser de... No? De hòstia, com heu fet això? Perquè, clar, jo me'n recordo que quan ho escrivíem era tal cosa, i és com, no, sí, és veritat.
0: Ho vam canviar.
1: Bueno, llavors... És intentar això, tenir, no, com més informació tens, doncs més capacitat tens d'aportar, diguéssim, sense generar això, direccions oposades, ni coses d'aquestes, que això sí que entenc que és el pitjor que pot passar, clar, perquè si un està dirigint cap allà i tu estàs dient, no, que jo vull que anem cap a l'altra banda, doncs és un problema.
0: Sí, sí que és veritat, que els actors, el que he vist, quan jo vaig als assajos i tal, estan molt interessats, perquè com que no és superhabitual... Diuen, i la meva és la guionista o la creadora i tal, diuen, ah, mira, perfecte, no sé què, i ens comencen a dir dubtes, jo encantada.
2: Backgrounds necessiten una mica crear-se el personatge des de zero.
0: O potser ho han canviat una mica, que jo no sóc una talibana, de dir, mira, és que hem estat assajant amb la, per exemple, una parella, no? Hem estat assajant amb la tal o el qual, i trobem això, trobem l'altre, no sé què, i jo encantada. Però em dóna la sensació que puc fer puntualment, que estic sorprès una mica el paper, perquè això la directora també pot donar respostes del guió, no? Llavors, no
2: clar,
0: sé.
2: En aquest cas, sentíem al principi la banda sonora de Taxi Driver, hi ha la mítica escena del Robert De Niro de You Talking to Me, que és improvisada. No sortia el guió. I això sembla que encara sigui més guai, no?
0: Sí.
2: Com conviviu amb això? Perquè un rodatge és una cosa viva i a vegades, doncs, com bé passava en aquesta escena, potser a l'actor li dona per provar una cosa o potser ho suggereixen, això com deies tu, no? Pues aquesta parella, en lloc de fer-se el mimito d'aquesta manera, com posava, per què no ens el fem de l'altra? Com li dieu amb això? O en aquest cas, a vegades, les suggerències poden venir dels actors, dels directors. Els canvis, com es porten els canvis?
1: Jo els porto molt, amb molta naturalitat perquè entenc que això, que jo quan estic treballant em vaig fent i quan jo ho envio perquè segueixin treballant es poden seguir fent amb certa no, vamos, naturalitat. El cas de, per exemple, de Taxi Driver, clar, si tu has escrit Taxi Driver potser no has escrit aquella escena, però entenc que has construït un personatge lo suficientment diré fascinant com perquè en un actor que ha de ser Robert De Niro, vull dir que potser en un altre no se li acudeix, o sigui,
0: sí,
1: si
0: clar,
1: tothom està en un nivell molt diguéssim elevat de la creació, pues, pot ser que el que tu has plantejat amb ell li generi, pues, dir això i que ho faci, evidentment, perquè pot ser una escena que passi a la història del cine. Si l'actor no és Robert De Niro i no se li acudeixen coses potser tan genials i se li acudeixen d'altres, doncs es pot parlar també, vull dir, que no passa res. Jo crec que la qüestió està, doncs, això, que normalment sempre hi ha com una bona voluntat per part de tothom de dir sí, això, jo és que, saps? I a partir d'aquí, doncs, negociar una mica, no? Però jo crec que tot i que es puguin improvisar coses, lo important és tu, no, plantar suficientment llavor com perquè després puguin créixer aquestes coses.
0: Sí, jo crec que estem acostumats, perquè l'audiovisual és així, no és una novel·la que escrivim i és una obra acabada, però, per altra banda, sí que és veritat que benvinguts als canvis i si la gent és brillant, jo sempre dic, si ho has de millorar, és que canvieu tot. El que passa és que és veritat que nosaltres hem estat mesos i mesos, no?, pensant allò. Llavors, normalment, una cosa pensada un any, a vegades té més profunditat que una cosa que se t'acudeix en 5 minuts, normalment. però potser no.
2: No, no, pot haver una genialitat d'aquestes que...
0: Pot haver una genialitat o que diu el Marçal, que els actors es fan seus els personatges i se'ls acudeix alguna cosa, o una visió externa, el que sempre també me n'he donat, és que sempre, sempre és igual, encara que sigui la teva tieta, la no sé qui, sempre és encertada només pel fet de que és de fora. Saps? Està com neta i és una altra persona que s'ho llegeix i jo quasi sempre estic d'acord. Quan hi ha arguments artístics, no de retallades o no de això no ven o no ven, sinó saps? O sigui, de dir del personatge, no, és que tal, de, no? D'allò que estem parlant, quasi sempre dic, ostres, però és que interessant, tens raó, tal, no? I es pot canviar, però és millor capitalitzar aquests canvis, si pot ser, la persona creadora, més que el faci ara aquest, ara l'altre, i es va fent un Frankenstein, sí. No?
1: Que també pot ser que passi una cosa oposada, que és que s'estigui fent una escena i hi ha algú que no... Que
0: influeixi,
1: no? Que no va, no? Saps? I no saps què i... Sí, escrita semblava, però ara aquí no d'això. Llavors tenir, pues, si el director o la directora està allà, evidentment buscarà una solució, però si pot estar el guionista, doncs pues,
2: potser també
1: ja teniu aquesta dinàmica una mica construïda.
0: Idees,
1: perquè t'has passat pues, això cada dia de, no, del procés d'escriptura us veu trobar amb coses que no estaven acabant de funcionar fins que li veu trobar la solució. Llavors crec que és útil sentit.
0: Sí. I és una ment creativa, vull dir, una mica, saps? Vull dir que està com ja molt entrenada a pensar coses, saps? O sigui, a pensar solucions, idees, tal, saps? Vull dir que és útil. És una pena perquè sembla com que molesti, en realitat és útil. I a més, ho ha creat i ho ha pensat ell. Vull dir que segurament està molt ficat en allò, saps?
2: Sí.
0: Potser és superútil.
2: Parlàvem al principi quan presentàvem el Marçal, que és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya. Vam posar-nos sindicalistes. Què és i què fa el GAC? I, en aquest cas, què aporta o no ser membre? O com aquest no vull dir lobby, no? Perquè no. O sí, potser,
0: ja
2: no?
1: Tant de bo, sí.
2: Associació.
0: Ja
2: associació. Què és el que fa i com lluita pels drets i, no sé si, deures dels guionistes?
1: Bueno, el que és el GAC és Guionistes Associats de Catalunya, que és, doncs, això, l'associació de guionistes catalans. N'hi ha a altres parts d'Espanya, però nosaltres, doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels d'aquí. El més important que té el GAC, o sigui, no, jo crec que funciona com a un ent aglutinador, no, d'aquesta, i que trenca una mica amb aquesta idea també potser cliché del guionista, és una persona sola a casa seva que està treballant, que no té contactes, que, bueno, té contactes els que té, però vull dir que està, diguéssim, una mica, sí, aïllat del món, i que, d'alguna manera, doncs abans tu parlaves de la patronal, que, bueno, no? Un pobre guionista davant de, doncs, uns empresaris i tal, sempre, doncs, és una persona que, diguéssim, té menys eines per defensar els seus drets. Doncs el GAC el que fa és això, és treballar per defensar els drets dels guionistes. Els oferim recursos, no només a nivell de formació, d'ajudes per escriptura, etc., sinó que els oferim uns serveis jurídics perquè, en cas de que tinguin la sort de que hagin de signar un contracte, doncs un professional, un advocat, se'l pugui llegir, pugui, doncs, revisar-lo, fins i tot si cal negociar certs punts del contracte perquè, doncs, sigui el màxim de beneficiós per ell. I bàsicament això, fem una mica de lobby del que podem, tant a Catalunya com a nivell, diguéssim, estatal, i jo convidaria a tots els guionistes que ens estan escoltant, com a mínim, que entrin a la pàgina web, que vinguin a les moltes de les formacions que fem, xerrades i activitats, són obertes al públic, no són exclusives per socis, és a dir, que poden venir i descobrir una mica què fem, qui som, i si els interessa, doncs, que es facin socis, evidentment.
0: Sí, òbviament jo sóc sòcia, també vaig ser vocal. No sabia que ara ets president, perquè ja ho havia sigut amb el Salt. Segona vegada o tercera ja?
1: No, vaig ser per un president pont entre dos.
0: Ah, bueno, això que fem també.
1: Però ara sóc president, diguéssim.
0: Perquè al final és un horari, no? Però és per amor a l'arte total, no? Tots els d'associació, però realment és molt important perquè vetlla pels nostres drets, perquè és el que et dic, és com una figura una mica vulnerable, perquè és abans que hi hagin els pressupostos, abans que hi hagi el finançament, no? Tots els tècnics i actors estan molt més protegits perquè hi ha convenis, hi ha contractes, els contractes de nòmina. Nosaltres, la immensa majoria aquí a Catalunya, som autònoms i és a l'inici de tot, llavors és especialment vulnerable. Llavors, com a mínim, ens hem d'unir. I la veritat és que els últims anys el GAC, per sort, està molt fort i és molt potent perquè, a més, ofereix moltes coses i ha aconseguit coses, no? Ajuts a l'escriptura des de l'Institut des de l'ICEC i, bueno, i guiar una mica els guionistes en el seu camí professional, no? Formacions pitchings, formacions professionals, tot el que pugui beneficiar, també una mica de policia de la visibilitat, no? En plan, aquests no estan en crèdits, o aquests altres, a la nota de premsa, no els heu
2: mencionat,
0: no?
1: No t'han convidat a una gala.
0: No t'han convidat, doncs li pots dir el GAC i mira, algú diu.
2: És que estaven els influencers, clar.
0: Que t'ajudin una mica, no? Que diguin alguna cosa. També negociem amb TV3, amb l'associació de productors, i, bueno, està molt bé.
2: Ja entrem a la recta final, i ara que parlàvem de gales i tot plegat, tots dos sabeu que és estar dalt de l'escenari recollint un premi. Això com ajuda, primer, a la visibilitat i després a que et surtin més feines?
0: Bueno, el meu cas, com que jo no l'he guanyat jo i no he pogut parlar mai...
2: Parlar al productor, no?
0: Clar, el productor, l'actor, la directora, TV3... Tothom menys la persona que va començar allò, perquè en el cas d'Estiu Movies també les vaig començar jo, no és que em truqués el productor i m'encarregués. Però, bueno, més enllà de pujar a l'escenari, home, suposo que tot suma, no? O sigui, tu que sí que has guanyat a un Goya i un Gaudí, deu sumar.
1: O sigui, jo he guanyat només el Gaudí.
0: Sí, el Goya era direcció novel, no?
2: Parlem de La hija d'un ladrón, per qui no ho sàpiga, que en aquest cas el Marçal, la pel·lícula de Belén Funes, la Belén Funes va guanyar el Goya millor a direcció novella, i el Gaudí sí que el veu guanyar conjuntament per La hija d'un ladrón a millor guió, correcte, millor guió original.
1: Bueno, sí, en aquella època no estava desdoblat, era guió normal.
2: Ah, és veritat.
1: Sí. Però vaja, sí, era... no, la cosa és que, d'alguna manera... Ara, amb el temps, diguéssim que s'ha descobert que és un aparador molt important. És a dir, abans parlàvem de l'Edu Sola, que és el guionista més
2: cèlebre
1: ara mateix. I és molt bonic el que li ha passat. Bueno, li hauríem de preguntar amb ell. Entenc que ho està visquent de forma... sí, però... és bonic el fet de que quan tu tens un aparador, un micròfon, i nosaltres com a escriptors et pots escriure un discurs i llegir i dir coses interessants, coses que connectin amb la gent, això fa que l'atenció d'alguna manera retorni en tu i la gent pensi que doncs això, no? Que tens una veu, que ets algú, diguéssim, a qui tenir en compte. Que això, més enllà de... doncs les oportunitats que et pot oferir després a nivell laboral, etc, a nivell sindical o a nivell, diguéssim, de col·lectiu, també és una demostració de que no tenim per què ser aquella gent que fa nosa en una foto o que no saps quin espai donar-li. Mm-hmm. Perquè si li dones un espai útil i tu tens ganes d'aprofitar-lo, doncs s'ha vist això, no? Que des de fa un any l'Edu està a totes les gales que s'han fet.
0: Presenta
2: premis. Jo crec que influencer, ja per això el conviden. Jo crec que s'ha fet influencer i per això el conviden.
1: I li demanen que s'escrigui discursos, va fer un anunci sobre com fer un discurs, és a dir, bueno, doncs està bé perquè significa això, que si tu tens coses a dir... està bé dir-les i el món les accepta i no és res estrany o només no, que no sembli que l'única gent que pot parlar és la gent que ja és coneguda. Bueno, és que potser hi ha gent que la gent encara no et coneix que pot ser interessant.
2: No,
1: i que,
2: potser
1: que...
2: moltes vegades pots conèixer a alguna persona gràcies a aquest discurs que no t'esperaves, amb una gala d'aquí o una gala d'allà. Però realment canvia... Hi ha més ofertes quan guanyes un premi i hi ha aquest efecte crida de... Ostres, aquesta persona, aquesta guionista està al mapa ara. Això passa?
0: Depèn del premi. Jo crec que potser els Goya a nivell de cine, els festivals també són molt importants, no? Perquè si guanyes a Berlín o a Cannes, no falta guanyar. També
2: s'acciona. No, només
0: que o Màlaga o tal... Jo crec que hi ha... Una mica sí, el que passa és que no crec que sigui immediat, no? És a dir, pum! 3-10 trucades l'endemà, no ho sé.
1: És a dir, jo no sé què va canviar, diguéssim, la meva precarietat, si va ser guanyar el Gaudí o va ser...
0: Progressivament,
1: doncs, exacte,
0: també.
1: No? Va ser, diguéssim, la feina feta, llavors el Gaudí, llavors començar a fer una altra cosa i que, bueno, sí, la gent també potser... et reconeix o se'n recorda més de tu. Moltes vegades funcionen així les coses, de estem buscant un guionista, aquí podem trucar, i llavors a mi sí que se'm va, diguéssim, etiquetar o se'm va ubicar una mica, no? Bueno, aquesta cosa cine d'autor, potser òperes primes, coses així, i sí que des de llavors m'han trucat i he fet algunes, i en algunes altres perquè no m'han encaixat, no he pogut, o el que sigui, no les he fet... però he tingut moltes propostes, diguéssim. Ara el que estic intentant és intentar canviar una mica aquesta imatge de potser fer altres coses que no siguin una òpera prima, cine intimista, de tal, no sé
0: molt,
1: què.
0: No?
1: També m'agradaria provar de fer-les.
2: Ara vols que per Transformers 8, eh?
1: Sí, bueno. Si algú se l'està pensant, que em truqui, sí, sí, sí. M'hauré de veure les altres 7, que no n'he vist cap, però vaja, que no tinc cap problema. Vull dir, serà documentació, ja ho facturaré.
2: No, no, i a veure, també és veritat que crec que ja que hem parlat molt de clichés i tenim com a mínim un periodista a la taula, en el cinema català també hi ha aquest cliché de que és molt d'autor, que és molt social, i a vegades potser justament costa perquè ningú s'ha plantejat fer un Transformers català, i ara poso un exemple una mica estúpid, eh? Però sí que és veritat que a vegades aquesta valentia que comentava la Mireia que els productors no tenen, potser sí que pot néixer, no?, d'un guionista de, no sé, no fer un superheroi català, per què no? No s'ha fet mai, no? I això sembla que costa de sortir una mica d'aquest marc.
0: Bueno, és que a vegades aquestes pel·lis requereixen molt pressupost i aquí els pressupostos en català són més baixos. Ja no et dic dels nord-americans, sinó fins i tot de pel·lícules nacionals o de plataforma o tal, no? Vull dir, en català ja, pum, ja baixa, pum, tot, per fet de ser català. Jo crec que ja estan havent-hi intents exitosos, no?, d'un cine potser no més espectacle o més popular... i està molt bé, vull dir que cada cop serà més divers. Com més inversió hi hagi, més diversitat hi haurà. I que el cine autor també ha demostrat doncs, funcionar molt bé. Doncs les coses que funcionen i que tenen recorregut en festivals, doncs ja és un èxit, no? Més enllà de la taquilla, que també és important i també en fa. I jo crec que s'estan fent coses, no? També, pues, sí, Balandrau, que ha anat superbé, o Wolfen, o La casa en flames, i que també ara les etiquetes potser estan més difoses, perquè, per exemple, el cine espanyol jo ho veig molt, o sigui, Los Domingos, jo crec que ha anat superbé, és una pel·li d'autor.
1: Moltíssim.
0: Bueno, jo crec que és una pel·li superinteressant, accessible... No, és que també hi ha categories dintre del cine autor. Hi ha algun més accessible, més història, més narratiu, altre més underground, no? Jo crec que cada cop sorda, jo crec que Los Tortuga, o sigui, jo crec que cada cop fem un cine interessant però accessible, vull dir, que parla dels problemes de la gent, que jo crec que ha tornat una mica al cine social, però en una altra forma.
2: Més comercial, tot i
0: sí.
2: Social, més comercial.
0: Sí, si li vols dir així, sí, més accessible, jo diria.
1: Jo aquest concepte de l'accessibilitat, diguéssim, me l'he plantejat moltes vegades, de dir, segurament la pel·lícula no la anirà a veure molta gent, però no és perquè la pel·lícula tingui una voluntat de tancada o de
0: no,
1: o de no ser pues això, accessible o propera a la gent, no? Jo quan parlava de Los Tortuga, és que parla de tantes coses amb les que gairebé tothom es pot sentir identificat que diria que és per tothom, és a dir, que
0: sí,
1: tot i ser cinema d'autor
0: sí,
1: i tot i tenir certes
0: sí.
1: Decisions potser una mica menys comercials, sí que crec que a nivell d'escriptura és una pel·lícula que podia ser molt, molt, molt oberta i molt propera a qualsevol espectador, vaja. Jo tinc sí que aquesta sensació de que s'estan fent diverses coses, diguéssim, molt diferents entre si. També és veritat que avui en dia, segons quin cinema d'autor, és fàcil de fer, entre cometes, perquè saps que funcionarà, no? O sigui, d'alguna manera hem descobert exacta una fórmula que sabem que això ens pot funcionar, llavors... Per això jo crec que s'estan produint, sobretot moltes primeres, segones pel·lis, en uns termes, perquè sabem com fer-les. Llavors, ara potser el que hem d'intentar és descobrir com fer-ne d'altres, no?
2: Mm-hmm. Però... Sí, és veritat que en altres indústries, sobretot Hollywood, funciona molt. Però això, la seqüela, el remake, i en canvi aquí, sense fer seqüela i remake, sí que potser... copiem aquesta cosa que ha funcionat, no? Aquest cine social, òpera prima, tal, que ha guanyat a festivals.
0: Directores.
2: Òbviament no farem la mateixa, però anem a fer una cosa que sigui similar, que parli més o menys del mateix. Per què? Doncs, ostres, la seleccionen, guanya premis, no? I vulguis que no, això també alimenta la indústria.
1: Aquí també hi ha una altra cosa, que és que aquestes pel·lícules sembla que siguin molt barates. I n'hi ha que no ho són gens de barates. Llavors... s'ha de trobar també aquest encaix, és a dir, no? Que per... entenc que Balandrau té un cert pressupost, però segurament Los Tortuga o qualsevol altre, no sé, que hagi pogut estrenar-se aquest any, Romeria, etc, són pel·lis que no són barates, que són cares, perquè necessiten uns processos i no tenen una construcció darrere que potser de cara, diguéssim, a l'espectador no
2: ho sembla, potser.
1: No especialitzat, es pensa que això vas anar a tallar, es posar la càmera i ja s'ha rodat
2: sol. Sí. No, però... i que amb Balandrau, per posar aquest exemple que deies, clar, és molt espectacular.
1: Exacte.
2: I potser, no sé, estiu 1993, no ho és tant, perquè no hi ha ningú que es mori per la neu, però potser els pressupostos són similars perquè hi ha una feina similar
0: estiu,
2: darrere.
0: Estiu no, però és molt bon exemple de Romeria, que clar, és una pel·li, la tercera pel·li de la Simón, que és un nom potent, jo crec que els pressupostos que té ja són més elevats, no? Però al final té una estil, no?, d'una determinada manera. Clar, tu potser llueix més un Romeria, perquè al final t'has centrat molt els propers diners en assajar, en fer càstings enormes i tal.
1: Clar, és que tu has de molt de temps abans a començar
0: canvi,
1: a buscar aquesta noia, aquest noi, aquesta família, construir-les, després assajar, gent que no s'ha vist mai a la seva vida, que tu els posis en una pantalla i pensis, som família.
2: Clar,
0: assaja molt, i perquè jo l'altre dia vaig anar a una xerrada que va fer molt interessant, que això ho has de pagar a la gent, que estigui no sé quantes setmanes en una casa fent de família, li has de pagar a la gent. Però és veritat, i llavors, clar, pel mateix has de fer Balandrau, una pel·li de catàstrofes, que és molt més difícil. Balandrau ha salvat els mobles, però no és La Societat de la Nieve, no sé com dir-ho, està bé. Llavors, per això costa tant, perquè dius, qui s'arrisca amb 4 milions, que aquí li sembla l'audiència molt, però tal, fer una pel·li de catàstrofes.
2: Clar.
0: Saps?
2: Agafa més vertigen.
0: Sí.
2: Bé, hem de tancar la pàgina del guió, perquè l'estudi de la ràdio és un continu, i en qualsevol cas ens podem emplaçar per una seqüela, si voleu.
0: Vinga.
2: Però hem d'acabar, perquè la vida radiofònica continua. Ha estat un plaer, Mireia Llinàs, a Marçal Cebrián, tenir-vos aquí i poder compartir una estona en parlar d'escriptura, de guió i de com la part que no es veu de les pel·lícules també és molt important.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Un plaer.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà.

0: Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Com ja heu escoltat en d'altres programes, quan jo dic que avui tenim festa grossa, em refereixo a que tenim la possibilitat d'entrevistar en algun professional, en actiu o no en actiu, de la ràdio o vinculat en el món de la ràdio. I això ens ho explicarà l'Esteve, que és el 50% del programa. Esteve, què tal, com estàs?
4: Molt bé, doncs ben retrobat en aquest programa on sempre fem el mateix, però cada dia amb un caire diferent. És recuperar antigues gravacions de ràdio i comentar-les, en aquest cas, amb algunes de les persones que han fet ràdio al llarg de la seva vida. Avui, concretament, parlem de Sintoniki, periodista, doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Ramon Llull i de la Universitat Oberta de Catalunya. És director del programa L'Altra Ràdio des del 1985, un programa que s'emet des del 1979 a Ràdio 4, emissora de Ràdio Televisió Espanyola, un programa de referència pel que fa als mitjans de comunicació audiovisual i al món de les telecomunicacions, que ha rebut nombrosos premis. Sintoniki va ser Premi Nacional de Comunicació del 2019 en la categoria de radiodifusió i és el director de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya. Comencem escoltant per començar la sintonia del seu programa L'Altra Ràdio.

0: Jo crec que és aquest el taló de fons més escaient per donar-li la introducció i la benvinguda al nostre programa, la Hemeroteca de la Ràdio. Cinto, Niki, què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar al vostre programa, tant a l'Esteve com Jordi i a tota l'audiència de Ràdio Sant Cugat. D'entrada, jo us felicito aquest 50% i 50% per aquesta magnífica feina que esteu fent d'intentar documentar sonorament passatges històrics de la ràdio. Compartim l'estimació per aquest mitjà de comunicació i segur que molta gent que escolta la Municipal de Sant Cugat també té estimació per la ràdio.
2: Doncs així és. Doncs, si em permets, Cinto, comencem parlant de l'altra ràdio. I què recordes als inicis del programa? Què ens pots explicar?
1: Doncs que jo, al principi del principi de l'altra ràdio, en aquesta temporada 79-80 que tu deies, era un oïdor del programa. Jo formava part de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, ADXB, una entitat que encara existeix. El president d'honor de l'ADXB, també col·laborador de l'altra ràdio des de molts anys i encara president del programa, que és en Francisco Rubio, i jo vaig escoltar que Ràdio 4 començava l'altra ràdio. Aquest programa el van crear radioaficionats. Jo no sóc radioaficionat, en aquest cas amb indicatiu, sinó que jo em dedicava a escoltar emissores internacionals. Els creadors van ser Ramon Lluís, un magnífic tècnic de so de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, que durant molts anys va treballar amb Xavier Cerdà, un gran radioaficionat, Manel Sorribas, tècnic de so també de Ràdio Nacional d'Espanya a la ciutat de Barcelona, un dels creadors de la degana de les municipals de Ràdio Arenys, i aquests dos tècnics van anar a proposar al senyor Arandes de que seria interessant crear un programa de radioaficionat.

0: van contactar aleshores amb Amadeu Sala i Joan Manel Domínguez, dos radioaficionats del Ràdio Club Barcelona, que són ells els qui comencen a fer l'altra ràdio amb la presentació d'un locutor professional que era l'Eduard Elías, perquè el senyor Andes va considerar que els tècnics de so no podien sortir en antena parlant, eren els ideòlegs, però els que locutaven eren el gran Eduard Elías, un locutor excel·lent de Ràdio 4, que després ha tingut una trajectòria llarga en doblatge i documentals, amb veu over, i Joan Manel Domínguez, Amadeu Sala. Jo els escolto i els hi proposo de que també hi comencessin a incloure informació de les emissores internacionals. Començo a fer guions escrits, li passava al Manel Domínguez, a partir d'aquí començo a anar al programa també a col·laborar amb gravacions, amb veu. El Joan Manel Domínguez, pocs anys després, deixa el programa, unes temporades jo el copresento amb l'Amadeu Sala, i és, com tu molt bé deies, a partir de l'any 1985 que jo ja tinc, diguem-ne, lligam amb la presentació de l'altra ràdio. Poques temporades després l'Amadeu Sala també deixa el programa i el programa ja s'amplia amb altres col·laboradors del principi, com en Xavier Catxo, per exemple, Martí García Ripoll, la Carme Molina, qui ja estava des de bon principi. Per tant, el meu lligam amb l'altra ràdio és d'oïdor a col·laborador d'una secció i acabar-lo dirigint i presentant, perquè l'altra ràdio aleshores s'obre i acaba esdevenint un gran magazín de la cultura audiovisual i tecnològica a partir de l'any 1986 ençà.
1: Doncs déu-n'hi-do, perquè es tracta d'un dels programes que fa més anys que s'emet a Catalunya, per no dir el que més, diria jo, perquè ara estic així repassant mentalment i sempre prenent com a referència a nosaltres el Cocodril Club de l'Albert Malla, però és un programa força posterior, va començar l'any 93, si no recordo malament. Així doncs, jo crec que el teu programa és el que fa més anys que s'està emetent.
0: Això no és del tot precís, vosaltres que sou rigorosos, i mira que ho coneixeu, perquè jo quan vam fer 40 anys vaig també voler mirar-ho per ser, diguem-ne, just. Nosaltres sí que ens podríem considerar el magazín en llengua catalana, som un magazín de cultura audiovisual i tecnològica, però és un magazín sens dubte més antic de la ràdio en català, 42 temporades, queda clar. Però el programa, diguem-ne, més antic que encara funciona, com a mi em funcionava la temporada passada, la present no ho he mirat, és un programa de sardanes que fa Ràdio Manresa, que la filla del creador el continua fent. I aquest programa ha mantingut el nom i actualment encara està en antena. No vull dir ara el nom per no confondre'm i dir-lo erròniament, però aquestes companyes de Manresa, que jo la temporada 40 de l'altra ràdio les vaig tenir en una edició del programa, no?, i vam fer aquest diàleg, aquest és realment el programa de la ràdio catalana amb més anys, amb més temporades ininterrompudes que es manté en antena.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Nosaltres estem parlant de 60 anys, eh?
1: Sí, sí, és que això, és més de, o sigui, anava a dir mitja vida, però no, és més de mitja vida,
0: superen,
1: està clar.
0: Superen perquè van començar a l'hora mitjana, el pare de la creadora, i la creadora ja també té una edat, i sumant pare, sumant filla, més els equips que l'han fet, és un programa que estem parlant d'unes 60 temporades, eh? No 42, sinó que és impossible d'assolir aquest número.
1: Doncs mira, darrerament parlem amb directors i presentadors de programes històrics, perquè vam estar parlant amb Julio Ruiz, de ex, vaja, Radio 3, Disco Grande, i clar, el seu programa va arribar als 50 anys, en aquest cas presentat per ell mateix, que això encara té més mèrit, eh? Déu-n'hi-do.
0: Jo vaig fer també un llistat de l'estat espanyol, i ara aquí em referia, i fas molt bé de matitzar-ho, a Catalunya, programes, diguem-ne, fets en llengua catalana, però és veritat que Ràdio 3, és veritat que inclús noms històrics com Carrusel Deportivo, noms, marques en la tradició de la ràdio estatal que tenen molt semblant en aquest que jo us deia de les companyes de Manresa de les Sardanes, que són espais que se'n van cap als 60 anys de vida.
1: Nosaltres som uns enamorats de la ràdio, com a oients i també com a creadors i presentadors d'espais radiofònics. Què és allò, Cinto, que et motiva cada setmana a preparar i presentar una nova edició de l'altra ràdio tants anys després?
0: Jo crec que això no canvia amb la gent que li agrada, en aquest cas, fer ràdio, perquè hi ha molts professionals que, evidentment, la poden fer, però podríem dir que han perdut les ganes, no?, que ho poden fer magníficament com a professionals, però que afronten un dia que sempre és trist, com qualsevol feina, sense una il·lusió, sense, diguem-ne, un esperit de tenir ganes, diguem-ne, de tornar a estar en comunicació amb l'audiència i tornar a poder explicar coses. Jo crec que aquest és un factor que per més anys que passa, que pot ser, jo suposo, comú a molta gent que canta, però que canta encara amb ganes, no? Que hi ha gent que veus que com podien doncs, ser cantants, sí, d'ofici, però que d'alguna manera encara pugen un escenari amb menys gent, però que hi ha encara aquelles ganes o aquell punt, diguem-ne, d'il·lusió. Jo crec que això és bàsic per la comunicació, no? Potser també el fet de fer un espai de tipus setmanal, en el meu cas, no? Això també contribueix a que ni que hagis d'estar treballant, preparant, ara també hi ha molta cosa en paral·lel del programa de l'altra ràdio amb xarxes socials, és a dir, en aquest instant nosaltres només produïm una hora d'antena, hi ha hagut temporades que n'hem produït dues, hi ha hagut èpoques que jo també he pogut fer moltes més coses, diguem-ne, també de periodisme musical i radiofònic amb el Jordi Roures, el Sense Fronteres, diguem-ne, durant 10 anys, no? Altres col·laboracions, altre volum de feina, però independentment de què sigui més o menys, el punt de la il·lusió jo crec que és comú. I sobretot perquè el programa de l'altra ràdio s'ha anat transformant amb els anys, és a dir, nosaltres ara parlem de ciberseguretat, parlem de supercomputació, parlem d'intel·ligència artificial, no hem renunciat a seguir parlant de radioficció, no hem renunciat a seguir parlant de radioescolta, no hem renunciat a parlar d'informació d'emissores locals de Catalunya, tenim el Toni Cintes que en parla, no fa gaire temps vam tenir la Mònica Lablanca, no? La directora de la vostra emissora de Ràdio Sant Cugat, arrel del Premi Nacional que va obtenir en aquest cas la vostra emissora, també doncs, el nostre programa. Per tant, seguim parlant de coses històriques del programa, però amb les novetats. Per tant, aquest punt és l'únic secret, és a dir, és la il·lusió, les ganes, en aquest cas, de poder seguir en contacte amb gent que està interessada per aquestes temàtiques i alhora que fas el programa, per part meva, aprendre molt de la trentena de col·laboradores i col·laboradors que tenim, no? El nostre programa és un programa coral. Jo, diguem-ne, en cada programa entro 7 seccions aproximadament, o 8, depèn, que si tenim 4 al mes, fent números, surten aquesta trentena d'especialistes amb temàtiques molt diverses que cada mes intervenen al programa. I de qualsevol d'aquestes seccions, doncs jo mateix que condueixo i fa el programa sóc el primer que aprenc coses i durant els anys he pogut aprendre moltíssimes coses de col·laboradors extraordinaris com un Joaquim Fàbregas, per exemple, com tants que han passat pel programa amb novetats tecnològiques, no? Amb el Toni Esteve, el creador de la Vínia, per exemple, amb el Vicent Partal en el moment que també estava creant VilaWeb i que feia ja l'internauta Catalunya Ràdio, que també el vam tenir durant moltes temporades, gent que estava molt al dia, el Toni Esteve, el Joaquim Fàbregas, cadascú dels seus temes, l'Òscar Espallargas, que anava a reunions internacionals de telefonia mòbil, vindrà la telefonia mòbil, serà d'aquestes maneres, coses que jo després he pogut també aprofitar per les classes, diguem-ne, de tecnologia que jo mateix he pogut fer, doncs, en aquest cas a la Universitat Autònoma de Barcelona, els estudis a la Facultat de Ciències de la Comunicació, no? Per tant, aquesta il·lusió és el factor que jo crec que també us impulsa a vosaltres, no? Cada vegada que obriu la vostra hemeroteca de la ràdio no té cap secret, això no ha de faltar mai.
1: Jo crec que és la paraula clau, la que dius, la il·lusió i l'empenta, això no pot faltar, no solament a la ràdio, evidentment, sinó a qualsevol faceta de la vida professional. I ja que parlaves de col·laboradors, voldria destacar també Luis Segarra, que fa molts anys que té aquesta web, la Guia de la Ràdio, que és espectacular. Nosaltres mateixos ens hi vam trobar allà, no sé com, però va sortir una notícia quan vam començar el nostre programa, i la quantitat d'informació especialitzada que hi ha del mitjà en aquesta web és increïble.
0: Aquest és el gran mitjà de referència fet per una persona gairebé amb un petit equip, diguem-ne, també de col·laboradors que té i que li donen suport, però la feina de Lluís Segarra, guia de la ràdio.com, la vostra audiència de la Maroteca de la Ràdio, de Ràdio Sant Cugat, visiteu-la, guia de la ràdio.com, perquè té, a més, un recull històric fascinant. És una actualitat que ell sempre ha tingut una característica comuna també a l'altra ràdio, i és que nosaltres, com a programa, i ell com a mitjà de comunicació, estem oberts a totes les ràdios. Nosaltres estem oberts a les emissores del tercer sector. Hem tingut durant anys seccions d'emissores fetes per Contrabanda FM en el programa de l'altra ràdio. Oberts a la ràdio escolar, doncs hem passat quantitat de fragments de ràdio escolar. I el Lluís Segarra, guia de la ràdio.com, tracta d'això, però de tot l'estat espanyol, de tot tipus d'emissores, públiques, privades, grans, petites, municipals, de tot tipus, i amb un rigor i amb les fonts extraordinari. Nosaltres fa 4 anys, quan vam fer el manifest amb la petició de creació del Museu de la Ràdio Barcelona, fa 4 anys, però que es pot extendre a qualsevol punt de Catalunya, juntament amb el Cocodril Club de l'Albert Malla, doncs abans de fer la presentació del manifest a l'Ateneu Barcelonès, en un acte que van assistir 100 persones, amb molts professionals de la ràdio que van donar suport en aquell manifest ja del punt de partida, amb el director nostre de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya en aquell moment, amb el director de Ràdio Barcelona, gent de RAC1, gent de Catalunya Ràdio, gent del tercer sector, el responsable també de BTV del moment, vam també fer un homenatge, un reconeixement amb un trofeu que se li va lliurar a Lluís Segarra, de Guia de la Ràdio, per tota la feina que acabes de dir tu de tants anys. Estem parlant d'un dels patrimonis documentals més importants de la ràdio de l'Estat espanyol de finals del segle XX i de tot aquest segle XXI. Per tant, cal reconèixer, jo crec que no és suficient el que nosaltres vam fer modestament des de el nostre programa de l'altra ràdio, també juntament amb l'Albert Malla i tot l'ofici, en aquell dia que ens vam trobar allà. Lluís Segarra mereix un reconeixement de qualsevol guardó significatiu que pugui otorgar la Generalitat de Catalunya, que pugui otorgar inclús doncs, els Premis Ondes, en aquest cas, o qualsevol altra institució radiofònica, perquè, diem-ne, d'una manera independent informa del que passa al nostre mitjà de comunicació cada setmana amb una notable, en aquest cas, professionalitat.
1: Absolutament d'acord, i a més també deixa'm fer un apunt, que és que la ràdio és una mica fugissera, és etèria. De fet, avui dia ja no ho és tant, perquè tots els registres digitals, en teoria, es conserven de forma automàtica en totes les emissions que tenen lloc a les emissores de ràdio, però això fa anys no passava, i aquest és un dels motius que va donar el naixement al nostre programa, a l'hemeroteca de la ràdio. Aleshores, em sembla totalment encertat. I en aquest sentit també, i canviant una mica de qüestió, et voldria preguntar com veus tu la salut de la ràdio a nivell de noves generacions? Perquè, per exemple, tu estaves apuntant ara a aquesta ràdio escolar, que això cada vegada està més de moda i em sembla molt bé que es facin tallers de ràdio, que els nens aprenguin què és un micròfon, què és un mitjà de comunicació com la ràdio, però d'aquí a que aquests futurs oients i o professionals de la ràdio arribin a tenir l'hàbit d'escoltar la ràdio, jo crec que hi ha un bon tros, perquè la realitat ens diu, i això ho veig jo a casa, que tinc tres nens petits, que dels tres només hi ha un que habitualment posa la ràdio. Els altres dos ni la toquen. Què en penses tu al respecte?
0: Sí, això és un tema, diguem-ne, que preocupa molt, evidentment, a les grans empreses, i que és un tema que té moltes arestes i molts punts de vista, no? Pel que fa a la ràdio escolar, dir que la degana de la ràdio escolar a Catalunya, perquè van inclús començar la FM, és Ràdio Ràpia. Ràdio Ràpia és una emissora, no et sabria dir ara la data exacta, que neix o molt a principis dels 90 o cap a finals dels 80, Santa Margarida i els Monjos, però que a partir de la tradició de Ràdio Ràpia, Catalunya ha tingut diverses emissores, diguem-ne, escolars en freqüència modulada, alguna encara funciona, i que després aprofita l'esclat que suposa internet per la difusió d'àudio, i moltes d'aquestes emissores van a través, diguem-ne, de distribució, i és evident que així sigui, d'internet, no? El Departament d'Ensenyament té una mena de col·lectiu, algú que li agrada és la ràdio escolar, que és el X-Tech Ràdio. X-Tech Ràdio. Ja es veu una mica tota l'activitat actual de les desenes i desenes d'instituts i escoles públiques catalanes que els mestres treballen amb alumnes fent ràdio. De l'audiència de gent jove, queda clar que la gent jove que escoltava fórmules musicals ha deixat de fer-ho i ha anat directament cap a les plataformes de distribució sonora, en aquest cas musical, com pot ser sobretot un Spotify o altres sistemes tipus YouTube, que a través de videoclips ja vas escoltant música, en aquest cas. Això afecta a fórmules musicals claríssimament, en català com és Flash, per exemple, en castellà com Los 40 Principales, és un sector que ha perdut molta audiència. Tens tota la raó que altre tipus de programació la gent jove tampoc s'hi veu atreta. Jo crec que la gent jove a la ràdio, si l'escolten, en gran part és algú que li agradi el futbol, i entenent el futbol com és habitual als grans clubs de futbol, és a dir, un tiempo de juego, un tablero deportivo, les transmissions del Pou, les transmissions de la TDP d'en Torquemada i companyia, etc., tot aquest univers pot encara tenir un cert al·licient per nois i noies joves, no? I programes esportius, algun tipus de programació esportiva de RAC1 que també connecta bastant amb la gent jove, però és veritat que aquesta ràdio s'aprima. Què passa? Que algú veu ara, i jo crec que té molt en comú amb la ràdio, que hi ha un nínxol d'un gran interès d'audiència i també de creació de continguts en el món del podcast. És la paraula de moda, podcasting, en aquest cas, no? Ara a l'Hospitalet de Llobregat també s'ha produït una trobada de podcasters, allà hi ha gent que va parlar de podcasters del Terrat, Buenafuente, el propi Terrat, Nación Podcast, etc. Aquí hi ha molta gent jove, creadors, creadores, empreses que veuen que inclús les pròpies emissores, si us heu fixat, d'uns anys ençà, ho està fent Catalunya Ràdio, ho està fent RAC1, que van creant continguts per ser consumits únicament en podcast, buscant aquesta gent jove i un altre tipus d'audiències. Jo crec que això és pura ràdio, no té absolutament cap diferència. Sí que té diferència, evidentment, amb la forma de distribució, sí que té diferència amb la llibertat temporal. Però a vegades hi ha gent que parla del podcast com si fos una cosa nova de continguts, i jo crec que aquesta gent és que ha escoltat molt poca ràdio, perquè el podcast, per exemple, la gent que explica el que li dona la gana i d'una manera informal i d'una manera, a vegades, podríem dir com, entre cometes, mal educada, impertinent, fora de l'ortodoxia dels mitjans convencionals, vol dir que no havia escoltat les emissores lliures de Barcelona de l'any 79-80, no havien escoltat Ona Lliure, no havien escoltat, per exemple, Contraràdio, no havien escoltat a Santa Coloma El Avispero, no havien escoltat, crec que a Terrassa, no em vull equivocar, que algú de vosaltres ho és, que no sigui a Sabadell, hi havia La Ceba. Però ara ja, per exemple, hi han aparegut també col·lectius emissores lliures, en aquest cas a la ciutat de Terrassa.
1: Bé, tenim Radio Caos a Terrassa.
0: Caos, ara mateix, no? Radio Caos, que va fer una feina també magnífica.
1: Que jo hi havia estat, de fet. Vaig estar una ocasió, em van convidar, quan encara existia, i tinc un record bastant vaga, però no, eren gent, diguem, amb molta empenta i amb molta inventiva.
0: I allà es tractaven temes i es parlava de maneres, diem-ne, un underground de lluita combativa d'això, diem-ne, que ara també està molt present a la societat contemporània nostra amb la paraula antisistema. Allà hi havia molta d'aquesta cosa. Això també pot estar al podcast. Allà hi havia feministes, allà hi havia gent antinuclears, allà hi havia col·lectius, els col·lectius que es diuen ara LGTBI, més les lletres en aquestes que continuen i el signe més. Ja hi havia aquests col·lectius. L'únic que el seu abast era molt petit, era la FM de molts pocs watts. Ara l'abast és molt més gran, evidentment, i els recursos per fer el podcast a casa teva són molt millors que els que hi havia en aquelles emissores per fer els continguts. Per tant, la distribució, el que aporta el podcast a les ràdios petites, indiscutible, programes petits com el nostre, l'altra ràdio no deixa ser un programa petit, per poder ser consumit en qualsevol moment i en qualsevol hora, no té preu. I aquesta possibilitat, jo crec que la ràdio trobarà la seva via per aquí, i l'altra transformació, que ara que hem passat el carnaval per mi seria com una ràdio disfressada, és tot el món de Twitch. Twitch, o inclús si tirem una mica més enrere, gran part dels youtubers, és pura ràdio amb una càmera davant. Ja sé que aporta, evidentment, el component que es veu la persona, hi ha algun plus, no dic que no, i Twitch ja entenc que hi ha el chat al costat i hi ha uns elements molt interessants que és el que dona gràcia, però aquella gent que està fent, diguem-ne, comunicació a Twitch és pura ràdio. La gent jove que t'està escoltant, ni que vegi la persona que et parla, està escoltant bàsicament allò. D'alguna manera, aquesta mena de simbiosi, de transformació, jo crec que és la que garanteix que el llenguatge radiofònic, el llenguatge sonor, perviurà en el segle XXI, perquè és econòmic, perquè és molt directe, perquè és molt simple, i la gràcia del tema està en què m'expliques, com ho expliques, i en pocs mitjans es pot fer molta cosa. Per tant, d'acord que les eines de distribució permeten fer coses noves, però jo crec que a vegades sembla que això sigui una cosa novedosa, jo crec que és un interès partidista d'empreses que lícitament volen vendre el podcast a clients, semblant que jo no té res a veure amb la ràdio, i allò és purament ràdio a la carta, que d'alguna forma doncs aprofita uns vehicles de difusió per internet magnífics i extraordinaris, no? Per tant, jo crec que la gent jove anirà cap aquí. És a dir, no seran audiències de la ràdio clàssica del segle XX, però allò que la gent del segle XX havia fet de paraula, música, silenci i efectes de so, en aquests altres universos continuar pervivint, i la ràdio, jo crec també hertziana, continuarà pervivint, perquè no hem d'oblidar una cosa, que tot això que estic dient, podcast, Twitch, això es paga. Jo he de pagar per connectar-me a internet, no és gratuït, i s'han de garantir serveis gratuïts hertzians, públics i privats, tant de televisió com de ràdio, perquè arribi una audiència que no hagi de pagar obligatòriament. Tothom que està connectat a internet o té un telèfon mòbil amb dades paga. Per escoltar la ràdio d'FM o la ràdio digital o veure la TDT no es paga. Això és un punt importantíssim que no s'ha d'oblidar d'aquesta mena de societat tecnocapitalista que vivim.
1: De totes maneres, dues qüestions. Primer, des del meu punt de vista, el rigor i la qualitat. Jo mira que he arribat a escoltar podcasts diferents perquè m'agrada sempre anar picotejant per tot arreu per veure què s'està coent i què hi ha, en aquest cas a internet, i de debò que em costa de vegades trobar fora dels podcasts més coneguts coses de qualitat. Penso això, jo no, és que no puc escoltar-ho més de 10 minuts seguits, no? I d'una altra banda, com s'adaptaran també els mitjans tradicionals, la FM en aquest cas, a aquesta nova realitat, a aquesta fragmentació tan bèstia que se'ns planteja?
0: Sí, per exemple, un podcast de qualitat, si no t'he entès malament, deies que a vegades costa, no?, trobar coses de qualitat, teniu unes ficcions extraordinàries en llengua catalana, això encara té més mèdit, 6 o 7 anys que ja crec que les estan fent, que és Verícit Sulfúric. Verícit Sulfúric, un col·lectiu extraordinari. Vam fer un programa especial celebrant els 40 anys amb un dramàtic conjunt, Verícit Sulfúric, l'altra ràdio que es diu el Museu de la Ràdio, que es pot escoltar en aquest cas en la pàgina de Verícit Sulfúric, el capítol El Museu de la Ràdio, creat pels Verícit Sulfúric, un programa sempre dramàtics originals, molt ben interpretats, molt ben fets. Per tant, és veritat que a vegades hi ha una gran quantitat, com passa amb la ràdio també en general, i costa doncs trobar coses motivadores, ben fetes, segons les preferències i cadascú. La ràdio és veritat que ja es va fragmentar molt en el moment que la FM va començar a donar més llicències, com ja ha passat també a la televisió. L'oferta de la ràdio també es va acabar de fragmentant i que no va tenir un gran impacte quan en aquí ja vam començar a poder rebre emissores de ràdio via satèl·lit de diferents països. Clar, aquesta fragmentació és inevitable, és així, clar. Cada vegada és nínxols més petits, i aquestes grans emissores el que estan intentant és oferir una quantitat desmesurada de produccions. Es pot anar al web de la nostra corporació, al web de RTVE, i específicament al que seria l'oferta de Ràdio Nacional d'Espanya per internet. La quantitat de programes que s'oferten per les diferents emissores en castellà i la de català de Ràdio 4 ja és nombrosa, però és que a més també hi ha el Solent Podcast de Ràdio Nacional d'Espanya, i a més t'oferten programes antics que potser també pots escoltar, no? És veritat que aquesta fragmentació és inevitable, i la gent jo crec que acabarà escoltant més per posar paraules claus i trobar el contingut que interessa. És a dir, una de les coses que vindran d'aquí uns anys és que, a veure si em s'explica, tu ara vols escoltar un programa sobre supercomputació, poses supercomputació, i si aquell programa està etiquetat, el resum, hi ha supercomputació, potser aniràs a l'àudio, no? De trobar un lloc que parla de supercomputació. És a dir, és com fer una cerca a Google, que et surten tots els webs de supercomputació, tota la llista, però que també pots anar a vídeos a YouTube que digui supercomputació, i alguna cosa d'àudio del web, imagina't, d'RTVE, que parla de supercomputació i podries trobar. Però jo ja estic parlant de que hi haurà d'aquí pocs anys, amb el reconeixement de veu, el que es diu en un programa de ràdio, el que nosaltres ara estem dient, quedarà transcrit per escrit. I aquestes paraules escrites ens podrien permetre accedir a contingut que ara estem fent a l'hemeroteca de la ràdio. Jo he parlat aquí ara de Verícit Sulfúric, jo estic parlant de Verícit Sulfúric en aquest moment, i que poguessis accedir, igual que trobes fragments de textos de llibres, amb àudio. Per tant, jo crec que d'alguna manera el que es trobarà en el futur, és una mica el que passa, que és, en molts casos, jo ara vull escoltar una temàtica concreta, pel motiu que sigui, i accediré més d'aquesta manera que no a través d'un flux continu, que potser el flux continu em va bé quan em desplaçaré, quan vagi en cotxe, quan vagi, diguem, amb aquests nous sistemes que hi haurà, no, de desplaçament, que ja potser sí que m'interessa escoltar un flux continu, no? Per tant, la fragmentació crec que és inevitable, i aquesta manera també de poder accedir a continguts a través de paraules que quedaran transcrites per escrit per després poder ser etiquetades i buscades, com ara busquem amb textos escrits a través de Google, jo crec que també serà un pas molt novedor per l'àudio, perquè serà un consum i molta de les coses que s'està fent amb àudio també podrà ser consumida, en aquest cas, per una audiència molt diversa i en moltes èpoques diferents. No?
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
3: Doncs força interessant aquest futur que es presenta. Si em permets, Cinto, anem cap al passat. Parlàvem abans també d'audiència. Tu, com a oient, i parlo del passat, què destacaries de la ràdio i dels professionals? Quins records et venen? No? Perquè nosaltres teníem els nostres referents, no?, quan érem petits, diguem-ho així, no?, adolescents. I en el teu cas, et veu alguna cosa?
0: Improviso i és allò de dir, com no està preparat, en aquest cas, coses que ara a mi em venen els records. Jo, del que seria ràdio d'aquí, dic, records ràpids, que no vol dir que fos el més transcendent, el més formal.
3: Correcte, correcte.
0: Ràdio de consum, et diria, per exemple, Gran Mercado, de Peninsular, que era un programa matinal d'entreteniment, potser més per un públic a lo millor femení, però hi havia magnífics professionals que feien el Gran Mercado, unitats mòbils, i me'n recordo uns, diguem-ne, moviments radiofònics excel·lents des de Ràdio Peninsular. Jo no és que fos un gran aficionat a futbol, però havia sentit molt les transmissions de futbol de Miguel Ángel Valdivieso, evidentment, amb les seves salutacions als invidents a finals dels partits. Per una altra banda, les tardes ens anem cap a Ràdio Espanya de Barcelona, José Luis Fernández Abajo, Un contraste de pareceres, aquell programa que la gent trucava, donava opinions al contraste, diguem-ne, un programa, diguem, que també jo havia anat seguint. I així podríem anar seguint i seguint, diguem-ne, amb multitud de programes diversos. I després, jo des dels 14 anys, a través del meu pare, vaig començar a escoltar moltes emissores d'ona curta i, per tant, jo ho posaria en paral·lel amb programes que jo, diguem-ne, podia anar seguint de tot tipus, però programes que jo escoltava de Radio Nederland, per exemple, molt diversos del món de l'ona curta, que jo anava compaginant amb el que seria l'ona mitjana i la freqüència modulada de casa nostra. Si anem més a prop en el temps, una ràdio al sol, per exemple, programa també magnífic, en aquest cas de Ràdio Barcelona, que també jo havia anat escoltant, i així podíem anar desgranant ràdios molt diverses, molt variades, que diem-ne, doncs, jo com a oïdor de ràdio podia anar seguint amb l'admiració per tots aquells professionals que la podien fer. La Ràdio El Sol, per exemple, trobàvem una Rosa Badia que la feia com a, diguem-ne, copresentadora, no?, una també radiofonista que encara està en actiu, que va mereixer un Premi Nacional de Comunicació merescudíssim, en aquest cas l'any següent, el moment que nosaltres van tenir la satisfacció de recollir-lo, i que jo crec que a més és la primera dona que mereix un Premi Nacional de Radiodifusió de la Generalitat. Fins aquell moment jo crec que els guardonats, si no em falla la memòria, tot havien sigut homes, no?
1: Ja que estàvem parlant de programes del passat i com comentàvem fora de micròfon abans de començar aquest programa d'avui, com a director de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, què ens podries explicar sobre aquest projecte de recuperació d'aquesta memòria històrica sonora de la ràdio i de tot el que està, doncs, en cases particulars, en moltes ocasions, que es podria arribar a recuperar, però que no hi ha encara, diguem, cap organisme oficial que permeti recollir tota aquesta documentació?
0: De moment és un projecte que encara no s'ha fet la presentació pública, que simplement es pot donar l'anunciat i esperem poder-lo presentar ben aviat, perquè és un projecte que neix en el si de la Universitat Autònoma de Barcelona, el que seria la seva Facultat de Ciències de la Comunicació, específicament la Biblioteca i Hemeroteca General, juntament amb l'Institut de la Comunicació Incom UAB, un institut de la comunicació que porta més de dues dècades, que va crear el catedràtic Miquel de Moragues. Ara no volia equivocar-me amb el nom, en Miquel de Moragues va ser el seu creador, que ara ja està jubilat, i que continua. Però l'Incom UAB, juntament amb la Biblioteca Hemeroteca, estan treballant en la creació d'aquest arxiu sonor de la Ràdio Catalunya. Malauradament, com l'Autònoma va tenir un atac informàtic molt seriós al mes d'octubre, del qual encara està en fase de recuperació. Aquest servidor ha quedat aturat durant un temps. Si no hi hagués fet la presentació pública ara fa unes setmanes, es farà, diguem-ne, durant els propers mesos, però la voluntat és clara, és intentar trobar un lloc públic col·laboratiu que pugui preservar part d'aquest patrimoni sonor que hi ha a moltes cases, de tot tipus d'emissores. Això és fonamental: emissores lliures, escolars, alternatives, públiques, grans, petites, privades, municipals. La importància de la ràdio municipal, ja que estem a una de les importants de Catalunya, com és Cugat Mèdia, no? Ràdio Sant Cugat, en aquest cas d'una ciutat tan important com Sant Cugat. Catalunya ha tingut centenars d'emissores municipals. Aquest patrimoni no està enlloc, val la pena d'intentar plegar-lo i que pugui haver-hi aquesta possibilitat de fer-ho, no? Properament podem dir més informació, més detalls, perquè de moment és una cosa que està en una fase ja molt sòlida, però en una fase embrionària, i que ha tingut aquest, malauradament, entrebanc, com tota l'autònoma, de l'atac que va patir a nivell informàtic i que va deixar aturat tota la Universitat Autònoma durant moltes setmanes, i que fins ara inclús algunes qüestions, com el propi campus virtual, fins fa escassament un mes no va tornar a funcionar. Per tant, encara està en fase de recuperació.
1: Doncs mentre anem recuperant aquests fitxers, que esperem que es puguin recuperar, et convidem en l'estona que queda de programa a escoltar alguns arxius sonors històrics. Què et sembla?
0: Doncs amb molt de gust, ganes d'escoltar la vostra tria musical, anar passant pàgines, diguem-ne, sonores a la vostra hemeroteca de la ràdio.
1: Doncs vinga, som-hi.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: La hemeroteca de la ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
1: I va, vinga, comencem escoltant una bateria de jingles i de caretes de RKOR Ràdio Berga.
5: RKOR, la música sonant com mai.
2: La hemeroteca de la ràdio.
5: RKOR Ràdio Berga, 95.7 FM.

0: RKOR, Ràdio Berga, només música. La millor selecció musical per les coses que es fan de nit.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
0: RKOR, Ràdio Berga, 95.7 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Quina elegància, eh? Aquestes veus i aquesta selecció musical que jo l'havia escoltat, RKOR, durant alguns anys i era força interessant.
3: Doncs sí, hem sentit a Whitney Houston, un dels temes que feien servir, eh? Sí, sí, nivell.
2: La recordes tu, Cinto?
4: Sí, teniu aquí peces de col·leccionista, eh? Jo aquesta ja us la demano per l'Arxiu Sonor de l'Arxiu de Catalunya, eh?
2: Doncs vinga.
4: Perquè Berga, malauradament, ciutat que ha desaparegut la seva ràdio pròpia, tant els projectes privats com els municipals, una tristor profunda, perquè és una ciutat prou significativa i prou important, i que ha tingut una trista història radiofònica, malauradament, uns anys ençà. No? RKOR, emissora molt coneguda, fórmula musical, no? Comença a Granollers, i, diguem-ne, una presentació molt elegant, molt ben feta, que després va anar evolucionant, no?, des de Granollers amb altres emissores, però un indicatiu que també jugava una mica amb estils de fórmules musicals una mica a l'americana, no? Uh-huh. Però feta en català, però aquesta elegància que dèieu, a més de la tria musical, aquesta, molts bons jingles, separadors, identificadors, grans veus de la gent que treballa en aquesta emissora, totalment d'acord.
2: Vinga, anem amb un altre estil, amb una emissora que encara existeix i que duri per molts anys i que visqui el dia a l'entorn de Barcelona, Ràdio Teletaxi.
5: Si nos están sintonizando, les rogamos nos llamen al teléfono 588-5300 o bien 588-1888 y nos den su control de escucha. Muchas gracias por colaborar. Sintonizan Radio Teletaxi FM Yolén.

0: 97.
1: Sintoniza el 97.7 de la frecuencia modulada. Radio Teletasi, FM y Olé.
2: Bon dia, són les 7 del matí.
3: Bon dia, són les 8.
4: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
5: No toquis el dial, que et pico els dits.
6: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
7: Swing Flash.
8: La maroteca de la ràdio.
2: Com dèiem, un altre estil, però un estil, diguem, ja ben interioritzat a la nostra cultura, a l'entorn de Barcelona, sobretot. També recordem quan existia RM Ràdio, és a dir, el que era Ràdio Mataró, que també va estar a les mans d'aquest grup de Teletaxi. I, vaja, doncs també una manera diferent de fer ràdio, però molt propera al seu públic, a la seva audiència.
9: Doncs sí, Esteve, sempre ho ha sigut, ho continua sent, ho serà. Bé, com deies, una ràdio de proximitat. A mi saps que m'agrada molt la música, tinc una gran passió, ja saps, des dels inicis, i anava escoltant també atentament els jingles, la seva composició, fins i tot l'evolució. Segurament les primeres sintonies eren més pur estil flamenc, però he trobat alguns casos amb una fusió més moderna, no?, d'aquest estil.
2: Bé, hem anat als anys 90 i les primeres són una mica més diferents i les de més cap aquí ja comencen a ser una mica més modernetes, no?
9: Més modernes, sense perdre l'essència, bueno, el que en diuen la fusió, no?, que avui en dia doncs es fa servir quasi amb tots els estils musicals.
10: Teletaxi, un projecte amb molta personalitat que no hem d'oblidar, que comença de manera il·legal, si es vol dir il·legal, perquè és una emissora del tercer sector que no té llicència, que comença a tenir, diguem-ne, audiència, i a la tira endavant, evidentment, Justo Molinero, pel seu col·lectiu de taxistes, però és allò d'un comunicador nat, un col·lectiu que es troba representat entre la música, la forma de presentar, que arriba a un punt, diguem-ne, que el que seria aquesta emissora que no tenia llicència, però que ja tenia una gran part d'audiència a l'àrea metropolitana des de Santa Coloma de Gramenet, es tanca, i aleshores sí que a partir d'unes llicències, a la mateixa fórmula, però ja d'una manera amb una estructura molt més professional, és la Ràdio Teletaxi que doncs coneix i que tanta gent ha atrapat, i com molt bé deies, després el propi grup Teletaxi es fa amb RM, l'emissora de Mataró, crea també l'altre projecte que després se'l va vendre. Jo crec que també Teletaxi és una mica hereva, i fixa't que aquí els indicatius jugaven amb FM i Olé. Doncs FM i Olé, no hem d'oblidar que just un pèl abans que neixi Teletaxi hi havia Ràdio Miramar, FM i Olé, i jugaven una mica amb aquest tipus de música des de Miramar a l'FM, ja jugaven amb aquest tipus també de programació musical, potser amb un estil una mica més formal que Teletaxi, però jugàvem amb l'FM i Olé, que Teletaxi va després fer servir. Miramar, FM i Olé va tancar, no els hi va fer competència, però projecte radiofònic sumament interessant. Jo us segueixo felicitant perquè teniu aquí perles radiofòniques de primera magnitud, poseu una mica els dents llargs, allò dels cromos, dels col·leccionistes, aquest no el tinc, aquest el voldria tenir, us felicito, però amb tota sinceritat, per aquesta magnífica feina de difusió doncs, que fa anys que feu el vostre programa.
9: Doncs moltes gràcies, i més venint de tu, moltes gràcies.
2: Bé, nosaltres agrair-te també la teva col·laboració en el programa nostre d'avui, en l'edició de la Maroteca de la Ràdio, perquè tenir aquests apunts històrics, això no té cap mena de preu. Bé, seguim, anem a escoltar una mica de publicitat, anem ara a escoltar Falques a la Ràdio Espanyola, atenció, dels anys 60 i 70. I dic atenció perquè ja programes enrere vam estar parlant de publicitat de fa una colla d'anys, i més endavant també ho farem, però en aquest cas ens hi hem de fixar perquè en aquestes falques, mitjançant aquestes gravacions històriques, es veu el canvi de la societat, sobretot pel que fa al masclisme.
11: Conyac, mérito. Seré mérito. Mérito tiene mérito.
12: Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza.
13: Cerveza Oro, cerveza Norte, de la cervecera del norte.
14: Amigo, qué cerveza.
15: 101, 102, 103.
16: No sigas ese.
17: Pasará por todo. Hasta llegar a 103, Bobadilla 103.

0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, aquí jo us feia referència erròniament amb unes falques que em saqueren unes altres, que n'hi ha unes que les hem d'escoltar un altre dia, perquè apareix la típica senyora que prepara les coses al seu marit, etc. No? En aquest cas, no. Aquí hem pogut comprovar com són falques pràcticament totes d'alcohol, una cosa que avui dia ja no tenim, afortunadament.
2: I destinat als homes.
1: Això sí.
2: Perquè, i destinat als homes, clar. I quan han anunciat la cuina, la Corberó ja era una dona.
1: Clar, clar.
2: Les veus i tot, veus femenines, masculines, no? Sí, tu feies referència, Esteve, amb un altre tipus de falques que encara era molt més perceptible, no?, aquesta diferència, no? Però amb això, Cinto, es veu clar, com ha canviat tot,
3: És que és la història de la ràdio és, evidentment, com tantes altres aspectes, la història de la societat. D'aquí ve que el manifest nostre del Cocodril Club de la Vermaia i de l'altra ràdio de Ràdio 4, fet públic, com jo us deia, ara fa 4 anys, amb l'homenatge de Lluís Segarra previ, no? De petició que Catalunya tingui un museu dedicat a la ràdio, i aprofito el vostre programa per tornar-ho a fer, aquesta petició pública, un manifest que té 600 adhesions, entre elles el Col·legi de Periodistes, vol dir que hi ha més de 4.000 associats que també expressen el seu suport, són milers, per tant, de col·lectius que estan, en aquest cas, donant-li suport, no? La Federació de Ràdio i Televisions Locals de Catalunya també li dona suport, vull dir, són 600 persones o entitats, per tant, són milers que donen suport a aquesta iniciativa. És que si hi ha un museu de la ràdio diferent del valuós museu que té Luis de l'Olmo com a col·leccionista i radiofonista a Roda de Barà, igual que el té a la seva ciutat natal del Bierzo, Ponferrada, és un museu molt valuós, però el que nosaltres demanem seria un museu ampli de servei públic. Repassar la història de la ràdio en aquell museu seria també repassar la història de la societat. Això es va poder veure a l'exposició Dones a les Ones de l'Elvira Altés al Museu d'Història de Catalunya, una exposició que es va veure a finals de l'any 2020 fins a principis del 21, i era un gran encert perquè era la història de Catalunya i en cada moment històric, l'època, diguem-ne, de dictadura Primo de Rivera, república, guerra civil, transició, tot plegat, era per anar veient com també la dona, els papers que ocupava la societat, què passava a la societat catalana, era una molt bona simbiosi de presentar professionals de la ràdio, però alhora conèixer la història de l'evolució de Catalunya i específicament de les dones a la societat catalana, no? Per tant, aquest tipus de museu, una de les coses que també pot contribuir és explicar la història de la ràdio als seus professionals, però també la història de la nostra pròpia societat en coses com la que ara acabo de posar de la publicitat, que és molt eloqüent.
1: Doncs, ja que parlem d'història, anem a escoltar un petit tros d'història perquè veiem com canvien les coses mitjançant un fragment de notícies d'aquesta emissora.
4: 24 hores d'informació immediata. Catalunya Informació. Ho diu tot.
1: Aquest és un jingle, una promoció, vaja, de Catalunya Informació dels seus inicis del 1992. I ara ens traslladem al febrer de 1997 per escoltar un bloc informatiu on parlava de Pujol i Duran.
5: Dos quarts i mig d'una de la matinada, els problemes que puguin tenir Convergència Democràtica i Unió Democràtica no són gaire greus, segons han coincidit Jordi Pujol i Josep Antoni Duran i Lleida, que s'han reunit aquest dilluns per primer cop des de l'última polèmica sorgida dins de la coalició. Elisa Omedes.
6: Els dos dirigents polítics han volgut relativitzar les diferències que separen els dos partits, fins al punt que, segons han assegurat tots dos, a la reunió d'aquest dilluns no n'han parlat. Jordi Pujol, president de Convergència, ha explicat que aquestes discrepàncies no són tan greus que necessitin una reunió urgent.
7: Jo no vol dir que algun dia, doncs, naturalment, els temes de coalició, doncs, periòdicament van sortint i que anem de parlar d'alguns dels que queden pendents de plantejar. Vostès saben que, en fi, hi ha coses a parlar, naturalment, però no res que requereixi, doncs, una reunió d'urgència.
6: El líder d'Unió Democràtica ha coincidit amb Jordi Pujol.
8: No hem parlat gens d'aquestes qüestions. Hem parlat del dia a dia, de qüestions de govern i qüestions de coalició en la projecció política exterior. De qüestions internes, ja saps que no és el marc. Un dia hem de parlar allò que està pendent entre els dos partits, dels congressos, no de l'Olivera estrictament, però no és avui.
6: A la reunió, que durant més d'una hora i mitja, Jordi Pujol i Josep Anton Duran i Lleida han parlat d'alguns aspectes de la negociació autonòmica amb el govern central.
0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Com trobem a faltar, aquests embolics de família entre partits polítics que sortien cada dos per tres als mitjans, no tirant-se els plats al cap en la majoria d'ocasions, però sí, diguem, fent una mica de retrets, no?, i d'intercanvi d'opinions o de posicionaments, no?, diguem-ne.
2: Sí, bueno, alguns no han canviat, alguns encara duren. El que passa que els que hem sentit ara eren més teatrals, no?, sobretot per part d'un personatge com en Jordi Pujol, no?, amb tota la seva expressivitat a l'hora de parlar, no?
1: Bé, però si més no, era un moment divertit, perquè posaves les notícies i no és com ara, malauradament, que tenim una guerra al davant que és molt preocupant, sinó que hi havia altres diferències polítiques evidents entre socis de govern que transcendien i anaven a parar als mitjans, no? Era molt divertit. Bé, anem a escoltar una mica més de publicitat, si us sembla. Anem ara al 1989 a escoltar una falca que segur que us sonarà familiar.
9: Chino mandarín, el delicioso postre casero que se hace en un momento, naturalmente. Calidad, sabor y precio.
0: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
10: Las elecciones para procuradores en Cortes por el Tercio Familiar son el día 29 de septiembre. Elige a tu representante. No olvides votar si eres cabeza de familia. Vota a tu paisano Adolfo Suárez.
1: Una falca del 1967 demanant el vot a aquestes eleccions al Tercio Familiar. Jo no en tinc ni idea d'això, Cinto. No sé si ens pots il·lustrar una mica, si ho saps.
3: Jo aquí, el Tercio Familiar, ja tampoc tindria, diguem-ne, coneixements del règim franquista, de què consistia exactament. No? Jo ja estava en aquest món, però tampoc estava en condicions ni d'escoltar la ràdio encara, ni de tenir coneixements de política. Posteriorment sí que com a alumne vam fer l'assignatura de formació de l'Espíritu Nacional,
2: ens ho haurien explicat,
3: però la veritat, jo aquests coneixements ja els tinc oblidats.
1: Bé, la ment és intel·ligent i el que fa de vegades és passar per alt aquestes combinacions binàries al nostre disc dur, afortunadament. Bé, doncs anem acabant el programa d'avui i anem a escoltar un jingle més d'una emissora que ja no existeix, Radio Corazón.

0: No sé si l'havíeu arribat a escoltar vosaltres o si la recordeu, aquesta emissora.
1: Jo no. Radio Corazón amb un jingle, no?, força animat i dolç.
0: Cantat, no? Jo, sucat, com es feia
1: cantat,
0: abans.
1: Ensucrat, ja, com es feien abans, i tant. Jo no la coneixia, el sento, no ho sé.
2: Jo sí, l'havia escoltat, sí. Ara parlo de memòria, si m'equivoco ja demano excuses per avançat. Emissora que va crear Marcelino Rodríguez de Castro, un dels grans empresaris de la ràdio barcelonina, dirigida per la seva filla, en aquest cas, perquè Radio Corazón només tenia dones locutant i s'adreçava en fórmula musical a les dones. I també a partir d'un punt, quan tanca la programació Radio Corazón, van entrar un projecte que era Ràdio Pont Nou per gent jove i Ràdio Ocio. Aquests projectes, diguem-ne, finalment també van acabar desapareguent, no? Però una emissora, diguem-ne, interessant d'una època, diguem-ne, dels 90 de la ciutat de Barcelona, l'FM, que intentaven trobar nous públics i fer coses diferents a la FM.
0: Molt bé, doncs amb aquests continguts acabem ja el programa d'avui, que hem convertit en Sintoniki. Abans de marxar, Jordi, per això recordem els nostres canals de contacte amb l'Hemeroteca de la Ràdio.
1: hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Us la repeteixo, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Com ja sabeu, ens podeu fer arribar tot aquell contingut que tingueu. Nosaltres aquí encantats de tenir-lo, d'editar-lo, de parlar-ne i de compartir-lo amb tota l'audiència. I també l'altre canal que tenim.
0: Sí, correcte, sí. Teniu el WhatsApp, que és el 689 10 74 83, 689 10 74 83. Doncs, Sintoniki, moltes gràcies per estar amb nosaltres en el programa d'avui. Ha sigut un col·laborador de luxe. Qualsevol cosa que nosaltres puguem ajudar en aquest arxiu sonor o el que faci falta, aquí estem.
2: Doncs, de veritat, Esteve i Jordi, que ha estat un plaer, m'ho he passat magníficament, eh? Surto amb aquesta enveja sana de les peces magnífiques que oferiu a l'audiència de Ràdio Sant Cugat, que ho feu per molt temps, i continuem en contacte. Segur que fareu aportacions magnífiques en aquest arxiu que crearà la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bona ràdio.
1: Moltes gràcies, Cinto. Ha sigut un plaer. Podríem estar-hi hores. Encantats de tenir-te aquí.
0: Molt bé, doncs. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
3: L'Hemeroteca de la Ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals.